0: Electrònica de Sastre. Amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.
1: Tornem a obrir la persiana de la nostra sastreria de música electrònica per oferir-te una sessió doble com les del cinema als 80. Una edició plena de novetats, retalls, apostes de sempre i pret-a-porter. I tot just comencem amb un toc francès res convencional de Daft Punk.

0: Recorda que pots escoltar el programa de manera tradicional i, si es trenca la ràdio, tens el podcast i tot el tracklist a la web del programa. Ah, i si aquest estiu necessiteu electrònica feta a mida, passeu per Ràdio 4. El nostre taller de l'electrònica de sastre restarà obert fins al mes de setembre, tots els divendres a les 10 de la nit. Adeu, que vagi bé.
1: Electrònica de sastre. Amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.

electrònica desastre.

0: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
1: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
2: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques se capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.

Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Benvingudes, benvinguts al territori clandestí. Ens queda poquet, una setmaneta de temporada, però encara hi ha molta activitat cultural. I avui farem un tastet d'alguns esdeveniments que tindran lloc la setmana vinent. Ens centrarem, per sobre de tot, en un parell molt diferents, per cert. Mireu, per una banda, el Festival Eufònic, aquesta mostra que dedica el seu espai a les noves creacions, a l'experimentació i també a l'arrelament d'aquestes creacions dels seus autors i autores amb el territori. Aquest territori són les Terres de l'Ebre. És un festival que arriba a la seva 15a edició, un festival que es treballa amb un mim i una cura molt especial, i el que ens agrada visitar, perquè sempre fem descobertes. I una altra d'aquestes mostres, absolutament diferent, és el Festival Latir. És un festival que vol mostrar i recuperar tot allò que estan fent les artistes que es dediquen al món de la música, la literatura i el cinema, que arribades a diferents punts de l'àmbit llatinoamericà resideixen la gran majoria entre nosaltres i en aquí desenvolupen les seves creacions. El Latir Festival, per tal, i l'Eufònic seran protagonistes de bona part del nostre programa, però evidentment continua una altra de les grans mostres musicals d'aquests dies, com és el Festival Cruïlla, i aquest vespre, d'aquí un parell d'horetes, aquests senyors pujaran a l'escenari. The Hives.

Mítics, probablement una de les millors bandes de power pop de garatge del món. La música de The Hives, aquí un parell d'horetes, al Festival Cruïlla, al recinte del Fòrum de la Ciutat de Barcelona. Quines ganes d'anar a veure'ls i també quines ganes de marxar, ho dèiem, cap a aquest Festival de les Terres de l'Ebre. El Festival Eufònic celebra el seu 15è aniversari dies 16, 17 i 18 de juliol. Diferents creacions que juguen, com dèiem, amb el risc, amb l'experimentació i amb l'arrelament al territori. Tota una descoberta que ens fa el seu director, el Vicenç Fibles.

0: Adrián Mar serà un dels artistes que participaran, com deien, d'aquesta 15a edició del Festival Eufònic. Se celebra a les Terres de l'Ebre i ens presenta, doncs, amb diverses maneres d'entendre el fet cultural, des de les performances fins a les creacions audiovisuals, la música, amb tots els seus contextos, i sempre parant l'atenció amb els paisatges de les Terres de l'Ebre que acullen totes i cadascuna d'aquestes propostes. Serà els dies 16, 17 i 18 de juliol. Tindrà Amposta com a epicentre entre de la seva programació, que s'anirà desplegant, com deien, per altres indrets, i quins indrets, alguns racons absolutament meravellosos que en deien de les Terres de l'Ebre, però deixem que sigui el director artístic d'aquest festival, d'aquest Eufònic, el Vicenç Fible, qui ens expliqui quin és l'esperit d'aquesta mostra i quins aspectes creatius i de relació amb, amb el territori i la comunitat volen treballar des de l'Eufònic.
1: Eufònic és un festival que passa a Terres de l'Ebre en diverses poblacions que conformen un programa polièdric on la part creativa, la part exhibitiva i diria també que la part de la formació se relaciona d'una manera directa tant en el context on succeeixen les coses com en les comunitats que hi formen part. D'alguna manera, Eufònic, aquesta mirada supralocal sobre les diferents poblacions i també sobre el Delta de l'Ebre en particular i sobre Terres de l'Ebre en general, fa que aquesta relació amb el territori sigui directa. És un festival creat des de Terres de l'Ebre, pensat per poder apropar i crear i accedir per a part exhibitiva a una sèrie de propostes que d'altra manera seria complicat.

0: Angela Twins, també tindrem oportunitat d'escoltar-la, com dèiem, amb aquest festival eufònic, el duet barceloní Terpet, Lagore, una dona que barreja flamenc i músiques electròniques, la lleidatana Mercè, l'artista sonor nord-americà resident a Berlín, Nexi, amb els visuals de la barcelonina Laia Ferran, la instal·lació de Mehmet Aslan i Malo Lacroix, que ens mostra doncs, els viatges migratoris dels ocells. Són tantíssimes, tantíssimes les activitats i tantíssimes, com dèiem, les obres que tindrem oportunitat de gaudir en aquest festival eufònic, com sempre ens agrada dir des d'aquí, des del nostre territori clandestí. Us animem a endinsar-vos amb la web de la mostra per poder fer-vos la vostra pròpia agenda. Però continuem i continuem amb, escoltant el Vicenç Fibla per saber com i de quina manera un festival com l'eufònic ha aconseguit dinamitzar el territori i crear aquesta complicitat amb els artistes que treballen i viuen, aconseguint així nous espais precisament doncs, per fer residències i per fer creacions.
1: Aquests 15 anys, Eufònic ha aconseguit dinamitzar el territori d'alguna manera. De fet, fa 15 anys el panorama, diguem-li, de festivals a Terres de l'Ebre era molt diferent, amb la qual això és molt bona notícia. I és un model bastant únic, diria, perquè s'ha creat no només amb ells i les artistes, sinó també amb els partners, amb una sèrie de col·laboracions tant dins el territori com a fora, on sigui a través de les projectes creats en residència, com sigui a través de projectes compartits amb altres festivals, com l'any que compartíem un projecte amb Fira Tàrrega o el projecte amb Confluence, que és entre el Festival Mua Multi de Quebec i Eufònic, ha anat fent que es convertís en un model, no diria difícil de replicar, perquè res ho és, però sí que té un caràcter bastant únic, no? Sobretot aquesta relació amb els espais que dèiem abans, on al Eufònic els espais no són un escenari, sinó que són part activa de la programació, i hi ha vegades que hi ha propostes que estan pensades per als espais i altres vegades es busquen els espais per a un tipus de propostes, i en altres casos són projectes creats a site específic.

0: La proposta de Maya Servent, també present en aquest festival eufònic. Un festival eufònic, ho dèiem, eh? Ha celebrat aquests dies, de fet, del 2 al 5 de juliol, a Tivissa, a Ribera d'Ebre, la tercera edició del Botcamp, que és un festival que combina espectacles gratuïts amb un campus, les colònies digitals de l'eufònic, diuen els creadors de la mostra, on els artistes interactuen entre ells i treballen algunes de les seves experiències, que després es mostren a diferents escenaris. I és que l'eufònic va més enllà d'aquells tres dies que tindran lloc amb el gruix de la programació la setmana vinent, ho dèiem, a les Terres de l'Ebre. Per això li demanàvem al Vicenç Fible com es treballen precisament totes aquestes propostes que es podran veure aquests dies, si els artistes doncs fan les seves creacions tenint en compte el territori i la idiosincràsia del festival, i de pas també li hem demanat una mica que ens parli sobre aquestes residències que fan que la mostra s'expandeixi amb el temps.
1: És aquí, en les residències creatives, on hi ha una de les... diria un dels vessants del festival que des de la primera edició, el 2012, s'ha portat a terme. La convocatòria de residències creatives, conjuntament amb el Centre Arlopati, que té una residència al mig del Delta, a Balada, ha fet que es creen una sèrie de propostes que després arrastren l'ADN allà on van. I això, tant en les residències de producció i creació com en les residències d'investigació que hem portat a terme amb Acció Cultural Espanyola, ha donat lloc a projectes on la idiosincràsia del festival diria que està molt present. Poden ser projectes expositius, poden ser performatius, poden ser moltes vegades accions i performances que passen només en un moment concret, com en el cas, recordo ara, de Tilio d'Oreste en un tractor enmig d'un camp abandonat a Sant Jaume d'Enveja, que fan que això tingui diferents finestres de temps també. I propostes exhibitives creades en residència artística tenen finestres de temps diferents. Hi ha exposicions, instal·lacions que estan només tres dies, cap de setmana central, i en canvi hi ha altres que s'inauguren la setmana abans i allarguen fins 15 dies o una setmana després. Amb la qual parlem de diverses finestres de temps que formen part de tot aquest ecosistema eufònic que té també una programació expandida. Hi ha uns dies centrals, 16, 17, 18 de juliol, però s'expandeix en tant que el 15 també hi ha activitats a l'Observatori de l'Ebre Roquetes, el 19 hi ha activitats enmig del Delta i hi ha dos caps de setmana abans amb activitats prèvies.

0: És la Francesa, una altra de les apostes. Aprendre i sorprendre. Són una miqueta les motivacions per les que sempre anem amb aquest festival eufònic. Vicenç Fibla ens destaca algunes perles de la programació d'enguany i consells, perdoneu, per assistir a l'eufònic, a més de portar molta aigua.
1: De la programació d'enguany podríem destacar diverses coses. Hi ha prop de 76 artistes en total, dels quals una cinquantena se concentren a Amposta i el Delta durant els dies centrals del festival. Però hi ha propostes interessantíssimes com l'espectacle visual de Mehmet Aslan i Manu Lacroix, que parla de la migració dels ocells, però al capdavall està parlant de la migració de les persones, està parlant de què és buscar-se la vida, què és anar cap a una vida millor. Això pren forma d'espectacle visual amb la música d'Aslan i el Manu Lacroix, que l'any passat va estar també amb Kainmuchi, però hi ha la conjunció de l'artista sonor Nexi, ja que li hem proposat treballar amb l'artista visual catalana Laia Ferran. Hi haurà performances en diversos espais de Bosch de Ribera, Cabaret Eufònic, que és un nou espai amb les dissidències queer, on s'acull des d'una performance de Queer Falafel a les actuacions musicals de James Indigo i Genis i la Francesa, que ja va estar eufònic el 2023, o l'espai del Casal per la nit, que és la segona part de la nit, on hi ha Oslo Twins o l'espectacle audiovisual de l'artista xinesa Yuzu. Interessant

Bé, la proposta instal·lativa, diguem-li, d'Antoni Arola, una proposta creada en col·laboració amb el Consorci per a Memòria dels Espais de la Batalla de l'Ebre, on un raig làser es posarà en marxa cada nit i connectarà les dues torres a banda i banda del riu, parlant precisament de com el riu Ebre és encara una ferida d'una batalla que no sabeu on passat bastants anys, i que s'activarà cada nit donant moltes entrevistes.

0: des de les Terres de l'Ebre viatgem cap a la ciutat de Barcelona, concretament cap a Casa Amèrica, Catalunya, la Biblioteca Gabriel García Márquez i també la Sala Paral·lel 62. Són les seus de la quarta edició del Latir Festival.
1: Mis parceros y mis güeras, mis morritas pasajeras, chilangas y de la nevera, esta historia es verdadera. El color de la primavera, viene en música mi hermano, colombiano, mexicano, un sonido campechano.

0: Ella és Meli Perea. Un bon dia va doncs arribar al territori del nostre país. És d'aquí desenvolupa la seva trajectòria creativa, i és que són moltes les dones i els homes que han arribat en els últims temps, vaja, que han creuat l'Atlàntic com abans ho vam fer nosaltres, eh? El viatge ara es produeix una mica més de forma massiva a l'inrevés, però Déu-n'hi-do la gent d'aquest país que va sortir doncs cap a buscar-se un futur millor en diferents països del continent Amèrica. Aquesta comunitat originària de Llatinoamèrica, com dèiem, és cada dia més present al nostre país, i el Latir Festival ens mostra d'alguna manera com desenvolupen doncs les seves creacions, com les mostren, com interactuen culturalment amb altres espais creatius d'arreu de Catalunya. Ens expliquen també quines són les assignatures pendents respecte a que aquestes cultures arribin a formar part d'una manera, entre cometes, normalitzada, que no ens agrada gaire la paraula, del nostre ecosistema cultural comú.
1: Como seres humanos y como comunidades, a lo largo de toda la historia nos hemos movido de un lugar a otro por diferentes razones, pero casi siempre buscando un bienestar, así como Latinoamérica en este momento se mueve de un lado para otro, en algún otro momento Asia lo hizo, Europa lo hizo también, y en este momento Latinoamérica busca esos otros espacios de conexión. Estamos aquí, agradecemos mucho la oportunidad que nos abre estas tierras, esta ciudad y este país de poder estar aquí, de poder ofrecer lo mejor que tenemos, y lo que queremos hacer es precisamente abrir espacios para que no solamente compartamos los estereotipos que tenemos mutuamente, sino que existan posibilidades y espacios para conectarnos y para vernos de otra manera, ¿no?

Doncs és la música de Super Simio. Us dèiem que aquest festival Latir, aquest pont cultural transatlàntic, té tres potes, diguéssim, fonamentals. Una és la musical, de la que formen part, doncs, com us dèiem, Super Simio, Meli Perea, vaja, també moltes

Doncs és la veu de Maria Mulata, que serà també protagonista amb aquest festival Latir, us ho dèiem, del 16 al 18 de juliol, Ciutat de Barcelona, Casa Amèrica, Biblioteca Gabriel García Márquez, i la festa final que tindrà lloc el 18 a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, Macip Pantera, Maria Mulata, Meli Perea, Juan Das i Super Simio, Els Migranyes i DJ Ruth. I no tot han de ser festivals. També podeu llegir. I podeu llegir sobre música. I podeu anar a escoltar una conversa sobre un llibre que parla de música i que ha estat protagonista aquí al nostre programa, concretament amb els nostres diumenges de Biblioteca Inflamable. Estem parlant de La venganza de las punks, de Vivian Goldman, una història feminista de la música des de poliestirèn a les Pussy Riot, i aquest La venganza de les punks serà present aquest pròxim dilluns a partir de les 7 de la tarda a la llibreria Sonora de la ciutat de Barcelona amb una conversa, atenció, entre Vivian Goldman i també Celeste Bell, és a dir, un luxe asiàtic.

Ho deia més, serà aquest dilluns a les 7 de la tarda, Llibreria Sonora, Barri de Gràcia, Ciutat de Barcelona, xerrada a l'entorn d'aquest llibre del que hem parlat aquí al nostre programa, La venganza de las punks, un llibre de Vivian Goldman, periodista cultural anglesa, que conversarà, us ho dèiem, amb la

Celeste Bell, la Celeste Bell, a més de directora de cinema, és la filla precisament d'aquesta dona que acabeu d'escoltar, de la Poliestirene, la vocalista de X-Ray Spec. Us ho dèiem, el subtítol d'aquest de La venganza de las punk, un llibre editat per Contra, és una història feminista de la música des de Poliestirene fins a Pussy Riot.

Pues sí, Rai, ets una banda que forma part d'aquest llibre, La venganza de les punks, i que també ha passat per aquest, el nostre programa. Un programa que torna demà a partir de les 7 de la tarda, com sempre, a la sintonia de Ràdio 4, ja sabeu, Territori Clandestí. Aquí estem el Dani Granados, Oriol Rossell, i qui us parla, Consol Sáenz, i estàvem parlant de dones, i estàvem parlant de punk, i no ens podem deixar a unes de les pioneres de Slits. Elles són les encarregades de posar avui el punt i final al nostre programa. Adéu-siau.

0: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
1: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons aquest estiu es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero.

0: Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel. A partir del dilluns, 20 de juliol.
1: Ràdio 4.

0: Cada estiu sembla que ens sorprenen noves onades de calor, temperatures que baten rècords i paisatges cada vegada més secs. Sovint ho vivim com si fossin episodis aïllats, però formen part d'una realitat que ens convida a mirar més enllà. El canvi climàtic no només altera el termòmetre, també transforma el territori i la manera com ens relacionem amb ell. L'abandonament o la transformació dels cultius, juntament amb una gestió insuficient dels boscos, han fet que molts espais siguin avui més vulnerables als grans incendis. Aquesta és una realitat complexa, amb moltes causes i molts reptes, però també amb oportunitats. Entendre què està passant és el primer pas per prendre decisions més encertades, tant de les institucions com des de la societat, i amb l'ajuda de la ciència. Encara som a temps de recuperar l'equilibri, de gestionar millor el nostre entorn i de construir un futur adaptat a aquesta nova realitat.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Guibas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
0: Hola, Núria.
2: Saps que el programa d'avui el farem mirant el cel del mes d'agost?
0: Doncs no, però si tu m'ho dius...
2: T'he donat una bona pista, no?
0: El mes d'agost crec que mitja humanitat estarà mirant el cel. Ara en parlarem, oi? Però a mi sempre m'agrada mirar el cel.
2: No podíem acomiadar la temporada sense parlar d'un dels esdeveniments astronòmics més esperats dels darrers anys, l'eclipsi solar total, que de ben segur ens deixarà ben bocabadats la tarda del 12 d'agost. Es tracta del primer eclipsi total visible des de Catalunya des del 1905. La totalitat es podrà observar únicament des d'Islàndia, Espanya i dues parròquies de l'extrem nord-est de Portugal, convertint aquesta cita en una oportunitat excepcional per gaudir de l'astronomia.
0: Per parlar d'aquest fenomen i retre homenatge a l'astronomia en general, hem preparat una taula rodona amb quatre experts de l'astronomia, en Jorge Núñez, exdirector de l'Observatori Fabra, la Clàudia Gutiérrez, investigadora de l'Institut de Ciències Especials del CSIC, Antoni Guntín, director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, i el divulgador científic Joan Antoni Català. Benvinguts i benvingudes al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
2: Comencem amb en Jorge Núñez.
3: Jorge Núñez de Murga és catedràtic d'Astronomia de la Universitat de Barcelona i ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria acadèmica al Departament de Física Quàntica i Astrofísica. Ha estat contractat com a professor visitant a la Universitat de Yale i com a Special Scientist en el Lawrence Berkeley Laboratory de la Universitat de Califòrnia. És membre de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. La seva La recerca se centra principalment en l'astrometria i el tractament digital d'imatges astronòmiques, àmbits en els quals ha publicat més d'un centenar d'articles científics. L'any 2015 va ser nomenat director de l'Observatori Fabra de Barcelona fins al 2025, des d'on va impulsar tant la recerca com les activitats de divulgació científica de la institució. Actualment és director del telescopi Fabra-Roa-Montsec. En reconeixement a la seva contribució a l'astronomia,

0: L'any 2009, un asteroide del cinturó principal va rebre el seu nom. Es diu 4298 Jorge Núñez.
1: Benvingut, Jorge.
2: Gràcies. Bona tarda.
1: No tothom pot dir, no, que té un asteroide al seu nom. Com va ser això?
2: Doncs, sincerament, em vaig enterar una mica de casualitat, perquè jo, a mi no m'havien comunicat. Havia hagut una reunió i havien fet un nomenament, però jo no sabia res. I llavors, doncs, arrel d'una acadèmia que tenia que entrar a l'Acadèmia de Ciències i estaven preparant una... la seva, bueno, la medalla, i la medalla l'havia portat Isidre Pòlit, i que és el que havia descobert aquest asteroide de l'any 1941. Llavors, bueno, doncs em van dir, bueno, i què saps d'aquest asteroide? I jo, no sé res. Llavors em van dir, però si està, té el teu nom. Diu, què dius? I em vaig entregar d'aquesta manera.
1: Va ser casualitat, doncs.
2: Va ser casualitat el que no m'havia entregat directament. No van fer, bueno, per els mèrits, bueno, suposadament els mèrits acadèmics i científics relacionats amb el que era l'astrometria.
3: I com que suposo que el coneixes bé, com és el teu asteroide?
2: És grandet, perquè com es va descobrir el 1941 encara amb mètodes fotogràfics, doncs és un asteroide que és força gran i a més porta un número baixet, el 4.000 i pico, quan ara ja anem pels 500.000, 600.000, jo sé.
1: Seguim amb la Clàudia Gutiérrez.
0: Clàudia Gutiérrez és investigadora de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i investigadora vinculada a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Doctora en astrofísica, la seva recerca se centra en l'estudi observacional de les supernoves i altres fenòmens transitoris extrems a l'univers, amb l'objectiu d'entendre els mecanismes d'explosió estel·lar i utilitzar aquests objectes com a eines per a la cosmologia.
3: Benvinguda, Clàudia.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
3: Gràcies per... bueno, ho faig extensiu a tots. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí al programa, no? Explica'ns una mica com és la teva línia de recerca.
4: Bueno, lo que investigo son las supernovas, que son las muertes o explosiones finales de estrellas. En mi caso, estudio las muertes de las estrellas masivas para entender cómo enriquecen el universo y entender la evolución que ha tenido desde las primeras estrellas que tuvimos.
3: També ens acompanya Antoni Guntín.
0: Antoni Guntín és director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat des de l'any 2007 i un reconegut divulgador de l'astronomia a Catalunya. Amb gairebé 50 anys de dedicació autodidacta a aquesta disciplina, ha desenvolupat una extensa tasca de divulgació científica mitjançant conferències, activitats educatives, col·laboracions amb mitjans de comunicació i projectes museogràfics, entre els quals destaca la concepció del planetari Bombolla de CosmoCaixa Barcelona i del nanoplanetari del Montsit d'Alcobendas.
1: Benvingut,
5: Toni. Hola, bona tarda.
1: El de Castelltallat potser és un dels observatoris més desconeguts, podríem dir. Com va començar els seus orígens o no? Però explica'ns, explica'm.
5: És el primer. El primer que va obrir el públic a Catalunya. Ara ja fa 23 anys, una cosa així. L'únic que, bueno, és un projecte que surt arrel dels incendis de la Catalunya Central, és a dir, surt arrel d'un drama, i aleshores és cedit a una associació de damnificats que no el saben gestionar o no el poden portar així amb dedicació, i aleshores durant molt de temps queda en una mena de llim, i jo he sigut la persona que l'he mantingut tots aquests anys, i ara ja fa 2 anys que hem signat conveni amb la Diputació, amb l'Ajuntament. Jo he muntat una associació que està creada exclusivament per dirigir-lo, i és quan ha agafat ales, i ara ja som 10 persones treballant, i cada vegada ens apareixem més als medis. L'únic que amb aquest tema hi ha una mica de competència deslleial, perquè hi ha projectes que depenen de la Generalitat i tenen molts diners, com el Montsec, i en canvi nosaltres, doncs mira, vam néixer a partir d'un drama i allà ens hem quedat, però bueno, treballant amb
3: això és notícia, no? Competència entre observatoris astronòmics.
1: Això és qui guanya el rànquing.
5: Sí, o sigui, hi ha qui surt als medis, a les ràdios, i s'endú el tros de pastís més gros, però escolta, això nosaltres ho cuidem molt i ens encanta fer-ho des de el que seria el concepte de botiga de barri.
1: Tenim temps. La sana competència, no?
5: Exacte.
3: Tenim temps per parlar-ne, si és que us ve de gust. I completa la taula en Joan Anton Català.
0: Joan Anton Català és divulgador científic, escriptor, consultor i conferenciant especialitzat en astronomia i ciències de l'espai. És llicenciat en ciències químiques i té un màster en astronomia i astrofísica. Al llarg de la seva trajectòria s'ha especialitzat en la divulgació de l'astronomia, impartint nombroses conferències, cursos i activitats de divulgació adreçades tant al públic general com a centres educatius i institucions.
3: Benvingut. El teu últim llibre, L'eclipsi del segle, és una guia sobre l'eclipsi solar total del 12 d'agost del 26. Què t'ha portat a escriure aquest llibre? Què hi trobarem?
5: Gràcies per convidar-nos. Doncs mira, jo sempre explico que jo d'art no en sé i si em conviden a anar en una exposició d'art m'ho perdré tot. Em perdré l'essència de la cosa si no tinc al costat algú que m'expliqui en què m'haig de fixar. I aquesta guia és justament aquest intent per explicar-li a la gent prèviament a l'eclipsi què és un eclipsi i en què s'ha de fixar i com gaudir-lo per conèixer realment tots els detalls i maximitzar una ocasió que és única i a més que és efímera perquè durarà molt poquet. I aquest és el llibre, és una guia, fins on jo sé, és l'única guia en català que ha sortit d'aquest eclipsi.
1: Ara sí, ja entrem de ple en l'eclipsi solar. Per què diríeu que és un esdeveniment tan especial i agafar d'aquesta volada, no?, al nostre país?
3: Perquè fa tants dies que només parlem
1: de l'eclipsi.
5: Perquè ens passa per sobre. Jo no, Joan Anton.
6: No,
5: és això, ens passa per sobre.
6: Clar, és molt poètic el que ara direm, però és que és literal. En aquell moment, gran part de Catalunya es trobarà sota l'ombra de la Lluna. Literalment. I això que és tan bonic, és literal. La Lluna s'interposarà entre nosaltres i el Sol en una alineació que és còsmica, mai millor dit, i això passa molt de tant en tant. De fet, a Catalunya no passava, ja ho heu dit, des de l'any 1905 i no tornarà a passar fins al 2180.
1: Per tant, s'ha d'aprofitar bé, eh?
5: A mi m'agrada molt explicar que tots els dibuixos que veiem als llibres i a internet, els croquis, de l'eclipsi, estan absolutament desproporcionats. Aleshores, el Sol és molt més gran que la Lluna. Penseu que si el Sol és una bola de metro i mig, la Lluna té 3 mil·límetres. I el que és increïble és que ens la tapi completament. Aleshores, és un joc d'ombres que són llargues com agulles i quan veus un eclipsi solar total, el ser conscient d'això i veure que tot està alineat és absolutament fremant. Però és aquest el tema, l'allunyats que estan l'un de l'altre i la finura d'aquestes agulles.
2: Hem de tenir en compte que hi ha una casualitat còsmica, en aquest cas, que té a veure amb els eclipsis, però, de fet, la casualitat està en que la Lluna, que és molt més petita que el Sol, està molt més a prop. I està al voltant de 400 vegades més a prop quan és 400 vegades més petita en diàmetre. No? Això fa que, aparentment, el Sol i la Lluna tinguin la mateixa grandària aparent. Això fa possible que quedi tapada o del tot, o no del tot, i llavors són els eclipsis anulars. O sigui, realment és una gran casualitat que això passi, sí. I bueno, això tampoc havia estat exactament així en el passat, perquè la Lluna ha anat al cap de, durant milions d'anys, canviant de posició, més a prop, més lluny, i bueno, ara tenim la casualitat, des de fa ja mil·lennis, evidentment, que tenim la Lluna ja a la distància on toca. Però clar, és que el Sol és molt més gran. És que una cosa que la gent no sap és que si tu agafes la Terra i poses la Lluna girant al voltant de lo que seria la Terra, doncs tot el sistema Terra-Lluna i cap dintre del Sol. I encara sobra molt espai.
5: Molt, sí, sí.
2: Moltíssim. És a dir, que la Terra, la Lluna i quasi el doble de distància estaria tot dintre del Sol. Que el Sol és enorme.
1: I quines, també es fa molt, molt, molt important, no?, les recomanacions bàsiques per seguir de manera segura l'eclipse. Què em podeu dir?
4: Bueno, yo creo que como primer punto les digo que no miren nunca al Sol directamente. ¿No? Es bastante peligroso, se pueden quemar la córnea o tener daños mayores. Entonces, la mejor recomendación es, si quieren ver el eclipse, usar unas gafas de eclipses homologadas que tienen un número especial ISO, lo tengo por acá escrito, si se los digo, ISO 12312-2, que son las especiales para el eclipse, y con eso lo pueden ver. Tampoco es que se van a quedar el minuto y medio mirando el eclipse con esas gafas. Hay que parar un rato porque igual, aunque no se ve, el Sol está ahí y la radiación nos puede hacer daño. Se puede también mirar de forma indirecta, con proyecciones, por ejemplo, en la Tierra, con coladores de cocina. Bueno, hay varias técnicas, pero no hagan nunca la del agua, que también está muy mal, ni las gafas de sol.
1: Esta de l'aigua?
4: Sí, que
1: esta no me sentía.
4: Que llegan y proyectan en el agua.
1: Claro,
4: ve la proyección, pero está mal también, porque
3: se refleja,
4: claro, ¿no? Llega a los ojos. Y tampoco gafas de soldador, que es que me dijeron que con esto, nada de eso, ni radiografías, que era lo que se hacía en el pasado. Sí, yo recuerdo cuando era pequeñita, soy de Colombia, nos dijeron como, ay, sí, se puede ver con radiografías. Sí.

0: todo el mundo corriendo buscando radiografías, hasta que alguien nos dijo, no, cuidado con los ojos.
1: Claro, porque permíteme, una cosa es la luz visible y la otra cosa son las radiaciones no visibles que nos pueden afectar, ¿no?
0: Claro.
1: Y ese astro que vamos a mirar emite radiaciones diversas.
0: Claro, es que yo creo que nos confundimos porque como tenemos la sensación de oscuridad de noche, entonces se puede la persona quedar mirando al cielo sin darse cuenta que no es el mismo fenómeno. Y eso es bastante, bastante grave. Entonces, si lo quieren mirar, por favor, las gafas homologadas o cosas indirectas, que no sea con el agua, proyecciones. Hay una muy bonita que es con una cajita de cereal, se le hace un huequito. Bueno, la pueden buscar en el internet, se llama Pinhole Eclipse, algo así. Y es muy buena. Esa la pueden hacer con los niños, es bastante entretenida y fácil de hacer.
2: Però estem molt preocupats, deixeu-m'ho dir, i aquí és molt important que els mitjans de comunicació ajudeu en aquesta divulgació, com estem fent avui, no? Perquè normalment no mirem el sol, ja fem bé de no mirar-lo, però tindrem milions de persones aixecant la mirada al sol aquell dia i ens preocupa especialment. Ens preocupen aquests missatges de seguretat que arriben a tothom, ens preocupen les nenes i els nens, que siguem pendents que utilitzin bé aquestes ulleres i ens preocupen imatges que s'han fet icòniques, ridículament icòniques, com la de Donald Trump a l'últim eclipse del 2024, mirant directament sense cap protecció al sol.
3: Aquest es prenia elegia pel...
2: Clar, però clar, i llavors...
4: La gent ho copia.
2: Exacte, hi ha gent que copia qualsevol cosa. Estem especialment preocupats per aquest tema de fer arribar a tothom aquest missatge.
3: Jo diria especialment que és que aquest eclipse ocorre molt a prop de l'horitzó. I aleshores, a vegades, qui no ha mirat el sol en una posta que veus una rodona vermella? Però això són determinades condicions molt... Nosaltres a Castelldefels cobrim aquest eclipsi perquè ens devem al turisme d'allà i allà taparà el 99,6 del sol, és a dir, quedarà aquest 0,4% que és si te'l mires és letal, però l'estat de Navall es pot arribar a suportar i no és bo mirar-lo, sí, està claríssim.
1: I el fet de que sigui tan avall i no, en fi, a sobre dels nostres caps, per dir alguna cosa...
3: Això demostra que la Terra no és plana.
2: Sí, entre altres coses.
1: Això hem insistit molt en aquest programa, sí. Que la Terra no és plana.
4: Sí. I moltes altres coses,
1: exacte. I, no, vull dir, això no li treu atractiu? Perquè si fos... a migdia, diguem-ne, no? Sembla més espectacular. Serà com si estiguem veient una posta de sol avançada, diguem-ne.
3: Permeteu-me, eh? Jo,
1: no ho sé, m'imagino. Clar,
3: jo parlo del trienni d'eclipsis que tenim i aconsello a la gent que vagi l'any que ve al sud d'Espanya o al nord d'Àfrica, perquè aquell ocorrerà a les 9 del matí, durarà 4 minuts, i allò és un eclipsi amb tots els ets i uts, eh? El nostre, bueno, escolta'm, passa per Catalunya i això ens té molt contents a tots. Sí,
4: no? I què podrem experimentar, no? N'heu viscut vosaltres alguns, sí, m'imagino. Sí. Què podrà experimentar
5: moltes,
4: el públic?
5: Vinga,
4: comenceu.
5: Coses,
4: comencem.
6: Bueno, justament jo no he estat mai en un eclipse total de sol encara. O sigui, tinc la meva primera oportunitat justament ara. O sigui, hi ha gent, moltíssima gent, que estan tan enganxats, anem a dir-ho així, als eclipsis, que van a buscar-los allà on siguin, ja sigui doncs, a Svalbard, allà al nord de la Lapònia, o a Ciutat del Cabo, a Austràlia, on sigui.
1: Fa un moment parlàvem, perdona, abans de començar el programa, comentàvem, micro tancat, on havíeu vist els millors o els primers eclipsis, no? I ens comentaves en el teu país, no?
0: Sí, en Colòmbia, en Medellín, en el 98. Y fue más o menos a mediodía. Bueno, yo era muy pequeñita y lo que recuerdo era que se había oscurecido de la nada. Y me sorprendió bastante.
3: El 99 a Turquia...
2: Digues, Toni. No, Toni, endavant.
4: Toni, tu primer.
3: El del 99 a Turquia va ser espectacular. Sí, sí.
1: Aquí vas anar expressament a Turquia.
3: Expressament, clar, i era al migdia, llavors estava alt i l'eclipsi té una durada molt llarga i dona temps a... Són moltes coses, baixa la temperatura, projectes dues ombres, els ocells callen, són moltes coses. I realment és el que deia aquest senyor, el Jorge, que és que fan dependència. Veus un i dius, quin serà el proper? Perquè,
0: Bueno, de hecho, ese fue el último en Europa.
3: Sí.
0: Desde el 99 no tenemos un eclipse total en Europa.
4: Tu, Joan Anton,
2: jo vaig anar als Estats Units, igual que tu. Tu hi vivies, el 2017, als Estats Units. De totes maneres, deixeu-me portar una mica remar en contra o de l'opinió popular, no? Sí, aquest eclipse el tindrem amb el sol molt baixet, però no oblidem que és el nostre eclipsi. És un regal, és que ens l'hem de mirar com un regal. Això no passava des de l'any 1905 aquí a casa. Que ens la jugarem amb els núvols, sí. Que anirà molt baixet, sí. Però i si ens surt bé?
3: Sí,
2: serà tremendo, perquè tindrem el sol molt baixet i això permetrà fer fotografies o visualment captar el sol

0: eclipsat en figures humanes, en paisatge... Sí, sí.
1: Per tu, Jorge, que serà el primer, et fa il·lusió viure?
2: Molta. Sí? Molta, sí, sí. Sí, sí. I, bueno, i el que diu el Joan Anton, o sigui, pot ser que tinguem núvols, però potser no.
1: I, clar, però també ens deia, si hi ha núvols, tenim un pla B.
3: Quin és aquest pla B? Quin és aquest pla B?
2: Veure, doncs, no sé...
4: Les Perseides.
2: A veure, es farà fosc igualment, però és que, clar, és, si no hi ha núvols és molt més espectacular. Clar. Però, bueno, a veure, és que és, has de jugar amb les possibilitats. Jo recordo fa uns anys que va haver el de Svalbard, allà al nord, també era, el sol estava baixet, allà per sobre, de, més en, a dalt del final de Suez, o sigui, les possibilitats de núvols eren altíssimes i es va veure fantàstic. Clar. O sigui, he vist les pel·lícules i et quedes bocabadat, diu, caramba, que bé que es va veure al nord de Suècia, no, al nord-nord, o sigui, hi ha les illes de més enllà, i era gairebé el Pol Nord i es va veure molt bé i era molt baixet també.
3: Esteu en comunicació amb meteoròlegs a veure què passarà, sí, ja m'imagino, no? I algú tenim... pot avançar que es
2: bueno,
3: veu?
2: Ja de moment tenim els mapes que això són públics, ja. No? d'AIMET i del Servei Meteorològic de Catalunya sobre les probabilitats de núvols, tenint en compte que es tracta de que no es pot fer ara una predicció.
3: No, ja,
2: però si almenys tenir l'estadística que ha passat als principis de... cap al, no sé, el 12 d'agost dels últims 50 anys, no? Algo així.
4: I com ha anat això?
3: És que l'agost és un mes de tronades d'estiu,
2: sí,
3: no?
2: Però... ha anat mig-mig. Sí.
0: Però recordem que el passat és passat.
3: Ja,
0: és dir, les estadístiques ens serveixen per analitzar el passat. Aquell dia, com deia ara el doctor Núñez, ens la jugarem. Aquell dia ens la jugarem. Serà una tirada de moneda a l'aire i pot sortir bé o no pot sortir bé. I el pla B, Pere, que deies, en realitat és un pla A. És el que ja estem fent ara en aquest programa, per exemple, que és fer el que jo anomeno la festa de l'eclipsi. És a dir, fer moltes activitats de divulgació, conferències...
4: Arribar a la gent.
0: Exacte, activitats de participació ciutadana, que és el que estem fent a molts municipis també, de manera que quan passi l'eclipsi hagi quedat alguna cosa. I si ha estat núvol, diguem, i de què ha servit aquest eclipsi? Bueno, doncs ha servit per enriquir-nos i passar-nos bé.
4: I per acostar l'astronomia als més joves.
3: Després en parlarem, de la divulgació i l'astronomia.
2: Hi ha una cosa que també és important, i és, per exemple, el que se deia ara fa un moment de lo de les ulleres, no posar-se-les, no? Teòricament, les ulleres estan dissenyades per filtrar tota la llum tòxica, diguéssim, tota la llum dolenta, no només la visual, no la visible, sinó també l'infraroig i ultravioleta i tot això. De fet, els que recomanen les ulleres diuen posar-se-les durant abans de la totalitat. Si estàs a una zona de la totalitat, més o menys... Que tingui un minutet o alguna cosa així, doncs quan ja ha començat la totalitat, treure-se-les, perquè si no, no veuràs directament la corona solar. Mm. I després, en el moment en què intueixis que està a punt de tornar a sortir, diguéssim, el sol, tornar-se-les a posar i no mirar mai directe. Hi ha una curiositat amb l'eclipsi aquest que s'està comentant dels Estats Units, del 2017.
0: 2017.
2: Doncs es va fer, donat que ara els mòbils tenen la geolocalització, es va fer a posteriori un estudi a través de Google i tot això de consultes. Me duelen los ojos.
3: Ah, sí.
2: Tinc no sé què.
3: Em
2: piquen els ulls, no sé què. Bueno, i tenint en compte aquestes consultes i la geolocalització, resultava que coincidia exactament amb el recorregut de l'eclipsi.
5: La Generalitat de Catalunya impulsa una estratègia integral per convertir l'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026 en un gran esdeveniment científic, educatiu i social. A través de la iniciativa Catalunya Mira el Cel, coordina la preparació del territori amb la identificació de punts d'observació segurs, accessibles i amb les millors condicions de visibilitat. També promou una extensa programació d'activitats de divulgació, ciència i cultura arreu del país, en col·laboració amb ajuntaments, observatoris, universitats, centres de recerca i entitats astronòmiques.
3: Ara parlem una mica, no?, des dels vostres observatoris, centres de recerca. Heu preparat coses des del teu centre de recerca, per exemple?
6: Bueno, sí. Des de l'Institut de Ciències de l'Espacio hemos preparado un programa que se llama Eclipse Inclusivo. El Eclipse Inclusivo consta de distintas actividades. Una de ellas era formar a los profesores para que llevaran...

0: este tipo de conocimientos y sugerencias a los estudiantes. También hicimos un concurso que los niños mandaban trabajos hablando sobre ciertos retos, sobre el sol, la luna, la combinación de eclipse, cuándo pasa, cuándo no. Y tenemos uno de los proyectos más bonitos, que es el proyecto se llama Light Sound, que es un aparatico que lo que hace, tiene un sensor y recibe, cuando recibe la luz, suena. Entonces lo que hicimos fue más de 100 aparaticos de esos para distribuirlos en Cataluña y en algunas partes de España, para que la persona que no pueda ver, que tiene algún impedimento visual, también pueda disfrutar del eclipse. Porque este es un fenómeno que es visual, 100% visual. Quizás las personas que no pueden ver van a sentir un cambio en temperatura y en el comportamiento de los animales, pero siempre están de lado. Entonces dijimos, bueno, con este proyecto vamos a hacer posible de que las personas que no puedan ver puedan disfrutarlo por medio del sonido. Entonces el aparatico lo que hace es recibir la luz y a medida que va cambiando la intensidad, cambia el sonido que va haciendo. Entonces, agudo a grave o al revés.
1: Joan Anton, que estàs a tots els actes.
2: Clar, no, a veure, l'estem fent grossa en alguns municipis. Jo sóc nascut a Tarragona i a Tarragona l'estem fent molt, molt grossa, amb moltíssimes activitats que ja fa mesos que van i les que vindran. I en mitjans de comunicació, doncs, òbviament, estem superactius explicant coses importants, que és això de la seguretat, però també la fortuna que tenim, no?, de tenir un eclipsi total solar aquí i de com l'hem de gaudir, hem d'aprofitar aquesta ocasió.
1: Des de Castelltallat, Toni.
3: Nosaltres a Castelltallat, per les condicions de la nostra instal·lació, hem muntat una activitat de tot el dia amb 200 persones, que faran de dia una activitat que es diu Astronomia de Dia, perquè tenim un telescopi que és informatitzat i et pot trobar Júpiter al migdia, i aleshores pues, veuran una gegant vermella amb el cel de dia, que és molt bonic, o la fase de Venus, que estarà... I doncs a la tarda fem l'eclipsi, i a la nit les Perseides, perquè és el màxim de la pluja d'estel de les Perseides. Ens ve moltíssima gent cada any en aquestes dates. Però hem venut totes les entrades sense fer publicitat. O sigui, ara fa una setmana les vam vendre totes i encara ens està trucant gent per venir. Per tant, hem contactat amb un camp que vam veure el dia que era d'abril, que es veia el
2: 29.
3: 29 d'abril, exacte, vam localitzar un camp, hem localitzat l'amo i li hem llogat el camp, perquè ja anirem portant tota la gent que no té entrada.
4: Ampliat l'aforament.
3: Exacte, i tenim pues, allà previst unes altres 200 o 300 persones més, caram. Perquè és el que tu dius, Joan Anton, és l'ocasió de l'any i és un regal, és tot un regal.
1: Catalunya sí, mirarà el cel, no?
3: Està claríssim.
5: I a Barcelona passarà alguna cosa?
6: Bueno, a Barcelona tenim un problema, i és que el 90... L'eclipsi és del 99,8%, sí. El qual vol dir que és total en 0%, o sigui, no és total. I quan però no és total, no té res a veure.
2: No.
6: Per lo que diuen, jo no he viscut encara cap.
3: Segur que baixarà la llum i la sensació de fred, tot, jo crec que sensorialment és... Estic parlant d'un 99,6 que tenim a Castelltallat.
6: Exactament.
3: Llavors, crec que sensorialment serà xulo.
6: Però aquest 0,2% fa que no
3: es faci de nit.
6: Llavors, doncs, el que sí que hem fet és, per exemple, a l'Acadèmia de Ciències, doncs, preparar unes exposicions que estan visibles, per exemple, amb les coses històriques, quan Comas Solà, el primer director de l'Observatori Fabra, va anar a Vinaròs a fer l'observació de l'eclipsi del 1905, fins i tot amb càmeres fotogràfiques i amb càmeres de cinema, de paté, que eren novedoses en aquells moments, per fer, diguéssim, gravar l'espectre, que malauradament se li va acabar la pel·lícula, perquè les prediccions no eren tan bones, però el cas és que també a la universitat s'han previst moltes activitats, estem fent contínuament, no paren de quedar escoles, de que anem a fer conferències, bueno, ara ha acabat el curs i ha baixat una mica, però bueno, una cosa contínua. I bueno, i a l'observatori concretament, doncs tenim previst una activitat que seria com el que es fan habitualment a l'observatori, que són els sopars amb estrelles, que és...
4: Fantàstic, per ser, he tingut l'oportunitat de gaudir-ne.
6: Doncs ja saps de què va, no?
4: I és una meravella, molt recomanable.
6: Especial, però clar, el problema és que ens fa por de que si fem un que digui especial de l'eclipsi, la gent que vagi allà pensi que veurà l'eclipsi total i no el veurà. I per tant, per evitar, diguéssim, sorpreses, doncs hem deixat d'això de dir que no, que no tindrem eclipsi total i que per tant farem una activitat entre cometes normal, no?
4: Doncs per cert, que no se m'oblidi, felicitats per haver assolit el registre rècord de temperatures a Barcelona amb aquests 40...
6: 9 graus,

0: Ja, si em permets, posa de relleu que l'Observatori Fabra, a pesar de tota la seva llarga història i els anys que porta, segueix funcionant, sí, segueix donant informació útil pel ciutadà, no? Segueix sent un servei públic de primer nivell.
1: Jo m'he molestat. Vaig tenir la curiositat de veure tota la part històrica que havia passat a l'any 1918 durant doncs, la pandèmia de la grip de 1900, diguéssim, quan va acabar la Guerra Mundial. També vaig mirar què havia passat el 18 de juliol de 1936. També vaig tenir la curiositat de veure doncs, bueno, aquesta no, durant la grip aviat, diguéssim, de l'any 68. Sí. I també ara, aquesta l'he viscut un director, doncs, que passava durant la pandèmia de la Covid.
0: I has trobat algun punt de connexió entre tot?
1: No, simple, és que no es pot trobar, perquè no hi ha cap diferència en les coses que s'hi han estat observant. Però o sigui, sempre s'ha estat observant tot, des que es va iniciar, per exemple, les observacions meteorològiques, a 1913, tots els dies de l'any. No han faltat cap.
2: Perdona una cosa, però que estiguéssim tots confinats no va canviar res, meteorològicament?
1: No massa, no massa. No
3: a nivell ecològic, sí.
2: Mas, que tothom ho comentava.
1: Sí, a veure, una mica sí, perquè, clar, el tràfic... jo tenia autorització per circular, no? Perquè l'enxuf era el que era el director de l'observatori, no? I, clar, no hi havia tràfic. I com que no hi havia tràfic, va baixar la contaminació, diguéssim, dels automòbils a tota l'àrea metropolitana. Això sí, això sí que és veritat. Sí, sí, sí.
3: Estem parlant una mica de les activitats que esteu fent, no?, per la ciutadania. Quin potencial, no?, té l'eclipsi per apropar l'astronomia, no?, a la població, no?, despertar vocacions científiques? Com ho esteu treballant, això? Anton, per exemple, que tu ets divulgador i et dediques
4: clar,
3: amb això, no?
4: L'estem aprofitant a tope, és el que dèiem, tenim una oportunitat per fer arribar la ciència, no només astronomia, en general la ciència, també per recordar que al final som persones i que el que ens mou són emocions i que la ciència és emoció. Perquè molts cops a la divulgació científica hem creat com una mena de bretxa entre la ciència i la gent, no? Perquè diuen, aquests són molt friquis, els científics, i parlem molt raro, no? I, de fet, la divulgació científica el que intenta és tancar aquesta bretxa, i ara tenim una enorme oportunitat explicant cosetes del cel, i no només del cel, sinó que al final aquest eclipsi de sol, com dèiem abans, ens recorda la fortuna que tenim de ser vius, de ser aquí per poder contemplar això, i ens recorda quantes coses ha fet la natura perquè avui puguem ser aquí, quantes coses podria fer perquè avui no fóssim aquí. I això és molt emocionant quan ho expliques, i ara tenim una oportunitat que hem de saber aprofitar, i jo entenc que la divulgació científica a Catalunya ho està aprofitant.
3: I l'equilibri, no, amb el món natural, perquè els ocells callen, no? I va explicar, no? Tots ens hem regit amb el sol.
4: I les gallines s'amaguen, els ocells deixen de cantar... En fi, que la natura respon, i de fet en mitjans de comunicació també estem preveient de posar micròfons i càmeres a llocs específics, entorns naturals, etc, per poder enregistrar com la natura, com el temps s'atura, com l'univers conté l'alè durant aquells moments, i com aquesta emoció impacta no només a les persones, sinó a l'entorn natural.
0: També hi deu haver mites i falses creences, no?, sobre què passa amb un eclipsi.
3: Desmentir unes quantes.
1: Una cosa interessant.
3: Una que canvia la gravetat, jo he sentit, fa malbé els aliments, o ha fet... Uau. Imagina't. Teniu feina.
1: Hi ha una cosa que volia comentar també, parlant de lo que serien les conjuncions aquestes còsmiques, no? Doncs en aquest cas tenim... una mala sort entre cometes, que és, diguéssim, el sol està baixet, però, a veure, això passa a l'agost, on no hi ha notícies, està tothom de vacances, no hi ha horaris, no hi ha escoles, es pot fer de tot, i és amb una, diguéssim, a sobre, a una última hora de la tarda. Pensem que aquest eclipsi podria haver passat, no sé, si ho posem a les 6 del matí, d'un 15 de juny amb tota l'activitat ciutadana, doncs hagués estat molt diferent, perquè aquest és a la tarda, tothom de vacances, els mitjans de comunicació que no tenen notícies, no, normalment no saben què dir, doncs això seria surten el que diuen les serpientes de verano, no? Doncs en aquest cas no caldrà, ja tindríem una de veritat, i es preveu, doncs clar, una gran afluència de tot tipus, degut a aquestes circumstàncies que són casualitat.
0: Jo pensant en l'efecte sobre... O sigui, en l'impacte d'un eclipsi sobre la ciutadania, m'ha vingut al cap l'eclipsi de sol, per mi més famós, que és el primer moment que

0: Jo vaig ser conscient de que existien els eclipsis de sol, que és llegint les aventures de Tintín en el Temple del Sol. Bueno, estem parlant dels anys 50, aquesta aventura de Tintín, no? Sí, sí. I realment, jo recordo haver estat llegint i veure, no?, en aquell temple aquells... Clar, doncs això, després veus que també a Egipte, tal, doncs, els sacerdots utilitzaven, no?, aquests moments perquè sabien que vindrien, oi? Sí, sí. Per influir d'alguna manera sobre la població, no? I dir, escolta, com no feu... Prepareu-vos, que aquí pot passar no sé quina cosa. Mira, s'ha enfadat el sol. No?
1: La percepció era absolutament brutal, des de la ignorància. Clar, et quedes... Sí, sí.
0: Aquestes coses encara existeixen en algun lloc. Algú té supersticions sobre el sol? No sé, Colòmbia, per exemple, teniu alguna superstició sobre un eclipsi i el sol s'apaga?
2: Bueno, sí, perquè hi ha moltes comunitats indígenes que tenen sus mitos, sus leyendas en torno al sol, a la luna, i bueno, hay varias. Por ejemplo, bueno, una de ellas dice que el sol y la luna tuvieron hijos y los hijos éramos nosotros, y entonces la luna perseguía al sol y solamente se encuentran cuando el eclipse sucede. Entonces, pero sí, son mitos y leyendas de comunidades indígenas, que en Colombia son más de 60, 70 comunidades indígenas.
3: Hi ha cultures al món on, per exemple, les dones embarassades no miren l'eclipsi perquè és mala sort pel nadó. A altres cultures que coincideixen a pensar en un eclipsi amb la trobada íntima entre el sol i la lluna, i no mira l'eclipsi per donar espai en aquesta trobada
2: intimitat.
1: Donar-los intimitat.
3: Absolutament. I després recordem que durant segles això ha estat interpretat com malastrugança, com missatges de déus emprenyats, no? Perquè, clar, tu imagina que se't fa fosa ple dia, no? I hi havia moltes cultures que pensaven això, que eren signes de que vindrien alguns cataclismes i que et moriria un rei. I efectivament, els reis s'acabaven morint. Només que un any després o dos anys després hi havia estat l'eclipsi, que ja ho havia anunciat, això.
4: Joan Anton, potser tu saps alguna cosa d'això, però la cançó de la lluna i la pruna no parla d'un eclipsi?
3: Ah, no ho sé, això.
4: Jo diria que sí, eh? Allò de la lluna, la pruna, ella, sa mare la crida i ella no vol.
3: No sé.
4: Vaig llegir alguna vegada.
3: Probablement.
5: Una curiositat que fins i tot he sentit científic, astronòmic, i és que la línia, diguéssim, dels nodes de l'òrbita de la lluna, doncs el que són els nodes de l'òrbita de la lluna estan, diguéssim, el signe que és com un signe de drac, de fins i tot el període de la lluna entre de noda a noda és el que es diu el període draconític, el mes draconític de la lluna, i això ve de que durant anys i anys, doncs, els eclipsis només són possibles quan la lluna està a prop del node. I el node, justament, era, doncs, es posava, diguéssim, amb un drac, amb un dragó, perquè l'eclipsi era que un drac es menjava el sol.
3: Sí, això a la cultura xinesa, va molts segles, pensaven això, que la mossegada que té el sol, com deies, que li genera la lluna, era un drac que s'estava menjant.
5: Exactament,
3: el sol.
5: Exactament, i per això és el més draconític, i és on està el símbol i tot això. I una altra curiositat, que també, això del Tintín, que comentaves, hi ha també un precedent històric, autèntic, que és que el Cristòfal Colom el va fer servir un eclipsi de lluna, no de sol.
0: Ah, sí?
5: Per bueno, guanyar-se uns quants dient que anava a fer, sí, que retiraria la lluna i tal.
0: Els van radar. Durant el descobriment d'Amèrica.
5: Sí, bueno, durant aquests anys. Sí.
6: Catalunya compta amb 18 observatoris astronòmics repartits per tot el territori. Alguns, com el Parc Astronòmic del Montsec o l'Observatori Fabra, fan recerca científica per conèixer millor l'univers. D'altres apropen l'astronomia al públic amb activitats educatives i d'observació del cel. Gràcies a la baixa contaminació lumínica de zones com Prades o el Pirineu, Catalunya és un lloc privilegiat per observar les estrelles. Per això el nostre país s'ha convertit en un referent tant en recerca astronòmica com en divulgació i astroturisme.
7: De fet, aquesta setmana Tarragona, no?, s'ha convertit en el centre de la recerca amb la celebració de la 17a reunió científica de la Societat Espanyola d'Astronomia, que reuneix més de 560 professionals al Palau de Congressos. La trobada arriba en un moment de gran dinamisme en el sector. De fet, la presència de dones continua estancada al voltant del 30%, el 68% del qual és personal investigador que no té plaça fixa, i el personal de suport tècnic i de gestió ha baixat del 53% al 41% el 2026. Podem dir, doncs, no, que l'excel·lència científica continua convivint amb una situació a vegades de fragilitat laboral en aquest món, no? I esteu d'acord? Sobretot tu que et dediques a la recerca.
2: Bueno, sí, eso es uno de los problemas más grandes que tenemos ahora, bueno, en la ciencia en general, y en la astronomía, en el instituto, yo creo que somos alrededor del 25%. Entonces, una de las cosas que más hacemos es tratar de ir a escuelas y colegios a mostrarle a los jóvenes, en especial a las niñas, que pueden hacer ciencia, porque siempre hace falta un referente. En mi caso, yo nunca tuve un referente y fue difícil, digamos, encontrar el camino. Lo encontré al final, pero fue un poquito difícil. Ahora con los niños, estas actividades, yendo a colegios, a ferias de ciencia, como la fiesta de la ciencia en el Born, o no, la noche de ciencias que se celebra en septiembre, ayudan mucho a que los niños encuentren referentes, bueno, las niñas también, pues con énfasis en las niñas, que encuentren referentes y que vean que sí, que se puede hacer ciencia, que se puede seguir, que no son solo los genios o actividades para niños, no más. De hecho, teníamos un proyecto, que es el proyecto Magnet, que es liderado por la Fundación Bonfield, y lo que hace es parejas entre institutos de investigación y escuelas segregadas para disminuir la segregación. El año pasado terminamos con una escuela que llevamos 5 años de emparejamiento en Igualada, en Castellá, y el impacto fue bastante positivo. Esa es una escuela que tenía muchos niños extranjeros, y en mi caso, cuando fui a darles una charla, se dieron cuenta que yo no hablaba como la gente de aquí. Entonces me preguntaron que de dónde era, les dije que era de Colombia, Suramérica, y después los niños, que son hijos de inmigrantes, fueron y se acercaron a mí y me abrazaron. O sea, yo no me esperaba esa reacción. Claro, y entonces dijeron, es la primera persona que conozco que no es como tan alejada de nosotros que hace ese tipo de cosas. Entonces eso, o sea, me motiva mucho y por eso estoy en divulgación, porque quiero que los niños y las niñas que no tienen ese acceso puedan tenerlo, se puedan acercar a la ciencia y que se vea que no es solo para unos pocos privilegiados.
3: Sí, a més, si em permeteu, la ciència en general, l'astronomia en particular, sempre ha estat una ciència molt masculina, lamentablement, fins al punt de que a començament del segle XX hi havia, a les dones els era prohibit directament utilitzar observatoris astronòmics professionals. Per això és tan important referents femenins, com la Clàudia, o si m'ho permets, Núria, com tu mateixa, que podeu inspirar a les generacions de nenes en aquest moment, que és molt bonic fer ciència i que la ciència no coneix de sexe masculí o femení, és simplement ciència molt bonica.
0: Hem tingut moltes investigadores, divulgadores, tecnòlogues, enginyeres que ens han visitat el programa i realment crec que hi ha una unanimitat absoluta en què s'ha de crear referents femenins, s'ha de visibilitzar i amb això estem molts compromesos, no?
4: A Castelltallat ens visiten moltes, algunes famílies bastantes, que ens diuen que és ell o ella, petitet de 8, 9, 10 anys, que els ha arrastrat a tots cap allà, i venen noies i nanos, i bueno, això és el que ens fa més il·lusió, sí. Tenir l'oportunitat de plantar plançons d'amor per l'astronomia.
2: Claro, es que es muy fuerte si uno le pregunta a un niño por el nombre de un científico, solo se saben nombres de hombres. Sí, sí. Es muy fuerte, bueno, incluso gente grande.
4: Sí, mayores, sí.
7: Quins reptes científics creieu que afronta avui en dia l'astronomia? N'hem dit uns quants, hem dit ara una mica el tema dona i ciència, hem dit aquesta personal no fixa, no? Molta temporalitat. Quins altres reptes?
2: Sí.
7: Precarietat.
2: Sí. Bueno, són poques places. Una de les coses que hay que hacer si se quiere uno dedicar a la ciència en astronomia és viajar, estar en distintos lugares, porque supuestamente eso le da más oportunidad de conseguir un trabajo fijo, y al final pues no siempre pasa. Entonces son como condiciones que le meten a uno en la cabeza para triunfar, y los que triunfan son muy pocos, y no porque no sean buenos, sino porque son poquísimas los lugares en los que se pueden hacer este tipo de investigación.
7: Des dels observatoris, com ho veieu?
5: Bueno, a veure, per exemple, l'Observatori Fabra rebem visites escolars, és una de les nostres principals activitats de divulgació, i aproximadament cada any passen uns 15.000 nens i nenes, entre nens i nenes per l'Observatori.

0: I queden tots molt, molt contents. Jo diria que extasiats, no? Diguéssim, de veure què és el que es pot fer en ciència, no? I jo sempre dic que, bueno, mira, si d'aquest grup d'escolars ha vingut només uns dos o tres acabin dedicant-se a coses de ciència, ja estarien satisfets. Evidentment, no pot ser tothom, perquè no pot ser. Però és molt, molt, molt important, i sobretot també que anar escurçant la bretxa, diguéssim, de ciència entre nois i noies, i en concret en astronomia, perquè clar, l'astronomia la gent l'emparella amb la física i amb les matemàtiques, que és més o menys certa, i ja, això són ciències dures, millor que no. Tot el contrari. I justament són les més agraïdes, les noies, justament. I jo sempre penso que a poc es va escurçant la diferència, encara falta molt, però si em tinguessis que dir que considero que són més millors, els homes científics o les dones científiques, hauré de dir que les dones, evidentment.
1: Però hi ha consens que té que haver de tot, no?
0: Sí,
2: sí.
1: O sea, las miradas son diferentes.
2: Sí, sí, sí, complementarias. Yo creo que también uno de los retos es cambiar la mente de los padres, porque en muchos casos los niños quieren seguir las ciencias y los padres dicen que no, que no van a conseguir algo,
3: dando un trabajo. Por la precariedad, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí.
4: Bueno.
2: Y eso es especialmente en familias religiosas. O sea, como les decía, de las escuelas, esta es la de Igualada, hay muchos niños que son de familias musulmanes y la visión de ciencia y de mujer haciendo cosas es un poquito diferente. Bueno. Entonces, cambiar también la mentalidad de los padres de que este tipo de cosas son para todo el mundo.
1: Com ho veieu a l'observatori? Quina percepció
4: teniu? A Castellà fa un parell d'anys que vam obrir una convocatòria per buscar guies i ens han aparegut 6 preparadíssims. O sigui, un amb la carrera de física i de matemàtiques, l'altre astrofísica, l'altre, o sigui, preparadíssims. I llavors veus el currículum vitae i dius experiència professional, venda de gelats per l'estiu i de petar-los per Sant Joan. I aquesta és la realitat.
0: Sí, sí, sí.
4: Llavors el fet que jo diria que un esforç cap a crear sortida per aquesta gent, perquè són gent molt ben preparada i molt vàlida.
5: Abans de preguntaves, no, quin és el gran repte, un dels grans reptes avui, no només de l'astronomia, jo diria de la ciència i de la cultura, és la manca de pressupost. Un projecte, i això s'ha d'explicar a la gent, perquè si no, no s'entén. Un projecte tan important per la ciència com el telescopi espacial James Webb, que ens està obrint els ulls a l'univers, el seu pressupost ha estat faraònic. Molt bé, ara mirem què vol dir faraònic. Aquest pressupost faraònic vol dir exactament menys del 0,3 del pressupost militar anual de tot el món. De què estem parlant? És a dir, quan diem que ens gastem molts diners amb l'exploració de l'espai o amb l'astronomia, de què estem parlant exactament? Ho hem de comparar, perquè si només agafem el valor absolut, el ciutadà, de manera molt honesta, pensa, uau, quants diners, no? Però ara fem relativament, comparem amb altres coses i bàsicament arribem a la conclusió d'on ens estem gastant els diners és a matar-nos.
4: Tota la raó, Jonathan, tota la raó.
2: Sí, però jo crec que el problema és que la gent no ve resultados instantáneos, y al no ver resultados instantáneos creen que el dinero se está botando, se está tirando a la basura.
4: Sí, pero el resultado de las bombas
0: Pero pensem una cosa també, que quan hi ha coses que semblen científics, per exemple l'espai, els satèl·lits artificials, tot això és molt científic, bueno, depèn, ara mateix hi ha un projecte que tant de bo no es faci, de posar no 30.000 objectes com tenim més o menys ara, posar en òrbita 2 milions de satèl·lits per fer internet, per fer, diguéssim, intel·ligència artificial, càlculs en òrbita, que si, diguéssim, tenen electricitat perquè tenen panels solars, i també per il·luminar ciutats, diguéssim, o on vulguis, des de l'espai en què trobo els reflectors i poder convertir la nit en dia. Doncs mira, això ens té els astrònoms completament espantats. Però això sí que potser té futur. Per què? Perquè hi ha diners pel mig.
3: Una mica, hi ha uns estudis, no, que diuen que el 10% de la població mundial manifesta tenir interès per l'astronomia. Jo a vegades sempre dic que l'astronomia és com la cara amable de la física, no? Per què creieu que l'astronomia, així molt breument, ja per acabar, continua potser fascinant tant a les persones, no?
2: Bueno, yo creo que se tiene la imagen romántica de la astronomía, que es la persona mirando el cielo en un telescopio y la estrellita. Y bueno, y mucha gente, de hecho, empieza astronomía con esa idea, y cuando tienen física, cuando tienen matemáticas, se estrellan Y dicen, pero ¿y dónde está mi telescopio con la estrellita? Entonces es la parte romántica de lo que de la física,
3: de las matemáticas,
2: de que, bueno, a diferencia, digamos, de otras ciencias, se puede mirar el cielo, se puede disfrutar del cielo y hay bastante curiosidad. Entonces eso llama bastante la atención.
5: Jo crec que no és sorpresa que l'astronomia motivi a la gent, perquè si hi ha una ciència que és capaç de provocar tanta emoció i tant d'impacte, és l'astronomia quan t'expliquen que estàs fet de pols d'estrelles directament, o t'expliquen que hi podria haver també altres éssers com tu, meravellosos, allà dalt, fent-se també les mateixes preguntes exactament que tu, i això, evidentment, enganxa.
4: Jo crec que hi ha algo que és subliminal, que és que quan mirem el cel estem veient el nostre ancestre. Venim d'allà, estem fets a l'univers. Per tant, som part de l'univers.
0: Una cosa que cal remarcar és que la humanitat té dret a contemplar el cel. I això s'està perdent no només en les àrees urbanes, sinó que estem a punt de perdre-la a nivell global. I això de veure la Via Làctea, doncs, que serà una cosa del passat.
4: El que deies ara dels 2.000 satèl·lits. Ai, dels 2 milions.
1: Sí, espantós. Això dona per molts altres programes. Doncs, dit i fet, han passat 52 minuts.
4: S'ha fet curt.
1: S'ha fet curt. Doncs, fantàstic. Per nosaltres també.
3: I tant.
1: Molt curt, molt curt, molt curt. Moltíssimes gràcies, Jorge Núñez, catedràtic d'Astronomia de la Universitat de Barcelona i ets director de l'Observatori Fabra. Moltes gràcies, Clàudia Gutiérrez, investigadora de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i vinculada també a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Moltes gràcies, Antoni Gundín, director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat. I moltíssimes gràcies, Joan Anton Català, divulgador, científic, escriptor, consultor, conferenciant, especialitzat en astronomia, i fins una altra ocasió.
5: Gràcies per convidar-nos.
4: A vosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Aquest ha estat el darrer programa de Digue-li Ciència a Ràdio 4, un compromís amb la divulgació científica que va néixer el mes de setembre de 2024. En aquestes dues temporades, 200 investigadors ens han visitat en 84 programes setmanals.
3: Científics i científiques ens han ofert el coneixement per entendre millor el món que ens envolta. Els donem les gràcies a tots, especialment als joves, que fan de la ciència la seva professió i que amb el seu talent són un referent inspirador per les noves generacions.
1: En el programa d'avui, el control tècnic ha estat Víctor Domínguez i també han intervingut les veus de Maricruz Hernández i Maria García Coll.
3: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
1: I recordeu, recordem, i avui més que mai, que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
6: Digue-li Ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.

0: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
1: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis, som el programa de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic on qui mana és el valor del contingut. Avui farem una reflexió amb la Direcció General de les Persones Grans de la Generalitat de Catalunya davant el repte de la longevitat en el segle XXI. I a Catalunya, evidentment. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Bon dia, per tant, deia, bon dia de dissabte, 8 del matí, senyor Pedro Cano de Sandes, director general de la gent gran de la Generalitat, ha estat metge, que ha liderat projectes d'innovació i transformació social al llarg de la seva vida. Per tant, bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia a totes.
0: A totes i a totes.
2: I a tots.
0: I a tots, a totes i a tots. Molt bé. És les 8 del matí, com deia, però també saludem aquells que ens escolten el diumenge a les 22 hores, a la remissió del programa i també a tota hora al web de Ràdio 4, a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Senyor Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Antonio Martínez de Loyo, senyor Martínez, com estamos?
3: Estamos encantados.
0: Encantats, la calor comença a fer...
3: No comença a fer.
0: Vostè no la nota.
3: No.
0: D'acord. El senyor Manel Becerra, historiador i president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de l'UJT. Manel, senyor Becerra, bon dia.
4: Bon dia, Manel.
0: Bon dia, bon vespre, bona tarda, bon tot, eh?
4: Bona tot hora.
0: Bona tot hora. Senyora Lourdes Charles, presidenta de l'associació de Som Seniors. Senyora Charles, Lourdes, bon dia.
5: Què tal, com estem? Bé. Aquí intentant canviar el món.
0: En diuen alguns oients que t'escolten el diumenge al vespre, a les 22 hores, que ens escolten.
5: Dic, que ens escolten.
0: I sí, la Lourdes Charles, que els hi agrada molt.
5: Molt bé, doncs.
0: D'acord?
5: Gràcies.
0: Pues, sàpiguen que després no diguin que no ho dic, eh? El senyor Leopoldo Gay és advocat i sot president de l'associació Sumeri. Senyor Gay, com està vostè? Bon dia, Leopoldo.
6: Bon dia.
0: I ara estem esperant que arribi una altra persona, la Laura Rosillo, que està, crec que està... amb els trens lluitant per arribar-hi.
4: Està en aproximació.
0: Per tant, de moment som els que som. Serem més perquè alguna que altra sorpresa en tindrem. Per tant, llega el moment de la situació. Catalunya entra en l'era de la longevitat, no? Val, d'acord. Catalunya viu una de les transformacions més profundes de la seva història. L'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat ha convertit la longevitat en una realitat estructural que redefineix el model social, econòmic i institucional del país. La creació de la Direcció General de les Persones Grans simbolitza l'inici d'una nova política pública que deixa enrere una visió assistencial per situar al centre les persones i el dret de les persones grans, dels sèniors, la seva autonomia i la qualitat de vida. Senyor director general, senyor Pedro Cano, la primera aproximació, la seva reflexió.
2: La primera reflexió no pot ser altra que reconèixer que estem vivint moments de transformació molt profundes. Som una societat que ja és longeva, per definició, i per tant és una societat que estem en plena transformació. Només perquè ho tinguem present, cada any a Catalunya s'incorporen més de 37.000 persones majors de 65 anys i més de 14.000 persones majors de 80. D'aquí a dues dècades, més del 25% de la població tindrà més de 65 anys. I això és una tendència que continuarà creixent. Per tant, no només hem d'afrontar tota aquesta situació com un repte de país, sinó també com una oportunitat de desenvolupar un país millor per tothom.
0: Un nou model de política pública, diríem, que és el que també tenim sobre la taula, no? Es tracta de què? D'un canvi de paradigma, allò que diem tantes vegades, de coordinar les polítiques de la longevitat, impulsar l'atenció integrada social i sanitària, combatre la soledat no desitjada, no volguda, i promoure un envelliment actiu. Quantes coses que diem sempre i molt sovint i les anem repetint i les anem repetint perquè ens cali dins de l'ànima, no? Les persones grans deixen de ser considerades, diríem, únicament receptores de serveis, que sembla antic, jo, que sembla antic aquesta frase, no? Però cal esdevenir, cal que siguin protagonistes d'una nova societat que reconeix la seva experiència, el seu talent i la seva aportació al progrés col·lectiu, jo diria també, d'una nova societat. Antonio Martínez de Loyo.
6: Efectivament, ens trobem davant d'un canvi de paradigma. Les persones grans deixem de ser exclusivament consumidors de prestacions públiques. Tenir més de 65 anys, aquí s'ha dit moltes vegades, ja no determina la vida de ningú. La nova política s'enfoca des del reconeixement del valor de l'experiència, del coneixement i fins i tot de la prudència acumulada per anys de prestacions professionals. És el seny que caracteritza els sèniors. Però a Catalunya, a més, davant del que ha sigut el plantejament d'aquest programa, estem davant d'un procés legislatiu molt interessant, com és el de l'elaboració d'una llei de les persones grans, actualment al Parlament de Catalunya. Aquesta llei contempla les garanties de participació i inclusió de les persones grans en tots els àmbits de la vida. El títol 7è recull les mesures de protecció de l'educació, del coneixement, el desenvolupament de programes universitaris, el foment de les experiències intergeneracionals i la contribució de les administracions per millorar l'envelliment actiu i la reducció de la bretxa digital de les persones grans.
0: Per tant, també tenim o estem davant de nous reptes d'una societat longeva, no? A veure, Manel, una reflexió. Manel Becerra. Garantir el dret d'envellir a casa, transformar el model residencial i afrontar les demències, reforçar les cures, incorporar la innovació biomèdica, són un dels reptes que hem parlat, no? Però que continuen sent vitals i necessaris, dels grans reptes d'aquest futur nostre més immediat. Cal afegir, doncs, també l'emergència climàtica. No la vull pas deixar fora en aquest moment de calor, no? Què vol dir? El juny del 2026, Europa ja va registrar prop de 2.000, una tendència, una projecció, 2.000 persones mortes atribuïdes a la calor extrema. És a dir, sobretot això és important per nosaltres. Gairebé el 95% de les persones de més de 65 anys han estat les víctimes. Una realitat que converteix la protecció davant les onades de calor en una nova prioritat de salut pública, fins ara potser desconeguda, però ara necessària. Manel.
4: Sí, realment aquesta dada que has donat és prou contundent, no? De que estem davant d'una emergència vital, més allà fins i tot d'emergència climàtica, i és un gran repte que tenim tots, com a societat, com a col·lectiu i també com a administració. Jo he pogut mirar una mica, per seguir la línia del que tu has dit, el sistema de monitorització de la mortalitat diària associada a la temperatura, i aquí a Catalunya també les xifres, que no les donaré per no cansar, és més o menys coherent amb les dades aquestes generals, no? amb una síntesi. La majoria de les persones mortes per el tema de l'emergència climàtica són majors de 65 anys, prou del 90%. I d'aquestes, la majoria són dones. Vull dir, aquesta suposo que és coherent amb tot el que sabem de la situació, no? Jo vull expressar, pot ser quasi a nivell personal, que tinc confiança. No és una confiança voluntarista, sinó que tinc confiança en l'administració pública, en el govern de la Generalitat, perquè fins ara ha demostrat que és capaç de prendre decisions a favor del benestar i de les necessitats de les persones grans, com és la llei de les persones grans que s'està tramitant al Parlament, la creació d'una direcció general o el Pla Cura i d'altres. Per tant, jo espero i confio i estic quasi segur que ja s'estan prenent decisions o s'estan projectant decisions d'aquí al futur, perquè això no s'acaba, això continuarà i probablement empitjorarà, i que puguem preveure i mitigar aquests efectes tan dramàtics de les emergències climàtiques.
0: Sí, per tant, el tema del maltractament, que l'hem parlat molt sovint al programa, apareix un nou player, diria, un nou jugador en aquest tema, que és l'escalfor, la calor. Aquesta calor que provoca gairebé el 90% de les víctimes són persones de més de 65 anys. Per tant, això requereix una reflexió i una activitat ja gairebé immediata. A veure, quina és la seva reflexió, senyor Cano?
2: Per començar, sobre aquesta temàtica, que sens dubte és sobrevinguda i és molt capdalt. El sistema que feia referència al Manel Becerra és el sistema de monitorització de mortalitat diària que elabora l'Institut de Salut Carlos III. I és una estimació que es fa comparant la mortalitat esperada dels anys anteriors i la que va succeint amb els nous dies. I aquest sistema de monitoratge que va començar amb la Covid és molt interessant perquè s'està utilitzant ara per als efectes del canvi climàtic i les onades de calor. De l'1 de maig al 9 de juliol a Catalunya, aquest sistema va estimar que 224 persones grans de més de 65 anys van morir per causes originades amb aquestes onades de calor. Això vol dir el 88% dels morts que es van produir en aquest període de temps. I d'aquests, la majoria, 146, eren persones que tenien més de 85 anys. Per tant, és un tema prou rellevant. Per l'altra banda, també s'ha de dir que el sistema de salut de Catalunya no funciona no només en base a l'estimació d'aquesta monitorització, sinó que hi ha una dada que és molt interessant, que són les notificacions per mort per cop de calor. En aquest sentit, el Esteve Fernández, que és el secretari de Salut Pública del Govern de Catalunya, divendres passat va aclarir que precisament en aquests períodes, en les primeres onades de calor que hem tingut, no hi ha hagut cap notificació de mort per cop de calor, malgrat que les estimacions de mortalitat es estan parlant d'aquestes desenes de morts, no? Això el que vol dir és que moltes d'aquestes persones estan morint per la seva patologia de base, que fonamentalment són patologies cardíaques i respiratòries, que es veuen agreujades o descompensades quan fa molta calor. Per exemple, les persones amb aquestes patologies poden empitjorar quan hi ha aquests episodis de temperatures extremes. En aquest període de temps, en aquestes tres onades de calor que portem, el 80%, més del 80%, com dèieu, són persones, són morts atribuïbles per a aquestes altes temperatures. En aquest sentit, què està fent el govern de la Generalitat? Primer, enviar el missatge clau a tota la població de mesures que són molt efectives, però són senzilles i que tothom ha de tenir al cap, no? Hidratar-se bé amb freqüència, evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia, mantenir-se en espais frescos i fer un seguiment de les persones que viuen soles. Per tant, aquest tema també afecta a la soledat no desitjada i a les persones que viuen soles.
0: La calor i la soledat van unides amb aquest tema, eh?
2: Bueno, i l'habitatge.
0: I l'habitatge.
2: Moltes persones que viuen soles no es detecta que estan descompensades per efecte tèrmic i, per tant, aquesta situació s'agreuja.
0: Correcte. Per tant, de tot plegat, els drets, la dignitat i la lluita contra l'edatisme i contra aquest nou maltractador que es diu la calor, no? Que està produint el que està produint i que comencem, diríem, a identificar. Per tant, la política pública de la longevitat només serà completa si són capaços de situar-la els drets al centre de totes les actuacions. I quan dic totes les actuacions, vull també la calor. La futura llei de les persones grans ha de garantir aquesta autonomia que hem dit moltes vegades. La participació, l'accés i l'igualtat d'oportunitats. Diríem que alhora Catalunya ha d'afrontar dues realitats encara massa invisibles. Encara massa invisibles. Que és l'edatisme, que el parlem molt sovint, i una discriminació profundament arrelada i el que és el maltractament a les persones grans, que és una greu vulneració dels drets humans i que ara, com dèiem, ha afegit també la calor com un dels elements, que demana més prevenció, detenció i una resposta institucional, que ara estem escoltant el que ens estava dient el senyor Cano. Lourdes, la teva opinió.
5: Mira, quan parlem de longevitat, molt sovint ho associem a problemes. A problemes de salut, a problemes de com pagarem les pensions, a problemes amb les cures, amb la dependència. Però realment la pregunta que ens hauríem de fer quan parlem de longevitat és quin lloc volem que ocupin les persones grans a dins de la nostra societat. Arrosseguem un edatisme, no?, que ens fa veure les persones grans com persones que no estan al dia, que no aporten, que tenen problemes per seguir, doncs, amb problemes de soledat. I això el que ens fa veure és, d'alguna forma, no tractem bé a les persones, perquè no les respectem, no? Per tant, aquest no tractar bé ens porta al maltractament a les persones grans. Raó per la qual aquesta llei de les persones grans és necessària per defendre els drets i perquè les persones grans visquin en societat. De totes maneres, jo voldria fer

0: afegir que veiem la longevitat com un fenomen demogràfic, però realment és un canvi a la civilització que estem vivint en aquests moments. Igual al que va passar quan es va universalitzar l'educació. Abans l'educació no era per tothom, era solament doncs, bueno, pels qui podien, pels rics, no? I després va ser obligatòria per tothom. Després vam anar a la societat del benestar. Ara hem de passar a una altra etapa, que és aquesta etapa de la longevitat. Que això què vol dir? Hem de tindre les persones competències per viure en una societat longeva. I això vol dir alfabetitzar-nos, però en molts aspectes de la vida, no? Entendre que viurem més anys des de que siguem ja joves, no? O sigui, amb tots els cicles de la vida hem de pensar en aquesta, en viure més anys.
1: Avui estem fent una mena de reflexió, perquè és el darrer programa, Sentit de Viure és el darrer programa d'aquesta temporada. Per tant, iniciarem, diríem, el proper programa el 12 de setembre, temporada 26-27, però avui fem un balanç, una reflexió. Per això ens acompanya i li hem convidat i agraïm realment que el director general de la gent gran, el senyor Pedro Cano, ens acompanyi per fer aquesta reflexió, tancar el programa, a veure on estem realment, perquè no ens oblidi quines les responsabilitats que tenim, les accions fetes, no? La longevitat no només es convertirà en una oportunitat si reforça allò que també estaves dient ara, si reforça la cohesió entre generacions, allò que diem sempre la part intergeneracional, però figurativa, no? El flux de coneixement entre persones grans i persones sèniors i persones joves, vull dir. Les persones grans continuen essent cuidadores, voluntàries, transmissores de coneixement i protagonistes actius de la vida social. No tenim cap dubte. L'estratègia per una societat longeva i una vida plena 2025-2030 és un segle d'anàlisi o de reflexió o de projecció. Ha d'impulsar aquesta transformació en polítiques basades en l'evidència científica, la innovació i tot allò que és la corresponsabilitat de tota la societat. Senyor Leopoldo Gay, advocat i president i vicepresident de l'Associació Sumeris, quin és el vostre pensament o reflexió?
2: Home, jo crec que el tema, desgraciadament, és un tema de discriminació. O sigui, això va de discriminació. I la reacció davant de la discriminació es veu a vegades agreujada per la desigualtat. La desigualtat crea vulnerabilitat. I si això li afegeixes una discriminació per edat, el còctel és explosiu. L'alarma existeix, afortunadament. Els mitjans esteu, en definitiva, divulgant aquesta problemàtica. El dia a dia d'una persona gran està ple de detalls que revelen. Uns passen inadvertits, probablement dintre d'un temps ja no passaran tan inadvertits, i altres clamen al cel. El problema que tenim és que tenim un endemiatge legislatiu i un endemiatge constitucional i de drets que ens permet lluitar contra això. I dic de drets, no de principis. L'article 14 de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, la Llei d'Igualtat, tot això són motius per als quals hem d'anar tirant. Però hem d'anar tirant des del naixement fins al traspàs. Què vol dir? Que si nosaltres lluitem per una fracció generacional, hem de lluitar per totes les fraccions. Però, evidentment, posant cadascú el punt a l'accent d'una cohesió entre totes les generacions. I aquesta cohesió, jo crec que la legislació ens ha, en definitiva, de guiar. Estem en un programa de ràdio. Jo em pregunto, i per tant de síntesi, jo em pregunto què passarà al combat electoral que vindrà aviat. Hi haurà persones majors de 65 anys a les llistes electorals? Les dones no existien a les llistes electorals, ara existeixen. Podríem establir una quota perquè il·lustri la visibilitat en el debat polític, cultural i social de que l'1 al 10 de cada llista hi hagués alguna persona gran? Això jo crec que seria culturalment i políticament molt important, perquè seria la manera d'il·lustrar la visibilitat de lo que fins ara s'està dient classe passiva. La classe passiva ha d'estar també en les llistes electorals, i això va facilitar molt la comprensió de la societat i, per descomptat, aquest intercanvi de cohesió intergeneracional. Jo crec que l'esforç que està fent la Generalitat en la creació de la Direcció General va per el bon camí. Però crec que s'ha d'arrelar molt amb la gent que està a la trinxera treballant des de fa anys en això. Aquesta qüestió...
1: És un altre recte. Recordo unes, sí, les darreres eleccions municipals, un alcalde de determinada població catalana deia que estava molt enfadat perquè en la seva llista de candidats l'havien posat persones de més de 65 anys, estava molt enfadat. Per tant, imagina't el camí que queda també amb aquest procés. No? Amb tot, els mitjans públics, Ràdio 4, Sentit de Viure, també tenim la responsabilitat d'anticipar els grans debats del futur. És el que estem fent, ho intentem, eh? Almenys ho intentem des de Sentit de Viure Ràdio 4, on, com deia, el 12 de setembre iniciarà la tercera temporada, 2026-2027. Intentem, doncs, què? Contribuir a donar veu a la longevitat, denunciar l'edatisme, visibilitzar el maltractament a les persones grans i promoure una cultura basada en la dignitat i la solidaritat intergeneracional. I tot el que significa la biologia, la salut, la tecnologia, les persones grans, les dones, els processos assistencials, robòtic, la intel·ligència artificial, és un munt de possibilitats, és un ecosistema ram extraordinari que intentem fer des del Sentit de Viure. Per tant, el futur no es construirà enfrontant les edats, sinó com les unim, perquè la dignitat no té edat i la longevitat és un projecte que hem de compartir, és un projecte que s'ha de compartir des del país, és a dir, des de Catalunya. Laura Rosillo, ella és consultora sènior de 55 i més, és membre del Consell Assessor de l'Estratègia de la Generalitat i, per tant, porta una vida plena dins de tot aquest moviment. Laura, que acabes d'aterrar ràpidament perquè vens a la lluita del tren, però no entrarem en aquest tema ara, eh? No entrarem. No entris. Laura, la teva reflexió.
3: Sí, a veure, sabeu que un dels meus cavalls de batalla és, sens dubte, la lluita contra la discriminació laboral de les persones grans, no? A veure, durant molts anys hem estat parlant de transformació digital i jo crec que el tema que ens toca les properes dècades és parlar de transformació demogràfica. La transformació que estem vivint és tan gran, és tan profunda, que ja no parlarem de l'economia, ni tan sols de l'economia, diguem-ne, futura, sinó de l'economia de la permanència, del manteniment, de l'economia de la longevitat. Justament tot girarà al voltant d'integrar laboralment a persones segurament més grans que ara. ¿Vale? El que no pot ser, és inacceptable, que professionals de més de 50 anys siguin expulsats del mercat laboral o descartats d'una entrevista de treball perquè l'empresa té molts prejudicis sobre la productivitat de les persones grans. I hem insistit que la jubilació ha de ser un dret, no una obligació. Aquesta és una altra que jo crec que és molt important. Les empreses han d'entendre que la diversitat generacional és un actiu estratègic, que el futur no es construeix enfrontant generacions, sinó unint-les en el que anomenem relacions generatives, on el talent jove i l'experiència sènior es retroalimentin per crear una humanitat més complexa i més sàvia. Planificar la longevitat vol dir garantir autonomia, participació i dignitat al llarg de tota la vida.
1: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. A Sentit de Viure, a Ràdio 4, volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a la Ràdio 4 i a tota hora, i al web i a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, un no aturar-se de reflexions i coneixement. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar junts un nou sentit de viure, un futur on ningú s'obre, un compromís al servei de la Ràdio Pública Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara continuem aprenent.
4: Sentit de viure. No s'obre ningú.
1: Senyor Cano, senyor director general, a veure, tenim moltes coses que dir, avui està amb nosaltres, torno a agrair que sigui aquí per fer una reflexió del país, una reflexió de Catalunya envers el tema que vostè lidera i que a nosaltres ens toca. L'octubre farà un any que vostè va prendre possessió d'aquest càrrec, el dia 1 d'octubre a la plaça Sant Jaume, recordo aquell moment memorable i preciós. Per tant, senyor Cano, Catalunya està preparada per convertir-se per convertir la longevitat en una autèntica política d'estat, per dir-ho d'alguna manera, o és molt agosorat el que estic dient?
4: Sens dubte està millor preparada que altres comunitats de l'estat, perquè ja hem donat un pas endavant a l'hora de començar a treballar aquesta estratègia de longevitat. Altres parts de l'estat encara estan en fases anteriors en aquest procés. I per mi el fet d'haver encetat aquesta estratègia té una significació molt profunda, perquè seguint les preguntes i les reflexions del Leopoldo, la Direcció General de la Gent Gran està ubicada dintre de la Secretaria de Cicles de Vida i Ciutadania. I aquest ja és un primer missatge, perquè l'abordatge d'aquestes solucions passen necessàriament per tot el curs de la vida. Estem dintre de la Direcció General de la Gent Gran, estem treballant per desenvolupar aquesta estratègia de tot el govern, però estem treballant amb la mirada àmplia des de la infància, la joventut, la migració i les persones grans, no només de les persones grans, o no només de la joventut, o no només de la infància. I aquesta transversalitat que ja té la ubicació de la Direcció General també es traspassa a el que és l'estratègia de longevitat de la Generalitat, perquè serà és una estratègia transversal i el pla d'acció serà transversal i hi haurà accions de tots els departaments del govern de la Generalitat. Per tant, això no va només de drets socials d'inclusió o de salut, sinó que anirà de tots els departaments del govern, cadascú amb la seva mesura i amb la seva dimensió, però tots hem de pensar què hem de fer per tenir aquesta nova societat més longeva i amb més benestar també per totes les generacions.
1: Manuel Becerra, volies
5: abans de fer una pregunta al senyor Cano, volia afegir només una petita matisació a el que diu el senyor Gai. Som una quinta part de la població i un terç del cens electoral. Vull dir que potencialment tenim poder.
4: T'ha sortit la vena política, eh?
5: No ho sé, tinc tantes venes ja. I a propòsit, el senyor Cano, que jo crec que aquesta, bueno, entre la setmana passada i ahir, precisament, s'han produït dos fets que jo considero que són superimportants. Primer, s'ha aprovat el pressupost de Catalunya, que això és una cosa molt important perquè les direccions generals, i en concret la persona gran, puguin aplicar aquelles polítiques que consideren que han d'aplicar per a les persones grans, i ahir es va aprovar la reforma de la LAPAD, amb una injecció...
4: Això, pels que no saben, és la llei de dependència.
5: Exacte, anava a dir-ho, però gràcies...
4: Però la LAPAD a vegades sona com una paraula una mica...
5: Per cert, amb l'aportament de gra de sorra de tot, organitzacions, entitats...
4: Sí, tothom
5: hem empenyat en la mateixa direcció. Això què vol dir, una injecció milionària? Això vol dir que l'Estat, després de 20 anys, assumeix el 50% que li pertoca, i això obre unes perspectives, tant el pressupost de Catalunya com aquest compromís estatal. Com ho veu? Com afectarà aquests dos fets en el benestar i en la vida de les persones grans?
4: Necessàriament ha d'afectar d'una manera positiva, Manel, perquè primer perquè per la part del govern de Catalunya ens dona estabilitat per poder posar en marxa totes aquestes polítiques, que és molt rellevant. És molt important tenir pressupost, però també és molt important tenir estabilitat per poder posar en marxa les mesures que impliquen aquests pressupostos. A vegades una cosa no va amb l'altra, i en aquest moment jo crec que això és bo per tothom. I la segona qüestió que tu plantejaves, que és ahir en el Congreso de los Diputados es va aprovar aquesta iniciativa del govern d'Espanya, que haurà de passar pel Senat, per tant no la podem donar per definitiva fins que retorni cap al Congrés, però també és una acció en el bon sentit, en el sentit de revisar una llei que aquest novembre farà 20 d'anys, eh? És una llei que ja ha passat 20 anys i, per tant, el revisar-la, actualitzar-la, dotar-la millor, corregir les ineficiències i les mancances que s'han vist durant aquests 20 anys, jo crec que és un acte de responsabilitat dels nostres legisladors a Espanya, i que esperem que quallia amb suficient consens de tots els grups polítics perquè sigui una realitat el més aviat possible. Que, com bé sabeu, els advocats, i tu que has estat també a l'altra banda, pues, és un camí que no sempre és tot lo ràpid que els ciutadans necessitem, no?
1: Amb aquest aspecte que esteu dient, jo no faré una pregunta tan política com ha fet el senyor Becerra, que ens sembla molt bé, però la faré més social, per entendre on estem, no? Perquè a vegades els diàlegs són... El relat que tenim tots plegats a vegades és excessivament tècnic, com ha de ser moltes vegades, però també ha de ser més planer, més social. Per què ho dic, això? Perquè viure més... Senyor Cano, jo dic a la taula, viure més anys, però viure millor, és exactament, hi ha una relació directa amb això o no? A veure, què diria jo? Com podem garantir que l'augment de l'esperança de vida es tradueixi, doncs, també en més salut, en més autonomia, en més participació i qualitat de vida? Perquè els oients poden pensar, bueno, tot això està molt bé, però això com ho noto jo a casa? Com ho noto a la meva llar? a la meva vida. Què diria vostè?
4: Diria que ja no n'hi ha una etapa única de la vida en la qual un sigui una persona gran. Hi ha moltes etapes en aquest període de 10, 20, 30...

0: adaptat amb serveis per persones grans amb un lloguer social. Això són coses concretes, des del camp de la salut, des del camp de l'habitatge. I sense oblidar que hi ha moltes més àrees dintre del govern que poden tenir precisament accions i coses molt concretes. L'Agència Catalana de Consum, que sabeu que és per mi un bon element de referència d'una part del govern que està avançada en aquest sentit, té precisament a les persones grans com una de les eixos fonamentals de les seves accions per protegir-les respecte a les desavantatges i el maltractament que li puguin fer les empreses i les entitats en la seva relació.
1: Ara celebrem. Tenim un parèntesis. Avui la Pepita Bernal, bueno, aquesta setmana ha fet a complir 107 anys, el seu aniversari. El seu aniversari. 107 anys. Per tant, ells... un símbol de la vitalitat i la longevitat a Catalunya, a Barcelona, arreu del nostre país. Per tant, ella va néixer el 1919. Per tant, una família humil, va viure una infantesa marcada per un trasllat complex, la Guerra Civil, un matrimoni, primer matrimoni difícil, un home dominant que la va portar a límits d'un maltractament psicològic, en certa manera, no? Però ara té 107 anys. És una dona divertida, on el treball i el ball han estat els grans motors de la seva vida. Pepita Bernal, hola.
2: Hola.
1: Estàs molt bé?
2: Estupendo.
1: Estupendo. Felicitats perquè ja hem arribat als 107 anys, no?
2: Sí.
1: Per tant, el teu objectiu amb aquesta vida és arribar a què? Al 108, al 109, al 110?
2: Jo, on pugui.
1: On puguis.
2: On pugui arribar, sí, sí. Eh? Però bé, bé, si no estic bé, no.
1: No, evidentment, hem d'estar bé perquè fa una part de la qualitat de la vida. Per tant, què significa, Pepita, arribar al 107 amb aquestes ganes de viure, de treballar, de ballar i continuar celebrant la vida? És tal qual com ho diem o com ho sents tu?
2: Ho sento jo perquè és la meva actitud que tinc, de que sempre ho trobo tot bé, tot m'agrada ballar, tot m'agrada. No hi ha res que no m'agradi.
1: Amb vostè hi ha un exemple de vitalitat, Pepita. No, vostè ja l'hem entrevistat en aquest programa diverses vegades, coneixem la seva història, però avui només volem celebrar, estar al seu costat, al seu aniversari. Però vostè va descobrir, permeti'm, va descobrir l'amor madur als 73, als 73 anys, més o menys.
2: Que li ha, 73.
1: 73, que li ha, sí. Ens, li ha donat una vida diferent amb l'amor, la llibertat i el respecte dins d'una nova parella. Per tant, als 73 anys es pot descobrir l'amor un altre cop, perquè a vegades hi ha un edatisme que diem ja arriba una edat que ja no són capaços de fer res. Aquell moment el recorda d'una forma molt entranyable, perquè sé que m'ho diu algunes vegades també, no?
2: Molt bé, molt bé. Ho recordo perfectament. Una cosa meravellosa. Va durar 9 anys, 9 anys.
1: Jo crec que tenim a l'estudi, que el poden felicitar algunes persones que tenim a l'estudi. En aquest moment tenim amb nosaltres el director general de la longevitat de la Generalitat, el senyor Pedro Cano. Pedro Cano, vostè coneix la Pepita. Què li diria, també?
0: Pepita, moltes felicitats. Estic molt content de poder parlar amb tu i de donar-te una forta abraçada digital a través de les ones de Ràdio Nacional. Que estiguis
2: moltes
0: passant
2: gràcies.
0: Un moment molt maco.
2: Estic passant un moment estupendo.
3: Pepita.
2: Inolvidable.
3: Jo et vull felicitar i m'agradaria ser com tu i complir 107 anys i tenir ganes de ballar com tens tu.
2: Ah, jo cada diumenge vaig a ballar.
3: A la Paloma, no?
2: Sí, i tant. I allà on sigui.
1: A veure, Antonio.
4: Sí, Pepita, jo m'afegeixo també, Pepita. Moltes felicitats per molts anys, eh?
2: Moltes gràcies.
5: Felicitat, Pepita. Això teu gràcies. És passió de viure.
1: La Laura, em sembla que la Laura també...
6: Sí, felicitats, Pepita. La veritat és que mai és massa tard, veritat?
2: No, mai és massa tard.
1: Escolta, Pepita, no sé si també...
7: Jo també la vull felicitar, Pepita, des del punt de vista del dret. El dret necessita ànima. I vostè posa l'ànima, i és un exemple, la felicito.
1: Posa l'ànima i posa el cor.
2: L'ànima i el cor. Tot
1: Pepita,
2: això és positiu.
1: La puc convidar a ballar ara mateix, vostè i jo, un bolero?
2: Ara, en aquest moment, no puc.
1: No, bueno, jo tampoc estic a la ràdio, però tanquem els ulls i ho imaginem, no?
2: Vale.
1: Què li sembla?
2: Perquè quin bolero vols?
1: A veure, jo li poso aquest bolero a veure si li agrada.
2: A veure. Bueno...

0: todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también.
1: Estem ballant ara, Pepita, jo t'estic agafant l'esquena i la teva mà, les nostres mans estan agafades.
2: Per tant, que sí, que ballem bé.
1: Ballem magníficament bé. Per tant, la teva història, Pepita, demostra que l'edat no anul·la el desig, no anul·la l'amor i l'activitat ni les ganes de celebrar la vida. Per tant, moltes felicitats. Pepita, ha estat un plaer tenir-te aquí.
2: Moltes gràcies.
1: Continuem ballant?
2: Continuem ballant.
1: Gràcies.
2: Pero si tú me dices ven, lo dejo todo,
1: que no se te haga tarde y te encuentres en la calle. Quina joia, no? Senyor Cano, a veure, esteu tots cantant.
3: Sí, tots cantant.
4: Cantaven bé els Panxos, eh? La Lourdes sí, i jo hem fet el que hem pogut.
1: Ja.
4: Que no és poc.
1: Senyor Cano, quina percepció té vostè, que coneix la Pepita, que també l'ha lliurat premis moltes vegades? Com la definiria vostè? És un exemple del nostre país? Per dir, jo intento derivar a vegades, conjuminar processos, no?, de persones com la Pepita, que és un reflexe de com hauríem d'anar, on hauríem d'anar tots plegats.
4: Mira, Pepita és una persona extraordinària, perquè en la seva trajectòria vital es reuneixen molts dels elements en els quals la nostra societat ha millorat. Ella explica, i tu ho coneixes perfectament, una experiència negativa en el seu primer matrimoni, però d'això es va refer amb positivitat, amb optimisme. T'acaba d'explicar com va trobar una altra parella amb 73 anys, i aquesta vitalitat la transmet a tota la seva vida i a totes les seves activitats. Des del ballar, des d'explicar la seva experiència, des de la relació amb altres, i va ser un absolut luxe tenir-la a la darrera Fira Gran amb altres dues persones centenàries, amb altres dues dones centenàries, i va ser un diàleg meravellós en el que les tres van explicar unes experiències i unes vivències que haurien de ser conegudes per més persones. Va ser extraordinària. I ella ho és.
5: Per mi la Pepita és un referent aspiracional. O sigui, hem de detectar més persones grans que siguin referents aspiracionals. Què vull dir? Que ens puguem emmirallar.
4: Sí, exemples per la societat.
5: Exemples per la societat, perquè la gent vulgui ser gran. Perquè la gent no volem ser gran.
4: Que no li doni por envellir.
5: No, és que hem d'acceptar que aquest envelliment és un procés natural. Total. No? Per tant, tindríem que tindre més exemples, no? Perquè tothom digués, jo vull ser com tu. Jo vull ser gran.
4: A les llistes electorals, però també amb altres vessants de la vida.
5: Exactament.
4: Que hi hagin persones grans amb normalitat que siguin exemple i model perquè les noves generacions vegin que és positiu, és possible i és desitjable arribar a ser com la Pepita quan siguem grans.
5: Per mi és una de les estratègies més potents per combatre l'edatisme.
4: Sí. Sens dubte.
6: Jo, si no m'equivoco, hi ha una dona a Taradell que em penso que té 112 anys i aquesta senyora canta amb una coral. Mm-hmm. És a dir, coral vol dir socialitzar-se, grup, i no soledat.
4: Mira, a Taradell no ho sé, però a Sant Hipòlit de Voltregà tenen una festa que han fet 75 anys ara, que és un cor, és un cor de música, i la majoria de les persones que canten són persones grans, i és un goig anar-los a veure i veure com canten i com gaudeixen de la música i de la companyia.
7: Sí, sí. Jo crec que la Pepita és molt representativa d'una generació, naturalment és una generació que no ha viscut la majoria 106 anys o 107, però que han passat dècades i són un reflex de la sociologia, la història i el que ha passat col·lectivament Espanya i Catalunya, i que d'entrada destacaria només una cosa: la gran capacitat d'adaptació que han tingut tots, temes econòmics, cultural, de comunicació, sociològics, polítics, de tota mena. Per tant, jo crec que en aquest sentit, com a representant d'una generació o generació i mitja quasi, és hauria de fer modificar la visió general que tenim o que tenen de les persones grans. Però perquè hi ha molts valors, hi ha molta vida, hi ha molta experiència, hi ha molta capacitat per viure, per sobreviure, i sense fer gaire
4: No, sense complicar-se...
7: Complicar-se la vida gaire.
4: Correcte.
5: Per exemple, això que acabes de dir, moltíssimes vegades quasi sempre diem que les persones grans són molt rutinàries, no s'adapten als canvis, ja tenen uns costums, no poden sortir de lo que es fan sempre cada dia. Però exactament, és just al revés.
7: No han fet una altra cosa.
5: Com més gran és la persona, a més canvis s'ha adaptat. O sigui, tenim tantes temes, conceptes mal entesos del que significa ser una persona gran, que si no fem un aprenentatge, no? Un canvi de la civilització, com comentava abans, no podrem combatre aquest edatisme, perquè hem d'entendre moltes coses diferents del que significa ser complir anys.
1: La Pepita, la història, perdó, què deies?
4: No, deia que sempre hi ha un punt d'un cert adanisme, de que les noves generacions pensen que són les primeres que van arribar en aquest món i que abans no hi havia res i que el món va començar amb ells. Per tant, si juntem aquesta aproximació errònia amb les conductes edatistes, doncs tenim una combinació dolentíssima.
1: Recordem, com ara sembla que deia el Manel, que la Pepita era com un referent d'una època i d'un moment, no? Només de tota la història que coneixem de la Pepita, recordo el seu primer viatge de noces amb el seu marit, el primer que després es va convertir en una persona que la va maltratar psicològicament, però ella sempre se'n recorda el viatge de noces. Aquella tarda que agafaven el tren, i ella portava les ungles pintades, només les ungles pintades, i aquell home li va dir, però on vas tu amb les ungles pintades? Perquè s'estava pintant les ungles en el tren o repassant, va agafar el pot de pintura i li va llançar per la finestra. Aleshores, l'endemà, o a cap dos dies, quan estaven on siguin a casa, em sembla, la Pepita el que va fer és pintar-se tota. Els ulls, la cara, pintar-se, posar-se tacons, o sigui, com a rebeldia. Va ser un daltabaix brutal a casa seva. A partir d'ahir es va liderar un procés de maltractament i un procés de lluita fins que es van separar. No, ho dic perquè hi ha un estil de dones, sembla que tu ho deies, Manel, que han viscut aquest procés d'una forma molt directa, no? Te referies a això?
7: Sí, sí, realment no tothom tenia aquesta capacitat per respondre en segons quines situacions, però que se s'ha fet l'abstracció. Hi ha persones com la Pepita, jo crec, personalment, quan estem en contacte diàriament amb les persones més enllà de certs contextes, hi ha moltíssima gent que són Pepites, clar, sobretot dones. També homes, però sobretot dones.
5: Sí, bueno, perquè les dones no ho tenien tan fàcil. Les dones havien de lluitar, les dones no tenien drets, no tenien possibilitats, no podien anar a treballar fora, no es podien tindre una compte corrent, clar, havien de lluitar.
3: Sí, a mi el que m'interessa molt de la Pepita, tant com emmirallar-me, és fugir d'aquesta visió assistencial que tenim sempre de la gent gran. És absolutament autònoma, és absolutament lliure, és absolutament, diguem-ne, empoderada en tots els sentits de la paraula. I això jo crec que és el que, ja sabeu que sempre ho reivindico, som nosaltres, la gent gran, els que hem d'agafar el poder, els que hem de dir com volem viure, com volem viure el futur, sobretot, com volem conviure, com volem participar, i jo crec que això, la Pepita, és una mostra claríssima de com fer-ho.
1: A veure, ens queden molt poc temps, però, senyor Cano, director general, a veure, farem més programes, si de bo la temporada vinent.
4: I a la tercera temporada,
1: A la tercera temporada, exacte, a partir del 12 de setembre d'enguany.
4: M'ho he apuntat ja el 12.
1: Ja s'ha apuntat? Ja
4: sí, no et dic que vingui.
1: No, d'acord. No, però fa bé de dir-ho, perquè ahir parlàvem amb la diputada Mònica Rius del Parlament, perquè el primer programa del 12 el dedicarem a la llei de la gent gran, per avançar i per tractar aquest tema, hem d'explicar ben bé què és tot plegat, no? Perquè si no tenim masses conceptes socials, que estan molt bé, o masses conceptes pseudopolítics, estan molt bé, però hem de veure quines són les realitats d'allò que fem. Per tant, senyor director general, senyor Cano, a veure, jo no li demano una conclusió ara, una reflexió, perquè no tenim el temps, però sí, quin missatge traslladem? Contundent, real, potent, des de la política que fa la Generalitat, des de la política que fa vostè des de la Direcció General al nostre territori, a Catalunya. Com ho diríem des d'un llenguatge que s'entengui?
4: Que tenim l'oportunitat i la responsabilitat de construir un país que no només es pugui viure més anys, sinó que els puguem viure millor. Un país que garanteixi drets, que promogui la participació i que reconegui el valor de totes les etapes de la vida. Aquest seria el meu missatge final.
1: I del tema que sempre la senyora Lourdes de Charles i a mi mateix, el tema de l'edatisme i el maltractament, els Mossos d'Esquadra ara em porten gairebé no arriba a 2.000 casos de denúncies de maltractament. Confemac en porta 4.000 arreu d'Espanya i creixent. No és que hi hagin més denúncies, no. El maltractament existeix amagat. Perdó, no és que hi hagi més maltractament. El que s'està produint és més denúncies perquè les persones comencen a alliberar-se i comencen a interpretar què és això del maltractament, que fins ara no es coneixia molt, i per tant ara es comença. Com lluitem contra això des de la seva direcció general?
4: Posant en marxa un nou model que permeti detectar millor els casos de maltractament i que permeti que tant des de l'àmbit dels serveis socials com de l'àmbit de salut, que són els que fonamentalment poden detectar-ho millor, posin en marxa accions per combatre'l i per que això sigui una vegada més una tendència que es vagi disminuint i eliminant. Precisament una de les accions més concretes de l'estratègia de longevitat serà precisament treballar sobre aquest nou model de detectar i gestionar els casos d'edatisme i de maltractament. Aquest matí estàvem treballant dintre del Consell Assessor amb la Laura i amb altres companyes, precisament en avançar en aquest sentit i que d'aquí a final d'any podem tenir aquest nou model que sigui una referència per tot el país.
5: La pregunta que volia fer és, respecte a l'edatisme, també hi haurà una estratègia, perquè clar, amb temes de gènere, per exemple, doncs, bueno, hi ha hagut campanyes de comunicació, se n'ha parlat a les escoles, a nivell de ciutadania, per tant, és una discriminació que cal que prenguem encara, perquè està totalment silenciosa.
4: Pues t'agraeixo la reflexió, perquè precisament el Consell de la Gent Gran de Catalunya ha posat en marxa 4 grups de treball, i un d'ells és precisament el d'edatisme i maltractament, i en el qual, precisament, una de les accions que es poden posar, que es volen posar en marxa, és una campanya de sensibilització.
8: Insistir en la bondat de la campanya de sensibilització, perquè al final les polítiques públiques i el que seria sobretot la normativa que es pugui generar sempre va darrere dels fets socials. Per tant, cal incidir en que hi ha una consciència social que d'alguna forma sigui el clam perquè es facin polítiques en aquest sentit. Perquè si fem moltes lleis però realment no hi ha una denúncia per part d'un veí respecte a un cas de maltractament, tindrem la llei, tindrem un sistema punitiu, però continuarà, dirien, aquell assetjament o aquell maltractament. Per tant, la conscienciació social fonamental. No només polítiques públiques, sinó que realment irradia qualsevol àmbit de la societat.
4: Tens tota la raó, Antonio.
5: Està funcionant l'Oficina per la Igualtat de Tracte i la No Discriminació que teniu vosaltres? Teniu una oficina virtual? Virtual perquè es pot enviar missatges o per denunciar, amb 5 oficines presencials a Barcelona, a Manresa, a Girona, a Tortosa i a Lleida. Hi ha 5 oficines presencials i després a nivell online.
4: Pues està funcionant i és molt bona cosa que tu la divulguis i ho difonguis. Per cert, amb el tema de les onades de calor, no volia deixar de dir que hi ha refugis climàtics i que dintre d'aquests refugis climàtics que s'estan oferint a la població, un dels que s'estan oferint són els centres cívics del Departament de Drets Socials i Inclusió. La Direcció General d'Acció Cívica té tots els centres cívics a disposició de la ciutadania.
1: Exacte,
4: quan estan funcionant.
1: Li he de preguntar com definim el refugi climàtic.
4: I 18 d'ells estaran oberts, encara que no estiguin oberts com centres cívics.
1: En què consisteix? Com el definim?
4: És un espai especialment adaptat amb climatització que permet tenir una temperatura adequada i un entorn adequat per poder sobrellevar les temperatures tan altes que tenim quan sortim d'aquí, per exemple, de l'estudi que està perfectament adaptat. Podria ser també un refugi climàtic, Ràdio Nacional.
1: Podria ser. Quan sortim a la porta ens morim per això. Si quan obrim la porta ja és bastant difícil. Leopoldo Gay, sí. senyor Gay, que vostè ha dit abans que marxi, que acabem el programa, que s'obrim el programa, estem a punt ja, ha denunciat, d'acord, que ens semblava tan coherent i tan necessari que s'expliqués, no?, que els registres electorals no hi han o haurien d'haver-hi persones de més de 65 anys, de 70 o de 100, o de 107 com a la Pepita, perquè l'experiència, el coneixement, el diàleg, el relat és extraordinari. Com ampliem aquest tema?
6: Jo, a veure, realment no és una votat, jo tampoc l'he reflexionat gaire, però sí que m'ha sobtat i crec que donaria visibilitat a una societat plurigeneracional. I si no hi ha la representació plurigeneracional i no se li dona veu, difícilment podrem estar amatents al legislador de com s'ha d'actuar. Llavors jo penso que de la mateixa manera que les dones van lluitar molt per incorporar-se, i altres sectors també ho estan, em refereixo a discapacitats, és a dir, quantitat de grups LGTBI, etc., que estan fent colzes, s'ha de fer, però s'ha de fer perquè és que la norma ens diu que s'ha de fer. Perquè és un dret I jo crec que el que hi hagi una direcció general en aquest govern és més que un símbol, ja és una voluntat política de compliment d'un mandat legislatiu, constitucional i de drets humans i de tractats. I per tant, tot el que sigui cridar l'atenció, la divulgació que deia Antonio, o sigui, que la llei està molt bé i s'ha de fer, però si no va acompanyada precisament d'aquesta divulgació, d'aquesta conscienciació, difícilment tindrem aquesta qüestió entre net i avi, neta i àvia, que, per una altra banda, jo també haig de dir ara a títol, hi ha molta novel·la de molta escriptora jove que parla molt de les àvies. Hi ha molt de respecte, hi ha molt de carinyo. O sigui, bueno, pues tot això jo penso que contribueix a que aquest diàleg per una societat, torno a dir, plural, en generacional, en generació també, es pugui anar hilvanant per aconseguir la viure en plenitud. Està clar que la llista electoral és voluntària, però també és la voluntat política. I cadascú tindrà les seves deficiències, potser no podrà portar el ritme d'un jove, però sí que podrà portar la seva plenitud de vida que ha fet i l'actual capacitat que tingui. Jo penso que això, per mi, il·lustra la necessitat de que la societat entengui que hi ha generacions i que no hi ha que excloure. A mi, realment, el de classe passiva que he dit, em sembla una indignitat. Però que aquesta indignitat la teníem en la vena i el llenguatge ens traiciona. Jo crec que el llenguatge ha de donar també un salt i la forma de donar-lo és visibilitzar-lo. I és, torno a dir, una mica el còctel entre mitjans de comunicació, exercici de la llei i voluntat política de dur-la a terme.
1: Antonio Martínez.
8: Des de la Comissió Normativa del Col·legi d'Advocats afegeixo també el que deia el senyor Gai, que hem fet una sèrie de propostes que defensarem al Parlament de Catalunya i que podem parlar quan s'iniciï el nou curs en la diputada Mònica Ríos, i és que en les propostes que hem fet, justament, parlem de la incorporació d'un determinat percentatge, no solament a les llistes electorals, sinó a qualsevol òrgan de govern. S'hauria d'estudiar concretament, però ja la llei, que és bastant general, ja proposem, és una de les esmenes que hem proposat, que hi ha un percentatge per determinar, trencar el sostre de vida, en definitiva, com va passar amb el feminisme, perquè hi ha aquesta presència que d'alguna forma obligui a sentir i escoltar el que diu la gent gran en cada àmbit que es plantegi.
1: Aleshores, el senyor Gai acaba de parlar dels mitjans de comunicació, no? Ho ha tret per sobre, però jo estic, des del sentit de viure, també li pregunto al senyor Cano, entrem en la tercera temporada. Portem ja tres anys, o portarem tres anys, defensant tot això que estem dient en aquesta taula. I tot això dins del 50 aniversari de Ràdio 4. Que això a vegades no ho diem, però estem dins d'aquest any que celebrem 50 anys de Ràdio 4 a Catalunya, la primera emissora que es va fer en català, que això ho sap tothom, però cal dir-ho constantment. Per tant, unim 50 anys de Ràdio 4, unim tercera temporada de Sentit de Viure amb la defensa de tot l'ecosistema de la longevitat. Què implica tot això? Com ho interpretem? Per exemple, quina és la seva opinió, senyor Cano?
4: Que feu una feina extraordinàriament positiva. Si un repassa els programes de la temporada actual, veu l'amplitud de mirada que té aquest programa i l'imprescindible que és per poder conèixer que aquesta nova longevitat és una realitat que si un veus la immensa i cruel soledat de les persones grans, convertir la longevitat en una oportunitat, envellir sense fills, la salut de les dones, l'Alzheimer, la intel·ligència artificial, envellir lliures, viure en comunitat. És a dir, són totes les temàtiques que preocupen i que ocupen a les persones grans. Per tant, programes com el que tu lideres i el que feu cada setmana tots vosaltres són una referència per les persones grans i pels que ens dediquem a aquests temes a Catalunya. Gràcies, és el que tu volies.
1: Gràcies a tots, senyor Cano, però en qualsevol cas ens queden 3 minuts i ens queden el darrer programa fins al 12 de setembre. Manel, tu volies afegir quelcom?
7: Molt ràpid i molt sintètic. Sentit de Viure ha contribuït, ha reforçat i a vegades jo crec que fins i tot ha creat la passió de viure i l'orgull de viure.
1: No sé si té masses més paraules. L'Antonio podria afegir que, alguna cosa
7: aquí
1: més.
7: Aquí em quedo perquè no milloraré.
1: No milloraré.
4: sort que tu ets sintètic, Manel.
8: Destaco el que seria una part important. Jo penso que fins ara no s'havia tractat, que és el sentit de viure. La incorporació del propòsit a la gent gran, a les persones grans. A mi és fonamental, no solament la defensa de drets, el tractament, els drets de les persones grans, sinó també aquesta actitud promocional, proactiva, el sentit de viure, tenint un propòsit, i si el tenim, l'edat no és més que una xifra al DNI, només que això.
1: A mi m'omple d'orgull quan la direcció de Ràdio Televisió Espanyola, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, és a dir, en convoquen per una altra temporada, no? Això vol dir, no sé si ho estem fent bé o ho estem fent malament, però segurament alguna cosa estem fent bé, no? Perquè aquest programa continua, perquè és un repte periodístic, és un repte també d'una ràdio pública, com és Ràdio 4, posar sobre la taula aquest procés. Com dèiem, estem ajudant a moltes persones, tant de bo que fos d'aquesta manera. Aquest és el nostre sentit i la nostra ànima. Laura.
3: Jo vull, per l'any vinent, per la propera temporada, incorporar gent jove. Perquè no, sàpiguen...
1: La tenim, eh?
3: Sí, no, més, la més.
1: Ah, més jove, d'acord.
4: Més quantitat, vol dir.
3: Més quantitat, exacte. I ho dic per una qüestió, perquè vull que parlin del seu futur, que és ser grans. I jo crec que a qualsevol d'aquestes xerrades, una de les coses que hem de fer és preparar justament la longevitat de tots els cicles vitals. Per tant, han de parlar, la gent jove ha de parlar de com es faran grans. Es faran grans d'una manera molt diferent a com m'he fet gran jo, eh?
4: Sí, ja tens dos programes, eh? El de la Mònica Ríos i el que planteja la Laura.
1: Sí. No, el tema intergeneracional, que l'hem tractat molt i hem tingut alguns dels nostres convidats permanents, tenen que estan viatjant constantment, no? I aleshores el que hem de fer és saber que no viatgin tant i que facin més ràdio. Lourdes, volies dir?
5: Per mi aquest programa és una manera de ficar paraules a l'envelliment, no? De donar-li valor a l'envellir i, a més, tractar l'envelliment des de diferents angles. No solament veure la part d'això, de la dependència, de les cures, que també, no? Però també hi ha altres àmbits que hem d'aprendre, i hem de parlar, i hem de prendre consciència, i ho hem de fer amb orgull, amb ganes de viure, amb il·lusió, de manera natural. Envellir és natural.
1: Envellir és natural. Per tant, senyores i senyors, estimats amics de la ràdio aquí, senyor Pedro Cano, director general de la gent gran de la Generalitat de Catalunya, un plaer tenir-lo aquí, de veritat.
4: Un plaer estar amb vosaltres.
1: Comptarem amb vostè la propera temporada, sí?
4: Per suposat.
1: Gràcies. Gràcies, Antonio Martínez de l'Ollo. Contem amb tu, també.
4: Per suposat que sí, Manel, ja ho saps.
1: Manel Becerra, també al punt de la llista.
7: Sí, la llista ja encara.
1: A la llista blanca. Lourdes Charles, també hi contem.
5: Endavant.
1: El senyor Leopoldo Gai, ja també porta dues temporades, i Laura Rossillo, que sempre està amb nosaltres.
3: Per descomptat.
1: Sí, també hi comptarem tots plegats.
3: Sí, i tant.
1: Entre tots farem gran aquest missatge de sentit de viure. Per tant, el nostre comiat, no? Agraïm el nostre comiat, tot dient. Com sempre, dediquem el programa a què? A les dones i homes sèniors als quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Ah, sí, però serà el dissabte 12 de setembre, inici de la nova temporada de Sentit de Viure 2026-2027. Ha estat una joia, un luxe, compartir temps de ràdio amb tots vostès. En nom de l'equip de Ràdio 4, en nom de José Gil, a la realització, de Víctor Domínguez, d'Helena, de tots plegats els que fem aquest programa, un molt feliç estiu. Tornem el 12 de setembre, tot i que Ràdio 4 emetrà 7 programes de referència dissabtes i diumenges i la matinada dels dimarts al llarg de l'estiu. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar sempre, a qualsevol dia i a qualsevol hora, al web de la Ràdio 4 i a la plataforma de RNE Audio. Per tant, amb un entranyable agraïment, Manel Domínguez, bon estiu.
9: Són les 9.
10: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bon dia. Comença un altre dia de calor intensa després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Els avisos de calor nocturna continuaran tot el cap de setmana, sobretot als extrems nord i sud, principalment el Gironès i el Baix Empordà. Tot i que hem deixat enrere la tercera onada de calor de l'estiu, les temperatures continuen sent molt elevades. Situació i previsió per a les pròximes hores a EMET, David Torres. Bon dia.
11: Bon dia. Les temperatures màximes durant la jornada d'avui dissabte a Catalunya seran significativament elevades a la depressió central de Lleida, les valls del sud del Pirineu Occidental i l'Empordà. Els avisos actius quedaran restringits al Pirineu i la depressió central de Lleida, i aquestes temperatures pugen algun grau diumenge i dilluns, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produirà a la resta de la península. Així que de cara a la propera setmana, les temperatures segueixen altes però no de forma molt significativa. Així doncs, avui tindrem màximes de 38 a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona i les mínimes continuen també altes en nits tropicals o tòrrides a punts de la costa. Tindrem sol en general amb núvols baixos al terç sud al llarg del matí i núvols alts a la segona meitat del dia amb tempestes de tarda al Pirineu. En quant al vent, serà vent fluix en general del nord i del nord-est al litoral al matí, de l'est i sud-est a la tarda i bufant ocasionalment més fort al sud de la depressió central. És una informació d'AEMET.
9: Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Infocat per risc elevat d'incendis forestals, que s'incrementarà encara més la setmana vinent amb l'entrada de la tramuntana. Hi ha 23 municipis en el nivell 4 del pla Alfa, el més alt, i unes 200 poblacions estan en el nivell 3 de risc d'incendi. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a la Ribera Salada, a la Baronia de Rialb i l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. A l'Aragó, els bombers lluiten contra les flames des de dimecres en un incendi que ha cremat 14.000 hectàrees a Orés, a Saragossa, i que continua sense control. El foc presenta diversos fronts oberts i ha obligat a desallotjar un miler de persones de diversos municipis.
12: Se ha vuelto el aire y está todo el fuego en el pueblo ya, y ya ni puede subir ni nada.
13: Estamos aquí esperando a ver si mañana se soluciona el problema y podemos volver a casa.
9: L'orografia de la zona i el fort vent està dificultant les tasques dels equips d'extinció. Roberto Bermúdez de Castro és conseller d'Interior del Govern d'Aragó.
14: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen, si llegase sea un desastre medioambiental.
9: En un altre incendi a Guadalajara han cremat 3.400 hectàrees i a mig miler de persones evacuades. 1.300 milions de la inversió de l'Estat a les comunitats autònomes van anar a parar l'any passat a Catalunya, segons dades del Ministeri d'Hisenda. Representa el 8,6% del total i és menys de la meitat del que va rebre la Comunitat de Madrid. També és menys, un 6% menys, del que havia rebut Catalunya l'any 2024. Lorena Enns.
15: Sí, és un dels principals titulars que es desprèn de les dades de la Intervenció General de l'Estat que el Ministeri d'Hisenda ha enviat als grups polítics del Congrés i als diputats. El 2025 l'Estat va executar 1.300 milions d'euros d'inversió a Catalunya, enfront als 3.200 de la Comunitat de Madrid. La part del pastís que correspon a Catalunya va ser menys de la meitat del seu pes en el conjunt del PIB, un 19%, i molt lluny del seu pes a la població, parlem d'un 17%. Sí, l'execució és un 28% superior a la del 2023, però està 6 punts per sota de la del 2024. La consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que li agradaria que l'augment de la inversió executada fos més important i reivindica el Consorci d'Inversions.
16: M'agradaria que l'augment fos més important, sobretot comparant-ho amb altres comunitats autònomes. És cert que hem posat també sobre la taula algunes solucions per intentar millorar aquesta execució, per intentar millorar els recursos que dedica l'Estat a Catalunya amb infraestructures, com és el Consorci d'Inversions, i no vam tenir doncs la sort que s'aprovés en el Congrés dels Diputats.
15: Romero ha afirmat que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb l'aportació en termes del PIB, recordem, al voltant d'un 19%.
9: De l'exterior destaquem els dos terratrèmols de 7,4 i 5 graus registrats a Guatemala i Mèxic, que s'han deixat sentir també a El Salvador i Belize. No s'han reportat de moment danys de gravetat. L'epicentre del sisme ha estat a la costa de Chiapas, a la frontera entre Mèxic i Guatemala, i s'han hagut de desallotjar diversos edificis com a mesura de seguretat.
17: Las paredes comenzaron a tambalearse, prácticamente todas las personas que estaban ahí en ese edificio lo empezamos a desalojar.
9: S'han registrat ja una quarantena de rèpliques. També havia avís per perill de tsunami a la costa del Pacífic, que ja s'ha retirat. Mentrestant, a Veneçuela, l'últim balanç de víctimes del doble terratrèmol de fa 3 setmanes és de més de 5.000 morts, 16.700 ferits i 18.000 persones sense casa. Als esports, últimes hores del Mundial de Futbol. Avui es juga el partit més dolorós, el del tercer lloc, que disputaran França i Anglaterra. Demà serà el dia de la final entre Espanya i Argentina. Sentim els seleccionadors de La Fuente i Scaloni.
18: Cuando nos toque sufrir, sufriremos. Para eso estamos entrenados también. Y cuando nos toque llevar la iniciativa, intentaremos golpear y para ponernos en ventaja.
19: Más allá de algunas cosas que podremos mejorar como siempre, el equipo está bien y jugamos contra un buen rival.
9: Un Mundial que ha batut tots els rècords amb 6 milions i mig d'assistents i 6 milions d'espectadors. La família reial i el president del govern, Pedro Sánchez, assistiran demà a la final a Nova York. I acabem amb una informació de servei interrompuda a la línia R2 de Rodalies entre Barcelona i Castelldefels per l'atropellament d'una persona. Els trens regionals de les línies R13, 14, 15, 16 i 17 es desvien per Vilafranca del Penedès i es recomana buscar transport alternatiu. És tot de moment. Més notícies a les 10.
10: Ràdio 4.
20: Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel. A partir del dilluns, 20 de juliol.
10: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, companyia, benvinguts i benvingudes al Són quatre dies d'aquest dissabte 18 de juliol, un dissabte més de ràdio de cap de setmana. Últim cap de setmana de la temporada del Són 4 dies. Ens trobem en aquells moments previs de preparació per agafar-nos uns dies de vacances. Déu-n'hi-do, quina temporada aquesta que demà deixarem enrere. Sobre la taula, la política s'ha barrejat de nou amb les causes judicials. Hem tingut de tot, des d'un fiscal general de l'Estat condemnat una sentència a un exministre i exsecretari d'Organització del PSOE fins a un judici pel cas Kitchen. També ha estat la temporada en què hem vist el judici pel cas Pujol amb exoneració de l'expresident de la Generalitat inclosa. En clau social hem assistit de nou a més vagues de docents, entre d'altres col·lectius. Una situació, la dels mestres, que continuen callada i que tornarem a viure al setembre. L'habitatge, més ben dit, la dificultat per accedir-ne, ha continuat sobre la taula en les seves diferents vessants, política i social. I pel que fa a la cultura, més enllà dels principals festivals de cinema, teatre i de música, vam assistir a un espectacle gloriós a la Sagrada Família, visita del Papa Lleó XIV inclosa, amb motiu de la benedicció de la Torre de Jesús. Han passat moltes, moltes més coses. I com que no tenim temps a explicar-ho tot, anem a despertar-nos a ritme de cap de setmana.

Al final, viure la vida i intentar fer-ho de la millor manera possible hauria de ser l'objectiu principal. Gaudiu del dissabte i acompanyeu-nos al llarg de l'últim dissabte de la temporada.

Som-hi amb els continguts que us hem preparat per aquest dissabte 18 de juliol, programa 755 del Són 4 dies. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana. Tot plegat amb el Luismi Mendizábal repassarem els principals protagonistes d'aquesta setmana. Escoltarem la columna sonora de la Irene Desumvila, serà també la darrera d'aquesta temporada, i us hem preparat dues entrevistes. La primera d'elles parla d'anticipar el risc d'incendis amb una nova eina. Ens ho explicarà el Víctor Granda. Ell és científic de dades del CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, que treballa en el desenvolupament d'aquesta eina anomenada Forest Drought. I també saludarem Irma Ventallol. Ella és directora de serveis de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Ens parlarà d'un assajar com serà la ciutat Barcelona a 50 graus amb la intenció d'adaptar-se millor a les onades de calor que patim al llarg del nostre dia a dia cada vegada de manera més freqüent i més intensa. Segona hora de l'habitual tertúlia d'actualitat, avui amb la jurista Paula Vázquez, amb el doctor en comunicació audiovisual i publicitat

Universitat i professor de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, Xavier Salla, amb la jurista i politòloga Ada Font i amb el consultor de comunicació i membre de l'equip intermèdia Jaume Moreno. I a la tercera hora, desordre global. Farem un repàs a l'àmbit internacional pel que fa a la temporada. Ho farem de la mà dels nostres analistes habituals, en Martí Serra i en Nil Codina. I acabarem aquest dissabte amb la darrera secció de literatura amb l'Esteve Plantada, avui relacionada amb una estrena de cinema de tot just ahir divendres, que és l'Odissea. Tot això des d'ara i fins a les 12 del migdia.

0: Som-hi, va, que acabem temporada, com us expliquem. Comencem l'últim cap de setmana de la temporada regular, repassant els nostres protagonistes de la mà del Luismi Mendizábal. Luismi, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Veig una cara de vacances, eh? Demà. Encara tenim programa, però, escolta, estàs allò a punt.
1: Mira, et diré vacances. Una cosa. Si ara creus que tinc cara de vacances, ja veuràs demà.
0: Demà, imagina't.
1: Quan acabem el programa.
0: Demà, imagina't, quan entri per l'estudi... No quan entri per l'estudi, quan entri per la redacció. O sigui, la cara de vacances serà de compte enrere.
1: Aquest dilluns va començar amb una notícia inesperada, que és la mort del carismàtic actor Sam Neill, tot i que havia patit i superat un càncer, i que aquest any havia rodat 4 pel·lícules, l'actor neozelandès no va poder superar una pneumònia i va morir aquest dilluns als 78 anys.

0: Tot i que va ser un actor molt popular pel seu protagonisme en la nissaga de pel·lícules de Parc Juràssic, va alternar al llarg de la seva trajectòria les pel·lícules independents amb altres projectes més comercials. També va ser un dels protagonistes del Piano, que estem escoltant aquesta música de Michael Nyman, una pel·lícula dirigida per la seva compatriota Jane Campion. I dit això, també m'agradaria recordar els 25 anys de la mort d'un dels humoristes més singulars.
1: Yo tenía que nacer en invierno, pero no me habían comprado el abrigo y dije, me espero y nazco en el verano, con el calorcito. Y me esperé 6 meses y nací sorpresivamente. En mi casa ya ni me esperaban. Y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina, así que nací solo y bajé a decir solo a la portera. Dije, señora Julia, soy niño. Y dijo la portera, bueno, ¿y qué? Dije, no, que he nacido, no está mi madre en casa, a ver quién me da de mamar. Y me dio de mamar la portera, poco, porque estaba la pobre ya que ni pa' un cortado. Porque de joven había sido nodriza y había dado de mamar a 11 niños y a un sargento de caballería que luego ni se casó con ella ni nada, un desagradecido.
2: El gran Gila, Luis Mi, quins records, un dels fragments recordats, d'alguns dels, perquè podríem recordar moltíssims,
0: sí.
2: Però aquest és un dels, potser, dels que ens venen a la memòria amb major facilitat, aquests, els fragments de la guerra, no? Aquest telèfon indiscutible.
0: Exacte,
2: la seva posada en escena era amb aquest telèfon, aquest escenari, doncs, avui tenia el telèfon i aquest telèfon vermell d'en Gila. Que a banda de ser un precursor dels monologuistes actuals, podem dir que té una biografia molt especial.
0: A una bona dosi de surrealisme. Clar, Miguel Gila va sobreviure a un escamot d'afusellament. Ell sempre deia que l'havien afusellat malament. El cas és que va tornar a néixer, va passar molts anys vivint a Argentina i es va convertir en un dels grans mestres humoristes. I com tu has dit, precursor dels actuals monologuistes. Televisió Espanyola va emetre fa uns dies la pel·lícula És el enemigo, la pel·lícula de Gila, en la que explica la seva experiència durant la Guerra Civil i com va utilitzar aquestes vivències per crear els seus monòlegs, com va transformar els drames vitals en humor.
2: És, com dèiem, tot un referent que podem recordar també en base a aquestes pel·lícules i a altres vídeos que cerques i veus com això, un precursor de molts altres. Un referent. Anem al dimarts, Luis Mi, vinga, va.
0: Anem al dimarts.

0: Aquesta sintonia que ja resulta tan familiar, sí, ens anticipa tant. Els protagonistes del dimarts, que són els jugadors de la selecció espanyola de futbol, que van fer un partit rodó i van superar la temible selecció francesa. Aquesta setmana llegia un titular que considero molt encertat. Espanya va llibaritzar a França. Una mica bèstia, però és un titular que s'ajusta molt al que va passar en el partit. Els francesos, que tenen l'atac més demolidor de la competició, només van poder xutar una vegada entre els tres pals. I no és només la victòria 2-0, sinó la sensació de superioritat que van mostrar els jugadors de la Fuente. I el diumenge ens esperen els argentins, que segur que sortiran al camp amb el ganivet entre els dents. Què et va semblar aquest partit d'Espanya-França?
1: Em va agradar molt i molt d'acord amb el que deies tu de la superioritat i el fet de que la temuda França, que l'atac francès era demolidor perquè era una de les grans seleccions d'aquest Mundial, va quedar completament anul·lat per Espanya. I es va reivindicar la selecció. Demà en parlarem, però qui li anava a dir, després d'aquell empat a 0 contra Cap Verd el mes de juny,
0: la cosa
1: en el
0: ha canviat.
1: Seu primer partit, com ha evolucionat tot plegat, que demà farem la prèvia aquí al 104 dies de Ràdio 4, aquesta final contra l'Argentina.
0: Ja veurem.
1: Això no sé si serà tan accessible ni tan fàcil, però...
0: No serà fàcil perquè és una final d'un Mundial i tothom està molt motivat, però bueno,
1: a veure què passa. A la banda d'Espanya és una de les bèsties, no? La bèstia negra de França, perquè en els darrers 11 partits contra la selecció francesa crec que han guanyat 8, oi?
0: N'han guanyat 8, sí. I això mostra, no sé, la potència d'aquesta selecció de la Fuente, una fortalesa que no sé si porta 36 partits sense perdre.
1: És un bon, bon bagatge. I tant.
0: I abans de passar el dimecres sí que m'agradaria recordar un gran escriptor que va morir fa uns dies. Lluís Goytisolo va morir diumenge als 91 anys, tot i que la notícia no va transcendir fins dimarts. Era germà del poeta José Agustín i de Juan Goytisolo. I formava un trio d'escriptors de gran calibre i sense precedent, jo crec, en la literatura mundial. Considerat per molts crítics com un vers lliure o un rara avis dins de la narrativa a Espanya, Lluís Goytisolo, que també era acadèmic de la llengua i va rebre el Premi Nacional de Literatura l'any 2013, ens deixa obres com la monumental Antagonia, una ambiciosa tetralogia on conviuen l'experimentació i el realisme.
1: I dimecres, més futbol, Luismi, perquè... Clar,
0: ja sé que podria parlar de Messi,
1: T'anava a dir.
0: I de la victòria de la selecció argentina davant una timorata a Anglaterra, no? Però no ho faré. He triat una protagonista de 16 anys, molt intel·ligent, a la que li envio aquesta salutació en forma de tema musical.

0: Aquesta noia es diu Àfrica i és allò que abans es coneixia com una persona superdotada i ara es coneix com a persona amb altes capacitats. Aquesta jove d'Almenara, Castelló, començarà la seva etapa universitària amb 16 anys després de finalitzar el batxillerat amb matrícula d'honor i ho farà en l'àmbit de la investigació mèdica. Cal dir que no tot ha sigut senzill en la seva evolució, ja que no seguia els patrons habituals. Per exemple, va trigar una mica en parlar, però quan va començar a dir les primeres paraules ja formava frases amb una correcció sintàctica impròpia de la seva edat.
1: Sol ser habitual, no? Pel que veiem, que aquestes persones tinguin una evolució, clar, pel que fa al currículum acadèmic, diferent. Ara, afortunadament, doncs, com ho deies tu, aquestes altes capacitats s'estudien. És a dir, no és com abans, que veies que l'evolució era diferent i no hi havia els coneixements per fer-ho. Ara, afortunadament, sí que hi són i fan que aquesta evolució sigui diferent i que s'aprofiti també, no? que es pugui ser beneficiós per la família, per l'infant o l'adolescent que les té.
0: I sobretot aquestes persones mostren una curiositat i un afany d'aprendre especial. Ella va estudiar música a partir dels 4 anys i va destacar també en gimnàstica rítmica. Va arribar un moment que a classe s'avorria sobiranament. Això no és notícia, no? Però més o menys ens ha avorrit tots, no?
1: En algun moment no hem estat allò molt atents a les classes.
0: Exactament. Però afortunadament va tenir la sort de que havia professors i professores que entenien que necessitava més estímuls. Et preguntaràs per què arriba a la universitat amb 16 anys. Molt senzill. Es va saltar 5è de primària i 4 d'ESO. Hi ha un problema real que la seva mare va destacar. Diu, molts d'aquests estudiants troben dificultats dins del sistema educatiu tradicional i arriba un moment que fracassen.
1: Una certa flexibilitat, no? El que dèiem abans en el sistema, el fet d'estudiar-ho per anar sempre a favor d'aquesta persona, doncs sempre és important per evitar fracassos, sí. Per evitar doncs, mals però moments.
0: És important entendre que cadascú té els seus ritmes d'aprenentatge i els seus interessos intel·lectuals, no?
1: I aprofita potser això, no? Aquestes vessants positives de la persona amb aquestes capacitats per dir, no, anem a treure un profit d'això, que la persona, que els infants, adolescents estiguin bé, que les famílies ho aprofitin i que no ho vegin com una negativitat, és a dir, que tothom en surti beneficiat, també la classe i el conjunt, que això és molt, molt important.
0: Molt bé.
1: Lluís Miquel, passem al dijous?
0: Sí.
1: Vinga, va, som-hi.
0: D'Àfrica passem a Àfrica.

0: Mira, m'agradaria destacar una iniciativa de la Universitat d'Alacant que ha posat en marxa un programa que afecta a dones investigadores de l'Àfrica subsahariana, en el que han participat universitàries de Benín, Camerún, Costa d'Ivori, Etiopia, Kènia i Nigèria. El programa es diu Learn Africa i és fruit d'una col·laboració que la Universitat d'Alacant manté amb la Fundació Dones per Àfrica.
1: I, Lluís, quantes dones s'han pogut beneficiar d'aquest programa?
0: Pues mira, des de 2017 han passat per la universitat una trentena d'estudiants. La primera doctorada va ser Notemba Silvana, una jove sud-africana que es va doctorar en nanociència i nanotecnologia molecular.
1: Déu-n'hi-do. I com acabarem aquesta setmana, la darrera que analitzarem amb els teus protagonistes aquí al 104 Dies?
0: Acabem la setmana i la temporada amb l'estrena d'una pel·lícula èpica,

0: Ahir es va estrenar la darrera pel·lícula de Christopher Nolan, l'Odissea, inspirada en el poema clàssic d'Homer.
1: I precisament després, a l'última part del programa dels 104 dies, parlarem de l'Odissea i ho farem amb... També relacionarem l'estrena de la pel·lícula amb literatura. Com no podria ser d'una altra manera, ho farem amb l'Esteve Plantada.
0: Molt bona idea. Jo no he vist encara la pel·lícula, però hi ha crítics que diuen que és la millor de Nolan, i això ja és molt. També hi ha qui ha criticat els canvis d'alguna part de la història, però el cert és que estem parlant d'un relat oral de fa 3.000 anys i les versions són infinites. El més important, al meu parer, és que hagi sobreviscut i que encara sigui una obra imprescindible, iniciant la lectura de molts nens i nenes. Una història apassionant que té moltíssimes lectures. Jo tinc ganes i curiositat per veure aquesta pel·lícula, i si alguna cosa bona té aquesta societat mercantilitzada és que el text d'Homer, a partir d'aquesta pel·lícula, tornarà a renéixer.
1: Doncs jo també m'apunto, Lluís, en aquesta idea de gaudir d'aquesta gran història en pantalla gran al cinema i com ha de ser. Lluís, última secció de la temporada, últims protagonistes, acabem Ulisses, crec que acabem allò por todo lo alto, que diríem.
0: Molt bé.
1: I escolta, ha estat un plaer repassar la setmana a ritme dels teus protagonistes aquí, mano a mano, que diríem.
0: Et diré una cosa, mira, ara tinc més cara de vacances que quan hem començat la secció.
1: Sí, perquè han passat encara 20 minuts, per tant, més o menys, o sigui que aleshores, tal qual, ho pots ben dir, però reitero, ha estat de debò, m'ho he passat molt bé i gràcies per fer aquests repassos dels protagonistes de la setmana aquí amb nosaltres.
0: Adéu.

0: temporada amb el Luis Mendizábal a la darrera columna sonora de la temporada amb la Irene Desumvila.
1: Hi ha un moment exacte en la litúrgia d'aquest ofici en què el silenci fa respecte. El silenci a la ràdio és el buit, però avui no em fa respecte dir-vos adéu, perquè vol dir que hem enllestit la feina. Avui abaixem els potenciòmetres i apaguem els micròfons a aquesta columna sonora. Un espai on hem intentat mirar l'actualitat amb un ull crític i sense embuts, però sempre amb una cançó per salvar-nos el dia. La ràdio ens ha ensenyat que la millor manera d'entendre aquest món tan boig és a través dels acords d'una guitarra, que cal menys soroll i molta més música, que la vida millora redescobrint una obra mestra amagada en un vinil. Avui la columna s'acomiada de les ones, però ho fa esperant ja escoltar què li descobreix de nou aquesta sintonia, perquè, sens dubte, la melodia continuarà i un nou ritme ens seduirà. Ja ho deia Bruce Springsteen, malgrat la pena de dir adéu, vindran dies millors. Pugem al canal per escoltar Bruce Springsteen, Better Days.

0: Són 9:45 del matí.
1: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells caps de setmana. Són 4 dies amb David Gallach-Gesto.

0: L'actualitat dels darrers dies ve marcada pels incendis que malauradament patim al llarg d'aquest estiu, d'aquest inici de l'estiu. El CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, ha desenvolupat una nova eina que permet conèixer la humitat de la vegetació de tota Espanya en temps real i millorar la prevenció dels focs. Saludem a aquesta hora Víctor Granda. Ell és científic de dades del CREAF i ha treballat en el desenvolupament d'aquesta eina que porta per títol Forest Drought. Víctor, gràcies per acompanyar-nos aquí al 104 dies a Ràdio 4 i molt bon dia.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.

0: Us ho expliquem. Les onades de calor que estem patint durant les darreres setmanes ens indiquen que haurem de conviure amb elles a partir dels propers anys. De fet, estem ja amb aquesta plena convivència, crec que podem dir. Saludem a aquesta hora Irma Ventallol. Ella és la directora de serveis de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies de Ràdio 4.
1: Bon dia i gràcies a vosaltres per convidar-me avui a parlar d'aquest tema.
0: L'Ajuntament de Barcelona oficialitzava aquest dimecres el projecte Barcelona a 50 graus, assajar avui per respondre millor demà, per experimentar com funciona la ciutat en escenaris de calor extrema i reforçar la seva estratègia per minimitzar els efectes del canvi climàtic. Irma, com ha de ser? A grans trets, comencem per aquí, aquesta nova estratègia.
1: Val, bueno, ja sabem, no, que estem patint aquests dies, no, una calor inusual, i el que ens diu el Servei Meteorològic de Catalunya és que, i la IPCC i tots els experts, és que a finals de segle aquesta calor encara anirà a més, no? Llavors, més enllà de preparar-nos per la calor que tenim avui en dia, no? que ja s'estan fent moltes coses, que si vols després en parlem, doncs es tracta de reflexionar i de pensar què més hem de fer de cara al futur. No? Hem vist aquests dies al nord d'Europa, per exemple, doncs que en algunes ciutats se'ls fonia l'asfalt. No? Hem vist també que a algunes altres ciutats, doncs, les vies dels trens se'ls dilataven i, per tant, han hagut d'aturar el servei de transport públic. Fins i tot vaig veure imatges de

0: d'una altra ciutat que se li desfeien els semàfors. Llavors, es tracta de pensar, no?, d'aquí a finals de segle, si la materialitat de la ciutat, no?, si com està construït el nostre espai públic, doncs això ho aguantaria, si és que sí, cap problema, si no ho sabem, doncs ho haurem d'estudiar, i si és que no, doncs tenim doncs, 20-30 anys per anar substituint i preparant-nos pel que calgui. No? I més enllà de lo que és l'espai públic, doncs, també doncs, plantejar-nos si les infraestructures que tenim són adequades, si són prou resilients, si els serveis sanitaris i de salut que tenim també doncs, podrien estar preparats o no per aquesta calor. Bueno, es tracta de fer totes aquestes reflexions i poder preparar-se amb temps, perquè aquestes calors properes a 50 graus no s'esperen fins a finals de segle.
1: Hem parlat d'una, ara, escoltant-la, les imatges que de ben segur els nostres oients els hi venen a la memòria, això, aquests semàfors que es fonien, aquestes vies de tramvia doncs, que se sortien i aleshores no es podia prestar al servei de transport. Clar, hem parlat de l'estratègia, però també ara m'apuntava, senyora Ventallol, el fet de la preparació, no? És a dir, nosaltres, Barcelona, en aquest cas, com a ciutat, com es prepara una ciutat per viure de manera habitual un episodi d'aquestes característiques?
0: Doncs mira, a Barcelona, per començar, hem de tenir clar que som una ciutat especialment vulnerable a la calor. Per una banda, doncs, som una ciutat molt, molt compacta, molta densitat, i això doncs, fa que puguem tenir, que tinguem poc espai verd, no?, en relació a altres ciutats, i això doncs, és una cosa important, no?, perquè el verd és una, o les solucions basades en la natura són una de les qüestions que ens poden ajudar a fer front a la calor, però clar, quan ja tens una ciutat completament construïda i molt densa, doncs posar més verd és més complicat, no? També és una ciutat vulnerable doncs, perquè tens que aproximadament el 20% de la població té més de 65 anys i és ben sabut que la gent gran i especialment les dones que viuen soles són especialment vulnerables a la calor. De fet, més del 80% de la mortalitat que hi va haver l'any passat atribuïble a la calor eren dones. Això ho hem de tenir en compte, no? També hem de saber que a Barcelona tenim aproximadament un 20% també de persones que no poden mantenir a casa una temperatura de confort adequada o pagar les factures d'electricitat i a més estàs al Mediterrani, que és un hotspot, no? Tot això fa que Barcelona sigui especialment vulnerable a la calor i a més la calor i el canvi climàtic exacerbaren el que són aquestes desigualtats i per tant, el primer que hem de fer és doncs, protegir aquests col·lectius vulnerables. No? Per això, doncs, per aquelles persones que a casa doncs, no poden mantenir un confort tèrmic, doncs, a Barcelona disposem d'una xarxa amb més 500 refugis climàtics, no? Que tu pots anar-hi, doncs, estar-te un parell d'hores i refrescar-te, no? Aquesta seria una de les estratègies. Per aquells infants també doncs, que a l'estiu s'han de quedar a Barcelona, més enllà d'anar a la platja, doncs, tenim jocs d'aigua, que hem fet una vintena. També s'ha treballat, i ja, suposo que ja ho sabreu, no? amb les escoles públiques de primària, sobretot, s'estan doncs, climatitzant aquests centres educatius de manera molt eficient i fins i tot doncs, per les persones que no poden anar a un refugi climàtic fent formació a les cuidadores d'aquestes persones. No? I un altre col·lectiu que també és molt vulnerable que són els treballadors. I aquí també doncs, el que s'ha de fer doncs, són pautes no? de que quan aquestes persones estiguin treballant al carrer doncs, que es puguin protegir, canviant horaris, fent més pauses, bevent més aigua, bueno, etc. No? Això per un costat, que és protegir els vulnerables, per l'altre és actuar en aquest espai públic, no? I et deia, no? doncs posar verd allà on es pugui. No? Ens han marcat el 2015 un objectiu que era posar una hectàrea, 160 hectàrees de verd fins al 2030 i és molt difícil perquè és que realment hi ha poca superfície en posar verd. Eh? I per tant, aquí doncs, has de poder posar verd doncs, a les façanes, a les cobertes, als escocells, a qualsevol lloc. Si no pots posar verd, doncs posa ombres, no? Si no pots posar ombres, doncs posa paviments que siguin més reflectants o cobertes també reflectants. Hi ha diferents estratègies per reduir aquesta calor dins de l'espai públic. I la tercera gran línia d'acció, jo et diria que és fer tota la millora dels protocols, no? De protocols de comunicació, els protocols d'emergències, i per això aquí aquest projecte d'exercici 50 graus penso que pot ser molt útil, perquè més enllà d'identificar què més hem de fer, ens permetrà millorar els protocols de calor que tenim. No?
1: Ara parlarem dels protocols, però clar, posem-nos en aquest...

0: l'escenari és Barcelona a 50 graus, per tant nosaltres no, clar, ningú s'ho vol imaginar, crec, que arribem, però parlàvem de...
1: Tampoc ens imaginàvem fa 10 anys que arribaríem, fa 20
0: anys que arribaríem. Els 40 o 41 no? I els estem patint.
1: Exacte.
0: Però que abans que parlàvem d'aquestes imatges que són reals, que ja hem viscut, clar, a nivell real, aquí a Barcelona, no sé si encara els he donat temps o no, Irma, a imaginar-se exactament què és el que podria passar si hi hauria, per exemple, m'imagino una caiguda en el una davallada energètica, per exemple, per l'ús massiu dels aires condicionats, que el metro, imaginava, o que no pugui circular per això, per aquest excés d'aire. No sé si de què parlem a nivell tangible, que ens ho puguem imaginar.
1: Doncs això que estàs comentant, una de les coses que més ens fa, que ens imaginem, que és el que hem d'estudiar durant tot aquest projecte, perquè ja et dic, sobretot és fer-se preguntes que fins ara no ens hem estat fent, no? O que ens hem fet, però hi hem de posar fil a l'agulla, no? Una de les coses que ens preocupa més és aquest augment de la demanda energètica. Pensa que els edificis de Barcelona no estaven preparats per suportar aquestes calors, tot i que són ja edificis amb persianes, no? Són d'estil mediterrani, no? I són molt diferents els que trobem al nord d'Europa. No hem pensat que l'estiu, o sigui, tots els edificis tenen calefacció i no tots els edificis tenen aire condicionat, no? O la majoria. Doncs això ara, doncs aquest paradigma ha de canviar, no? Llavors això vol dir també que hem de canviar aquest sistema elèctric. Sí que preocupa, doncs, que un augment de la demanda energètica durant l'estiu doncs pugui provocar algunes apagades. I ja n'hem vist d'apagades, ja ens va passar, no? Fa relativament poc que vam tenir una apagada a tot el país, no?
0: Sí.
1: Doncs, bueno, això també genera tots uns efectes en cascada, perquè si no tens electricitat, no tens telecomunicacions, no pots tenir climatització. Una de les coses que ens pensàvem és quins són aquells edificis que hem de garantir que, tot i que hi hagi una apagada, tinguin grups electrògens o el que sigui per poder mantenir la seva activitat, perquè són equipaments que acullen persones vulnerables, no? Tots aquests anàlisis són molt interessants. I també això, aquests efectes en cascada, que això és el que penso que és on s'ha de posar una mica el focus. Si et passa una cosa, com afecta en les altres infraestructures i els altres sectors. També ens pot passar, és que al final totes les coses les hem anat vivint. El que passa que et pot passar molt més ràpid i de cop, no?
0: Clar, d'una manera que no ens doni temps a fer una reacció immediata perquè va tan de pressa, no? Que no puguem reaccionar.
1: Llavors, sí, preguntaves, també, per exemple, tot el tema de la vegetació. Si fa molta calor, la vegetació tampoc no aguanta. També, si fa tanta calor, és més probable que tinguis sequeres. Vull dir que es tracta, tampoc no vull donar un missatge molt negatiu, sinó que el que es tracta és d'anticipar-se i preparar la ciutat de manera planificada per les properes dècades, però fer-ho avui i que no, en el moment que això passi, no ens ho haguem plantejat i no ens haguem preparat, no? Vull dir que es tracta sobretot d'això, de prevenció. I de posar tots els agents de la ciutat a treballar amb això, perquè aquí no és només un ajuntament que té molta responsabilitat i moltes coses a fer, però també hem d'incorporar els sectors de la mobilitat, de telecomunicacions, de salut, els sindicats, els propis periodistes també, de com s'expliquen aquestes coses, no? És posar aquest tema sobre la taula.
0: El projecte, Irma, crec que contempla un simulacre, podem dir, un als despatxos, un altre sobre el terreny, que estan previstos, crec, pel febrer i el setembre del 2027, és així?
1: Sí, el projecte contempla que a partir del trimestre que ve, o sigui, a partir de l'octubre, començarem a fer uns tallers convidant a tots aquests actors, no? Experts, operadors, empreses, organitzacions, per reflexionar sobre tots aquests temes, amb la idea d'identificar què és el que hem d'estudiar, treballar, què és el que hem de començar a canviar, perquè això ens ho podran dir millor ells, no? Detectar quines inquietuds tenen i detectar també quines coses els interessaria simular. I veure si estan funcionant bé o no. I de cara al febrer faríem aquest taller de taula, que seria com un CECOR o un CECOPAL, no? cada lloc té un nom diferent, que seria tastar els protocols de calor que tenim en un format de despatx i amb unes simulacions també digitals, ajudant-nos de la tecnologia. I de cara al setembre seria al carrer, doncs, com de moltes vegades, no? Les empreses doncs, fan simulacres d'incendi en un edifici i la gent ha de sortir, sona l'alarma, hi ha uns responsables responsables i tal, no? I això ho testes, doncs seria el mateix, però tastant. Hem de veure, a través d'aquests tallers, veurem exactament què és el que provarem, no? Quina és la situació que provarem, però seria al setembre fer un assaig al carrer. Doncs pots imaginar-te doncs, un casal de gent gran que se'ls espatlla l'aire condicionat, hi ha gent amb mobilitat reduïda i els has de traslladar d'un lloc a l'altre. Has de saber a quin lloc els trasllades que funcionen l'aire condicionat, o tens una escola que també doncs, els comencen a tenir problemes. Bueno, tot això és el que tastaríem també a nivell... Fas una simulació, no, de la realitat, no, en el carrer.
0: I comptant amb la participació de la ciutadania a tots els nivells, és a dir, més enllà d'administracions, entenc que ens sentirem també interpel·lats i implicats en aquest simulacre.
1: Totalment, perquè una de les primeres coses que això m'he oblidat de dir, però que és molt important, que és quan fes front a qualsevol emergència, el primer és saber què has de fer tu i com autoprotegir-te. Això és el primer. No? Llavors, doncs, tu has de saber que si fa molta calor doncs has de baixar les persianes, has de ventilar, millor que no surtis al carrer a les hores que fa més sol, has de saber on tens un refugi climàtic. Vull dir que el primer és que les persones sapiguem també què hem de fer i, lògicament, també les persones, a títol més individual, no, no tant a nivell d'empresàries, organitzacions, etc., ens puguin dir quines inquietuds i quines dificultats es troben. No? Uh-huh. En els tallers aquests, que et deia que volíem fer el primer trimestre, sí, on precisament alguns dels tallers seran amb ciutadania. Altres tallers volíem parlar sobretot també, que no hem dit, no? Però tot el tema econòmic, com pot variar.
0: Clar.
1: Tot el tema econòmic, no? Els horaris, els festivals, les vacances, el turisme...
0: Canviar hàbits del nostre dia a dia.
1: Exactament.
0: De fet, ara, per acabar, vostè ho apuntava, però crec que la reflexió amb la que ens hem de quedar és que ens hem de formar com a ciutadania per fer front a aquestes onades. Ens cal formació.
1: Totalment. Ja en impartim alguna. Des de l'Oficina de Canvi Climàtic també tenim tot un equip que es dedica a fer sensibilització i educació ambiental, i estem fent també algunes formacions i alguns tallers sobre calor. Però això que havíem començat, no, fa relativament poc, doncs és una de les línies d'acció que també volem acabar de treballar, lògicament.
0: De definir-la i segurament doncs, amb aquest objectiu, el de preparar-nos per aquestes onades, com dèiem, no pensàvem mai que arribaríem a patir aquests 40-41 graus a Barcelona,
1: sí,
0: i doncs estem parlant dels 50 perquè l'emergència del canvi climàtic doncs està en el nostre,
1: sí,
0: en el nostre dia a dia. Irma Ventallol, recordem, directora de serveis de l'Oficina del Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat aquí al Són 4 dies a Ràdio 4. Molt bon dia.
1: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Dos qüestions que ens preocupen i que ens ocupen, el fet dels incendis que conviurem amb ells al llarg de l'estiu, i aquest de canvi climàtic que ens porta fins a aquestes temperatures ja no elevades, sinó extremes. Per tant, tota prevenció sempre és poca. Camí de les 10, butlletí informatiu, i quan acabi som-hi amb la darrera tertúlia d'actualitat de la temporada aquí al Són 4 dies. Fins ara.
2: Són les 10.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. Crema sense control l'incendi declarat a l'Aragó que afecta la comarca de les 5 Covilles. Les flames han arrasat amb més de 15.400 hectàrees. És el foc més cruent d'aquesta temporada. Efectius de la Unitat Militar d'Emergències també formen part dels equips d'extinció. Preocupa el vent, totalment imprevisible. Francisco Auria, alcalde d'Orés, un dels municipis evacuats. Són declaracions a Ràdio Nacional.
4: Están todos los medios de extinción en alerta por el cambio constante del viento, porque esta noche era del norte, ahora vuelve a ser al sur, lo que facilitaba el franco, o sea, perdón, la cabeza del incendio que estaba en el norte y la ha cambiado hacia el sur, lo vuelve a cambiar ahora de nuevo, o sea, es una especie de locura.
2: A més d'Orés, 4 municipis més de l'Aragó i un de Navarra han estat evacuats. A hores d'ara, nova reunió del CECOPI, del centre de comandament, amb totes les parts i autoritats. I el vent també preocupa els 300 efectius que lluiten contra l'incendi declarat a la Mierla, a Guadalajara, i que ha calcinat més de 3.400 hectàrees, algunes d'elles del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. 4 mitjans aeris ja s'han pogut afegir a les tasques d'extinció. Mig miler de persones han estat evacuades d'una onzena de municipis. municipis es manté al nivell 2 de perillositat. I a casa nostra, treva relativa. Acaba la tercera onada de calor, però les temperatures continuen altes durant tot el cap de setmana. Preocupa el descens de la humitat relativa, un greuge per a la vegetació, tant del nord com del sud, que ha estat molt castigada durant els incendis dels darrers dies i les temperatures extremes. 23 municipis...

0: de 7 comarques mantenen el nivell 4, el màxim nivell del Pla Alfa per extrem risc d'incendi, i més de 170 municipis de 23 comarques al nivell 3. També continuen tancats 3 espais naturals, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. En aquest punt, el que fem és ampliar la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Emet David Torres, bon dia.
1: Bon dia. Les temperatures màximes durant la jornada d'avui dissabte a Catalunya seran significativament elevades a la depressió central de Lleida, les valls del sud del Pirineu Occidental i l'Empordà. Els avisos actius quedaran restringits al Pirineu i la depressió central de Lleida, i aquestes temperatures pugen algun grau diumenge i dilluns, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produirà a la resta de la península. Així que de cara a la propera setmana, les temperatures segueixen altes, però no de forma molt significativa. Així doncs, avui tindrem màximes de 38 a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona, i les mínimes continuen també altes, en nits tropicals o tòrrides a punts de la costa. Tindrem sol en general, amb núvols baixos al terç sud al llarg del matí, i núvols alts a la segona meitat del dia, amb tempestes de tarda al Pirineu. En quant al vent, serà vent fluix en general del nord i del nord-est, al litoral al matí, de l'est i sud-est a la tarda, i bufant ocasionalment més fort al sud de la depressió central. És una informació d'Emet.
0: I de l'exterior continua la tensió i l'escalada de violència entre els Estats Units i l'Iran. Els atacs creuats no cessen. Aquesta ha estat la setena nit consecutiva de llançaments de míssils per part del Pentàgon dirigits contra infraestructures logístiques militars de Teheran, amb l'objectiu de reduir la seva capacitat ofensiva. Un primer balanç deixaria almenys 3 morts i prop d'una desena de ferits. La represàlia per part de la República Islàmica de l'Iran, interceptar vaixells que creuen l'estret d'Hormuz i també atacar objectius nord-americans ubicats en països com Cuba, Bahrain, Jordània o Qatar. En esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente lloa la feina feta pels jugadors que demà disputaran la final del Mundial contra l'Argentina.
2: Entonces eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo y además tener la posibilidad de, como nadie ha dicho lo contrario, de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento con nuestras armas, con nuestras virtudes.
0: A l'altra banqueta, Lionel Scaloni no amaga la preocupació d'haver-se d'enfrontar a Espanya.
3: ¿Cómo no va a preocupar a España? Es un gran equipo, es una gran selección y que ha hecho, viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad.
0: La final entre Espanya i l'Argentina demà a les 9 de la nit, i aquest dissabte França i Anglaterra disputen l'anomenada final de consolació pel tercer i quart lloc. Serà a les 11 de la nit. I en ciclisme, 14a etapa del Tour de França amb sortida a Milhouse, 155 quilòmetres amb 4 ports de muntanya. I restablerta la circulació a la línia R2 entre Barcelona Sants i Castelldefels. Els trens, però, circulen amb un retard d'una mitja hora. Hi ha 2 convois per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i fan parada a totes les estacions. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, més informació en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

Pràcticament 6 minuts del matí, continuem aquí al Són 4 Dies, és dissabte, i a aquesta hora doncs, va, fem una mica de tertúlia d'actualitat.

0: I avui ens acompanya la Paula Vázquez. Paula, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bé, molt bé. Bueno, s'acaba la tertúlia d'aquesta temporada i una mica de nostàlgia, no? Però s'ha de descansar.
0: Farem la darrera tertúlia d'aquí de la temporada, xulíssima, ja veuràs. De fet, avui ara explicarem, avui la farem una mica diferent. Gemma Moreno, com estàs? Què tal?
2: Hola, molt bon dia. Bé, bé, aquí... Disfrutant de la vostra companyia.
0: Exacte, dissabte, és estiu, aquí estem perfectes. Xavier Sallà, com estàs?
3: Content de veure-us, ja ho saps.
0: Sempre és una alegria, a de font igualment. Molt bon dia.
4: Bon dia, bona hora, què tal?
0: Us diria que serà...

0: diferent, perquè avui els hi hem demanat, va, ja que és l'última, no és que no tingui ganes de treballar, eh? No és que no tingui ganes de pensar jo el temes, però pensaves, a veure, és l'última, la darrera tertúlia de la temporada, aleshores, què es fa sempre els últims dies? Fem una mica de, fem balanç del que ha passat durant la temporada, que Déu-n'hi-do, a l'inici del programa ho dèiem, entre vessants politico-judicials, temes que a nivell social que es repeteixen, com la vaga de facultatius, vaga de docents, tenim 30.000 històries. Però abans de donar-vos la paraula, voleu que recordem, perquè és notícia d'aquesta setmana, aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei de l'amnistia, i escoltem un petit fragment de... Són moltes les veus polítiques que n'han parlat, però anem a escoltar algunes d'elles.
1: Una llei nacional d'amnistia que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extensión de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido en un periodo delimitado y en el contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro.
2: Yo creo que es una victoria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. És un dia també que confirma que quan defenses la posició, quan mantens la posició amb convicció, amb rigor, els resultats acaben arribant. Quan es persisteix, ho vam dir moltes vegades, es guanya.
3: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
4: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
5: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
6: Conviene recordarlo. Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
7: Avui el posicionament de la justícia europea és meridianament clar. S'ha d'acabar el sabotatge dels tribunals espanyols i s'ha d'amnistiar immediatament, sense excuses i sense més argúcies, absolutament totes les persones represaliades pendents de l'amnistia.
0: Comencem per tu, Paula. A veure, aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre el camí a aquesta plena aplicació de l'amnistia? Tu com ho veus?
8: No, això està clar. En el moment que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat d'aquesta forma, al final sí que és veritat que s'ha d'aplicar aquí a Espanya i això és una cosa que està clara, no? Ara s'ha de pronunciar el Tribunal Suprem, s'ha de pronunciar també el Tribunal Constitucional i, sincerament, jo pensava que m'havies dit de començar jo la primera perquè pensava que m'anaves a fer algun zasca o algo, perquè jo he de dir una cosa.
0: Ui, ai.
8: Jo he de dir una cosa, que en aquesta mateixa ràdio jo vaig dir que la llei era inconstitucional. Jo ho vaig dir.
0: No recordava, perquè si no t'hagués buscat el moment.
8: Segur, sí. M'haguéssiu agafat ahir la part.
0: T'hagués dit, escolta, Paula, tu deies això.
8: Això és clarament així.
0: I ara el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu això.
8: Sí, i efectivament, o sigui, hi ha vegades en les que un... Bueno, primer que els juristes, al final, hi ha opinions distintes i per això hi ha doctrines distintes i en el cas de que tu vegis que algú és inconstitucional o no, també és qüestió de doctrina i de punts de vista diferents. Si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictamina això, s'ha d'actuar en conseqüència, per molt que jo com a jurista opini una cosa diferent. I en això jo crec que l'Ada Font, també és jurista...
0: Anava exacte a preguntar-li el seu parer.
9: Sí, aquesta sentència respon a una qüestió prejudicial presentada per Espanya i el que respon a la sentència és si la llei d'amnistia no si és constitucional o no, sinó si va en línia del dret de la Unió Europea o no. I es pregunten dues coses. Si va en relació al... la directiva d'interessos financers de la Unió Europea

0: i la directiva de terrorisme de la Unió Europea. Mm-hmm. I el que es diu en aquesta sentència és que en principi no hi ha cap tipus d'incompatibilitat i que, per tant, la llei d'amnistia va d'acord al dret de la Unió Europea. Això és el que respon el TJUE. Llavors, ara, com deia la Paula, el TC aquesta tarda hauria de respondre al recurs d'empara.
1: Els recursos, no?, que tenen pendents.
0: I després també el Tribunal Suprem ha de resoldre sobre les inhabilitacions, sobre l'ordre de detenció, i al final doncs també es podien presentar noves qüestions prejudicials al TJUE per part del ATS, el Tribunal Suprem, per allargar una mica també
2: sí,
0: tot això.
2: Sí, això pot passar, efectivament. O sigui, la cosa
1: no és
2: al
1: final, és a dir, no estem en una pantalla, entenc, judicial.
2: Sí, no és com...
1: És dir, fins aquí, i apa, ara ja...
2: No, tu pots allargar això tot el que tu vulguis, i si el Tribunal Suprem no vol aplicar-ho... Bueno, jo crec que amb el temps s'acabarà aplicant, no? Perquè al final, jo sincerament crec que s'acabarà aplicant més que res, perquè si hi ha una llei que diu X i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea se li planteja una qüestió prejudicial, se li ha de fer cas, i el Tribunal Suprem, si al final l'està fent, vol anar cap a l'altra corriente, això, bueno, sí que es pot fer, però no hauria de ser així, això també és veritat.
1: Xavier.
3: A veure si tinc gràcia en explicant això, ni que sigui per ser discordant. A veure, el pronunciament del TJUE pues, ha donat molta pólvora a tots els que d'alguna manera estaven esperant una sentència en aquest sentit, no? Però ja ho he sentit també dir al Tribunal Suprem, que és el que té la darrera pilota en aquest cas, que no se sent interpel·lat per aquesta sentència i que encara pot allargar molt més a través de noves qüestions de prejudicialitat pues altres temes que considerin que dintre de la causa pues no estan prou resolts o que és prou interpretable perquè la llei d'amnistia, per la seva vocació, pues deixa per allò que s'anomena els conceptes vagos i que la textura oberta del llenguatge permet molta interpretació, que no perdem mai de vista, ho vaig comentar en una altra tertúlia, ho tornaré a repetir aquí ara, la separació de poders, la del Montesquieu, no? Que deia jo poder executiu, poder legislatiu i poder judicial. El poder executiu i el poder legislatiu, ho vaig comentar, són càrrecs electes que cada 4 anys pues, marxen o revaliden, però que el perfil formatiu o professional que tenen pues, és de diversa índole, però el poder judicial no. El poder judicial és rigorós, és de carrera, vull dir que els jutges estan allà per quedar-se, i ho estan sempre, i d'alguna manera, pues, si els hi preguntessin, diuen, mira, els polítics que facin el que vulguin, però els que posem ordre som nosaltres. I, d'alguna manera, el que s'ha fet fins ara al Tribunal Constitucional, en la seva sentència que va condemnar a tots els implicats en el procés, no volen canviar el tarannà. Jo m'atreveria fins i tot que hi ha certa aire d'escarmiento, no? Jo dic, ostres, no podem doblegar-se perquè nosaltres creiem que quan vam fer la sentència està molt ben feta, defendem el que nosaltres entenem com la unitat d'Espanya, i per tant, si ara aquests se surten en la seva, d'alguna manera sembla que nosaltres hem reculat i no ho farem. Jo penso que ja quan es va aprovar la llei d'amnistia, jo crec que era l'oportunitat pels jutges per agafar la sortida. I bueno, aquí en baixo, perquè no continuen siguent sospitosos de que estem defensant una manera de pensar o de ser dintre de l'estat espanyol. I no ho han fet, amb la qual cosa dubto que reculin.
1: Jaume, com ho veus?
4: No, jo estic bastant d'acord amb el Xavier i la prova està en el fet de que ja han anunciat que no pensen retirar l'ordre d'atenció contra Puigdemont, no? A veure què passa, a veure com evoluciona, però jo no crec que efectivament que això sigui el final de res. Hi hauria alguna forma d'accelerar una mica tot aquest tema, que seria que el Can Puigdemont retornés a Catalunya, a veure què passa.
3: Oh, jo sí, que el detindran, que és, bueno, el que volen,
4: sí,
3: els jutges.
4: Sí, però que al final és la forma de desencallar, de desllorigar tot això, és dir, bueno, a veure què passa, tu.
3: Ja t'ho dic jo, el que passa.
4: No, que ja ho
3: detingut,
4: sé,
3: cap a Madrid, audiència, i la causa.
4: Segur que sí, però bueno, no deixes de convertir a la causa aquesta en un desafiament cap a la Unió Europea. I llavors el plantejament en què tu el fas és diferent. I és cert que hi ha un cert encono del jutge respecte a tot això, entre altres moltes coses, perquè aquesta és una llei que fa que ells se sentin desautoritzats. Aquesta insistència en mantenir, d'alguna
2: està
4: manera...
2: Està feta per desautoritzar, també dic.
4: No, sí. No,
2: per aconseguir vots.
1: Sí, bueno, però... Ara en parlarem de la passant política.
4: Però el tema... De, però el

0: tema de... Però l'obligació d'un jutge és aplicar la llei, sigui quina sigui, de la mateixa manera que l'obligació del rei és signar una llei encara que el condemnin a mort, no? Doncs escolta, no, tu no pots negar-te com a jutge a complir una llei. I això és el que està passant.
1: En
2: l'origen del dret tots sabem que al poder se li atribueix al poder legislatiu per fer les lleis, que és on hauria d'estar l'autèntic poder, però justament es va traslladar al poder judicial per la interpretació, que és on està la força o el marge d'actuació que tenen els jutges. Quan els jutges veuen les lleis, ells interpreten i dintre de la seva interpretació tenen, de vegades, si la llei no està molt ben precisada, molt marge d'actuació, com pel que ells consideren que són el dret que ens ha d'unir a tothom, i com l'estament judicial és molt carpetovetònic, molt resistent als moviments, molt tradicionalista, doncs és molt difícil que, insisteixo, jo crec que haurien d'haver aprofitat, quan es va aprovar la llei d'amnistia, haurien d'haver aprofitat per escapolir-se i deixar-ho estar allà. No ho han fet, no ho faran. S'acabarà aplicant al final, però el desgaste polític que ja han introduït, el Puigdemont ja ha quedat totalment desdibuixat. Jo penso que el dia que retorni voldrà fer-lo amb molt de soroll, però dubto molt que ja aconsegueixi...
3: No causarà el mateix efecte, no? I també, ara que parlàveu precisament d'això, el ministre Òscar Puente diria que en una entrevista a Ràdio Nacional, aquesta casa, deia doncs, que torni. Sí. Deia que torni
2: hauria de tornar per lideratge.
3: La situació s'ha d'entomar i ha de venir el que va provocar ja les crítiques de Junts dient no, és a dir, això no passarà. Perdona, Paula, digues.
4: No, faltaria al revés. Jo no estic al 100% d'acord en el tema de que ells haurien d'haver aplicat la llei i en aquest cas seguir. Més que res perquè quan es va... Jo crec que per diverses raons, una d'elles és l'origen d'aquesta llei, que va començar per què es va fer. Al final no va ser per unir una mica entre Catalunya i Espanya i una nova relació. No, va ser per vots. Per vots per a una persona que actualment està en el govern. I clar, si tu agafes la raó de l'existència d'aquesta llei, agafes a una doctrina, perquè hi havia moltes persones, jo incluïda, que deia esta llei és inconstitucional perquè va en contra de tal article i tal, i va ser quan vam començar a parlar de...
5: Els indults generals, si no es poden...
3: I vam començar... Primer era indults, sí. Era polític, ara deies tu el tema de Pedro Sánchez, era indults, sí, per amnistia, feien un recordatori l'altre dia, que em sembla el 2023 com si fos allò la prehistòria i fa 3 anys d'aquelles eleccions a farà ara, el dia 23. No, indults sí, per amnistia, ni parlar-ne.
4: Sí, havíem d'agafar el diccionari i veure què diferència hi havia entre una cosa i l'altra, no? I ahí va començar una espècie de doctrina que opinava una cosa i doctrina que opinava una altra. I clar, si tu ets un jutge que clarament no està d'acord amb aquesta llei, jo crec que era un moment, en el meu parer, lògic de dir, oye, jo no vull aplicar esto perquè aparia una gran corrent que està d'acord amb el que està pensant aquesta institució. I jo crec que ara sí que és veritat que la història està canviant, perquè és veritat que hi ha un pronunciament del TJUE, que el TJUE al final és una institució que aquí, amb el tema de l'independentisme, tampoc crec que es pronunciï massa.
2: No ho farà,
4: perquè tampoc...
5: Perquè obriria la porta també a que altres nacions, clar, altres estats europeus poguessin reclamar independència o almenys no reclamar drets nacionals relacionats amb la identitat, la cultura, la llengua, les tradicions, i no ho farà perquè si no hauria de donar el mateix tracte també a altres. Clar. És una qüestió estratègica, no és una qüestió particular de Catalunya, els temes diem
4: no
5: més locals l'interessen ben poc.
4: Tampoc és la seva competència potser, no?, parlar d'aquests temes.
5: No, exacte, a veure, també s'ha de tenir en compte que a part de la qüestió judicial i la qüestió política aquí, i parlant del context espanyol, això fa revifar de dir tornarà Puigdemont, no tornarà Puigdemont, i també per exemple Junqueras, que està inhabilitat. Per sufragi passiu, i que ara es parlava que és el candidat potser més adient per Esquerra Republicana o el que més Esquerra Republicana vol, però que no es podria presentar. Llavors això, com s'entoma unes properes eleccions, se'l presenten de manera simbòlica o no, i també, a part de les inhabilitacions de sufragi passiu, hi ha inhabilitacions, per exemple, per docència universitària, que Junqueras és doctor en història,
3: és professor,
5: i no pot donar classes només per aquesta... inhabilitació, és a dir, també hi ha qüestions que no tenen a veure directament amb la política activa i que avui dia encara tenim aquesta reminiscència del passat que sembla que està superada, però no, perquè...

0: Hi ha gent que encara no pot fer vida com la feia abans de tot el procés independentista, la veritat.
1: A nivell polític, Pedro Sánchez, creieu que surt... És dins del context judicial que també l'envolta, en setmanes hem conegut també doncs, la condemna a David Sánchez, on tenim tot l'afer en el sentit de jutge Peinado, dona'm el passaport, ara, no, ara te'l porta-me'l aquí, ara te'l torno, ara ves a Londres però no vegis a l'OTAN, però ensenya'm un segell però és que no es posen segells a Londres. És a dir, dins aquest escenari que a vegades ja ens perdem perquè veiem tanta teca judicial que diem, a veure un moment, què està passant? Clar, Pedro Sánchez, li han donat un baló d'oxigen, creieu?
2: Has fet un resumen perfecte.
1: Sí, gràcies, Paula. Sí, tenir els conceptes jurídics, eh?
3: Ho has clavat, noi.
2: Dic, amb tota la història, dic, ja estarà imputat hasta el perro. O sigui, ja és que...
1: Clar, és que aquí, en parlàvem aquí a les tertúlies de... Ara és una altra derivada, el tema del jutge Calama, Zapatero, que ha quedat aquesta setmana, que deu pensar... Ostres, aquesta setmana no tinc res, perquè tenim l'Eire Díez per una banda, però Zapatero no tenim res. Però Zapatero ho poso sobre la taula pel cas del jutge Calama, que deien, no, és que el jutge Peinado és un tipus de jutge. El jutge Calama és un altre tipus de jutge. Crec, si no, em corregiu, aquí tenim juristes, però és a dir, els autes estan més fets o escrits d'una manera o d'una altra. I això pot tenir... Doncs, per Pedro Sánchez, com veieu? Creieu que aquesta setmana podrà somriure d'alguna manera?
4: Sí, perquè es reforça, perquè d'alguna manera, a més, en tot això ja... Tot reforça el concepte aquest, la idea aquesta de lawfare, que el que s'ha apuntat al PSOE després de que l'utilitzés per els independentistes. O sigui, jo crec que sí que el reforça. A banda de que el que fa és legitimar la llei que el va arribar a fer president del govern, amb la qual va aconseguir el suport de Junts. Jo el que sí, respecte al que tu estaves comentant abans, que deies el tema aquest de que s'ha fet a canvi de vots, és a dir, totes les lleis es fan a canvi de vots. I quan pactes en sumar pujar el salari mínim, també ho fas a canvi d'uns vots que et
2: garanteixin. Però no per a una persona, sinó per a una població.
4: Bueno, aquestes persones ja des de policies fins a... Ja de tot.
3: No aprovarem la llei d'amnistia.
2: No,
3: necessito 7 vots per ser president. S'aprova la llei d'amnistia. Però no ens enganyem, ni que s'enviquem babaus. La política és la lluita pel poder, i aquí val tot.
4: I és la negociació i el trepitxeo.
2: No podem comparar una llei orgànica que serveix, jo què sé, per millorar els drets de les persones LGTBI, no podem comparar això, per exemple, amb una llei d'amnistia. Bueno, la llei aquesta d'amnistia, vull dir, a veure, hi ha lleis i aquesta llei és, perdó, per al meu parer, és inútil per més del 97.8-9% d'Espanya. A veure, no serveix per a res.
1: A veure, vols apuntar.
0: Digues. Una cosa, hi ha moltes definicions de política, algunes més maximalistes, altres més minimalistes. La que a mi m'agrada més és aquella que parla de política com a negociació i arribar a acords. Clar. I per arribar a acords, a vegades s'ha de fer renúncies i a vegades per avançar s'ha de deixar coses enrere, i en aquest cas és el cas de la llei d'amnistia, no?, que estem parlant. I sí, clar, òbviament les lleis a vegades es fan per vots i a vegades milloren la població en general i a vegades moltes altres coses, però tampoc m'agrada entendre com dicotòmicament de la política és només la lluita pel poder i els jutges són éssers baixats al cel que pobres només interpreten les lleis. És a dir, tampoc és ni una cosa ni l'altra al 100%.
2: Ni el bon és tan bon ni el mal és tan malo.
0: O sigui, és a dir, els polítics també sovint tenen la intenció de millorar la vida de la gent i a vegades fan coses per vots, i els jutges, doncs sí, tenen, diem, un coneixement jurídic més elevat que els fa interpretar les lleis, però a vegades també són jutge i part i tenen els seus interessos, i a més la judicatura és la part més conservadora de l'administració. I tampoc és cert que només el poder legislatiu crea dret, perquè al final sí que és veritat que hi ha les lleis que emanen del legislatiu, però també els jutges, amb les seves sentències, creen jurisprudència i això és font de dret. I llavors això també fa que en casos similars puguem aplicar això, i aquí no ha sortit de la política, no ha sortit del poder legislatiu, tot és un xec en bales, tot està relacionat, i cal mirar-ho bé, eh? No, no, o blanc o negre, els polítics són el dimoni, els àngels són els jutges, sinó que hi ha de tot a tot arreu, més o menys.
3: És que el drama, jo crec que justament, per una certa discrepància, és que justament el problema està en que com els jutges també són font de dret,

0: que amb la seva jurisprudència pues creen doctrina, pues és veritat que el que el ciutadà no ha de tenir mai o no hauria de tenir és desafecció amb el poder judicial. I precisament amb accions com la que ha fet el jutge Peinado amb el del passaport i tot això, fa que les persones, els ciutadans, comencem a desconfiar o a qüestionar-se el rol del poder judicial, que per molts es veu molt proper a determinades ideologies polítiques, que penso que aquest és el gran mal que estem arrossegant de tota aquesta qüestió.
1: Sí, però sí que és veritat que hi ha un juez Peinado, però després hi ha una jutgessa de Catarroja. Vull dir, hi ha jutges que actuen d'una manera, pues, perquè al final, perdó per la filosofada, però al final tots són persones i al final tots tenen efectivament, com ha dit la, dels seus interessos, ni tot és blanc o negre, i un jutge com és el Peinado a lo millor és una persona que desgraciadament amb tota la història i tot el rebombollo que s'ha fet amb ell, pues al final s'està donant una imatge del poder judicial que tampoc és, perquè un jutge, el dia, jo li deia l'altre dia a la meva parella, i dic, és que es pensaran que jo tinc un pleito perquè tinc un contracte de lloguer i m'apareixerà un Peinado, i no, la vida no és esta, i ni el poder judicial és aquest, ni és això, és una persona concreta que se li ha donat molta rebombolla i molta història, perquè al final s'ha ficat amb la dona del president, les coses com són, però la realitat no és aquesta tampoc, i per això jo moltes vegades quan vinc aquí dic, oye, que no tothom és el juez Peinado. O sigui, ni el poder judicial és el juez Peinado. Però sí que és veritat, o sigui, jo estic d'acord amb l'Ada, por supuesto, que efectivament els jutges no són uns àngels, són persones que amb els seus interessos, i que si un dia tu tens un divorci i el jutge també s'ha divorciat, a lo millor dirà una sentència que a lo millor no és l'adequada, però al final aquesta també és la gràcia, no? Suposo, de la vida, entre comelles, que al final són
2: les
1: persones...
2: Les regles del joc. No?
1: Pues efectivament.
2: Creieu que abans diguem que la farem diferent la tertúlia, perquè els hem preguntat, doncs, el Xavier, l'Ada, la Paula, el Jaume, que ens diguin quins són els temes, no, per ells d'aquesta temporada de 2025-2026. Creieu que un d'ells és aquest? És a dir, el tema del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, o com a mínim que hem fet un camí, un recorregut que, ho diguem, no s'acaba, però posa un punt i a part, podem dir, dins aquest capítol. Paula, per exemple, tu creus que sí?
1: T'he de ser 100% honesta. Quan vaig pensar en temes, aquest no va ser un
2: d'ells. No el tenies?
1: No. Això t'ho he de dir de tot cor.
2: I quin tenies, o algun...
1: Bueno, crec que aquest any ha estat marcat per temes més... el context geopolític internacional tan convuls que hi ha hagut aquest any, aquests anys, però aquest any a mi m'ha semblat que ha marcat molt. És un dels temes que havia pensat d'aquest any, i després un altre que també potser, però aquest tema ja porta molt, molt, molt de temps, és el tema de l'habitatge, que seguim un any més pensant en l'habitatge.
2: L'habitatge que ara en parlarem. Està bé això que apuntaves, Paula, el tema del context de la geopolítica internacional. Tenim a Donald Trump aquí amb un mundial als Estats Units que inclús truca a Infantino per dir-li, escolta, traguem la targeta d'aquest jugador, si us plau, que no va bé, és a dir, es posa pel mig. Recordem que el mes de gener, nit abans de Reis, va agafar Nicolás Maduro, i encara no sabem ben bé amb un judici que està passant. Tenim la guerra de l'Iran obertament, amb totes les derivades econòmiques que patim cada dia a nivell de per enfrontar-se, no, és que ataco Iran. I ja està. És a dir, no.
3: Bueno, i continuem amb la guerra d'Ucraïna, que la gent parla poquet, però que poca conya, hi ha 1,5 milió de baixes només al cantó rus, ho deixem aquí. Déu-n'hi-do, també.
2: Franja de Gaza.
3: Tenim Gaza, o sigui, no, estem divertits.
2: Que tenim diferents qüestions. El tema de l'habitatge, a veure, apunta a que l'últim Consell de Ministres del mes de juliol serà el que hi hagi, es vegi la llum verda d'aquest decret llei de l'habitatge, que després s'hi tira endavant, perquè clar, aquí estem en un panorama que entremig tenim unes votacions dels objectius de dèficit que no surten endavant, perquè crec que va ser PP, Vox i Junts que van dir no, o sigui, el pas previ ja no el tenim, i crec que a sessions plenàries deuen, no sé si m'equivoco, però crec que deuen haver-hi una, si n'hi ha, a la mes de juliol. Ens posem a l'últim trimestre del 2026 amb un horitzó que sí, al final potser sí que s'arriba a esgotar la legislatura, però fàcil, no sé si serà. Però el tema de l'habitatge, a veure, com veieu aquest decret, o la situació, perquè se'n parla tant de l'habitatge, se'n parla tant de la dificultat.

0: Estamos contigo.
1: Sí, a més a més, o sigui...
2: Sort i encerts, que diu la dita.
1: Sí, sí, sí, amb molta esperança.
0: Digues, digues, digues, a Barcelona.
2: Digues, digues, digues, la teva.
1: Sí, a veure, quan a l'habitatge...
0: Fatal, banda... gràcies.
1: Sí, literalment. O sigui, l'habitatge, a banda d'aquesta qüestió personal i tal, és una de les principals preocupacions dels espanyols i espanyoles. I és normal, al final el preu de l'habitatge ha pujat exponencialment, però els sous no ho han fet i per tant hi ha un increment del cost de la vida que no es pot suportar amb uns sous que són el que són, i malgrat l'augment del salari mínim interprofessional hi ha molta gent que no arriba a final de mes, i llavors això fa que l'habitatge, el tenir un sostre, sigui d'aquestes principals preocupacions, no? D'altra banda, abans d'entrar a les mesures concretes, no? Sí que s'ha de dir que aquest govern ja fa temps tira endavant a base de decret, i és que aquest decret llei que es pot aprovar segons l'article 86 de la Constitució es fa en casos d'extraordinària necessitat, i al final és el mètode més recurrent i ordinari pel qual se n'han aprovat lleis, i després al cap de 30 dies ho ha d'aprovar el Congrés, esperem que l'aprovi, no? Quan ja el Consell de Ministres aprovi aquest decret llei. Llavors, ara sí, les mesures concretes, pues, regulació dels lloguers de temporada, la pròrroga dels contractes, que això és important perquè al final quan tu tens una pròrroga del contracte, estàs al mateix contracte, no poden elevar el preu. Llavors, clar, és important quan a l'estabilitat de l'arrendador, perquè així pot saber que pagarà la mateixa renda un temps determinat. Després també estem parlant del 21% d'IVA als pisos turístics, al final incentivar, no, l'habitatge de llarga estança i desincentivar els Airbnbs, aquells lloguers de temporada, etc., no? I també parlar d'incentius fiscals a l'habitatge. D'altra banda, això és el decret d'habitatge del govern central. Aquí a Catalunya fa unes setmanes es van anunciar unes ajudes al lloguer. Ajudes al lloguer que, malgrat ser benvingudes, també m'agradaria recordar de forma concreta que els requisits són extraordinàriament taxatius, perquè si sou dues persones i no cobreu el salari mínim interprofessional, les dues ja no podeu accedir a aquesta ajuda, perquè són 30.000 euros per unitat de convivència. És a dir, a no ser que cobris el mínim mínim, és que ja no pots accedir a aquesta ajuda. D'altra banda, 1.000 euros per un habitatge a Barcelona, se'n troba algun lloguer, sisplau, digueu-me, jo aplicaré.
2: Amb una crida per si algú troba que... un lloguer decent, és a dir, parlem d'un lloguer amb cara lluix, sisplau.
1: I això que
2: estigui per sota d'aquests 1.000 euros.
1: Sí, perquè a sobre Barcelona hi ha zones tensionades i en principi l'habitatge hi ha zones que està limitat al preu del lloguer, però tot i així trobar 1.000 euros al lloguer, i encara aquí a Barcelona, a Madrid, ni està limitat ni res. Llavors és una cosa que hem d'avançar, que s'han fet algunes passes, però que s'ha d'avançar molt més, perquè les ajudes al lloguer de la Generalitat són ínfimes i afectaran a una molt petita part de la població, tot i que la que necessita és molt més àmplia, i el decret d'habitatge ja del govern espanyol esperem que arribi abans del mes d'agost, esperem que el Congrés l'avali, però que això va per endavant.
2: Va per llarg.
1: Sí.
2: Paula, no sé si volies apuntar alguna cosa.
3: Jo, és que jo, per exemple, al principi, perdó per tallar, però era com per dir de... al final és la nostra preocupació, però bueno, he dit, per a mi ha estat el tema d'aquest any, pues perquè és el primer que he pensat, i després et preguntes a una companya que té pràcticament tenim la mateixa edat, any arriba, any abajo, sí. I al final si vas pel carrer amb un micròfon meravellós com aquest i vas preguntant quina és la teva preocupació, és que dels joves probablement el 90%, perdó per l'estadística absurda ràpida, te dirà que és l'habitatge o los salaris, però bueno, això ja és una altra història.
2: Que està vinculat.
3: Però sí, efectivament, totalment. Està vinculat, i al final és un tema que crec que, bueno, sí, òbviament, tota intenció del govern, de qui sigui, d'intentar millorar les coses en matèria d'habitatge, benvinguts siguin, efectivament, però clar, és que jo veig estic molt decepcionada, perquè al final no s'estan prenent mesures realistes, no s'estan prenent mesures que realment ajudin a la gent, sinó que siguin per, efectivament, tenir vots, com el meu bon company ha dit, com has de ser. I bueno, és una decepció, perquè és el que dic, que segurament s'haurà mirat els requisits molt bé, un per un, per poder agafar aquestes ajudes, com tothom, i es veu que efectivament pues, necessiten unes coses que jo, per exemple, jo tampoc, la meva parella i jo podem accedir a aquestes ajudes, ni de broma, i al final

0: Al final és, bueno, és una gran preocupació que tenim. Òbviament, segons quins jocs se tenen més preocupacions que altres, però al final, potser si anem a Càceres no hi ha tanta preocupació de... També?
1: Jaume,
0: perdó, digues, sí. Digues, Jaume. Ja me callo.
1: Ara t'anava donant la paraula, digues.
2: No, aquí hi ha tot el tema. Tenim aquest decret, tenim tot això, però no, ningú està anant al moll de l'os d'aquest tema, que és la manca d'un parc públic d'habitatge seriós, digne d'aquest nom aquí a
3: Espanya. Exactament això.
2: És a dir, no sé si estem arribant al 2% d'habitatge públic aquí a Barcelona, a Catalunya, quan a Viena és pràcticament, no sé si el 40%, el 50%. És a dir, ens movem en aquestes zones. Quina és la... A més, afegeix el tema dels sous. Però si... Però ningú està fent res per tenir aquest parc. I ningú ha fet res per tenir-lo des de fa moltíssims anys, perquè el tema de l'habitatge no és un tema que hagi sortit ara.
1: Que sigui nou.
2: És un tema que fa 30 anys ja s'estava parlant, eh? És un tema, als anys 90 ja es parlava de que malament estava l'habitatge, i abans de la crisi del 2008 també es parlava de lo malament que és el sous, i que, hòstia, que és tot el mileurisme, que era un problema. Ara és normal i estàs encantat de tenir un sou mileurista. Aquests són els dos temes, i ningú està fent res per cap de les dues coses, al contrari. Hi ha algú que diu, bueno, potser està bé, no?
1: Que es reguli sol. I ja està.
2: Clar, les coses soles, pues, no... I la regulació al final acaba funcionant, perquè encara que sigui d'una forma quasi gairebé miserable, però topar els preus aquí a Catalunya, aconseguir que a Barcelona els lloguers baixin un 2%. És la xocolata del lloro, però ja és algo, ja és un respir. És a dir, intervenir en el mercat funciona.
1: Mm-hmm. Xavier.
3: Bueno, pràcticament Jaume m'ha agafat el mateix discurs que anava a dir jo, estic totalment en línia. Per mi, per afegir més discurs o més elements de discussió, per mi el que resulta preocupant o vislumbrant és que som una població que s'envelleix. Llavors, això vol dir que els nostres grans, que molts d'ells tenien pisos en propietat, els deixes en herència a les nostres generacions. Potser serà, Déu vulgui, que siguin molts anys, però el dia que el meu pare em deixi el seu pis, pues jo tindré un pis que teòricament hauria de ser pels meus fills, si trobessin una feina, que si donés un sou per poder emancipar-se. Què vull dir amb això? Amb això vull dir que si, si no hi ha una oferta de parc públic gran, no, difícilment se podrà solucionar el problema de l'habitatge. I on està la qüestió de per què no hi ha un parc públic d'habitatges? Perquè costa molts diners, caldria una inversió molt gran, l'Estat pensa, ostres, si li dedico a fer un parc públic, és que no solament és que jo construeixi potser tot un barri de vivenda pública protegida, sinó que a més quan faig inverteixo tots aquests diners en fer tot aquest barri nou de vivenda pública perquè els joves puguin instal·lar-se finalment, vol dir que també tinc que aplicar serveis, autobús, escola, recollida d'escombraries, és a dir, una despesa important en aquesta construcció de parc públic, amb l'afegit de que quan un és una empresa privada el que fa a l'edifici, pues té uns guanys i uns beneficis que són butxaca. Però si qui ho fa és a l'Estat, que li costa uns diners fer aquella edificació, si després els que estan allà dintre no poden pagar el lloguer, a l'Estat no es pot fer fora, perquè no funcionaria. Mm-hmm. A la qual penso que passen de puntetes en lo de construir més oferta pública de vivenda i traslladen el problema al conflicte entre el que té pisos de propietat i els joves que necessiten jugar. I això no m'agrada perquè, com dic, confronta la gent de lo que tu tens i lo que no tinc jo, que si favorim l'ocupació, si és que és el cas, si hi ha gent que no te pot pagar el lloguer, posaré a llogar el meu pis sabent-hi que potser no em paga i jo quedaré desprotegit. Penso que això és un cau de conflicte important pel que no vislumbro una solució senzilla.
1: Paula.
0: Jo només vull fer un petit apunt, que jo en això sí que sóc una mica més l'únic que estaré una mica en un puntet de desacord en aquest sentit. Uh-huh. És, abans de tot, abans de començar, he de dir que jo crec que una de les coses que sorprèn també és que si tenim un govern actualment que se suposa que és d'esquerres, que vol millorar les coses des del punt de vista públic, que no s'hagi plantejat aquest tipus de vivendes, pues decepciona, no? Perquè si tu votes a un tipus de partit que en teoria està d'acord amb això i té el poder, suposadament per fer-ho, que no ho faci, pues bueno, és un problema. Però jo seguint amb el tema de la vivenda, jo en això sí que ho sento, però sóc pràctica. A mi m'és igual que construïa quien quiera. M'és igual. Jo ho he de dir en aquest cas. Si construís un privat i se'n vol embutxar que

0: els diners, m'és igual si baixa els diners que val un pis, perquè al final quan més oferta efectivament pues baixen els diners que val un pis, i si tu al final es posa a construir i es posa a tenir més oferta, pues benvenida serà. Això és la meva opinió. Al final jo no dic que no s'hagi de regular, jo no estic en contra de la regulació ni dic, venga, vamos a dejar esto al libre albedrío, perquè després passa el que passa i al final Barcelona pues té un problema aquí molt gran, pues perquè passa el que passa. Però sí que és veritat que jo crec que el que falta és vivenda i posem-nos ja a construir d'una vegada perquè ho necessitem i ja està.
1: El Jaume feia que anem al cap.
2: No sé per què exactament.
0: Jo crec però... que en temes econòmics ell i jo seríem com una mena de anem a veure si regulamos
2: no,
0: o no.
2: No, perquè bueno, bàsicament aquí hi ha un tema, és a dir, tu no pots deixar teòricament, si hi ha més oferta, baixa el preu, però la veritat és que no és cert. Per què? Perquè les constructores aquí estan construint habitatge per un segment molt determinat que no som ni tu ni jo. Per gent d'alt poder adquisitiu i està dirigint-se sobretot al mercat del luxe. I si et pares a mirar les immobiliàries que hi ha a Barcelona, el que tenen per vendre són pisos de luxe i en zones molt concretes de la ciutat. Per tant, això de que quan més es construeix i baixarà el preu, no funciona així. Ojalà funcionés d'aquesta manera, però és que a més és que tampoc es pot construir, a més a Barcelona, perquè no hi ha sol.
0: Però tampoc s'està... Bueno, sí, que no hi ha sol. Hi ha una llei més antiga que una altra cosa que no s'ha tocat i que sí que hi... O sigui, a Barcelona és veritat, Barcelona centre no hi ha sol, però també tenim un problema amb que no es revisa el sol urbanitzable, no urbanitzable, però bueno, això és una qüestió...
3: Bueno, però això és dret d'urbanisme i...
0: Això ara no començarem perquè... En terrenys jurídics...
2: Però aquí és on has d'anar cap a la revisió urbanística del tema i entendre que Barcelona no s'acaba a lo que és Barcelona ciutat, que la Barcelona de veritat és molt més llarga, és l'àrea metropolitana i potser més enllà.
0: Perdó, però com comencem a parlar de també com funciona el transport públic fins més enllà i Rodalies i tal, ja bueno, paga i vamonos.
2: No.
1: Que podria ser un altre tema, que no l'hem
2: però si tu vas a mirar el que és Barcelona en quant a funcionament orgànic, en funcionament de ciutat, Barcelona, el que és Barcelona ciutat és el centre de la ciutat. Jo vi que Esplugues és Barcelona i de fet trigues menys en arribar aquí que segons aquí, bueno, aquí no a la plaça de Catalunya que segons a quins llocs a quins barris visquis de Barcelona. I és a dir, I la gent viu a un lloc de l'àrea metropolitana, Esplugues, Sant Just, Badalona, etc, però treballa a Barcelona i al revés, gent que treballa, és a dir, funcionen com una única conurbació. Per tant, si hem d'afrontar problemes com de l'habitatge i segurament tots aquests que altres estaves dient, com el transport públic, els serveis, has de tenir una visió molt diferent de lo que és la ciutat. De tota manera, arreglar l'habitatge a Barcelona no l'arreglarem si no arreglem també l'habitatge a la resta de Catalunya i a la resta de l'Estat.
1: S'ha de fer un conjunt. Jaume, aprofitant, canviant de qüestió, tu també proposaves parlar d'incendis, de temperatures, del canvi climàtic. De fet, n'hem parlat fa uns minuts amb el CREAF, n'hem parlat amb l'Ajuntament de Barcelona sobre, en el cas del CREAF, una nova eina que a través de la humitat el seu objectiu és fer una prevenció dels incendis més acurada. I en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, d'aquest projecte que inclou un simulacre que s'ha presentat aquesta setmana, que parla de Barcelona a 50 graus. Clar, amb l'entrevista dèiem, és que no ens volem imaginar abastar 50, i em deia la persona que entrevistàvem de l'Ajuntament de Barcelona, ens deia, no, és que tampoc ens imaginàvem estar a 40 o a 41, i hem arribat, és a dir, que per això fem aquest assaig. Jaume.
2: Sí, efectivament, actualment Barcelona té el clima que tenia fa 20 anys Màlaga. Jo crec que això ja és prou significatiu, però a més, és que jo tinc la sensació de que que amb el tema del canvi climàtic és allò de que nos acordamos de Santa Bàrbara quan truena, no? I a més, el que acabem explicant malament, és a dir, ara ens recordem del que hi ha canvi climàtic perquè hi ha incendis. Els incendis són una conseqüència, però el canvi climàtic no és que ara hi hagi incendis. El canvi climàtic vol dir que l'estiu comença 40 dies abans del que començava abans i, per tant, estem a la situació climàtica que hi havia abans el mes d'agost, que és quan hi havia els incendis abans. El canvi climàtic vol dir que hi ha menys humitat relativa a Barcelona que fa pocs anys, el qual això afavoreix encara més aquests incendis. Vol dir que el règim de pluges està canviant. Tenim uns estius molt més secs. Abans plovia l'estiu i ara pues no entrem a època de sequera, però està plovent.
4: Bueno, abans hi havia quatre estacions.
2: Efectivament. O sigui,
1: aquella roba que ens posàvem que dèiem en castellà, el entretiempo.
2: Aquella jaqueta,
1: jo recordava aquí el mes de maig, ara hi pensava, dic, però en quin moment, encara, perquè sóc una mica deixat també, però ara estic en intimitats, però dic, en quin moment he passat de dur aquí el jersei del mes de maig? Jo recordo el mes de maig de dur aquí un jersei. Bueno, a passar a utilitzar la màniga curta i el pantaló curt, això crec que va ser d'un dia per l'altre.
2: A veure,
1: què ha passat aquí?
2: Si hem de parlar d'això, jo recordo quan estudiava la selectivitat, ja fa molts anys, anar al terrat a estudiar per estar fresquet i dir, no, torno perquè estic massa fresquet, el mes de juny. Ara no crec que puges al terrat a fer res.
0: Jo crec que no, t'hauries de baixar allà.
2: I al revés també, és a dir, ara, quan, amb el cas de la Dana i tot això, tot ho deia, ostres, la Dana, és que llovió més que nunca. No va ploure més. Hi havia hagut episodis de pluja molt més bèsties temps enrere. És una altra cosa. Que és el que passa, que aquestes danes venen més sovint. I això ho hem d'explicar ben explicat, perquè si no, allò hi posem molt fàcil als negacionistes del canvi climàtic. Hem d'explicar que el canvi climàtic no és que ara plou o que ara hi ha focs. Que el canvi climàtic vol dir que la teva vida ha canviat. Vol dir, el canvi climàtic vol dir que ja veurem què passa amb la indústria del vi, per exemple. No? Que ara, per exemple, tenim com a competidors per vendre el xampany, perquè el raïm que fan és horrorós, al sud d'Anglaterra. Quan ja estan fent vi, ja estan dedicant a cava perquè és vi que l'han de posar sucre, però si no se'l beuen. Però d'aquí un quant temps no serà així, i aquí ja veurem què fa, perquè no sé, podrem fer conyac amb les reines que surti, no?
1: I per coses, jo crec, Jaume, no sé si la resta de la taula, coses senzilles, abans ho parlàvem amb l'Ajuntament de Barcelona, el fet del canvi d'hàbits. Mm-hmm. És a dir, el canvi d'hàbits que afecta qualsevol, el canvi d'hàbits que afecta des dels horaris d'una feina, és a dir, el fet de... Ara poso un exemple molt, molt visual, que potser és molt obvi, però el fet d'aquí a Glòries, per exemple, que tenim la Diagonal aixecada, clar, el fet d'estar en una construcció per moltes mesures de prevenció de riscos laborals, de seguretat, pensades per estar a unes temperatures, que hi ha un moment que et diuen, ep, fins aquí, deixa de treballar, clar, és que potser el calendari o l'horari d'unes obres ha de ser de 6 del matí fins a 11, aturar-se i fer-ho de 10 de la nit a 12. Ara estic dient una burrada, segurament.
2: Hem de recuperar la siesta, és el que estàs plantejant.
1: És a dir, el fet de, quan anaves, abans esmentaves el cas de Mala, que anaves dient, no, és que quin horari fan? No, és que fan fins a la 1, 2 i tornen a obrir a les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit. Fan aquest horari diferent perquè de 12 fins a les 4 de la tarda no hi ha ningú que s'atreveixi a passejar.
2: Però d'alguna manera aquest canvi d'hàbits ja l'hem fet. Tu fixa-t'hi, tu vas ara per Barcelona i veus que la gent busca estar a dintre dels bars, no a la terrassa.
0: Ja, i som molt de terrassa, no?
1: Som una cultura molt terrassera.
2: Que canvi de cultura ja l'estem fent. I després també, tornant al tema de la indústria, tu estàs veient que venen aquí els turistes, venen feliços i contentos, i diuen, no torno mai més, perquè moro de calor.
0: Jo he de dir
1: Digues,
0: que...
1: Digues, Paula, i després Ada i Xavier.
0: Jo he de dir que tens raó perfectament en l'horari. El meu pare actualment està treballant a una obra i efectivament els canvis d'horaris que has comentat tal qual són aquestos. Hi ha certes hores que diuen se'ns acabau, aquí s'acabau. Jo només faré un petit apunt perquè jo vull escoltar-vos a vosaltres ja opinar sobre això. Però fa una setmana va morir una persona que tenia un any més que jo, 24 anys, a Tarragona treballant per un golpe de calor. Amb això ja ho dic tot.
3: Sí, efectivament el que passa a Barcelona malauradament no és una anècdota local, és a dir, el Mediterrani s'escalfa i a més s'escalfa més ràpid que altres zones del planeta, en compte doncs la conjuntura particular, no? I aquest acord de París que ens deia, no, hem de limitar la pujada de temperatura a un grau i mig, bueno, aquí a Catalunya és el 3,8 graus, clar, estem bastant lluny d'aquests acords de l'any 2015 i efectivament això suposarà un canvi de vida, però també haver-hi mesures governamentals que intentin pal·liar o almenys si no reduir aquest canvi climàtic amb la nostra vida, entenent pues, com hem de viure i també quina societat volem i si no volem arribar dintre de dos anys a 50 graus a Barcelona, doncs potser ho hem de fer, que ja estem arribant a 40. I jo, per exemple, els meus avis sempre expliquen una anècdota fa molts anys, que a Barcelona un cop van tenir a l'estiu d'interrompre les vacances i baixar a Barcelona i van arribar a 30 graus, es van quedar flipant. I dius, amb això ara, doncs, anècdota no seria. Doncs esperem que dintre uns anys l'anècdota no sigui d'hem arribat a 50 i dintre d'uns anys a 60, esperem, si no. Mm-hmm.
1: Xavier.
5: Per mi parlar d'aquest tema me resulta depriment, perquè ràpidament farem un dibuix distòpic de cap a on anem. Ja sabem que el planeta ens l'està encarregant i el canvi climàtic és el signe més evident de les coses que estem fent malament i per les quals no introduïm cap enmienda. O sigui, vull dir, ara fa molta calor, els aires acondicionats a tope, o sigui, no ajudem gens a que la cosa canvi, i pel mal costum, el mal acostumats que estem als hàbits que ja tenim, serà molt difícil que això ho podem aturar. El mar efectivament s'escalfa, els peixos naturals propis del nostre ecosistema, doncs ja sabeu que s'estan marxant, les anxoves de l'escala, doncs ja sabeu que ja no n'hi ha, ara s'han d'anar a buscar més amunt, i comencen a entrar altres tipus de varietats de peixos diferents, i també te parlen de l'acidificació del mar, i comences a sentir tot això i agafes una depressió tremenda, perquè a més no, jo no veig correcció en això, vull dir, no, sembla que anem cap a un camí inevitable que es portarà a desgràcies. Per això insisteixo, parlar d'aquest tema sempre se fa mal de parlar, perquè no, m'agradaria dir coses bones, optimistes, i no sóc capaç de trobar cap.
1: Un camí inevitable, però també dins de la temporada de 2025-2026, també ho hem anat veient, en aquest cas, tiro de memòria, Extremadura, Aragó, Castella i Lleó, és a dir, diferents eleccions, un cicle d'eleccions autonòmiques que va tancar Andalusia, on el resultat ha estat, doncs, un PP que guanya, però que necessita de Vox. I què vol dir necessitar de Vox? Vol dir incorporar a governs on, per exemple, no hi eren, o donar algunes conselleries, que a mi recordo un dia que ho parlava amb vosaltres, la conselleria de desregulació. És a dir, que a mi em cridava molt l'atenció de dir una persona que es dediqui a desfer, o sigui, dins de la seva àrea, que... què he de fer, no? A nivell jurídic, a nivell, no jurídic, sinó a nivell de l'administració. Anem a desfer el que haguem de fer, i no crec, potser soc molt innocent, no crec que siguin governs que estiguin molt a favor de posar a fil a l'agulla per fer noves polítiques en línia amb Trump, amb Milei, en línia a l'extrema dreta que tenim sota en òrbita ara mateix al món.
2: No, però és que d'alguna manera també el nacionalisme, que és el que representen tots aquests governs, és una cosa bastant... que va jugar també a la contra del canvi climàtic, perquè el canvi climàtic, combatre'l de veritat, si el que significa és un acord internacional, perquè aquí fa calor perquè possiblement el CO2 que han tirat dels incendis que hi ha ara al Canadà. I això no s'arregla en un país, per molt que tu, això vol dir, pues, que cal una governança diferent a la que hem tingut ara, i donar-nos compte, bueno, contemplar el planeta i la geopolítica d'una forma molt diferent com la contemplem, i en un sentit bastant contrari a cap on està anant.
1: Estem acabant aquesta darrera tertúlia de la temporada amb el Xavier. També ens proposava parlar de l'absentisme universitari. A veure... explica'ns aquest absentisme, o sigui, què passa a les aules? Perquè absentisme universitari, sempre hi ha hagut qui més qui menys, ha faltat a classe algun dia o altre, però què està passant, Xavier?
5: Bueno, a veure...
1: com ho veus tu, des del teu prisma universitari? Doncs
5: pues, m'amoïna moltíssim que la irrupció, sobretot en ciències socials, la irrupció de la intel·ligència artificial està transformant moltes maneres de treballar l'alumnat. I els professors, pues, crec que encara funcionem amb unes metodologies que s'estan quedant molt endarrerides. Els alumnes ara no són els mateixos que fa 30 o 40 anys. Jo me'n recordo quan anaves a la universitat per sentir aquell professor, o senties el que havia de dir aquell professor, que era la manera d'enterar-te de la matèria i de com seria l'examen, o no hi havia altra manera de saber. Mm-hmm. Ara tu vas a parlar, vas a l'aula, escoltes un professor que te diu coses que se les ha tret, molts se les han tret, potser, no sé, de YouTube, o el mateix ChatGPT li ha fet, i l'alumne té accés a moltíssima més informació de manera més ràpida, i sobretot s'ha acostumat a funcionar d'una manera que fa que estigui distret amb l'atenció. Tu saps que per poder créixer o per poder aprendre, primer has de tenir atenció, després memoritzar, i així és com aprens. Quan jo em trobo d'una en classes, pues és habitual que veixis els nanos amb el mòbil, amb l'ordinador obert, i de tant en tant te mira de tu a veure què és el que estàs dient tu. I d'alguna manera penso que no sé si les carreres universitàries, sobretot parlo de les ciències socials, els propers anys encara continuaran tenint sentit. I no crec o no veig que la universitat estigui reaccionant a la velocitat que fa falta per adaptar-se a les noves realitats laborals que el mercat necessita i necessitarà. I això és una mica el que tenia preocupat. I va sortir el tema de l'absentisme perquè just aquí a la UPF un professor va escriure de que a la seva classe només van venir dos persones. Va escriure, el rector va reafirmar això, això es va provocar la reacció del col·lectiu d'estudiants dient que els professors són mediocres, que si llegim PDFs i que no sé què, i tot això se'n sembla algú molt preocupant perquè de les nostres universitats hauria de sortir la capa més intel·lectual de tots plegats per poder redreçar les coses que fem malament, i en lloc d'això sembla que estiguem, pues, no sé si regalant els títols o tenint una capa d'intel·lectualitat molt baixa que no reflecteix el que hauria de ser l'estudi universitari. Em vaig atrevir a posar-lo i introduir-lo perquè penso que donava prou polèmica, i ja saps que m'agrada molt la polèmica, però no, pel temps que tenim penso que no podrem dir res.
1: No, clar, no volia passar, que sigui passar de puntetes. 10 segons per la resta. Ada, Jaume i Paula, vinga, va.
3: Sí, jo que fa no massa anys estava a les classes de la universitat, jo per la meva experiència particular he de dir que si el professor, diem, feia una aportació de valor a la classe i realment eren classes entretingudes, i no només entretingudes, sinó que fossin analítiques i que allò realment fos significatiu una classe, la gent hi anava, però també hi havia altres professors que anaven a llegir un PowerPoint i clar, per llegir ja en sé, i a més segurament ho farem més ràpid que gastant 2 hores de la meva vida anant a classe, però bueno, jo igualment anava a la majoria de classes, eh?
1: Molt ràpid, 2 segons, Jaume, i la resta, Paula?
2: No, és que a veure, els canvis tecnològics també han de suposar canvis en el tema, en la forma d'ensenyar, i això, doncs, home, l'absentisme es produeix a la universitat perquè la gent té aquesta capacitat de sortir també, però jo no crec que sigui gaire diferent en un institut o fins i tot a la primària. Per què? Perquè estem ensenyant amb mètodes de fa 50 anys i el món ha canviat moltíssim i, per tant, una de les coses que aquestes vegades de mestres que jo no he sentit i que jo crec que hauríem de sentir és que dic, com ens adaptem a les noves tecnologies per fer més eficaç el nostre paper, la nostra feina.
1: Paula, 5 segons.
0: Estic totalment d'acord amb el que heu dit. Ens hem d'adaptar i no ho estem fent, però bueno, a veure què ens depararà el futur. A veure
1: ens quedem amb aquesta molt, molt bona idea, que a veure el que es tornarà a debatre en els propers mesos, setmanes, anys. Escolteu, Xavier Saia de Font, Gemma Moreno, Paula Vázquez, un grandíssim plaer compartir amb vosaltres la darrera tertúlia dels 104 dies de la temporada. Bon estiu i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ara vull llegir de notícies i tornem amb la tercera hora del Són 4 dies d'aquest dissabte. Fins ara.
6: Són les 11.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Crema sense control. L'incendi declarat a l'Aragó que afecta la comarca de les Cinco Villas. Les flames han arrasat amb més de 15.400 hectàrees. És el foc més cruent d'aquesta temporada a Espanya. Efectius de la Unitat Militar d'Emergències també formen part dels equips d'extinció, també activades les dotacions aèries. Preocupa el vent totalment imprevisible. Francisco Auria, alcalde d'Orés, un dels municipis evacuats, explica al Canal 24 Hores com revisen l'estat de les cases dels veïns.
8: Expectantes, nerviosos, un poco agotados también, a ver si Dios quiere que podamos ir haciendo. Ayer sí que tuvimos una especie de tregua para poder hacer una visita organizada a cada una de las casas con bomberos, Guardia Civil, para comprobar que todo estaba bien.
6: A més, d'Orés, 4 municipis més de l'Aragó i un de Navarra també han estat evacuats, unes 1.000 persones aproximadament. I el vent també preocupa els 300 efectius que lluiten contra l'incendi declarat a la Mierla, a Guadalajara, i que ha calcinat més de 3.400 hectàrees, algunes d'elles del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. 4 mitjans aeris també s'han afegit a les tasques d'extinció. El president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, parla de la complexitat del terreny.
9: Nos quedan muchas horas, probablemente días, para poderlo dar por extinguido. Lamentablemente es una zona muy rica desde el punto de vista forestal, muy difícil porque tiene escarpados y tiene profundidades muy difíciles, eso lo sabíamos, por eso nos pusimos en movilización inmediata desde el minuto 1 que supimos que aquí se producía el incendio.
6: Mig miler de persones han estat evacuades d'una onzena de municipis. Es manté al nivell 2 de perillositat. I a casa nostra, una treva relativa. Acaba la tercera onada de calor, però les temperatures continuen altes durant tot el cap de setmana. Preocupa el descens de la humitat relativa, un greuge per a la vegetació, tant del nord com del sud, i que ha estat molt castigada durant els incendis dels darrers dies i les temperatures extremes. 23 municipis de 7 comarques mantenen el màxim nivell del Pla Alfa, el 4, per extrem risc d'incendi, i més de 170 municipis de 23 comarques al nivell 3. També continuen tancats 3 espais naturals: la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. El secretari de Junts, Jordi Turull, reivindica l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia com una victòria del partit i confia perquè Carles Puigdemont torni a Catalunya.
10: Amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea hem aconseguit un gran pas pel retorn dels exiliats, però també un gran pas per moltes persones que han patit la repressió de l'Estat. Un gran pas també pel que això significa per la democràcia. Un gran pas per Catalunya i les seves ambicions nacionals. Vam anar a Europa a buscar justícia i allà l'hem trobada.
6: Afegeix Turull que la negativa del partit sobre la primera versió de l'amnistia ha contribuït a aquesta victòria, diu, per Catalunya i per la democràcia. El Consell Nacional de Junts ha assenyalat que la justícia espanyola continua fent d'una revenja que persistirà en la seva estratègia. Pel que fa a les darreres enquestes del CIS, Turull assegura que el president Illa paga penyora per no representar els interessos de Catalunya a la Moncloa. I també parla de victòria des dels comuns. Ernest Urtasun, un ministre de Cultura, ho ha fet durant el Consell Nacional que està celebrant també aquest dissabte el partit.
11: Aquesta sentència de Luxemburg el que fa, sobretot també, és desmuntar una per una totes les mentides i totes les manipulacions que la dreta espanyola ha estat vertint sobre aquesta qüestió en els darrers 3 anys. Perquè des del primer moment en el que va ser escollit aquest govern de coalició progressista, el Partit Popular i el senyor Feijóo es van dedicar a qualificar el govern d'Espanya de govern il·legítim perquè havien pactat una amnistia que no era legal.
6: En esports, la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina de demà diumenge a les 9 de la nit centra l'actualitat esportiva aquest cap de setmana. El seleccionador Luis de la Fuente destaca el bon paper del rival.
12: Minimizando al rival, que es un grandísimo rival, una grandísima selección que lleva una trayectoria espectacular en los últimos años, 8 o 10 años, desde que está el lío, y vamos a jugar este partido.
6: Reconeixement també des de l'altra banqueta, Lionel Scaloni, que no amaga la preocupació que li genera enfrontar-se a Espanya.
13: ¿Cómo no va a preocupar España? Es un gran equipo, es una gran selección y que ha hecho, viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad.
6: Aquest dissabte, França i Anglaterra disputen l'anomenada final de consolació. La del tercer i quart lloc serà a les 11 de la nit. I el Girona ha traspassat Joel Roca a l'Olympiacos, un Girona que aquesta tarda disputa el primer amistó. Serà a l'Acadèmia, a la seva ciutat esportiva, contra l'Alcadicilla, també primer amistós de l'Espanyol contra l'Olot. I en ciclisme, 14a etapa del Tour de França, amb sortida a Milús, 155 quilòmetres, amb 4 ports de muntanya. I això és tot per ara. Ja ho saben, tornem amb més notícies al punt de les 12 aquí a Ràdio 4.
7: Ràdio 4.
14: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
7: Ràdio 4.

0: matí continuem aquí al Són 4 dies, a Ràdio 4. I és que ja ho sabeu, durant aquest curs, el desordre global, que és el que farem a aquesta hora, els propers minuts. Hem parlat de guerres, d'eleccions, revoltes, geoeconomia, intel·ligència artificial i fins i tot del retorn de la competició entre les grans potències. Hem analitzat la guerra a Gaza, la invasió russa d'Ucraïna, l'escalada amb l'Iran, el paper creixent amb la Xina, les tensions comercials, l'OTAN i com la tecnologia està transformant l'economia i la política internacional. Però va, som-hi, com us diem, amb l'última edició d'aquest desordre global de la temporada. Tanquem temporada i per fer-ho volem mirar enrere, volem intentar entendre què ens ha explicat aquest any tan convuls l'estat del món, com ha estat doncs aquesta situació mundial, quines han estat les grans tendències, què és el que ha canviat realment i sobretot a veure si podem fer un exercici d'evidència, què ens espera de cara a la temporada vinent. Avui, atenció, perquè ens acompanya Martí Serra, doctorant en Relacions Internacionals per la Universitat de Bristol. Martí, com estàs? Què tal? Molt bon dia.
1: Què tal, David? Bon dia. Molt bé, aquí, anar fent.
0: I avui també connectem amb en Nil Codina, recordem, periodista especialitzat en economia, política internacional, els responsables, juntament el Nil, el Martí, tàndem d'aquest desordre global que ens deixava fa uns dies per temes professionals, bons temes professionals, però volíem fer la darrera edició d'aquest desordre global també amb ell. Nil, com estàs? Molt bon dia.
2: Bon dia, David. Fa molta il·lusió aquest últim, Last Dance.
0: Ah, exacte. Escolteu, expliqueu-me, Martí, des d'on entreu avui, a veure?
1: Mira, ha sigut curiós perquè durant tot aquest any jo he estat a Anglaterra, entre Bristol, Londres, i el Nil estava a París, no?
0: Sí.
1: Aquest estiu, però, ens hem una mica intercanviat les posicions. Jo ara estic a París, per tant entro des de París, i el Nil em sembla que està a Londres.
0: Estàs a Londres,
2: sí,
0: Nil?
2: Sí, sí. Correcte, es confirma, barri de Hackney.
0: Heu volgut fer un canvi de cromos, per aquest últim desordre global, aquí, als 4 dies?
1: Exacte, sí. Fugir de la calor del sud d'Europa, ja estarà una mica
2: millor. Però treballant, només fer...
0: Clar, anava a dir, exacte, és fugir, però no és oci, és a dir, és també...
1: No.
0: És feina. Escolteu, avui, que és l'última edició del curs d'aquest desordre global, volem fer, doncs, ho dèiem, no? Volem fer-ho diferent, més especial, i fer un repàs del que ha passat aquest any i quines són les tendències més importants i, sobretot, quins creuen que seran, en Martí i en Nil, els temes que marcaran el curs vinent. Abans, però, fem un petit cop d'ull a les novetats internacionals de la setmana.
3: El retrovisor.
0: Last I saw you was in the rearview. Durant aquests dies hem tornat a veure, doncs, ja podem parlar d'habituals tensions entre els Estats Units i la Xina, i el president dels Estats Units, Donald Trump, deia això.
4: The documents cover five major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest...
0: A veure, Martí, aquestes darreres declaracions del president nord-americà, de Donald Trump, com les hem de valorar, com les hem d'entendre?
1: Bueno, bàsicament, Trump, en aquesta conferència de premsa, adreça a la nació que va fer, acusava la Xina d'ingerència electoral i de voler incidir en les eleccions, no només en les que venen, en les midterms del novembre o en les d'aquí dos anys presidencials, sinó que deia que des del 2020, amb l'elecció de Biden, ja havia estat implicat, no? Això és curiós perquè, de fet, la gran acusació dels demòcrates era que Rússia havia estat involucrada en les eleccions de 2016 en favor de Trump, en contra de Hillary Clinton, no? Uh-huh. I ara Trump una mica utilitza la carta de la Xina per dir que aquesta gent estan intentant que hi hagi una incidència, una ingerència electoral. Això pot ser veritat, és a dir, com a mi no m'estranyaria que la Xina intentés d'alguna manera afectar el resultat de les eleccions, igual que els Estats Units fa en molts altres països, no? El tema és per què ho utilitza, o sigui, per què obre aquest conflicte diplomàtic, i és veritat que tenint les eleccions de midterms al novembre i sabent que les coses poden no anar massa bé, és també com un missatge preocupant per aquesta deslegitimació de les eleccions utilitzant la carta de la Xina. La Xina ha respost dient que ells no estan fent res i, per tant, que els deixin en pau, que se centrin en els negocis que estan fent. No? Veurem, jo crec que hem d'entendre aquestes relacions no tant com un intent de prevenir aquesta ingerència, sinó més de fer soroll abans d'aquestes eleccions del novembre.
0: Aquest run-run previ al midterm. Anem ara al Regne Unit, canviant de qüestió, perquè Andy Burnham, de qui ja n'hem parlat algunes vegades aquí al Desordre Global, ha estat escollit com a líder del Partit Laborista i sembla que tot va bé, o ho té força de cara per ser triat com a primer ministre. Nil, quines expectatives hi ha sobre aquest nou lideratge?
2: Jo crec que em vau parlar amb en Martí un dia en un programa, no?, de fer una mica d'explicació de qui és Burnham, no? Sabem que és...

0: va ser l'alcalde de la Gran Manchester entre el 2017 i el 2026. Se l'anomena el rei del nord. Allà ha aconseguit uns resultats de creixement econòmic i una popularitat molt important ja des de l'època del Covid, sobretot amb un gran èxit, no? Burnham es distancia de l'extrema dreta de Reform i aquesta és la recepta que vol portar a Downing Street, no? Londres, però, ja ho sabem, funciona d'una manera molt diferent i hem d'anar veient com, no, aquest lideratge del nord del Regne Unit s'adapta a aquestes dinàmiques del poder central, tot i que ve prometent tota aquesta major descentralització, retornar el poder a les municipalitats. Aquí segur que haurà de fer equilibris, no? I tothom ara mateix, doncs, a la City està intentant esbrinar quin serà l'impacte de les propostes econòmiques que vol fer a partir de setembre. Segurament seran propostes econòmiques bastant expansives i els mercats el que fan és especular amb si hi haurà espai fiscal o no per a aquestes polítiques públiques, no? En aquest sentit, i amb això acabo, no? Un discurs important d'ahir a Londres que va fer Burnham va dir que seria un govern business friendly, i alhora però va criticar durament les privatitzacions de l'era Thatcher, i per tant, o sigui, promet per una banda, no, ser això, business friendly, no, amigable amb els empresaris, però alhora, doncs, deixa anar les seves crítiques contra les privatitzacions Thatcher.
1: A veure si aconsegueix aquest equilibri, perquè no deu ser fàcil, no Nil, aconseguir l'equilibri entre soc amic de les empreses, però alhora parlem de nacionalitzar. Són conceptes que a priori a nivell econòmic, ostres, la combinació fàcil lligat amb la política no deu ser, Nil.
0: Jo diria que aquí a Londres realment la preponderància, no? el domini de la City, no? Com si diguéssim, de tots aquests bancs i tot el món del trading, doncs és fonamental per entendre també la política domèstica del Regne Unit, i per tant hi ha una influència clara, i no es pot, per molt socialdemòcrata que sigui, no vindrà a dir que lluitarà contra els grans poders econòmics, com si diguéssim.
1: Déu-n'hi-do. Estarem pendents de com evoluciona aquest capítol. I com us estem explicant, com que és l'últim programa de la temporada, l'últim desordre global dins del Són 4 Dies, ens hem plantejat fer un repàs dels temes que han marcat més aquesta temporada, que 2025-2026. Com dèiem a la introducció, hem parlat cada setmana de notícies que passaven arreu del planeta, de canvis significatius als Estats Units, a Cuba, a Venezuela, a l'Iran, però també hem intentat buscar tot allò, aquelles qüestions que sortien fora de l'agenda, del dia a dia a nivell internacional. Martí, quines són les tendències o els esdeveniments que creieu que han tingut més importància i amb el qual hem de continuar posant la mirada, posant el focus?
2: Clar, durant tots aquests mesos que hem estat en el programa hem tractat de moltíssims temes, no? Llavors, és molt difícil identificar quins són els més crucials o quedar-nos amb alguns, no? El Nil i jo n'hem estat parlant abans del programa, no? I hi ha una tendència de fons que jo crec que lliga tots els temes, que és aquesta progressiva desaparició de l'ordre anterior, és a dir, d'aquest suposat ordre internacional liberal amb normes, amb uns valors, etc, que està desapareixent i està donant pas a alguna cosa nova que encara no sabem el que és. Llavors, estem en aquest moment estrany on van sortint coses noves i alhora les anteriors que estaven allà s'estan podrint a poc a poc, no? Llavors, nosaltres hem triat, hi ha dues tendències o dos fenòmens, que és la part geopolítica i la part econòmica, no? Uh-huh. En la part geopolítica, ho parlàvem amb el Nil, potser els dos elements més importants que hem tractat de desenvolupaments, en primer lloc són l'Orient Mitjà, és a dir, tant la guerra de Gaza, que vam començar i vam observar com s'anava desenvolupant fins que es va signar el suposat pacte de pau, com la guerra d'Iran, que va començar, com Ucraïna, que és una guerra que també hem anat seguint, com s'anava desenvolupant. I en termes econòmics o geoeconòmics, un tema que hem seguit molt també i que creiem que tindrà molt de pes és, en primer lloc, el com s'està trencant el comerç internacional i com les polítiques industrials estan fent que hi hagi cada vegada més proteccionisme, més aïllacionisme, però alhora amb una gran globalització, és a dir, totes les dinàmiques de guerres comercials, de protecció de minerals crítics, etcètera. Aquesta és una part, la més geoeconòmica i de desequilibris globals, i després la intel·ligència artificial, que probablement és la gran revolució tecnològica que estem vivint.

0: Llavors hi ha això, l'Orient Mitjà, Ucraïna, comerç internacional i intel·ligència artificial.
1: Doncs comencem, doncs, Martí, amb la part geopolítica. Comencem per l'Orient Mitjà, perquè suposo que és just dir-ho, que és una regió completament diferent de la que teníem només fa 12 mesos. Què és el que ha canviat, exactament?
0: Clar, nosaltres vam començar que la guerra o la invasió o el genocidi a Gaza s'estava encara duent a terme i en certa manera, encara segueix present en gran part de la franja i a tot arreu de Palestina, però sí que vam veure en primer lloc, començar el programa, aquest acord de pau extremadament transaccional, estranyíssim, amb aquests 10 punts, amb aquesta junta de pau, amb gent, amb Tony Blair que hi havia, etcètera, etcètera. Llavors, és veritat que des de llavors la guerra o els bombardejos de Gaza s'han estabilitzat cap a baix, no diríem que han cessat completament, però s'han estabilitzat, i és veritat que ara mateix aquesta guerra, aquesta invasió, no ocupa tantes portades, per tant, és un conflicte que ha rebaixat, però alhora, en el moment que va rebaixar, tenim la guerra d'Iran que apareix, no? I aquesta és una guerra que feia temps que s'estava coent, que tothom en parlava i tothom deia no pot ser perquè llavors tancaran l'estret d'Hormuz. És a dir, hem vist uns esdeveniments, uns canvis en tota la regió que ens han portat a, per exemple, en aquest cas, en la guerra d'Iran, que ara està tornant a aparèixer, com els Estats Units han perdut completament. Llavors tenim que Gaza, Israel i els Estats Units han perdut gran part del prestigi o encara més prestigi del que podien tenir o del que podien haver perdut, i amb un gran cost reputacional, no? I fins i tot cost polític domèstic. Als Estats Units, per exemple, els demòcrates que han donat suport a Israel i a aquesta campanya, molts d'ells estan perdent les primàries del Partit Demòcrata, però també hem vist un distanciament entre els Estats Units i Israel, sobretot per la guerra d'Iran, i hem vist també un reordenament dels països del Golf, de l'Aràbia Saudita, de Qatar, dels Emirats Àrabs Units, que a l'inici de la guerra d'Iran no estaven massa en contra, però cada vegada com s'ha anat desenvolupant reclamaven i reclamen encara que s'acabi qualsevol intercanvi de míssils entre els Estats Units i Iran o Iran i la regió, no? Uh-huh. Llavors, el que hem vist, jo diria, és una encara més imposició d'aquesta idea de la força per canviar el món, sigui a Gaza amb neteges ètniques o sigui a l'Iran intentant fer aquesta estratègia de Venezuela. Moltíssima destrucció a l'Iran, és a dir, estem parlant que el país està totalment destrossat i, per tant, una regió que ara mateix segueix sent un polvorí que potser acaba d'esclatar i, per tant, ara no veiem tantes coses, però un panorama certament desolador.
1: Mm-hmm. És curiós això que ens expliques, perquè des d'Occident potser moltes persones tenien aquesta sensació que l'Iran havia estat derrotat. I com pot ser, aleshores, que el règim es consideri guanyador?
0: Clar, això és un tema que hem parlat, no? Qui ha guanyat en aquesta guerra d'Iran? I el mateix, a Gaza podem pensar el mateix i es pot dir que Israel ha guanyat en cert sentit, però tampoc han guanyat. És a dir, si tu mires els objectius, per exemple, d'erradicar Hamas, és un objectiu que no s'ha complert. Llavors, són dues guerres, dues invasions, que amb alguns objectius molt estranys, molt poc difícils de complir, cap dels dos règims que havia començat o que havia dut a terme aquesta campanya ha guanyat, en cert sentit, però alhora ha portat moltíssima destrucció. Llavors jo diria que és aquesta diferència entre quins són els objectius el que fan que Iran, en certa manera, el règim es consideri vencedor, tot i la gran destrucció que hi ha hagut, no? Llavors l'Ayatollah Khamenei ha mort. Però estem parlant que no hi ha hagut una revolta popular massiva, no s'ha produït una fractura entre les elites i la successió del règim sembla encara més radical que l'anterior, no? Llavors crec que aquests elements expliquen que Estats Units ha perdut aquesta guerra d'Iran, ja veurem com continua, potser per això la segueix lluitant, perquè no sap massa com acabar-la sense quedar molt malament, i alhora Israel tampoc és que hagi guanyat o que hagi aconseguit els seus objectius que tenia a la franja de Gaza.
1: I què passa ara, Martí? Perquè hem vist un alto el foc, ho dèiem abans, negociacions sobre el programa nuclear i una certa reducció de la tensió que hi havia. Estem parlant del principi d'una estabilització?
0: Pot ser-ho, no? O sigui, al final, crec que si hi ha alguna estabilització en els dos fronts aquests que hem parlat, o fins i tot també al Líban, amb Hezbollah, etcètera, etcètera, és, jo diria que és una estabilització a base de l'esgotament de les forces. És a dir, no és que ningú, que algú s'hagi pogut imposar a l'altre, sinó que els actors han imposat molt de cost sobre els altres, però no han aconseguit els seus objectius. Llavors, el que tenim a l'Iran, per exemple, és una pausa. No tenim encara una resolució del conflicte clara i, de fet, cada dos per tres ho anem veient com es tornen a enviar míssils. I jo diria que, ho hem comentat, una gran derrota sense pal·liatius pels Estats Units, sobretot perquè les negociacions nuclears que s'han reprès sembla que no portaran enlloc. Llavors, estem parlant de tot l'esforç que s'ha produït, tot el cost per l'economia internacional, estem a un punt pitjor que abans de començar la guerra. Llavors, anirem veient, però Washington i Tel Aviv continuen veient el programa iranià com una amenaça, per tant, potser veiem calma i d'aquí uns anys es torna a iniciar alguna cosa semblant com aquesta campanya de guerra que hem vist els últims mesos.
1: I Martí, si ens haguéssim de quedar amb una tendència de fons, si t'haguessis de quedar tu amb una, per entendre l'Orient Mitjà després d'aquest any, després d'aquests mesos, quina seria aquesta tendència?
0: Jo diria que si Orient Mitjà ja era extremadament complicat i parlàvem d'una retirada dels Estats Units de la regió, encara ho és, encara més, no? I se solidifiquen, diria, actors que semblava que podien perdre influència, com Iran, que de fet ha perdut influència, no? O Israel, que podia normalitzar relacions amb alguns països àrabs. Després de Gaza i després de la guerra d'Iran, tot es torna encara més complex i, per tant, el balanç clarament és negatiu.
1: Deixem l'Orient Mitjà, passem a Ucraïna. Nil, fa gairebé 4 anys i mig que dura la guerra. Si ens haguessin dit l'any 2022 que arribaríem fins aquí l'any 2026, crec que ningú s'hauria cregut. Nil, com dèiem, quin balanç en fas a dia d'avui?
2: No, com deies, crec que la primera conclusió és que Rússia ha fracassat, no? Putin ordena la invasió pensant que derrotaria rapidíssimament Ucraïna, que substituiria el govern, que podria reincorporar-la amb aquesta idea, no?, de la Unió Soviètica, d'esfera d'influència russa, no? I 4 anys i mig després de tot això, no estem en aquest escenari. Ucraïna continua existint com a estat independent, té un govern autònom, no? Unes institucions que són funcionals, malgrat que hi hagi, doncs, acusacions de corrupció, malgrat que tenim constantment doncs, diferents polèmiques i controvèrsies, la més recent amb el ministre de Defensa, no? Ara bé, Ucraïna tampoc, o sigui, malgrat que mantingui tota aquesta estructura i tot aquest poder polític i militar, Ucraïna tampoc ha guanyat, no? La guerra s'ha convertit en una mena de conflicte d'esgotament, no?, on cap de les dues parts és capaç d'obtenir una victòria que sigui final, no?, que sigui decisiva. Jo crec que ara ja no parlem de guanyar, no parlem d'obtenir unes victòries territorials, sinó de veure qui pot resistir més temps. I segurament aquí un dels canvis de tendència fonamentals que hem vist aquest any, no?, i que poder no esperàvem, no?, perquè si mirem enrere un any exacte, a l'agost del 2025, teníem una cimera a Alaska en què Trump posava la catifa vermella literalment a Putin en territori dels Estats Units, i en aquell moment, doncs, era evident, no?, que Trump comprava tot l'argumentari expansionista de Putin, no? I a més li deia literalment a Zelensky, a la Casa Blanca, vostè no té les cartes, no? Hem vist com això ha canviat i com Trump torna a donar suport a Zelensky i, de fet, obre la porta i permet que, per exemple, es puguin construir, es puguin fabricar els Patriots a Ucraïna, no?, sota llicència dels Estats Units, cosa que era inimaginable fa un any, no?
1: I aquesta setmana, a més, crec que Nil, que Keir Starmer deia que Ucraïna acabarà guanyant la guerra. Tu creus que són realistes, sí, les seves paraules?
2: Clar, jo crec que, com dèiem, depèn molt del que entenem per guanyar, no? O sigui, si guanyar significa recuperar tot el territori ocupat d'Ucraïna, inclosa Crimea, que està ocupada des de l'any 2014, ho hem d'anar recordant això. Bé, jo crec que recuperar tot això és una perspectiva, bé, impossible, no?, molt complicada. Ara bé, si guanyar vol dir recuperar sobirania ucraïnesa d'alguns dels territoris que Rússia ha pogut conquerir més recentment, no? Impedir que Rússia imposi els seus objectius estratègics. Fins i tot acostar-se a ser un estat més europeu i poder un dia formar part de la Unió Europea. Escolta'm, aquí, en aquest sentit, Ucraïna té opcions d'aconseguir-ho i, de fet, està tenint certes victòries internacionals, també des d'un punt de vista de la percepció dels mitjans, no? De la narrativa, no? Perquè Rússia, durant molt de temps, es pensava que tenia totes les de guanyar i cada vegada la gent ho posa més en dubte, no? I avança, però molt lentament hi ha un cost humà i material enorme.
1: Ara ho recordàvem també aquí a la tertúlia, aquest cost humà que és enorme. I per què? Perquè, Nil, durant molt de temps la sensació era que Rússia era això, no? Avançava lentament, però anava avançant.
2: Clar, hi ha hagut una revolució tecnològica enorme al front de guerra i jo crec que això és el que quedarà als llibres d'història, no? I és una revolució, no?, que és comparable gairebé a l'aparició del tanc, no?, que és l'aparició del dron, no?, és evident. I això té una implicació des del punt de vista defensiu, té una implicació des del punt de vista de l'exportació militar ucraïnesa, o sigui, Ucraïna ha signat tota una sèrie d'acords substancialment amb Alemanya, però també amb Espanya, amb el que serien els consorcis conjunts per fer armament i fer drons en fàbriques a la Unió Europea, no? O sigui, Ucraïna ha aconseguit un poder tecnològic amb l'equació del dron, que és brutal, no? Uh-huh. I això doncs, té unes implicacions amb aquesta línia defensiva que no es mou, però també amb les capacitats ofensives que també eren imaginables fa 4 anys, amb un Putin que no vol sortir el dia 9 de maig a la desfilada militar del dia de la victòria, i gairebé estava gairebé suplicant un alto el foc temporal, no? Per tant, això doncs, és un canvi que té implicacions ofensives, defensives i també de cara a l'exportació militar ucraïnesa.
1: Uh-huh. I cap on creus que va aquest conflicte? Creus que continuarem parlant d'Ucraïna d'aquí un any?
2: Jo crec que cada vegada hi ha més experts que pensen que això acabarà amb una situació semblant a la que tenim a Corea, no? És a dir, una línia d'alto el foc. No tindrem un acord de pau convencional. És molt difícil que hi hagi una pau definitiva quan hi ha un conflicte de base existencial com és el que hi ha entre l'expansionisme rus i el projecte de construcció nacional ucraïnès que té tot el suport occidental. Jo crec que aquest projecte es mantindrà i, per tant, avui estem molt més lluny dels primers compassos de la guerra del 2022 en el qual semblava que Ucraïna havia de caure completament, no? Segurament acabarem amb un escenari doncs això, no? D'una guerra que està amb un alto el foc permanent i una línia de divisió entre els dos territoris.
1: Deixem la geopolítica o no del tot. De fet, anem als dos temes principals d'economia internacional d'aquest any. Martí, tu has triat a assenyalar els desequilibris macroeconòmics globals. Per què?
0: Sí, n'hem parlat bastant i, a més, és un tema que em fa especial il·lusió perquè és un d'aquests temes que no es parla massa a les notícies convencionals. És a dir, si no ets un expert o un extremadament friqui, no sentiràs a parlar d'aquests temes, no? Llavors, el tema dels desequilibris macroeconòmics globals, com dic, és un tema més que ha estat en think tanks, amb acadèmics, i és un tema d'aquests que són molt teòrics, però que s'ha anat filtrant en el debat dels polítics fins al punt que Macron va fer a l'últim G7 el tema dels desequilibris macroeconòmics com el gran tema que en certa manera canvia molt com concebem el comerç internacional entre els països.
1: Uh-huh. I quin és el problema principal, doncs?
0: O sigui, el problema principal que assenyala els experts és que, bàsicament, quan tu no tens un organisme, una institució internacional com s'havia dissenyat que fos el Fons Monetari Internacional després del 45, però no va acabar sent, que coordina, en cert sentit, els fluxes entre països, el que pot passar és que un país que decideix fer política industrial sigui rebaixant els sous dels seus treballadors, sigui manipulant els tipus de canvi, sigui subvencionant molt sectors de manera estructural. Això s'acaba enviant, d'alguna manera, aquesta política industrial, imposa la política industrial en els altres països. I el que acaba fent és que, com estem veient a Europa, que és el cas més flagrant, una desindustrialització molt gran per l'entrada massiva de productes xinesos extremadament barats i extremadament competitius. I això no és per una competitivitat en si d'aquests productes, sinó que és per la manipulació macroeconòmica que l'estat xinès fa amb l'economia xinesa i que els permet controlar gran part dels productes més essencials per a les economies europees.
1: I per què és tan important aquest debat sobre les balances econòmiques globals, aquests desequilibris dels que parlem, Martí?

0: solucionar aquests problemes. Les institucions, com estan dissenyades, no poden solucionar aquests problemes. Per tant, hi ha molta gent que està parlant de redefinir, en cert sentit, com funciona l'ordre econòmic internacional. Llavors, veurem si es genera un acord plaça, com es va fer entre el Japó i els Estats Units als 80, si s'ha de fer una reordenació, però fer això és molt complicat quan tens grans rivalitats geopolítiques. Llavors, probablement el que veurem és que si no es canvia o si no hi ha algun gran acord entre la Xina, els Estats Units i Europa, és que avançarem cap a una Unió Europea, que sempre s'ha definit per ser molt obert al comerç, cada vegada més proteccionista, i això acabarà, jo diria, reforçant dinàmiques potser més autoritàries, més autosuficients, que ja les tenen als Estats Units i ja les tenen a la Xina, que podria acabar entrant a la Unió Europea, també.
1: I, Nil, tu has triat com a tema econòmic l'auge de la intel·ligència artificial i les seves conseqüències als mercats financers. Per què?
2: Va, són tres conseqüències clares de la intel·ligència artificial en el sistema econòmic global, no? La primera és la més evident de totes i crec que és la que més tothom té al cap, no? Que és la qüestió de les valoracions a borsa i com tenim potencialment una bombolla en creixement amb unes valoracions que estan molt per sobre dels rendiments d'aquestes empreses en uns nivells històrics, no? SpaceX, que sortia a borsa al voltant de 100 vegades per sobre dels seus ingressos amb unes promeses, no, a futur, que avui ja estan caient, perquè tenim ja una valoració de borsa que poc més d'un mes després de la sortida ja està per sota del preu de sortida. Per tant, hem de veure com la borsa, especialment als Estats Units, però no només, perquè realment és un sistema totalment interconnectat entre els diferents continents, doncs com també reacciona a les sortides d'OpenAI i Anthropic dels propers mesos, fins a quin punt la borsa estatunidenca és capaç de treure tant nou capital com es preveu per fer aquestes inversions multimilionàries, bilionàries, trilionàries, amb tots els actors, quan hem de recordar que fa 30 anys tothom apostava a Netscape i no a Google. Google, no, ningú pensava que Google seria el guanyador, no? Per tant, doncs, hi ha una competició entre diferents actors que segur que alguns d'ells acabaran triomfant, però molts d'ells acabaran morint, i hem de veure també com la borsa reacciona a tot això, no? Element primer, la borsa, no?
1: Per tant,
2: segon seria l'efecte que té en la vulnerabilitat del sistema internacional financer, no? Clar. I aquí segurament és el que hem parlat menys, que és fins a quin punt tota aquesta necessitat de capital que va cap a la borsa i cap a totes les inversions de les grans empreses tecnològiques, fins a quin punt deixa espai per altres productes també que tenen necessitat de capital, no? O sigui, els bons públics i privats, el deute públic, necessita de capital dels bancs que comprin bons, no? Fins a quin punt, doncs, hi pot haver una caiguda de la demanda dels bons públics i privats, no? Que això crec que ens en direm molt més a parlar de cara a futur. I el tercer, perquè crec que tenim poc temps, no?
1: Sí, endavant, t'anava a dir quin seria el tercer, sí.
2: Va, el tercer seria, doncs, fins a quin punt hi ha una implicació en el mercat laboral, no? Això és evident, l'increment de la productivitat, com es redistribueix, qui la capitalitza i fins a quin punt, doncs, genera una polarització creixent del mercat del treball amb uns estats del benestar que ja estan molt tensionats i que no sabem si podran, doncs, resistir tota aquesta polarització creixent, que bàsicament vol dir molta menys gent en les posicions, no, de lideratge i d'alt valor afegit i moltíssima més en les de baix valor afegit.
1: Doncs aquest és un de les conseqüències, de la intel·ligència artificial, el mercat bursari a l'alça a nivells rècords, vulnerabilitats del deute privat i públic i nova redistribució de la productivitat. No, Nil? Seria això?
2: Fantàstic. Tres coses, eh? Mercat bursari, vulnerabilitats del deute privat i públic i redistribució de la productivitat. Ho hem fet en 3 minuts com hem pogut. Però ho hem
1: fantàstic.
2: Fet.
1: Un resum excel·lent. Escolteu, Nil Codina, recordem, periodista especialitzat en relacions internacionals, Martí Serra, analista en política exterior, doctorant en relacions internacionals a la Universitat de Bristol. Us agraeixo moltíssim, també personalment, que ens hagueu acompanyat durant aquest desordre global, aquesta temporada, aquí al Són 4 Dies, perquè una temporada com que Déu-n'hi-do, que les notícies de l'àmbit internacional han estat molt dins de l'ordre del dia a dia i també per, com apuntava en Martí, treure la mirada, posar el focus dels grans temes i quines derivades econòmiques i geopolítiques hi ha al voltant, que és molt important. Martí Serra, Nil Codina, moltes, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies a Ràdio 4.
0: Gràcies per la confiança, David.
3: Són 4 dies. Hola, amb David Gallac Gesto. Sí? Són 4 dies amb David Gallac Gesto. És que me cuesta el David Gallac Gesto, eh? Són quatre dies.

amb David Gallac Gesto. Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells caps de setmana.

0: 11:38 del matí, després d'aquest darrer desordre global de la temporada, tocarà fer la darrera secció de literatura amb l'Esteve Plantada. Déu-n'hi-do, sempre són molt interessants, però avui farem un exercici molt, molt xulo. Esteve Plantada, com estàs? Molt bon dia.
1: Mira, molt bon dia i estic molt bé, responent a la teva pregunta directament, perquè quan sento aquesta música, aquesta sintonia, aquesta secció, és com que és allò que sempre havia somiat, que parlar de literatura sigui una cosa que s'allunyi de l'avorriment, no? Que hi hagi una mica de color, de llum. I dius, mira, que bé.
0: I crec, personalment, jo ja sabé que em vaig incorporar al tram final d'aquesta temporada, però personalment t'he de dir, m'avanço els agraïments, però crec que la superada amb nota,
1: ostres,
0: l'assignatura en el sentit del dinamisme, de la pedagogia,
1: que, bé,
0: que,
1: home,
0: que llegir... Que si algú encara té aquesta idea, perquè sembla molt, molt, molt marciano, anava a dir, el fet que llegis avorrit... No, a veure, un moment. Si
1: no,
0: encara té aquesta idea al cap, si us plau, recupereu els en format de podcast a la secció de literatura amb l'Esteve Plantada, perquè descobrireu que de tot se'n pot treure suc, que molta literatura està relacionada a vegades hem fet fins i tot amb qüestions d'actualitat, amb qüestions de
1: sí,
0: aprofitant
1: sí,
0: un Sant Joan, per exemple, ens ha faltat l'excusa i avui crec que per posar la cirereta del pastís,
1: sona a última secció, no sé, però bueno, és igual, en tot cas, de fet, t'agafo el guant perquè llegir no és gens avorrit i de fet avui parlarem d'un dels llibres que més diversió m'ha provocat, no només ara perquè és una meravella de llibre, sinó que m'ha provocat a la vida, perquè jo tinc records de... Bueno, que ara explicaré. De fet, és l'última secció de la temporada i ens toca una secció, com tu deies, amb molt de suc, perquè parlarem d'un llibre on passa de tot, de fet, podríem dir on passa tot, o que no passa de moda, que té gairebé més de 3 mil·lennis i que justament avui justament dissabte, és de plena actualitat. I ara la gent deu estar pensant, aquest, ja ho tinc, no?
0: Ah, dic,
1: exactament. Ahir es va estrenar la pel·lícula més esperada de l'any, que és L'Odissea de Christopher Nolan.

0: una estrena esperadíssima.
1: Esperadíssima aquesta banda sonora, de veritat, que és espectacular. És una de les millors coses de la pel·lícula, la música. Tu no l'has vist,
0: no
1: crec,
0: vist,
1: perquè
0: no.
1: Tu estàs enclaustrat amb aquesta vida,
0: jo,
1: que no pot ser res.
0: Ahir podia haver... No és excusa, perquè això és com els deures. A veure, tinc uns deures, no els...
1: No,
0: hauré d'haver anat ahir i no vaig anar.
1: Però no tens temps per anar-hi. És que el cap de setmana és
0: impossible. Mira, a partir de demà.
1: A
0: partir de demà, crec que sí. Que,
1: doncs mira...
0: Que el cap de setmana igual el tinc més alliberat.
1: Crec que val molt la pena que la vagis a veure. De fet, hi ha molta tela per parlar-ne. A mi em va agradar. És una pel·lícula que... Peli Nolan 100%, que té ritme, que té allò que fa Nolan sempre, no? Que la pel·lícula t'enganxi i entris com una mena d'atmosfera, successió d'imatges. Mm-hmm. Però t'haig de dir que com a persona que té l'Odissea molt present per diverses qüestions, li vaig trobar a faltar una mica d'èpica, una mica més d'alguna cosa que em fes anar molt més enllà. Potser la gent que no està tan avesada a la història, o que li ve de nou, no? Perquè potser hi ha algú, doncs, que no sap qui és Polifem, no sap què són els ciclops.
0: Algú que imagina't que digui, és que hi ha un llibre.
1: O és que hi ha un llibre, o que es pensi...
0: Ah, que hi ha un llibre d'això.
1: Hi ha gent que es pensa, surten les sirenes, no?, a l'Odissea, i es pensa que són la Sirenita de Disney, no? I no té res a veure. És una cosa molt diferent i bastant terrorífica, eh?
0: No te la vulguis trobar, no?
1: Clar, de fet, en aquesta pel·lícula, Nolan el que fa és donar-li molt de pes a aquesta culpa que arrossega Odisseu, que és l'heroi, no?, el protagonista, per haver generat fonamentalment destrucció i morts, perquè, com sabem prou bé, Odisseu és qui s'inventa el cavall de Troia, que provoca una matança terrible, es carrega els troians sense pietat, i en aquesta pel·lícula, doncs, hi ha molt a arrossegar aquesta culpa de dir com una decisió mal feta, res a veure amb la realitat, com podràs veure, pot provocar mort, destrucció, pot provocar que el terror, no?, que són capaços de generar els homes, acabin dominant la societat. De fet, en el llibre, a mi el que m'agrada més d'Odisseu és que sempre es diu que és molt ardit, no?, que té molta inventiva, sofisticació, doncs, per crear enganys, no? I clar, aquí no hi veiem aquest Odisseu. Veiem un altre Odisseu com molt preocupat, que es vol redescobrir, que vol tornar a casa, que està com allò pensant què he fet, no?, els meus actes, que de fet, això és spoiler, acaba a la seva tripulació morta i acaba ell tot sol, no? I dius, hòstia, potser per culpa teva, no?, també, que tothom s'acaba...
0: Alguna cosa tens a veure.
1: Exacte. Si no, més aviat, aquí no hi veiem aquest home, aquest home de gran ardit, no? Si més aviat un home que ho perd tot pel camí i ho vol reconstruir tot i reconstruir-se ell mateix per tornar a començar. Però també és veritat que hi ha coses que han canviat a nivell de guió. Per exemple, Nausica desapareix. Per exemple, el cavall de Troia té molt de pes, que en el llibre, a l'Odissea en concret, no. I, com et dèiem, grinyola molt que no es vegi aquesta personalitat d'engany, d'enganyador, no? Tan com d'aquesta inventiva, no?
0: L'inventiva que té.
1: I, de fet, jo crec que aquestes alçades tothom ja
0: sap,
1: parlant, no? I tothom sap de què va l'Odissea, però si de cas no és només un llibre, això és molt important, sinó que és la pedra fundacional de la literatura occidental.
0: El fonament.
1: És el fonament, és on surten totes les nocions de l'escriptura que vindrà posteriorment, de les novel·les que llegim ara, de les sèries de Netflix, de les grans superproduccions de superherois, tot el que llegim ara ve d'allà. I, com sabeu, és un llibre d'aventures, ple d'enganys, de temptacions, on seguirem Odisseu en el seu famós viatge de retorn a casa. Són 20 anys, ojo, perquè 10 anys lluitant a Troia i 10 anys per tornar. Entre doncs, desafiaments, monstres, temptacions, perquè, a més, té diverses temptacions femenines, que ell satisfà, tot s'ha de dir, naufragis, no?, gent que es va morint, i sense perdre de vista que a Ítaca, el seu reialme, la seva illa, l'esperen la Dora i el fill, i un regne. Vull dir que, a veure, 20 anys fora de casa es diu aviat, eh? De fet, una altra cosa molt interessant és que la novel·la comença in media res, que es diu, no?, que és allò, comença al mig de l'acció. Comença amb el que és la Telemàquia, que és el fill d'Odisseu, Telèmac, que va buscar el seu pare, perquè ell que està a la illa de la nimfa Calipso, perdent l'Oremus, porta 7 anys allà, i dius, escolta, potser que tornem, no? Comença amb aquesta part, i de fet, després comença com una mena de flashback, això és així el llibre, on Odisseu explica les històries i fa com un viatge enrere. I aquí, doncs, hi veiem totes les aventures conegudíssimes, el ciclop Polifem, a qui deixa sec, els lestrigons, aquests gegants que tenen males puces, que mengen persones, a la fetillera Circe, les sirenes, el seu cant, l'abisme entre Sila i Caribdis, les portes de l'Hades, quan Tiresias el cec, no?, li diu tot el que ha de fer per tornar a casa, i l'última part, que el llibre és molt extensa, gairebé és la meitat, podríem dir, del llibre, i la gent no ho té tan present, sempre ens hem quedat més amb les aventures, És la del retorn a Ítaca i la venjança. Faré també un altre spoiler. Odisseu torna disfressat de captaire. Això jo crec que fins aquí la gent ja ho coneix.
0: Sí, això és conegut.
1: Hi ha en aquesta part que la gent sempre diu és la més avorridota, no? Dius, ostres, no, perquè hi ha l'escena preciosa en la qual Odisseu té un gos que es diu Argos, que quan ell se'n va és un gos que acaba de conèixer i han passat molts anys i encara no s'ha mort i està mig moribund i Argos el reconeix el seu amo, tot i que va disfressat de captaire i es mor en aquell moment davant seu. Vull dir, l'ha estat esperant i acaba
0: fins
1: per
0: morir-se.
1: La gran escena quan agafa el seu arc, no? El seu arc, el tensa, i tira la fletxa per enmig de les destrals i comença la matança. El gore es va inventar aquí. Odisseu treu...
0: Van ser els precursors.
1: Les males puces. I, bueno, té moltes coses interessants a destacar, també, doncs, els personatges de les dones, que són dones molt potents, totes intel·ligents, molt importants a la història, Penèlope, que l'espera, Circe, Calipso, Nausica, etc. També com tracta, entre cometes, els pobres, no? Hi ha els captaires, el porquer, tota la gent que té aquest paper clau fonamental. I el tema de l'hospitalitat.
0: L'hospitalitat, també.
1: Que, exacte, que deia, segons la llei de Zeus, no? Tu estàs obligat a tractar bé la gent que ve a casa teva, sigui captaire o sigui... I això és una cosa que bé, que està molt bé del llibre, que està molt ben tractat i es veu moltíssim. I bé, aprofitant tot això, ara he fet una mica d'intro del llibre, aprofitant que està de moda, perquè està molt de moda l'Odissea, ja veurem quan dura, però de moment ho està petant.
0: Fins on arriba?
1: Doncs m'agradaria parlar de l'Odissea literària d'algunes de les noves versions que circulen i que, aprofitant la vinentesa, han arribat. Perquè aquest estiu us recomanem molt que la llegiu, qualsevol d'aquestes versions que ara direm, que la degusteu, que hi entreu a fons, perquè el llibre, us asseguro que s'ho val, i teniu per triar i per remenar. Quan

0: I Esteve, què comencem?
1: Mira, comencem amb un dels esdeveniments literaris de l'any en català, perquè és un llibre que és la feina d'aquest llibre, és una proesa i una oportunitat per comprar, per rellegir de nou o llegir per primera vegada l'Odissea, aquest gran clàssic, que és l'Odissea en traducció de Pau Sabater, que publica la Bernat Menja Universal, la Casa dels Clàssics, que de fet el Pau Sabater, el traductor, ja havia traduït fa el 2019 la Ilíada, que també és d'Homer, i que t'haig de dir que la Ilíada és una mica més avorridota, eh? També passen coses, però és tot guerres i coses.
0: T'anava a dir, a mi si em fas triar...
1: Sí. No, molt bé.
0: És que no la vulgui llegir. Doncs... Ara anem a... No, llegir, vull dir, rellegir. Si hem de tornar, prefereixo l'Odissea.
1: Sí, totalment. Aquesta nova versió té una cosa molt especial que conserva el vers i la musicalitat originals, però intentant acostar Homer al que seria el lector d'avui en dia, el lector actual, no? I és molt difícil de fer això, David, clar, com et pots imaginar.
0: Aquesta combinació...
1: És tremenda, però...
0: És molt difícil perquè, està... pensant en l'època...
1: Sí, sí, escrita, sí, sí.
0: Intentar fer una adaptació, però apropar-te a un tipus d'escriptura que deu estar any llum...
1: Clar, és que és molt difícil. Tu imagina't, has d'agafar, mantenir el metre, la mètrica i el vers, no?, de l'original, però intentar que no soni tan antic ni arcaic, que soni una mica més aviat més contemporani, més actual, és molt complex, ja com una... Però està molt bé, ja s'ha fet una feinada brutal, i qui li agradi l'Odissea i també la poesia, les qüestions de vers, de com s'ho ha manegat el Pau Sabater, és brutal, perquè el traductor ha decidit mantenir l'hexàmetre, que és el peu, i alhora oferir això, una llengua catalana viva i oral. Com t'he dit, trobaran totes les coses que hi ha en aquest gran llibre, aquestes aventures, però a banda d'aquesta Odissea de Pau Sabater, també us vull recomanar dues versions més. Totes també acabades de publicar en català i que les dues, en aquest cas, tenen la corresponent...
0: Recordem aquesta primera, Odissea Homer, traducció de Pau Sabater, de Bernat Metge, aquesta és una d'elles.
1: Exactament. I la següent és l'Odissea que ha publicat Blacky Books en traducció de Xavier Pàmies.

0: Ara estic segur, Esteve, que més d'un i més d'una has despertat.
1: Però d'una certa edat, tot s'ha de dir.
0: D'una certa edat. Acabes de dir, com per exemple aquí l'Albert Vaques, el nostre tècnic, li acabes de despertar i transportar a una època...
1: Bueno, Ulisses,
0: que
1: portar, Ulisses 31.
0: Esperem que molts bons records.
1: Aquí, de fet, molts vam descobrir això de l'Odissea sense saber-ho. Aquí, a Ulisses 31, no? Aquesta sèrie de dibuixos mítica, una mica curiosa, perquè vaig fer un exercici de tornar a recuperar per YouTube algun d'allò i curiosa la cosa és. Vull dir que a vegades el record més val mantenir-lo. No,
0: és que aquest exercici, Esteve, passa, passa amb moltes coses de la vida.
1: Exactament.
0: Que ho vam mitificar perquè per l'època, per la nostra infantesa, la nostra adolescència, teníem un record que en aquell moment, en aquell context, estava molt i molt bé. Ara, a 2026, tornar a fer l'exercici de recuperar-ho, igual...
1: Potser no cal.
0: Igual no estava tan bé. No parlo d'Ulisses en aquest cas, però igual no...
1: De fet,
0: no
1: ara...
0: era tan bona la sèrie, no era així, com ho recordava.
1: Bueno, més que bona o dolenta, era una cosa curiosa, de fet, una cosa bastant curiosa. En tot cas, ara aprofito per dir, clar, Ulisses, estem parlant d'Odisseu, ja saps que Odisseu té dos noms, el grec i el llatí, no? Odisseu o Ulisses, i tant podeu fer servir un com l'altre. En tot cas, començo recomanant aquestes dues noves versions. La primera és la versió publicada molt recentment per Blacky Books en traducció al català de Xavier Pàmies, segons una versió molt especial, que és la versió que va fer l'escriptor Samuel Butler. En català la teniu amb aquesta edició de butxaca, més de 300 il·lustracions de Calpurnio, que és realment, bueno, és molt bonica l'edició de butxaca, tot. La traducció, quina singularitat té?
0: Que la fa especial, no?
1: Sí, a diferència de la que us he recomanat abans de Pau Sabater, aquesta està escrita en prosa, és una traducció feta en prosa, que és molt entenedora, que té aquesta vocació, i Samuel Butler, quan la va escriure, tenia la vocació de que fos molt entenedora, molt allunyada del que seria la precisió mètrica, i que, a més, t'haig de dir que és una versió que té més de 100 anys. La va publicar el 1900, crec que era, o 1902, ara no recordo. Però, en tot cas, té molts anys, el que passa que encara conserva una frescor, una modernitat, i és força canònica en el sentit aquest d'intentar traslladar la història al gran públic, no? Per cert, una curiositat vinculada. Butler mantenia que l'Odissea havia estat escrita no per Homer, sinó per una dona. Ara t'has quedat amb una
0: ara,
1: cara
0: sí.
1: així de pasta de moniato.
0: Ara m'he quedat sorprès.
1: Doncs sí, així ho explica en un altre llibre que va publicar, que es diu L'autora de l'Odissea, una edició que teniu en castellà a Tenaixa, un assaig mític, on es defensa l'autoria femenina del llibre, i deia...
0: Què mantenia? Els arguments que donava, Esteve? Quines...
1: Que l'autora era una princesa siciliana de Trapani, a la costa occidental de l'illa de Sicília, i ho mantenia per tota una sèrie de qüestions, geografies i de coses que van apareixent en el text, i bé, jo recomano, si voleu entrar una mica més en això, que mireu, no?, el que diu el
0: doncs
1: Butler...
0: M'ho apunto jo personalment, perquè ja et dic, ho desconeixia, que faci que hi hagi aquesta defensa d'una autoria femenina del llibre.
1: De fet, aquí ara entraríem en una altra secció, però no està clar que Homer fos l'autor de l'Odissea. Vull dir, tots hem acabat consensuant que aquest senyor és l'autor.
0: Ho hem donat per fet al llarg dels segles.
1: Exacte. Ni se sap qui és Homer.
0: Un acte de fe, però...
1: Ni se sap qui és Homer.
0: No ho sabem.
1: Ni se sap què va fer ben bé, exactament. De fet, el Pau Sabater sosté que ell que ha traduït la Ilíada i l'Odissea, ell diu, és impossible que ho hagi fet la mateixa persona, això. No ho sabrem mai, és un dels grans misteris, com el de Shakespeare, i de fet això ja el fa més especial.
0: Clar.
1: I acabo, perquè ho t'he deixat pel final, els dos més especials, seguim amb una altra odissea, la de Stephen Fry, que publicada en català era Llibres, en traducció d'Anna Llisterri Boix, que també la teniu Anagrama en castellà, i que acaba de sortir del forn. Jo t'he portat una altra perquè volia parlar també de la tasca de Stephen Fry, que ara pel nom potser dius, em sona aquest nom.
0: Sí, però no te'l sé ubicar.
1: Perquè és actor. Stephen Fry és actor. I potser el recordes en algun paper a una pel·lícula que es diu B de Vendetta, o Els amics d'en Peter, o potser perquè apareix en alguns episodis de L'escurçó negre.
0: Ara, potser...
1: Stephen Fry, eh? Vull dir, ara aquí tens la cara i segurament dius...
0: Ara sí, que fins ara no em venia la imatge. Sí, i tant, sí.
1: Doncs, curiosament, aquest actor, que és un actor culte, cultivat, des del 2017 que porta publicant la seva pròpia versió dels mites clàssics, i va començar amb aquest llibre que us he portat avui, que es diu Mites, el 2017. El 2018 publica Herois, on se centra en els herois, El 2020 publica la seva versió de Troia, que es diu Troia, la Guerra de Troia, i ara, fa res, acaba de sortir tant en català com en castellà, la seva versió de l'Odissea.
0: Mites, recordem Stephen Fry, traducció d'Anna Gisterri, d'Ara Llibres, diu Mites, la mitologia grega com ningú no te l'ha explicat.
1: Exacte. I què fa? Què fa especial? Clar, no és una traducció el que ell fa. Ell el que fa és una reescriptura, una versió pròpia, agafant els fets amb el seu particular sentit de l'humor.
0: I posa les seves pinzellades.
1: Que realment té un sentit molt fi de l'humor, rius, i diu coses que et deixen descol·locat, no? Amb aquesta veu tan singular de l'autor. Clar, aquí, com que no és una traducció, és una versió lliure, no està dividit en cants com els altres, no? Sinó en diversos capítols, no? Que està subdividit en diverses escenes. I això és una versió molt lliure que demostra doncs, no, l'estima que té Stephen Fry, però també el coneixement pel món clàssic, i que en aquest de l'Odissea, l'últim, incorpora no només els passatges de l'Odissea, sinó també altres relats amb aquest humor, amb molta elegància, amb unes sortides que dius, ostres, aquest tio la toca i és molt intel·ligent.
0: Sap del que parla.
1: A mi m'agradaria molt ser amic de Stephen Fry.
0: Sí?
1: Sí.
0: Jo, per què?
1: Bueno, perquè dic, aquest tio en sap molt, és divertit, segurament m'agradaria estar amb ell en un sopar, no? Allò, a veure què diu.
0: A veure quina anècdota t'explica o com ho veu ell dins de la seva particular versió i visió de... amb el to humorístic,
1: de fet,
0: a veure com ho reinterpreta.
1: De fet, des del primer llibre, que és Mites, no, ell es pregunta una cosa, diu, per què els déus grecs clàssics, per què són tan cabrons, no? Per què sempre van a fer mal a la gent, a fer la vida impossible?
0: Aquesta dèria d'espatllar-ho tot i carregar contra tothom sense tenir...
1: Bueno, violacions, assassinats, decapitacions, encanteris, és una cosa tremenda. I ell, amb això, té un gran sentit de l'humor de dir, per què no fan aquestes coses? Perquè també, en el cas de l'Odissea, perquè triga un heroi 10 anys a tornar a casa. I ara que estem arribant al final, jo, si vols, voldria tenir temps per fer una mica de lectura comparada, perquè hi ha una escena molt famosa de l'Odissea, que és la de les sirenes, que les sirenes en el llibre de l'Odissea no són amb cua de peix, sinó que són dones, amb el cap de dona, però el cos d'ocell, no? Fan una mica de iuio, t'haig de dir.
0: Sí,
1: però mireu quina diferència. Portaré la versió del Pau Sabater, si tinc temps, i la de Butler. Mira, el Pau Sabater diu... Odisseu, de moltes lloances, atura la nau, que així sentiràs com cantem totes dues. No hi ha ningú que mai hagi passat per aquí amb la nau negra sense sentir la veu melosa que ens surt de la boca, que així se'n torna amb el gust d'haver-la sentit i més savi, perquè sabem tot allò que a l'ample terra de Troia, argius i troians, pel voler dels déus, van patir amb grans esforços. Sabem tota cosa que passi a la terra que molts alimenta. I el Butler... el mateix fragment, amb la versió que us deia en prosa, diu... Acosta't, cantaven, cèlebre Ulisses, honor dels grecs, escoltar les nostres dues veus. Per qui no passa mai ningú sense aturar-se a sentir la dolçor encisadora del nostre cant. I qui l'escolta no només segueix el seu camí encisat, sinó també més savi, perquè sabem tots els mals que els déus van fer caure sobre els grecs i els troians davant de Troia, i et puc dir tot el que passarà arreu del món. El mateix fragment, però... amb el vers conservat i amb una versió feta més digerible en prosa.
0: Per l'altra, en prosa.
1: Jo crec que és una bona manera de concloure aquesta escena.
0: Una bona cirereta, com diguem, del pastís. Reitero l'agraïment a Esteve Plantada per fer-ho d'aquesta manera, per fer-ho didàctic i per portar-nos la literatura aquí als Són 4 dies.
1: Gràcies
0: al llarg d'aquesta temporada. Un plaer.
1: Un plaer
0: i fins a veure... propera.
1: A veure on ens en portarà la nostra odissea
0: fins
1: particular.
0: Fins la propera, exacte. Molt, molt bon comiat. Nosaltres tornem demà amb l'últim Són 4 dies de la temporada. Adéu, cuideu-vos.
2: Són les 12.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. La setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia, des de Junts parlen de victòria jurídica i política i de retorns en general i del de Carles Puigdemont en particular i Jordi Turull, secretari general.
4: Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Petit i petit, tornarà a Catalunya.
2: Aquest aval europeu, però, no té efecte sobre l'ordre de detenció d'Espanya que recau sobre Puigdemont. Després de la decisió del TJUE, el Suprem encara resta a l'espera de com el Constitucional interpreta aquesta sentència i, per tant, com s'aplica. I pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'amnistia és la via per deixar enrere el conflicte i la rancúnia.
5: Es abrir una puerta a una oportunidad de futuro. Un futuro que ya está aquí y que queremos construir todos juntos. Pensemos lo que pensemos. Esto pese a quien pese. Cataluña apuesta de una forma rotunda i irreversible per la convivència i per el futur en el marc d'una Espanya global. Espero que quedi clar per tothom.
2: També parlen de victòria des dels comuns i s'erigeixen com la llavor d'aquesta llei. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, durant el Consell Nacional de la Formació, li llegeix la cartilla a Alberto Núñez Feijó per criticar durament el text i també el govern de coalició.
6: I avui en dia sabem que l'amnistia és constitucional, és legal a ulls del dret europeu i que, per tant, sabem que el senyor Núñez Feijóo ha estat mentint a la societat espanyola durant més de 3 anys i avui li exigim una disculpa i una rectificació.
2: Es complica la situació a Guadalajara amb l'incendi declarat a la Mierla a Guadalajara i que ha arrasat més de 5.400 hectàrees. Mitjans aeris i terrestres lluiten contra unes flames descontrolades. José Pablo Sabrido és el delegat del govern a Castella-La Mancha.
7: En este momento no podemos ser muy optimistas en cuanto a cuál va a ser la evolución, porque se espera que las condiciones meteorológicas no sean favorables para la extinción del incendio, con lo cual creemos que puede seguir ampliándose esta, la extensión del terreno afectado.
2: Més de mig miler de persones d'una dotzena de municipis han estat evacuades, tot i que, segons Sabrido, la majoria són segones residències i els afectats, per tant, han pogut tornar a casa seva. Fa tot just una estona, els habitants de Monasterio han rebut també un missatge d'alerta per ser evacuats de manera preventiva. Es manté el nivell 2 de perillositat i el risc d'incendi és extrem, per això apel·len a la responsabilitat ciutadana. I també continua cremant sense control l'incendi declarat a l'Aragó, que afecta la comarca de les Cincovilles. Les flames han arrasat més de 15.400 hectàrees. És el foc més cruent d'aquesta temporada. Efectius de la Unitat Militar d'Emergències formen part també dels equips d'extinció. També s'han activat les dotacions aèries. 5 municipis de l'Aragó i un de Navarra han estat evacuats, en total unes 1.000 persones, i el 112 afegeix de manera preventiva 4 localitats més. En esports, la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina de demà diumenge a les 9 de la nit centra aquesta actualitat del cap de setmana. També un dels duels més esperats, Lamine Yamal cara a cara amb Leo Messi. Aquestes són les paraules que li dedica l'astre argentí al de Mataró.
8: Lamine es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Y nada, es uno de los referentes mundial con 19 años.
2: I aquest dissabte França i Anglaterra disputen l'anomenada final de consolació pel tercer i quart lloc, serà a les 11 de la nit. I ara el que fem és connectar amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula a hores d'ara. Mireia Camats, bon dia.
9: Hola, bon dia. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'AP2 hi ha retencions a Castelldans en sentit Barcelona per un accident a l'autopista P7 i a l'altitud entre la Jonquera i Campmany en sentit sud. Més endavant hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes i a Gelida en sentit Tarragona. A la mateixa P7 té retencions entre Mollet i la Roca del Vallès i de Cardedeu a Llinars en sentit nord. Encara la P7 i intensitat de l'Ampolla en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Retencions també a l'enllaç de la 2 amb la P7 a Martorell en sentit sud. A la 2, a més, hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida. La C32 va molt carregada de l'Ella a Mataró en sentit nord. A la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró. A la Pota Nord, a la B20, hi ha retencions de Tiana a Montgat en sentit Mataró. A la C17 i a Quart de Parets a Mollet en sentit sud. A la C58 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. La Nacional 2 va força carregada entre Tordera i Maçanet de la Selva en sentit nord, a la C63 a Lloret de Mar en sentit sud, i a la C35 i a la C65 hi ha retencions a Llagostera en sentit Palamós. A la B24 i a la Nacional 340 hi ha cua a Vallirana i al Vendrell en sentit Tarragona. A la C32 a l'autopista del Garraf i a l'antitud i aturades de Cornellà a Gavà i entre Castelldefels i Sitges en sentit Tarragona. A la C31 hi ha cua a Castelldefels en sentit Tarragona, pel que fa referència a la rondes de Barcelona. A la Ronda d'Àlia, retencions de Collserola a Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: I un darrer apunt, un cotxe ha explotat a Lleida al carrer Lluís Companys. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi hauria diverses persones afectades. De moment, se'n desconeixen les causes. Els bombers també s'han desplaçat al lloc dels fets. I nosaltres ho deixem aquí. Més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
3: Ràdio 4. Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
10: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
3: Ràdio 4.
11: Hola, què tal? Encetem el Sota Sospita, entreteniment cultural i social a l'hora del vermut a Ràdio 4.
12: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
13: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
14: Què hi vols dir?
15: No sé res de tu.
16: Ho descobriràs.
17: Els bons llibres us han d'incomodar.
18: A tu què et sembla, això?
19: No ho sé, no sé què pensar.
20: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
3: Sota sospita, amb Laura González.
11: Amb l'Esther Bages al control de so, et saludem des de l'estudi 32 de l'edifici RTVE a Barcelona, on composem aquesta coartada amb conversa, recomanacions d'oci, cultura, aprenentatge i companyia mútua. Benvinguda, benvingut, gràcies per ser-hi i permet-me que et faci 5 cèntims dels continguts d'avui. És la darrera sessió de l'Espai d'Història i Biografies del Jordi Corominas i, tal com vam prometre, avui matem Franco. Quin goig, tu. Escoltem-ne tota la temporada, doncs recorrent els anys des de la Guerra Civil fins a aquest final de la dictadura, i avui doncs toca traslladar-nos a 1975, recomposar els mesos previs i posteriors a la data del 20 de novembre, i això que dediquem aquesta estona a aquest capítol transcendent de la nostra història, encara recent. I escolta, que si vols tornar a treure el cava, doncs sigues lliure. També serà amb nosaltres la Meritxell Falgueres, parlant de cava. Com sempre, tanquem la segona part del Sota Sospita amb les seves recomanacions de gastronomia i vi, perquè ens agrada gaudir i que se'ns encomani alguna cosa de la nostra experta gourmet. I completem la resta de continguts habituals. Tenim el rastreig de música en català, commemoracions i, per començar, la filosofia, la frase del dia. Citem Josep Pla, que és un dels prosistes més destacats de la literatura catalana, amb aquest estil, amb aquesta ironia aguda, aquest realisme profund, aquest pragmatisme també estoic. I això de "és molt més difícil descriure que opinar, infinitament més, i per això tothom opina", home, doncs li hem de donar la raó, no?, a Josep Pla. Clar, escriure, com jo he fet ara, doncs un petit com monòleg sobre això, ja és opinar, vull dir que sóc una mica contradictòria. Però, per favor, poseu-me llavors la medalla de la hipocresia abans de començar, però anem a analitzar-ho un moment. És molt més difícil descriure que opinar. Tenint en compte que es tracta d'un escriptor, doncs sí, què t'he de dir? Per això tothom opina, com deia ell. És una veritat incòmoda, una hòstia amb la mà oberta a la humanitat del segle XXI, si actualitzem aquesta frase, perquè és veritat que ens asseiem davant de qualsevol pantalla i de sobte ens convertim, no sé, en metges, en politòlegs, en àrbitres de futbol, en crítics gastronòmics. Per què? Doncs perquè és gratis, perquè és fàcil, perquè no requereix moure ni una sola neurona de lloc. Opinar és obrir la boca i deixar que surti el corrent d'aire. Descriure, en canvi, que clar, inclou també l'exercici de fer servir la llengua amb més propietat, clar, és fatiga de la bona, no? T'obliga a mirar de prop, t'obliga a obrir els ulls, a retenir els detalls, a processar la realitat, a buscar la paraula precisa, exacta. I clar, això cansa. pot fer mal als ulls, o fins i tot t'arrisques a donar-te que les coses són més complexes o a quedar-te en evidència. Que no tot és blanc o negre, que a veure qui té temps per a la complexitat avui en dia. Si haguéssim de descriure la realitat amb precisió, les xarxes socials estarien buides absolutament. No sé, X, l'antic Twitter, seria un desert de silenci i pau espiritual. I en canvi, doncs no. És que si no opinem, si no jutgem, si en lloc d'això escoltem, s'ha acabat la discussió, s'ha acabat el drama. Quin avorriment. Així que visca l'opinió, no visca el dret sagrat de xerrar sense tenir ni la més remota idea de res. Gràcies, senyor Josep Pla, per recordar-nos que som una espècie mandrosa que prefereix inventar-se el món abans que prendre's la molèstia d'observar-lo. I, si em disculpeu, vaig a opinar sobre física quàntica a qualsevol fòrum d'internet, que he vist un vídeo de 3 minuts a TikTok i potser puc rebatre Einstein. Això és el que fa molta gent, de fet. Clar, per opinar només cal tenir un ego una mica inflat i au. L'opinió, de fet, moltes vegades neix de la ignorància, que es creu sàvia. L'opinió és immediata, visceral, caduca demà. Què vol dir realment, d'altra banda, d'escriure per un escriptor com Josep Pla? No parlem de fer un inventari, eh? Parlem de fer un esforç cultural, evidentment, perquè és, en el fons, un acte com de traducció, no? D'agafar el caos del món visible i invisible i encarnar-lo en paraules adequades. I per fer això s'ha de tenir el magatzem ple, diguéssim. Per descriure has d'haver llegit, has d'haver viatjat, has d'haver escoltat el silenci, has d'haver estudiat idioma, com a mínim aquell amb el que t'adreces als altres, has d'haver trobat l'adjectiu exacte. Perquè la paraula no enganya. Descriure requereix una preparació intel·lectual, una disciplina quasi monàstica, no? És una feina artesana, implica coneixement. I opinar sembla que moltes vegades no. La descripció neix de la humilitat, de qui sap que el món és massa complex per resumir-lo en un titular o en un eslògan. Perdoneu-me que avui estic, sí, una mica crítica, eh? Vinga, aquest 18 de juliol, saps que se celebra el Dia Internacional de Nelson Mandela? Doncs sí, és un reconeixement al que ha portat, no?, l'expresident de Sud-àfrica en matèria de cultura, de la pau, de llibertat. Un dia, una jornada decretada per la ONU el 2009, i és que Nelson Mandela havia nascut el 18 de juliol, tal dia com avui, de 1918. Advocat, activista polític contra l'apartheid, primer president negre de Sud-àfrica. L'objectiu que persegueix al celebrar aquesta data és el de demostrar que cada persona pot ser el detonant d'un gran canvi dintre de la seva comunitat. Tan sol realitzar accions senzilles en el seu entorn pot acabar, doncs, provocant una voràgine, una onada. I una altra commemoració, aquesta és curiosa, però crec que és significativa també del que estem fent amb el planeta. El 18 de juliol és el Dia Internacional, atenció, de la vaqueta marina. Sí, sí, proclamat pel programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient en la seva campanya Feroç per la Vida, vol conscienciar sobre la vida silvestre en general del planeta, i aprofito per explicar-te que la vaqueta marina és un petit mamífer aquàtic que pràcticament pot deixar d'existir ara mateix. Són els cetacis més petits del món. Els mascles poden aconseguir tenir una mida de 140 centímetres, les femelles potser uns centímetres més, fins a metre i mig, però és que es calcula que només queden entre 8 i 10 exemplars al món. Déu-n'hi-do. Per últim, dir-te que cada 18 de juliol també se celebra el Dia Mundial de l'Escolta, el World Listening Day, per reflexionar sobre com els sons poden afectar la nostra vida quotidiana, així com la cerca de possibles solucions als problemes que ens generen. Tot i que aquí sempre defensem l'escolta activa, doncs sí, hi ha molt de soroll acústic que pot ser un impediment per a la vida. El que no és un impediment és la música. Anem al rastreig de la música en català, aquí al Sota Sospita.

escoltes, és un tema bilingüe de The Knacker i de Sexe que reinventen, de fet es diu One Feeling, això és un remix fresc, enganxós i estiuenc, oi? Dels barcelonins que donen una segona vida al tema original amb aquesta producció més lluminosa i més, no sé, amb vibres, diguéssim, per a

pop urbà, melodies càlides, aquest remix segueix el camí d'aquelles cançons que tenen aquest aroma i que se centren en aquesta idea de la complicitat entre dues persones que no cal que diguis gaire cosa.

Sexe l'hem escoltat moltes vegades. De Nácar és el projecte musical de l'artista i compositor barceloní Àlex Botella. De fet, tenia moltíssims seguidors i ara com que s'ha canviat de nom i ofereix doncs un projecte més experimental, no? En tot cas, aquest One Feeling Remix combina aquest pop urbà, el rap melòdic, arranjaments més detallistes i aquesta atmosfera entre la pista de ball i la nostàlgia. Poso la mela en els teus llavis, ja vindràs. No treparí, però no fue contigo. Anem a escoltar a continuació Nina Calo i el tema Taranyina. Tot com...

Calo és un projecte musical format íntegrament per dones, és pop-rock festiu també, amb una energia escènica intensa i emocional. Una banda liderada per la Paula, que compta també amb la Mireia, la Laura, la Maria, la Inara, i que s'han anat consolidant amb diferents cançons publicades. Aquesta és la més recent.

Tot i aquesta música, aquest to intens, diguéssim, teranyina, la cançó que escoltes aborda vivències personals sobre situacions de maltractament, convertint-se en una eina com d'alliberament, no?, podríem dir. Parla de la importància de la teràpia, de l'ajuda professional per superar patrons destructius i tornar a veure la llum.

fet, Taranyina també respon a aquesta idea de les altres cançons que han publicat fins al moment, Nina Kahlo, i és que tenen molt de sentit emocional, tenen molt de vivència també, tenen molt d'experiència i de fer servir la música com a expiació. Seguim amb Bandy, és una cançó de dolç.

Dols, que escriu el seu nom amb la O nòrdica, aquesta amb la barra, creador enfocat a aquests sons actuals de pop urbà, amb lletres també sentimentals, costumistes, aquests ritmes que s'enganxen, i és un nou integrant d'aquesta onada urbana emergent a Catalunya. El recordaràs, per aquell tema tan viral, Catalana. I, de fet, t'explico que la segona part de Catalana, la Catalana Part 2, s'inclou en l'EP de 6 cançons en el que hi ha també aquesta Bandy, que és el tema que obre aquest treball. L'EP es diu Mal estiu per oblidar-te. I aquest conjunt de cançons, Bandy encapçalant, però també d'altres com Amor impossible, Catalana part 2 o com La masia, que tanca aquest conjunt, és una col·laboració amb els artistes Nito i Pol Sassi. Que m'ha dit que no m'estima, però m'ha robat el cor a traïció. La quarta cançó i darrera que escoltem avui en el nostre rastreig habitual és Kelly i Saya, que han presentat el Cube Studio Volum 9, Mama Hippo.

tarda d'estiu, no? Podríem dir. Kelly Isaiah i Axis han presentat aquest Kelly Isaiah Cube Studio volum 9 Mama Hippo, nova col·laboració que els porta a explorar el terreny de l'afrobeat. És una proposta també fresca, enèrgica, pensada per fer-se un lloc en l'escena urbana i en la banda sonora de l'estiu.

Si és que la propera vegada que escoltis aquest Mama Hipo ja te'n recordaràs ja. Bones vibres, ritme, estiu, celebració de la música, caràcter festiu, una cançó que neix d'aquesta col·laboració que posa en relleu també la complicitat artística, no?, entre aquell

0: el rastreig de la música en català d'avui al Sota Sospita.
1: En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito, Desayuno con Irene y Roger.
2: Buenos días, querido. Pásame el zumo de naranja, por favor.
3: El estreno de anoche fue algo fuera de serie, ¿no te parece?
2: Sí, fue divino. Lo más granado de la sociedad. Roger Sijón, Colport.
3: Sí, mi amor.
0: Sota Sospita.
1: Mi programa favorito se llamaba El Vengador Enmascarado. Le imaginaba como una combinación de Superman y Cary Grant. Eso es lo que yo creía.
0: Amb Laura González. Bé, doncs, els darrers minuts anem a pensar on podríem estar molt bé. Doncs, si no tens aire condicionat, una opció, per exemple, és en el teatre. Una altra opció, per exemple, és en alguna exposició. Hi ha moltes sales que pots entrar gratuïtament. Estic pensant ara a la Virreina, per exemple, que és un bon lloc per instruir-te, per il·lustrar-te, per estar fresquet, i al mig de Barcelona. De totes maneres, jo vull començar aquests darrers minuts amb una recomanació, que és una obra de teatre, el Romea, espectacle en català, 90 minuts, pots anar amb el teu fill de 14 anys, per exemple. Àngels Gunyalons encarna a Oscar Wilde per interpel·lar en el nostre món a través de la seva revisió de El retrat de Dorian Gray. Poques obres a mi m'han copsat tantíssim a la meva adolescència com aquesta. Doncs sí, Àngels Gunyalons es posa la pell per defensar aquest El retrat de Dorian Gray dels atacs de la crítica del seu temps, no? I a través de la seva veu, que veiem tots els personatges de la controvertida novel·la, clar, ella és Dorian, el jove que sent enveja de la bellesa, del seu propi retrat gairebé, no? I que fa aquest pacte amb el diable per conservar eternament la joventut. Però és que ella també és Basil Hayward, el pintor del controvertit retrat. Ella és Sybil Vane, la jove actriu de qui Dorian s'enamora. I ella és Lord Henry, el dandy, depravat, que acompanya Dorian en la seva baixada als inferns mentre el seu retrat es va transformant monstruosament. El culte a la joventut i l'individualisme narcisista que són el cor de la peça ressonen moltíssim avui dia, podríem dir, en un món com aquest, regit per l'estètica i obsessionat per les novetats. La dramatúrgia i la direcció és d'en Marc Rossich, la música original de Jordi Cornudella, i l'obra, evidentment, és un repte, però és una Àngels Gunyalons en totes les seves virtuts, podríem dir, no? Està secundada, a més, per un trio vocal masculí i compta amb l'acompanyament d'un quintet de corda. Text i música es donen la mà, no?, en una delicada peça de cambra. Que sàpigues això, que la tens al Romea i que passaràs una bona estona, i a més estaràs fresquet, com dèiem. Que hi ha millor. És que ara ha entrat al web de Focus, no?, i hi ha aquest text que igual que els déus un dia et van donar bellesa, igual els déus un dia la bellesa et poden prendre i convertir-la en pols i convertir-la en cendra. Bé, és que no només la bellesa forma part de la nostra essència, hi ha molta bellesa també en el fer-se gran. També et deia que estaràs molt a gust en un lloc, per exemple, com el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, o, escolta'm, a la ciutat en la que estiguis, en el poble en el que estiguis, segur que hi ha alguna activitat. Mira, ara quan vaig estar a l'Estartit, m'hi vaig estar una molt bona estona. Bé, hi havia la porta d'un senyor que tenia com una petita galeria, que era artista, i vaig estar una bona hora mirant els quadres que tenia de diversos autors, perquè també era marxant, doncs atenent, no, a les seves respostes, perquè jo li anava preguntant coses, i vaig a passar una tarda fantàstica enraonant amb un artista local, saps? Doncs jo crec que val molt la pena fer aquestes coses. Doncs que et volia recomanar que des del 21 de maig fins al 8 de novembre, que és allò de que sempre se'ns passa, el culte a la bellesa, que és l'exposició del Centre de Cultura Contemporània, ens parla dels ideals de bellesa que han existit durant totes les èpoques. La filosofia també ha volgut definir-la, diguéssim, el concepte de bellesa. Llavors l'exposició ofereix una mirada crítica sobre la construcció d'aquests cànons de bellesa, des de l'antiguitat fins als nostres dies, i analitza el paper, doncs, que han tingut l'art, la societat, la política, la religió, la medicina, cine, també s'endinsa en la indústria de la cosmètica, en el disseny, en la comercialització de productes, en la lluita pel control del nostre cos, i ens convida a qüestionar-ne els cànons i a partir d'aquí enriquir la nostra mirada, no? Reivindicant, doncs, altres cossos, altres belleses que moltes vegades queden fora de la norma i, per tant, fora de l'ull, diguéssim, no? L'exposició Dialog

catalogue en moltíssimes obres de molts artistes i aborda també temes com l'estatus, la salut, l'edat, el gènere o la raça. Comissariada per Janice Lee, molt recomanable. Vinga, va, anem a rebrejar el Jordi Colomines.

0: darrera sessió de història i biografies del Jordi Coromines de la temporada. És el dia que matem Franco.
1: Ha arribat l'hora.
0: Sí, ha arribat l'hora. Després de tot un curs dedicat a aquesta època històrica que va des de la Guerra Civil fins al moment del dia d'avui, fins al 20 de novembre.
1: De l'any 75.
0: Això mateix. Doncs, anem a recapitular d'alguna manera, si et sembla, Jordi,
1: sí,
0: abans d'entrar
1: en
0: aquesta data, en la rumorologia, per exemple.
1: La rumorologia,
0: no?
1: Molt important.
0: Hi ha gent que diu que va morir abans, però que ho van retrasar per decisions polítiques, l'anunci.
1: De fet, més o menys, es diu que sí, que va morir el 19 de novembre.
0: Ara t'explicaré una dita respecte a això.
1: Som-hi.
0: També, val? Però primer, deixeu-me fer una mica de recapitulació. Perquè, clar, el 1975 la societat catalana viu en un moment d'ebullició. Vull dir, ja se sap que li queden 4 dies.
1: S'ha de morir en algun moment.
0: Que, sí. D'allò, que la cosa està obrint-se. Catalunya és una comunitat industrial demogràficament, a més, intensa, perquè ja som 5,5 milions d'habitants al desembre, per exemple.
1: I amb una potència molt gran.
0: La societat ha experimentat un canvi radical, vull dir, les onades migratòries de les que hem parlat, procedents de la resta d'Espanya, anys 60, 50, milers de treballadors integrats a les zones industrials. Catalunya era el motor industrial d'Espanya, representava gairebé el 20% del PIB nacional.
1: Sí.
0: A més, crisis industrials, augment de la conflictivitivitat laboral, anys de vagues, presència sindical, però també presència policial per apaivagar, no?, tot el que era el moviment obrer,
1: sí,
0: veïnal, amb repressió, etc. Partits polítics clandestins, repressió lingüística, repressió cultural, però en canvi al mateix temps obertura. Clar. I molts moviments que intenten lluitar contra tot això. Clar, arriba un moment que la cosa es veu que ja esclata.
1: Esclata.
0: I ens ubiquem en aquest any 1975.
1: A veure, any molt conflictiu, com dius tu, però
0: sí,
1: que en realitat era conseqüència de tot el que hem anat explicant per aquí. De fet, el resum que has fet, vosaltres podeu anar a l'arxiu del programa i anar consultant, diguem, fil per randa tots els episodis, des de la conflictat obrera, els veïns, biografies que al mateix temps resumeixen altres factors. Havíem tancat abans del Pere Portavella amb el Puig Antic i podíem haver dedicat un episodi tranquil·lament al terrorisme que vindrà a la transició, però clar, havíem de matar a Franco, que potser des de l'Estat era el més gran terrorista de tots, no? En aquest sentit, què trobem? Doncs que l'any 75 és un any on a casa nostra hi hauran totes aquestes ebullicions. Sí. També hi haurà altres atemptats, perquè, per exemple, ETA el mes de maig fa un atemptat on mor un policia, després tenim el FRAP, que al setembre a un lloc, a més, molt perifèric aleshores, i també ara, com la Via Favència, assassina a un altre membre de forces de seguretat. Veiem que l'Assemblea de Catalunya va teixint fils, que surten forces de l'oposició agrupades, també militars que són partidaris de la democràcia. I bé, la qüestió que molta gent es pregunta és que, clar, diguem, tot això es troba en marxa, però es podrà activar de debò si no mor el dictador? Uh-huh. Aquest seria un dels temes. A més, ja sabeu vosaltres, no us ho he de dir, si algun dia algú s'oblida d'aquesta data, és que l'existència, com l'hem entès tots els que estem aquí a l'estudi presents, haurà canviat. És a dir, tothom sap que Franco va morir el 20 de novembre de l'any 75.
0: Bé, tothom hauria de saber.
1: Vull
0: dir, hi ha gent que es pensa que es vivia millor, no?
1: Exacte.
0: I hi ha joves que diuen que no els importaria viure en una dictadura.
1: Exacte, per això... És...
0: Proveu de tractar-los a casa com si fos una dictadura durant un parell de dies i se'ls hi passa la tonteria.
1: Ja veureu que guai que és, exacte.
0: Saps?
1: Anava a dir, el 20 de novembre... tothom ho hauria de saber, i també s'hauria de conèixer què va passar el 27 de setembre del 75.
0: Val.
1: És a dir,
0: doncs vinga, anem al 27 de setembre.
1: No, hi ha un moment, aquell dia, la dictadura, és allò de dir, muere matando?
0: Sí,
1: doncs sí, mor matant.

0: veritablement hagués sigut un règim cristià, com es deia, hagués tingut pietat i hagués mostrat una clemència que és pròpia d'una grandesa que no existia, no? El tema és que, clar, aquestes execucions, unes, per ser aquí a Catalunya,
1: sí,
0: altres a Madrid, el que acaben provocant és una espècie del d'aldarull internacional salvatge, que es crema l'ambaixada espanyola a Lisboa, a Itàlia hi ha vagues generals, i a casa nostra, doncs, també diguem que incrementa la preparació per l'endemà.
1: O sigui, ell va morir d'una malaltia agonitzant i el propi règim ja agonitzava.
0: Sí,
1: era, ell representava, ell era la figura clau del règim, estava clar que el règim no podia continuar sense ell i d'alguna manera és una mort paral·lela, no? Podríem
0: sí.
1: dir. Jo crec que també, vull dir, si ens situem en el 73,
0: Blanco,
1: la crisi del petroli ja havia, per exemple, frenat una mica el desenvolupament econòmic.
0: Sí.
1: Després, la part eclesiàstica que s'havia distanciat del règim, com tu havies explicat,
0: bueno,
1: també
0: escàndol,
1: a partir
0: sí.
1: del Concili Vaticà II, i bueno, hi ha diferents divergències.
0: De fet, hi ha un cardenal basc, Cañoveros,
1: sí?
0: que diu que l'Església està d'acord amb la recerca dels bascos de la nacionalitat.
1: Per exemple, després, evidentment, l'atemptat d'ETA contra Carrero Blanco, que en vam parlar també,
0: sí,
1: doncs va ser un altre punt d'inflexió, no? I o un senyal de que el règim s'està debilitant i tot plegat, doncs,
0: a veure si
1: es va desenvolupant d'aquesta manera.
0: El que passa que hi ha un moment, després de les execucions del 27 de setembre, hi ha un moment que, a més, el teniu en vídeo allà on vulgueu, que és que Franco convoca, diguem, un darrer any de masses al Palacio de Oriente de Madrid, a la Plaza de Oriente, que és un lloc que em fa gràcia perquè a l'època parlaven de que jo hi he anat, i suposo que molts oients també, que allà hi cabia un milió de persones, i no, a veure, és impossible. Hi ha les estàtues d'aquells reis que abans la gent s'havia de prendre de memòria, no?, los reyes godos,
1: sí.
0: però el que trobes és que allà es junta com diuen en castellà, la florinata del règim, que són els més fanàtics. És a dir, aquesta agonia també mostra quelcom que és molt típic, que al final els que donen suport són els més reaccionaris, i hi ha pancartes al·lucinants.
1: I llavors, a més, des que ell havia dit que el seu successor també era el rei Joan Carles,
0: sí,
1: doncs la cosa, vull dir, el franquisme, tota la gent que formava part del règim no eren una unitat, tampoc.
0: No.
1: Llavors, que si els falangistes, que si... Vull dir, els que sí que estaven d'acord amb aquest successor, que era el monarca,
0: clar,
1: els que volien un altre, vull dir, comença a haver-hi escissions també dintre del propi
0: veure,
1: règim.
0: Sí,
1: vull dir, no és una cosa allò monocolor
0: absoluta. Veure, són els jocs de poder preparant també l'endemà. El cas és que aquell primer d'octubre del 75 es veuen molts braços alçats a la plaça d'Oriente.
1: Va ser l'últim discurs, no?, a l'octubre.
0: Sí, que és aquella... La moguda de... A veure com és, una conspiració judeo-maçònica en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Això va dir el senyor. No se l'entenia gaire bé parlant, podeu veure el vídeo.
1: Ja.
0: A més, ja tenia un Parkinson brutal. Darrere estava, per cert, l'actual rei emèrit i la reina Sofia, com a successors, que aquest és un tema que ens donaria per parlar també hores. I aquell primer d'octubre, vora la plaça d'Orient, també hi ha assassinats per part d'un nou grup terrorista que neix, que és el Grapo. Però bé, aquell és el darrer acte de Franco en públic. A més, si es ralentitzen les imatges, se'l veu que gairebé dona les gràcies i plora. Jo crec que tenia una consciència de que se n'anava i que li quedava poquet, bastant gran. La veritat és que s'havia anat perjudicant físicament els darrers 15-20 anys, d'un home tirant a gras, per no dir gras, s'havia tornat més encongit i prim. I el que trobem és que poc després, en un acte, em sembla, de l'Institut Hispànic, o parlo de memòria, se'l veu ja molt fotut. I es veu que ja pateix un infart.
1: Sí, el 14 d'octubre del 75 va patir un infart. I...
0: Sí, se'l veu que ja està a les últimes.
1: Es veu que a partir d'aquí... és com que el mantenen en vida, com aquell qui diu, durant setmanes.
0: Sí, hi ha una operació que això ho expliquen a molts documentals, que està al Palau del Pardo, i com que no tenen mitjans, el baixen amb una... com es diu? Amb una alfombra.
1: Amb una catifa.
0: Amb una catifa, exacte, al lloc d'intervencions quirúrgiques. I després el que es troben és que li ha rebentat l'estómac. És a dir, sagna per tot arreu, a veure... una altra persona s'hagués mort. directament haguessin deixat que es morís.
1: Bueno, amb ell el mantenen.
0: El mantenen, és molt fort. I què anava a dir? Per cert, ara escoltarem una cançó. He de dir que dins de la dinàmica del programa, avui els temes els hem escollit en funció de que a Franco mai li haguessin agradat.
1: Ah, molt bé. Sembla bona tria, doncs.
0: Mai li haguessin agradat i, per tant, ara el que sonarà, que també podeu llegir la cançó en clau

0: Escolta, més bastant adequada, és molt... i curta que es queda.
1: És una bona lectura.
0: Tots recordem la versió de la grande, la más grande, la Rocío Jurado, en aquest cas,
1: anava
0: una versió
1: bé.
0: Bastant més actual, però
1: a veure, a més,
0: igualment
1: crec que sortia, adequada. També parlo de memòria, crec que sortia La llamada dels Javis. És a dir,
0: no
1: podria ser, si sí,
0: no
1: surt alguna producció dels Javis.
0: No ho sé. Però bé, avui estem matant Franco.
1: Estem matant Franco,
0: estem recordant tot el que succeeix previ a la jornada del 20 de novembre de 1975. Ara... Deixa'm que t'expliqui l'anècdota.
1: Val, sí.
0: Perquè com es deia que havia mort el dia anterior, hi ha qui diu encara anterior, eh? Vull dir, quan va començar la guerra?
1: El 18 de juliol.
0: Molt bé. 18 sí. del 7 del 36,
1: vale,
0: d'acord?
1: Anem sumant, vale. Anem de sumar.
0: El 18, quan va acabar?
1: Va acabar el 39, no?
0: Bueno, el
1: 1 d'abril del 39.
0: Vale? Sí. Llavors, 18 de juliol més 1 d'abril, 18 i 1 són 19.
1: Sí.
0: Juliol, que és 7, i abril, que és 4, donen 11.
1: Wow.
0: Ja tenim 19 de novembre. 36 més 39 són 75.
1: Què et sembla?
0: Què et sembla?
1: Em recorda que a Itàlia hi ha un monument que li diuen al Colosseu Cúbic,
0: sí,
1: que té unes finestres buides, i un taxista em va dir que és feixista el monument, i em va dir que si es llegeixen les finestres posa Mussolini Ritorna. O sigui que aniríem una mica pel mateix, no? A veure, fort. Sí, va morir el 19, diuen.
0: Diuen que va morir el 19 i que ho van explicar a partir del 20.
1: Sí, perquè havia de coincidir amb el José Antonio, crec, també.
0: Exacte.
1: Sí, havia de coincidir. A veure, el cas és que jo després he consultat a hemeroteques al llarg dels anys per pura curiositat i s'ha de dir que fins al 19 de novembre sí que la gent sabia que era l'hospital, però la premsa deia que el estado se mantiene estable.
0: Sí, clar, però com ja hi havia aquest xup-xup i la gent ja sabia que la cosa s'acabava, doncs és veritat que tota l'oposició a nivell social, familiar, particular, polític, tal, doncs estàvem allò com emocionats.
1: Sí,
0: i tota aquesta rumorologia, no?, de que ja tenia la gent preparat el cava a casa, per exemple, no?, reservada per aquella d'ocasions especials, ja demanava sortir.
1: Sí.
0: No sé.
1: A veure, donaria per... Si aquí la gent volgués, realment, jo sempre ho he desitjat, un programa només amb declaracions de com va viure la gent aquell dia.
0: Clar.
1: Seria una perla.
0: Sí, exacte.
1: Perquè tothom té una història... A veure, és d'aquells dies on, efectivament, les persones saben què feien en el moment en què van saber la notícia, que es va, a més, emetre a les... Es va saber a les 4:58 del matí amb una nota d'agència, però em sembla que fins a les 7 no es va fer pública, per dir-ho d'alguna manera, però és que, a part, hi ha tot el mes anterior, que és el que diem, hi ha al Marroc la Marxa Verda, hi ha Juan Carlos que agafa agafa les regnes de l'Estat perquè li toca, perquè algú ha d'estar al capdavant, llavors ell va al Marroc, etc. També el rei emèrit es veu que es troba impacient perquè diu, a veure si es mor, i ja d'una vegada jo sóc rei, i mentre està en el búnquer de Franco està veient què fer, perquè hi ha una altra cosa, que és, estem assegurant realment aquest home? La gran pregunta que es fan tant els demòcrates com els jerarques franquistes és, una vegada mori aquest senyor, què passa? Es manté el règim? La idea de la transició ara la tenim com molt assumida, també s'ha idealitzat molt, després s'ha demonitzat, o sigui, jo crec que és una mica de tot, però clar, el 19 de novembre del 75, posem-nos així, tant els senyors del búnquer, que pot ser la Carmen Polo, Girón i altres, o els demòcrates, estaven pensant, vale, ara es mor aquest tio, però quin és el següent pas?
0: Mira, jo, perdona,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Abans de... Jo ara el que estic fent és que estava intentant buscar la portada de La Vanguardia,
1: bueno,
0: o del Correo Català al dia de la mort de Franco. Ara he vist que una de les notícies... Mira, ABC, vivo en la història. Això és uns dies després... No, mira, el dia 21, que ja es veu el fèretre del dictador. Hi ha una edició de La Vanguardia que diu el generalísimo falleció a les 4:30 de la madrugada de hoy. Vull dir que aleshores també ballen. Després t'has d'imaginar un munt de pàgines dels diaris en negre.
1: Sí.
0: De dol.
1: Sí. Total,
0: absolutament.
1: I fotos en blanc i negre, a més,
0: sí,
1: la seva cara,
0: sí,
1: destacada.
0: Després l'edició aquesta que estic veient, que no sé si és del mateix dia 20, que diu, ja no està entre nosotros. Però vaja...
1: Ja no està entre nosotros, és bèstia, eh?
0: Sí, però ho farien després tota una biografia com molt endolcida...
1: No, geogràfica, no?
0: Clar, sí. del que... Perquè no oblidem que eren diaris que...
1: A veure, els diaris existien perquè el règim els tolerava. Excepte, correcte, per exemple, el Teleexpress, que era una novetat... Que he de dir... Amb aquest tema de Franco, també... Ara estava mirant jo, que és que això no sé si ho van publicar els diaris aquell dia... El tio va deixar preparat un testament, no?
0: Sí.
1: Mira la... Llegeixo una part perquè és al·lucinant.
0: Sí, sisplau.
1: Diu, no olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Diu, velad también vosotros y para ello deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. Diu, no cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. I atenció a això, perquè aquesta frase dius, a veure, senyor, vostè té una visió de la realitat totalment alterada,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Diu, mantened la unidad de las tierras de España, que això dius, vale, sí, tu imagines, però després, ojo que diu, no? Diu, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. En fin, bé.
0: Bueno, pues molt bé, pues adiós.
1: Exacte.
0: Com diria aquell.
1: Ja toqui el dos, senyor, ja sí. No volem saber res més.
0: Clar, llavors al matí va aparèixer l'Àries Navarro, no?
1: Sí, españoles, Franco ha muerto.
0: Aquestes coses.
1: Sí, no, i després, a veure, que va haver-hi un funeral de... Ai, un funeral, una capella ardent de 3 dies. Una capella ardent de 3 dies, que tu trobes aquella imatge que a més a mi em va traumatitzar profundament. Un senyor que era mecànic, que deuria fer cua, i es va fotre allà, es va plantar a fer la salutació militar, es va quedar, com vas dir tu una vegada fa anys a la ràdio, pel plantat com un estaquirot.
0: Sí, això, però el problema és que ho vaig dir en castellà. Vaig dir en una connexió amb Ràdio 1, no, pel plantados como estaquirotes.
1: Ja ho va dir,
0: escolta, tu.
1: S'ha de recordar.
0: I el Marc Sala, que estava presentant, que estava allà al costat del Lucas, es pixava de riure.
1: Va dir, hola, què tal?
0: No? Que es pixa... I la resta de la gent no en tenia res.
1: Va dir, hola...
0: I el Marcel es pixava de riure.
1: Doncs el mecànic es va quedar així i el van haver de retirar com si fos una estàtua. Com si fos una estàtua. Van a la Lola Flores, també. Ojo, eh? Mm-hmm. Van a la Lola Flores i finalment es celebrarà un funeral on qui assistirà? Doncs assistiran dictadors.
0: Pensa que quan succeeix això... O sigui, a mi m'hagués agradat veure-ho per algun lloc, perquè... El llenguatge subtil, celebracions clandestines, els diaris que tenien ganes d'explicar com ho estava vivint la gent, però no podien perquè és que calla que encara em tancaran el diari.
1: Història paral·lela.
0: Vull dir, no, hi havia com una... Anava d'hipocresia, però no és la paraula.
1: Bueno.
0: Vull dir, acaba de morir.
1: Tampoc està mal vist.
0: Acaba de morir, llavors la gent ho està celebrant, la gent tenia ganes d'un canvi... Però jo no puc posar-me ara a virar 180 graus
1: a
0: través de la publicació. Llavors era com moltes realitats en una, no?
1: A més, això està molt ben vist, perquè, evidentment, quan es mor, no és que es mori, i és el que dèiem, arriba la democràcia. La idea és què passa i tu no pots, diguem, reflectir la realitat tal com era. Aquest és un dels temes, no? De fet, penseu que es mor, hi ha 3 dies de capella ardent, el dia 22 hi ha la coronació de Juan Carlos, primero, que diu aquesta cosa de yo voy a ser rey de todos los españoles, però després el president de les Corts franquistes, que era Rodríguez Valcárcel, quan li dona la corona, em sembla que li diu algo així, diu, en la emoción y el recuerdo del generalísimo Franco. Clar, llavors, a veure, la gent diu, amigo, en realitat acaba de dir que serà rei de todos los españoles, però l'altre li està parlant de Franco, diu... Mm-hmm. Aquí que tenim, no? I a més és el que dic, al funeral va Pinochet, va com es diu, el dictador de Filipines, el Marcos, que ara no em surt el nom, em sembla que va Kissinger, perquè ha d'anar algú dels Estats Units, clar, gran aliat, i en aquest sentit, era qui finançava el règim, en part, i clar, la situació...
0: Ferdinand Marcos,
1: exacte.
0: Ho he hagut d'anar a buscar, eh? Sí, jo no estava pensant en aquests moments, estava escrivint a Google.
1: Me recordava de la dona, d'Imelda Marcos.

0: En fi, quines coses de la memòria.
1: De totes maneres, és un dels... A veure, vull dir... Sí que hi ha suport internacional,
0: sí,
1: però no tant.
0: No, a veure, no que van unes persones, a veure, com deia jo, molt, molt vinculades a les dictadures. Aquest és el tema, és el que estem dient. Si et sembla, anem a ficar una segona cançó i així ja el matem, definitivament.
1: Sí, bueno, ja l'hem matat.
0: Sí, però el matem, però... definitivament. Bueno, definitivament no, perquè ja sabeu el que passa en aquest país, és complicat, no?, que diria aquell. Sí. Però bé, New World...
1: És com els White Walkers de Game of Thrones, que...
0: Walkers que no walkers.
1: Que passen els anys i que com s'aixequen i tornen, tu.
0: A veure, New Order, Triángulo de Amor Bizarro, que queda molt bé dit així en castellà, home.
1: Molt
0: Triángulo de Amor Bizarro.

0: que a mi m'agrada molt aquesta cançó.
1: S'ha motivat, s'ha motivat. Bueno, s'ha mort Franco, estem aquí celebrant.
0: Sí, clar.
1: Nosaltres no havíem nascut, doncs ho celebrem avui.
0: El que passa és que no podem vendre alcohol aquí, llavors no. El cava l'hem hagut de deixar.
1: L'hem deixat a la nevera, com molta gent aquell dia. A veure, hi ha històries mil, és el que deies tu. A mi m'havien explicat de com a la Rambla hi havia celebracions bastant absurdes, perquè, clar, es va saber a les 7 de la matinada i la gent al migdia doncs es dedicava a beure i a fotes menjar com si fos dia,
0: ja, bueno,
1: dia festiu. Hi havia gent que reprimia més, hi havia gent que també li havia afectat en sentit negatiu, perquè no tothom,
0: sí,
1: diguem,
0: sí,
1: sentia
0: sí.
1: felicitat per la mort, però clar, el gran plantejament és el que jo vinc repetint, no? Que no que serà de nosaltres que una mica també, sinó més aviat què passa i quin és el destí del país, perquè Franco sí que havia dit aquesta frase de atado y bien atado, però entre l'assassinat de Carrero Blanco, entre el fet que... Això sí que és cert, eh? De fet, la figura del rei Joan Carles al llarg de les dècades ha patit un deteriorament brutal,
0: sí.
1: Perquè va haver-hi una època que era intocable.
0: ¿Por qué será?
1: ¿Por qué será? Però els elefants, etcètera, etcètera. Però què anava a dir jo? En aquells primers moments, fins i tot convida el president francès a Espanya, té gestos. Té gestos, hi ha una primera amnistia, hi ha un alliberament de presos el 25 de, de novembre d'aquest any 75, surt Marcelino Camacho, llavors de Comissions, i res, la gent comença a entendre que potser sí que pot canviar quelcom. El que passa que, clar, després, si ho analitzem així, passats ja 50 anys, el que és molt sorprenent és que si s'analitza, 20 de novembre del 75 mor Franco, 15 de juny del 77 hi ha les primeres eleccions democràtiques. Mm-hmm. És un any i mig.
0: Sí.
1: En un any i mig, diguem, ja s'havia... No s'havia acabat, no s'havia ensorrat l'edifici de la dictadura, perquè aquí també hem comentat com no va ser una ruptura, sinó que va ser una reforma, però sí que s'ha passat d'una dictadura absolutament sanguinària a una recerca de democràcia. I en un any i mig és molt meritori.
0: A veure, jo, mira, que no serveixi de precedent.
1: A veure què dirà.
0: Vaig a dir quelcom positiu de l'emèrit.
1: A veure.
0: Serà l'única cosa que diré positiva de l'emèrit, d'acord?
1: Enmarqueu-ho, per favor.
0: I em perdonareu. Però, vull dir, un senyor que havia crescut a molts països d'Europa,
1: sí,
0: amb família per tota Europa, que sabia, de fet, la seva llengua materna no havia estat l'espanyol, havia estat el francès, l'italià,
1: no,
0: vull dir, no, que tenia dintre de tot doncs aquesta visió. Quan va venir a Espanya, ell deia, però esto qué es? Esto qué es? Yo que vengo de... Bueno, no sé, no sé imitar, ¿vale? No sé fer-ho.
1: No, yo que vengo de vivir.
0: No, pues, i llavors ell, que tenia aquests llaços, que son pare vivia a Portugal i sí, que no va poder mai ser rei, evidentment, i tal qual... Jo crec que ell tenia clar, en el moment en què fos el successor, que ho seria i que s'estava preparant per ser-ho, que el que faria és una monarquia parlamentària. És a dir,
1: sí,
0: que la gent votaria i hi hauria un govern i, tenint en compte que ell venia de viatjar per tot arreu i d'Europa i tal qual, doncs que Espanya havia de ser més oberta i havia d'incloure totes les tendències esperit democràtic d'Europa. Fins aquí la seva aportació.
1: I no, oi, a veure, però l'aportació...
0: I no penso dir res més en positiu, perquè clar, després...
1: I gairebé per arrodonir, hi ha la qüestió, i això ho diuen moltes biografies, que clar, el règim franquista, una bala que es fot al peu, que li és positiva, però que a posteriori porta la democràcia, és que hi ha un moment on ha d'obrir fronteres, l'any 57, aquí ho hem vist, perquè l'autarquia no funciona, llavors intervé el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, i ops, què passa? Cada cop i volta Espanya pateix un creixement econòmic brutal. Què genera aquest creixement? Fa que tornin les classes mitges, i aquestes classes mitges, en un món on la comunicació s'està globalitzant, reben influències europees, llavors, com diuen, repeteixo moltes biografies, quan mor Franco els espanyols ja tenen gairebé una matriu o una arrel europea.
0: Clar.
1: I el que s'ha de renovar són les estructures polítiques.
0: Ah, exacte, que se renovarien...
1: Sí, en realitat sí, però...
0: Sí, però després tenim els jutges, que els tenim encara ara, els descendents, saps què vull dir?
1: I no, hi va haver-hi la ressaca policial, i va haver-hi, per exemple... determinats personatges que encara avui en dia avui presumeixen de demòcrates, com va ser Martín Villa, que en realitat tenim imatges d'ell l'any 74 demanant un taxi, no, amb el braç alçat. Tenim personatges que van ser els més grans oportunistes i que per redimir-se van voler, diguem, fer favors a Catalunya i Barcelona, com pot ser Samaranch, que era president de la Diputació quan va morir Franco i que té imatges amb el braç alçat, i molts d'altres, i moltes continuïtats que, de totes maneres, a veure, en aquest país s'ha produït una altra cosa que donaria per mil programes, que és que l'any 77 es fa una llei de silenci perquè es perdonen els crims d'una banda i de l'altra.
0: Sí, escolta'm, igual això ha d'anar ja per la temporada vinent,
1: pues probablement,
0: que vostè digui,
1: sí,
0: perquè avui havíem de matar Franco, l'hem matat, i jo sé que tens una proposta musical molt interessant per acabar,
1: sí,
0: però clar, jo pensava,
1: a veure, digues,
0: que avui tancàvem amb A l'alba de Aute.
1: Ah, doncs acabem amb A l'alba de Aute.
0: Et dic per què, vull dir, perquè
1: per
0: tot
1: favor.
0: I que és una cançó, en realitat, jo crec que és el tema més famós d'Aute, que jo l'adorava,
1: no?
0: Absolutament. En principi és com una cançó d'amor, però és veritat que Rosa León la va començar a cantar dedicada als afusellats del setembre del 75,
1: sí, sí, sí, sí,
0: els darrers afusellats del franquisme, i ha quedat la cançó com un al·legat contra la pena de mort.
1: Exacte, doncs sí.
0: I et sembla que posem aquest tema com a final,
1: sí,
0: de la temporada de la secció d'Història i Biografies?
1: I tant, i tant. A veure, si volen el bonus track, que era Maria Arnal, que me quiten, i d'aquesta manera, doncs, escolteu A l'alba i després poseu la Maria Arnal
0: també
1: a casa,
0: veritat,
1: no? És una opció.
0: És
1: però bé, sí,
0: podríem,
1: sí, per
0: haver
1: favor.
0: Dit moltes més coses d'aquesta època, com van reaccionar les revistes satíriques, què és el que va succeir a partir d'aquí de totes les organitzacions clandestines, però si podem,
1: veure,
0: doncs ho veurem més
1: realment
0: endavant.
1: Realment hem fet una temporada que, com diu molts cops la Laura, ens agrada pel fet de que vosaltres podeu, diguem, mirar enrere, recuperar els programes i d'aquesta manera fer-vos una visió que intenta ser alternativa del que és el relat de la història del país.
0: Però un relat, la veritat, amb moltes, amb sí, moltes branques,
1: un relat,
0: no?
1: Que vol ser total, en certa
0: sí,
1: manera, si més
0: sí,
1: impossible, com ja sabeu.
0: Jordi, bon estiu.
1: Igualment, i esperem que al setembre continuem amb més aventures que, de les quals en realitat tots nosaltres en som protagonistes.
0: Oh, que bonic.
1: Oh,
0: adéu.
1: Chao.
2: Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué

0: viene con hambre atrasada.
1: Es la una.
2: Radio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia. Deixar enrere la rancúnia i el conflicte. Aquest ha de ser el principal objectiu de la llei d'amnistia, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa. Demana unitat i encara plegats a aquest nou escenari.
3: És abrir una puerta a una oportunidad de futuro. Un futuro que ya está aquí y que queremos construir todos juntos. Pensemos lo que pensemos. Esto pese a quien pese. Cataluña apuesta de una forma rotunda i irreversible per la convivència i per el futur en el marc d'una Espanya global. Espero que quedi clar per tothom.
1: Amb l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, al TJUE, el retorn de Carles Puigdemont és més a prop. En paraules de Jordi Turull, el secretari general de Junts, una tornada que pot encendre els ànims.
4: Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou d'energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
1: Una victòria jurídica i política, diu, que els permetrà seguir i persistir. I des dels comuns també parlen del triomf i s'erigeixen com una de les parts que va fer possible aquesta llei. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, carrega contra Alberto Núñez Feijóo per perpetrar mentides durant 3 anys i li exigeix una rectificació i també una disculpa.
5: I avui en dia sabem que l'amnistia és constitucional, és legal a ulls del dret europeu i que, per tant, sabem que el senyor Núñez Feijóo ha estat mentint a la societat espanyola durant més de 3 anys i avui li exigim una disculpa i una rectificació.
1: Una llei d'amnistia que es va aprovar de manera definitiva al maig del 2024 i que va entrar en vigor l'11 de juny del mateix any, però que encara pot tenir recorregut en funció de les decisions del Suprem respecte a les ordres de detencions emeses. I empitjoren les condicions meteorològiques a Guadalajara i es compliquen les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Mierla, que ha arrasat més de 5.400 hectàrees. José Pablo Sabrido, delegat del govern a Castella-La Mancha.
6: En este momento no podemos ser muy optimistas en cuanto a cuál va a ser la evolución, porque se espera que las condiciones meteorológicas no sean favorables para la extinción del incendio, con lo cual creemos que puede seguir ampliándose esta la extensión del terreno afectado.
1: Més de 500.000 de persones d'una dotzena de municipis han estat evacuades, tot i que, segons Sabrido, la majoria són segones residències i els afectats, per tant, han pogut tornar a casa seva. Es manté el nivell 2 de perillositat i el risc d'incendi és extrem, per això les autoritats apel·len a la responsabilitat ciutadana. I també crema sense control l'incendi declarat a l'Aragó que afecta la comarca de les Cincovilles. Les flames han arrasat amb més de 15.400 hectàrees. És el foc més cruent d'aquesta temporada a Espanya. Efectius de la Unitat Militar d'Emergències formen part dels equips d'extinció, també activades les dotacions aèries. A més, d'Orés, 4 municipis més de l'Aragó i un de Navarra han estat evacuats. Estem parlant entorn unes 1.000 persones aproximadament. I a casa nostra, treva relativa. Acaba la tercera onada de calor, però les temperatures continuen altes durant tot el cap de setmana. Preocupa el descens de la humitat relativa, un greuge per a la vegetació, tant del nord com del sud, que ha estat molt castigada durant els incendis dels darrers dies i les temperatures extremes. Una 20ena de municipis de 7 comarques mantenen el màxim nivell del Pla Alfa, el 4 per extrem risc d'incendi, i més de 170 municipis de 17 comarques.

0: marques al nivell 3. També continuen tancats tres espais naturals, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. 5 persones, una de greu i 4 de lleus, han estat ateses després de l'explosió a l'interior d'un vehicle que estava aparcat al carrer Lluís Companys de Lleida. Totes han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova. Dotacions dels bombers, de Mossos i també 6 ambulàncies s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Segons les primeres hipòtesis, la causa de l'explosió seria la combustió creada per algun tipus d'esprai que hi havia a l'interior del vehicle. Unes causes que ja està investigant la policia catalana. I en aquest punt, precisament el que fem és connectar amb el Servei Català de Trànsit per conèixer com se circula a hores d'ara, després d'un matí amb complicacions. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Comencem destacant que la C-44 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en tots dos sentits per un accident. Es desvia per la carretera T318. A la C-55 hi ha retencions a Castellbell i al Vilà en tots dos sentits per un accident. A la P7 hi ha retencions entre Sant Quat i el Papiol en sentit sud per un accident. Més endavant hi ha retencions entre Castellbisbal i Gelida en sentit Tarragona i encara més endavant a la mateixa P7 hi ha retencions a Roda de Barà en sentit sud. Encara a la P7 hi ha retencions entre Mollet i la Roca del Vallès i entre Cardedeu i Llinars en sentit nord. Retencions també a l'enllaç de la 2 amb la P7 a Martorell en sentit sud, a la 2 i a Coa Jorba en sentit Lleida. La C32 va molt carregada de l'Ella Tallà i de Cabrera a Mataró en sentit nord. A la C60 i a Coa Argentona en sentit Mataró. A la Pota Nord, retencions de Tiana Montgat en sentit Mataró. A la C58 i a la C33 i a l'antitud i aturades de Montcada i Reixac, el nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. La Nacional 2 va força carregada entre Tordera i Masnet de la Selva en sentit nord. Coa, a la C63 a Lloret de Mar en sentit sud. A la C35 i a la C65 hi ha retencions a Llagostera en sentit Palamós. A la B24 i a la Nacional 340 i a Coa Vallirana i també al Vendrell i Creixell en sentit Tarragona. A la C32 i a l'antitud i durades entre Sant Boi de Llobregat i Gavà i entre Castelldefels i Sitges en sentit sud. A la C31 i a Coa Castelldefels en sentit Tarragona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions a Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral i a Coa de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: També és tot per part nostra. Ara, a partir de 2:15, ja ho saben, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.
3: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
4: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
5: Sóc aquí per complir els teus somnis.
6: Sota sospita.
7: Això és surrealista.
6: Amb Laura González.

Doncs aquí estem de nou després del butlletí i fins l'informatiu de 2:15 aquí a Ràdio 4, eh? El sota sospita, per cert, que tanquem aquest cap de setmana la temporada. Demà serà el darrer programa i abans, però, tenim encara doncs, tot el matí de demà, des de les 12 fins a la 1:30, a l'hora del vermut, i avui, aquesta darrera estona, com no, i com sempre,

0: tal, estimada? Com estàs? La Meritxell, sommelier, periodista, comunicadora, escriptora, mare de dracs, com m'havia oblidat de dir-ho també,
1: sí,
0: una de les dones més influents de Catalunya segons la Forbes, etc, etc, etc.
1: La Wines and the City de Barcelona.
0: La Wines and the City i la sospitosa habitual dels dissabtes.
1: La més sospitosa de... haver estat enganxada a Nissaga de Poder.
0: Ostres, Nissaga de Poder. Oh, per favor.
1: Saps quants anys fa de Nissaga?
0: Quants?
1: 25!
0: 25?
1: 25.
0: Des que va acabar o des de què?
1: Que a veure, va començar.
0: No. Em fa més. Ara estic recordant jo que el veia amb la meva mare.

0: No, fa 30.
1: Ara es compleix el 25è aniversari de Nissaga de Poder. Jo crec que
0: mira,
1: es va acabar.
0: A veure, vaig a la Wikipedia. La Wikipedia, ah, des que es va acabar, ja m'ho puc creure, però va començar el 1996.
1: Clar, perquè és que tenim tots records veient-ho. Home, jo allà vaig descobrir Emma Vilarasau.
0: No, jo, mira, una de les entrevistes de la meva vida que més nerviosa em vaig posar va ser quan va venir la Emma Vilarasau. Era els primers anys que jo, no sé si era el primer any que jo estava a la ràdio o el segon.
1: Sí.
0: T'estic parlant dels principis dels 2000.
1: Sí.
0: I clar, jo estava enamoradíssima de l'Eulàlia Montsolís.
1: Home.
0: I el Mateu Montsolís, aquell incest
1: molt
0: que era
1: fort.
0: A l'epicentre de
1: molt
0: tot el drama
1: fort. I amb el David Selvas, que era el seu nebot, hi havia
0: quina
1: el Farelo.
0: Quina meravella, com m'ho vaig passar veient aquella sèrie amb la meva mare, que de migdia, en fi, que
1: molt
0: jo quan
1: forta.
0: Vaig entrevistar la Emma Vilarasau, és que jo tremolava i tot, de pensar, tinc aquesta dona davant meu.
1: Ai, m'encanta com l'hem passat, no?, aquest pregó de la Mercè, la Casa en Flames, i t'haig dir que he anat a veure Viatge a la Terra dels Blancs, que
0: sí,
1: és la de l'Omar Usman, que just vaig fer un TED Talk amb ell fa 4 anys. Clar, t'he imaginat, posa't a parlar sobre les metàfores en el món del vi, després que expliqués doncs, tot aquest viatge per arribar aquí, des de veure la seva orina, a tota la gent que va perdre, no?, de dir, doncs,
0: sí,
1: el Mediterrani és dur, però el Sahara és
0: sí,
1: més, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I a part, l'he anat veient, no?, a diferents llocs de Barcelona, a Gales i tal, i sempre té una energia bestial i la pel·lícula és molt bona.
0: Vale.
1: Aneu-la a veure, de veritat. Mira, hi ha vegades cosetes aquestes que et fan mandra, no?, perquè dius, ai, no vull plorar. No plores, és molt intel·ligent, però et fa reflexionar molt. Fins
0: clar.
1: I tot, et diré una cosa, jo aquest estiu, que ho tenia també pendent, però també és una d'aquestes coses que dius, ai no, ja hi ha prou desgràcies. Jo m'estic llegint el llibre de Giselle Pellicot, i és molt bo.
0: Molt bé.
1: I no és ni... O sigui, aquestes coses s'ha de, de
0: llegir. Escolta'm, de totes maneres, tornem
1: sí,
0: a Nissaga de Poder.
1: Sí, sí, perdona, m'he anat amb la Casa en
0: Flames.
1: Jo
0: vull fer-te una pregunta com a persona experta en el món del vi, com a persona, a més, que ve d'una Nissaga familiar,
1: sí,
0: cinquena generació,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Sí.
0: Nissaga de Poder, estava inspirada en alguna família que tu coneguis?
1: M'encanta que em facis aquesta pregunta. A veure, t'haig de dir que de Cotis de Nissaga Poder és les bodegues on es rodava, crec que una part era Naveran. Jo sé, per exemple, perquè això em va impactar molt, que quan es van fer la Reina al Cava i tot això, crec que es va investir a la Vilarasau i tal, i la gent d'aquest poble era tan conservador que va dir que no volia, no?, doncs, per tot el que has dit de l'incest, que aquella sèrie, no?, va crear, bueno, és que era superforta. Però... Mira, és que hi ha tants cotis en el món del vi.
0: Ja,
1: que si jo fes
0: però
1: un tema cates...
0: Però vull dir,
1: no estava
0: jo no parlo
1: inspirada
0: del tema de l'incest,
1: no, no.
0: Però jo, vull dir, des de fora, el que
1: sí,
0: es veu d'aquest món de vitivinícola a Catalunya
1: sí,
0: és que és molt de famílies.
1: Molt de famílies,
0: és
1: de
0: molt
1: pares,
0: de famílies d'herència, no?
1: Totalment,
0: i d'empresa familiar que es converteix en
1: sí,
0: un gegant.
1: Sí.
0: Per exemple, si ens fixem en Reventós Codorniu.
1: Sí, sí,
0: per
1: sí,
0: exemple, no? Vull
1: però
0: dir
1: totes les baralles que han hagut, perquè s'han separat Reventós, a Codorniu,
0: sí,
1: i ara també passa, no?, amb la família Freixenet. I a
0: clar,
1: més, sobretot,
0: per això, vull dir, és com molt...
1: Aquests grups tan grans, no? A més, clar, estàs parlant del Cava, que a sobre està... O sigui, pensa que un 85% passa sense dormir de noia, però que al final... O sigui, i això ho he vist també quan he analitzat el paper de les dones del vi en aquest relleu generacional, que pensa que un 40% de les que ens dediquem al món del vi és per herència, perquè si no és un món que és eminentment masculí.
0: Mm-hmm.
1: I com tu deies, no? Està lligat a la terra, i jo sé de bodegues europees que encara passen de pares a fills, que no poden passar de pares a filles.
0: Uau.
1: O sigui, que són coses
0: mentida
1: molt fortes. I fins i tot, per exemple, a Borgonya, que la gent diu, ai, aquests crus, per què són tan petits? Perquè ja la llei napoleònica feien que separés la terra i, clar, ha quedat gent que té una hectàrea, dos. Però és veritat això, que el món del vi és, doncs, com tu has dit, com Nissaga de Poder.
0: Clar, és de famílies, d'empreses familiars. Ui, l'Eduard Farelo, com m'agradava, per favor.
1: Doncs mira, el tens al grec ara.

0: fent l'òpera de Tres Rals, també
1: cantant.
0: Doncs mira, bueno, clar, és que, així
1: que és el pare de la Batllal, per qui no sàpiga, sí, ubiquem-nos, sí, sí, clar, sí, perquè ara és el pare
0: sí.
1: de...
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Ma meu pare també diu que passa això, però no, no. Quien tuvo, retuvo.
1: Això.
0: Però mira, així com cognoms, a veure que tu, Laura González, has de dir si estàs amb un wine lover parlant de grans nissagues del món del vi, que és Rothschild.
1: Perquè, oh, Rothschild.
0: Sí, és que és com... La branca vitivinícola és, més prestigiosa.
1: És el més top dels noms?
0: Sí, sí, de Bordeaux sí. A més, és com el luxe, exclusivitat, prestigi, però fins i tot pensa que és una bodega que en l'època dels nazis, el ser jueva, la van confiscar i li van canviar el nom, però continua sent un dels primers grans
1: sí.
0: crus de França.
1: És una dinastia internacional.
0: Molt important. Igual que quan parlem de dinasties italianes, Antinori, que és la més antiga del món.
1: Antinori, eh?
0: Sí, a Florència, per exemple, no? Ara fins i tot tenen un restaurant, estan
1: sí,
0: sobretot a la Toscana.
1: Però escolta'm una cosa, deixa'm que perquè els Rothschild...
0: Sí, pots visitar la bodega Bordeaux, és una passada.
1: No, no, sí,
0: però és una passada perquè tenen tots els quadres de les etiquetes. Tenen etiquetes que han estat dissenyades per Dalí, o sigui,
1: però que, a
0: per
1: més
0: Picasso...
1: A més, han diversificat, com aquell qui diu, no? Les potes d'aquesta empresa familiar amb operacions financeres i a través de la banca tenen infraestructures globals des de ferrocarrils
0: sí.
1: a mines.
0: Sí,
1: vull dir que estem
0: sí.
1: parlant aquí de...
0: Clar.
1: Són unes de les grans fortunes.
0: Clar, però és que
1: món.
0: Vega Sicília també no només fa vi. És una
1: ja.
0: empresa també molt
1: ja.
0: més gran, clar.
1: Ja.
0: O sigui, el titular és... és que ho sento, eh? Però no es fan diners fent vi.
1: Clar.
0: M'explico.
1: Ja.
0: Si tu tens una terra... i et cases amb una que té més terres i la segona generació fa el superesforç de fer una bodega
1: mm-hmm.
0: i la tercera comença a obrir comerç nacional i la quarta es dedica a comunicació, doncs mira, al cap de quatre generacions comencen a sortir els números, però si no, i això està passant amb grans bodegues, que s'ha de posar a la banca o s'ha d'enxufar pasta, perquè no és oro tot el que reluce. O sigui, la gent veu molt glamurós al món del vi, que sí, però són agricultors, o sigui, sí, clar, té
1: bueno,
0: més glamour al món del vi
1: però,
0: que les patates,
1: però,
0: segurament.
1: Però de Dior.
0: O
1: de,
0: però sí. No,
1: dir,
0: no,
1: no
0: veure...
1: són els pagesos de Lleida de la Poma.
0: Clar, clar. Però...
1: Salutacions a tots.
0: Sí, sí, sí, no, mm-hmm. i que hi ha vins que valen com un vestit d'alta costura, o sigui, fora conya.
1: Clar, és una altra cosa. Són la família Álvarez, els del Vega Sicília.
0: Sí, sí, sí, sí. Però la família Antinori a mi m'encanta.
1: L'Antinori,
0: fan molts bons vins, mira.
1: Perquè ja us diré una cosa, vull dir, la Mary havia de ser també d'una d'aquestes nissagues, perquè
0: ah,
1: ella
0: sí?
1: és de família bona del món del vi, però des del celler de Gelida,
0: sí.
1: Els Falgueres, cinquena generació,
0: a però, Sants, ella, de New Soho.
1: Però ella es va casar amb un senyor d'aquests
0: sí, sí,
1: importants,
0: sí. Bueno, amb...
1: de la Toscana.
0: No, no, de la Toscana.
1: No, no. Era de la Toscana?
0: Ell és el Veneto, la família, però tenen bodegues per tot arreu, entre elles Toscana, Estats Units...
1: Ah, val,
0: saps?
1: Jo m'havia quedat curta,
0: sí, sí,
1: perdó.
0: Sí, sí, sí. Una de les famílies que tenen més bodegues a Europa.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però digue'm, pregunta'm qui paga l'ortodòncia als meus fills.
1: Ja, ja, ja. És que
0: els de Sants.
1: No va dir-ho, però no sabia
0: clar.
1: Si ho podia dir.
0: No, és que jo així també tinc bodegues i tinc vinyes per tot el món.
1: A veure, vull dir, els
0: ja
1: que
0: està.
1: Tenen molta pasta, per què penseu que la tenen? Perquè,
0: però per això no,
1: perquè no la gasten com els
0: clar,
1: pobres.
0: Però per això no poso aquesta família
1: aquí,
0: perquè no té aquest glamour que sí que tenen els Antinori, que és la bodega més antiga...
1: Més antiga del món, eh?
0: Del món. O sigui, està datada, t'imagina't. O sigui, una bodega del 1365 i que té el prestigi i té el saber fer.
1: Ojo que el seu origen es remunta a l'any 1385. Estem parlant de més
0: anys.
1: De 26 generacions. Quina passada.
0: Sí.
1: O sigui, també, no?, que és l'avantatge d'aquesta gent, vull dir, dels rics, moltes vegades,
0: sí.
1: estimades i estimats, que és que pots tirar enrere i pots veure quin és, no?, el passat de la teva família de temps molt, molt d'allò. Vull dir, jo no.
0: perquè està escrit en els vins. Sí,
1: jo no.
0: Sí.
1: Però... jo a partir de 4 generacions enrere i ja començo a tenir dubtes i he hagut de fer molta feina d'arxiu i no hi ha manera.
0: I Laura, llavors no ets 8 cognoms catalans?
1: Jo no sóc 8 cognoms jo catalans, sí. Bàsicament perquè jo vinc de cognoms cordobesos i perquè el meu besavi era maqui de les muntanyes, republicà, bla, bla, bla.
0: Jo sí, i clar, els meus fills no, perquè tenen un cognom italià, però mm-hmm. he trencat aquí, eh? Mira que era difícil trobar un amb tants cognoms catalans.
1: Sí, és veritat.
0: Doncs els Antinori, és que a més Marquesi d'Antinori, va fer aquesta revolució dels supertuscans, o sigui, Toscana ja era coneguda pel Sangiovese, pel Brunello de Montalcino, pel Chianti, però ell va posar amb els supertuscans aquests vins tan moderns que els veieu arreu del món, però a part també tenen una enoteca a Florència, que és una passada. Ara, preparat el caix.
1: Quina és la enoteca de Florència que dius que tenen?
0: Els Antinori. Jo no,
1: enoteca, Florència...
0: Sí,
1: és que
0: Antinori.
1: No sigui que sigui la que jo he anat.
0: Està en el carrer aquest,
1: jo que sé, anant
0: de
1: Santo
0: Espíritu. Jo és que, clar, jo vaig acabar la meva carrera ja. És més, quan no puc dormir... penso que estic caminant per Florència.
1: És que jo, o sigui, mon germà va fer, ja te parlo de fa molts anys, l'Erasmus a Florència.
0: Oh.
1: I llavors el vaig anar a visitar, evidentment, vull dir, ja havia anat a Florència altres vegades,
0: però
1: jo aprofito i ja el tinc el germà allà, doncs pues mira.
0: Quin any? Jo el 2002-2003?
1: Ostres, no me'n recordo. No, ell més tard, perquè és bastant més jove que jo. I llavors, bueno, anem a sopar a algun lloc xulo i tal qual. I era un dia de cada dia i vam veure una enoteca que tenia un aspecte absolutament meravellós,
0: sí.
1: I dic, mira, entrem aquí que et convido jo avui, que anem a fer allò, el dispendio.
0: Sí.
1: I vam sopar tan bé, vam prendre uns vins, vam flipar tant, i llavors temps després vaig veure que algú recomanava i que deia que era una de les millors, un dels millors espais gastronòmics de Florència. I dic, sigui aquesta, és que no me'n recordo com se diu, és que no me'n recordo. Però té pinta que fos aquesta.
0: A mi és que jo amb Itàlia tinc...
1: La Cantineta Antinori Firenze.
0: Sí.
1: Pot ser?
0: Sí. Jo tinc sempre la teoria que més al sud vas, això ho tenia, que millor menges a Itàlia, però no és veritat, perquè tant a Toscana com, ara et vull parlar de la família Gaia, que està al Piemont, que tot el tema de Torino, que recordeu que és on, a part d'on està l'escola d'Alberico, Oceano Mare, que és un llibre que us recomano molt, que està tot el tema slow food, que és on va néixer Carlo Petrini, no?, i tot aquest moviment. I està la família Gaia, que és un dels grans vins del Piemont i que va comercialitzar aquests vins de Barbaresco, de Barolo, que podeu trobar per tot el món. I Angelo Gaia està considerat un dels grans visionaris del vi contemporani i té una filla que es diu Gaia Gaja. És que, clar, és com difícil pronunciar.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Va, més famílies. Avui hem agafat excusa de Nissaga de Poder per conèixer una mica quines són aquestes famílies importants del món del vi arreu del món.
0: Sí, a mi també, i ja paro i me'n vaig al tema ja d'aquí, però així a nivell internacional hem de parlar de la família Mondavi, a Estats Units, que van ser els pioners del renaixement del vi californià. Que van
1: però Mondavi té origen italià també, o no?
0: Sí. Però va convertir el que és ara Napa Valley, que és el Disney Wine, d'acord?
1: Bueno, és com el vi més europeu que tenen als Estats Units, potser, o què?
0: Sí,
1: o no?
0: Més que res que en seguida
1: vam veure que allà a Califòrnia tenien unes condicions climàtiques que es podien assemblar i tal qual.
0: Sí, i ho vaig juntar molt amb la gastronomia també. Me'n recordo que el Julius Kitchen va fer com tot un centre d'interpretació i va crear també doncs, això, no?, aquest enoturisme a Estats Units. Ara, clar, aquí a Espanya, a la península ibèrica també hi han moltíssimes famílies importants, entre les més destacades, com et comentava, la família Álvarez, de Vega Sicília, que pensa que quan tu surts fora, Vega Sicília també és com un mite. Cune, Marquès de Riscal... Oh. Però, t'haig de dir...
1: Em sap greu, però hi ha gent que a mi no m'acau bé.
0: Sí.
1: No puc evitar-ho. Ara no. És que ara has dit un nom que... Sassa.
0: Ja, i tot el que són marqueses i tot això, ja ho sé que en el món del vi és com el de Barón, del
1: príncipe... Home, perdona, has dit Marquès de Riscal, em sap greu, eh?
0: Ja. Però tot...
1: Qui vulgui que investigui.
0: Però tot això queda
1: ja
0: com muy rococó, però en canvi, t'haig de dir que una de les famílies de prestigi, com tu dius, no només a les etiquetes... o en puntuacions, sinó que va guanyar la família més estimada l'empresa més ben valorada arreu del món.
1: Ah, qui són?
0: La família Torres.
1: Ah, molt bé.
0: O sigui, flipa.
1: Això em sembla bé.
0: Sí,
1: una
0: sí,
1: saga
0: sí.
1: Catalana universal, de debò.
0: Totalment. Jo me'n recordo quan vivia a Itàlia, que la gent deia, home, o sigui, s'emmiralla amb la família Torres, que és la saga catalana universal. Penseu que són viticultors des del 1559, que ara estem amb la cinquena generació, que és la Mireia Torres, que està a Jean León, que l'hem vist a Mujeres del Vino, però també hi ha dones molt potents dins de la seva família, que és la Marimar Torres, que és la germana del Miquel Torres, que també se'n van a Califòrnia, se'n van a Sonoma, fa uns Pinot Noirs increïbles, i que jo vaig poder visitar i vaig estar dormint en su casita a la piscina.
1: Molt bé.
0: I t'haig de dir, saps què em va impressionar més de Marimar Torres?
1: Què?
0: Laura González, que a tu això t'agrada, aquests cotis.
1: Digue'm.
0: Doncs jo crec que ja, ella tenia 70, ja... Em va despertar a les 5 i mitja al matí, Madonna a tope, i ella al gimnàs dándolo todo.
1: Què em dius?
0: No ho podia creure, no ho podia creure. Clar, així estan d'estupendos, i pensa que la quarta generació, que és el Miquel Agustí Torres, just ara ha tret les seves memòries en Planeta Gastro, que es diu Una vida entre viñedos.
1: És veritat que això ho vam comentar aquí, a més, jo diria.
0: És que el Torres és molt heavy, i és un home
1: el vam trucar
0: que
1: i tot, sí.
0: Parla moltíssimes llengües. Flipa, flipa.
1: A veure, l'escoltem.
2: Sempre m'han interessat els idiomes, i això em ve de la mare, que de fet, quan érem molt joves, cada dia ens feia fer classe de francès i d'anglès abans d'anar a la platja. Després l'alemany vaig començar a estudiar, doncs, evidentment, el fet que està casat amb una dona alemana, i també amb els viatges a Alemanya, vaig donar compte que els alemans s'estimava més un alemany regular que no pas un anglès gairebé perfecte.
1: Cert.
2: Finalment, els darrers 10 anys m'he dedicat a altres idiomes com el xinès i una mica el rus.
1: Ah.
2: És cert també que el japonès ja l'havia començat a estudiar a l'any 75 en ocasió del primer viatge que vaig fer al Japó. També la meva història. És un llibre també fet per agrair a la dona tot el que ha fet per l'empresa i per mi mateix, sobretot.
0: Flipes?
2: En aquest sentit,
1: sí.
2: Pues enriqueix la vida, la cultura i les relacions humanes.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A veure, he fet recompte. Banda de català i castellà, sí. Un i dos. Francès, anglès, alemany, rus, japonès i xinès. Això són 8.
0: No, però és que flipa, perquè jo sempre li dic al Miguel Torres, ara té 84 anys, i em diu, no, la meva mare també era molt políglota, tots. Al·lucines molt. O sigui, aquest senyor, però és que va i fa el discurs en xinès. Pensa que ell va a estudiar enologia a França, a Montpellier i a Dijon. És que introdueix les varietats internacionals i fa vins tan emblemàtics com Mas La Plana, que fa aquesta expansió a Xile i a Califòrnia juntament amb la seva germana, però que està casat amb l'artista alemana Waltraud Maxaczek. No ho sé dir-ho bé.
1: Està perfecte.
0: Man of the Year, la revista de Canter, i sobretot va formar, i això t'encantarà perquè rizar el rizo, aquesta Premium Familiae Vini, que és com aquesta fundació de famílies de vins que reuneixen entre elles i fan moltíssimes coses. Però és que és molt fort el Miquel Torres, i us heu de llegir aquest llibre, Planeta Gastro.
1: Vale, doncs llavors, si fem recompte de totes les famílies de les que ens ha parlat la Mary, les que hem citat aquí, els Mondavi dels Estats Units, les grans nissagues espanyoles com els Álvarez de Vega Sicília, no sé, la Gaia Antinori, el Rothschild de França i d'arreu del món, ens quedem en el top one, jo crec, amb la
0: Torres.
1: Família Torres.
0: Totalment, la catalana.
1: No? La catalana, la família del món del vi més estimada. I bueno, hem fet un recompte avui amb motiu de l'excusa d'aquests 30 anys a Nissaga de Poder. Hem aprofitat per repassar en aquest darrer dia de la temporada de la Mary al Sota Sospita aquestes nissagues vitivinícoles importants d'arreu del món, i com és un món això, no? On s'hereten les empreses familiars que van creixent, algunes aristocràtiques, altres més des de l'àmbit de la pagesia Àsia, però en tot cas aquests grans imperis, podríem dir, que es reparteixen i es diversifiquen per diferents llocs del món. Mary, que tinguis molt bon estiu.
0: Igualment,
1: que
0: Laura.
1: Que ho molt d'aquestes setmanes.
0: Sí, serà ja mogudeta, ja ho saps.
1: Bueno, ja estàs morena, ja ho veig, però encara te posaràs més.
0: Això mateix.
1: Que vagi molt bé.
0: Mua.
1: Acomiadem el dissabte. Ho anem a fer avui, mira, anem a posar una de les versions del Justify My Love de la Madonna, que és una cançó que ens agrada i que és així com molt hot ara que estem en aquesta època de l'any. En aquest cas, a càrrec de Frontline Assembly, amb aquesta cançó arribem a dos quarts de dues. Moment per l'informatiu. Tornem.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. L'amnistia, l'aplicació de la llei que avala la justícia europea, ha centrat avui el Consell Nacional de Junts, que parla de victòria rotunda. El seu secretari general, Jordi Turull, ha deixat clar que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya peti qui peti i ha acusat els jutges espanyols de buscar la revenja. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa l'amnistia com el camí per superar el rancor. I el ministre Ernest Urtasun, un dels comuns, reclama al líder popular Núñez Feijóo que rectifiqui les seves mentides.
2: Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
3: Esto pese a quien pese. Catalunya apuesta de una forma rotunda i irreversible por la convivencia y por el futuro en el marco de una España Europa. Espero que quedi clar per tothom.
4: I avui en dia sabem que l'amnistia és constitucional, és legal a ulls del dret europeu i que, per tant, sabem que el senyor Núñez Feijóo ha estat mentint a la societat espanyola durant més de 3 anys i avui li exigim una disculpa i una rectificació.
0: Continuen les altes temperatures, tot i que ja no estem en onada de calor, però tenim perill extrem d'incendi forestal en una vintena de municipis i nivell alt a 177 poblacions més. Està restringit l'accés a 3 espais naturals i es demana màxima prudència. Situació i previsió, emet David Torres.
5: Bona tarda. Baixen lleugerament les temperatures a la meitat sud de Tarragona i al Pirineu Oriental i encara són elevades a la depressió central de Lleida, les valls del sud del Pirineu Occidental i l'Empordà. Els avisos estan restringits al Pirineu de Lleida, la depressió central de Lleida també i a l'Alt Empordà. Així doncs, avui les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona, i les temperatures d'aquesta propera nit segueixen altes, amb valors de 26 a Barcelona i 23 a Girona, Lleida i Tarragona. Sol en general, amb núvols alts i tempestes de tarda al Pirineu, vent fluix de l'est i del sud-est que bufarà ocasionalment més fort al sud de la depressió central. Demà diumenge, temperatures similars, encara que pugen fins als 39 a Lleida capital, amb avisos actius a la província, és una informació d'AEMET.
0: I en surt aquest matí a Lleida, quan ha fet explosió un vehicle aparcat al carrer Lluís Companys, a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Hi ha 5 persones ferides, una de greu, són el conductor del cotxe i 4 vianants. Un aerosol s'apunta com la causa de l'explosió. Situació del trànsit a aquesta hora, Servi Català, Mireia Camats.
6: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la C-44 està tallada a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en tots dos sentits. Per un accident es fan desviaments per la carretera T-318. A banda d'això, la C-55 hi ha retencions a Castellbell i al Vilà en tots dos sentits per un altre accident que tallar la via en ambdós sentits de la circulació. A l'autopista AP7 hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol en sentit sud per un accident que ocupa el voral. Més endavant hi ha lentitud i aturades entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud. Encara més endavant a la mateixa AP7 hi ha retencions a Roda de Barà en sentit Tarragona. També a la AP7 hi ha retencions entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord. Retencions també a l'enllaç de la 2 amb la AP7 a Martorell en sentit sud. A la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida. La C32, l'autopista del Maresme, va molt carregada de l'Ella a Tallà en sentit nord per un accident i més endavant de Cabrera de Mar a Mataró, també en sentit nord. A la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions de Tiana Montgat en sentit Mataró. A la C35 i a la C65 hi ha retencions a Llagostera en sentit Palamós. O a la C63 a Lloret de Mar en sentit sud. A la B24 i a la Nacional 340 hi ha cua a Vallirana i al Vendrell i creixent.

0: del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com una victòria rotunda en tots els sentits. Laura Zurriaga.
1: Dos dies després de l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia, el secretari general de Junts celebra el que titlla de victòria per Catalunya, per l'independentisme i pel seu partit. Ha assenyalat Jordi Turull que el retorn de l'expresident Carles Puigdemont està cada vegada més a prop.
2: Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Petit i petit. Tornarà a Catalunya.
1: El president de la Generalitat reivindica l'amnistia com una eina de reconciliació i convivència per construir el futur de Catalunya, Salvador Illa.
3: Es abrir una puerta a una oportunidad de futuro. Un futuro que ya está aquí y que queremos construir todos juntos. Pensemos lo que pensemos. Esto pese a quien pese. Cataluña apuesta de una forma rotunda i irreversible per la convivència i per el futur en el marc d'una Espanya global. Espero que quedi clar per tothom.
1: De la seva banda, els comuns exigeixen una disculpa al líder dels populars per haver mentit, diuen, a la societat sobre l'amnistia, Ernest Urtasun.
4: I avui en dia sabem que l'amnistia és constitucional, és legal a ulls del dret europeu i que, per tant, sabem que el senyor Núñez Feijóo ha estat mentint a la societat espanyola durant més de 3 anys i avui li exigim una disculpa i una rectificació.
1: Des de la CUP aconsellant a Puigdemont que no torni i emplacen a Junts i Esquerra a reactivar l'independentisme. Xavier Pellicer, al programa Faristols d'aquesta casa.
5: Perquè segurament el que podem preveure si decidís tornar la setmana vinent, que si ho fes ho respectaríem, ens semblaria magnífic i estaríem donant-li suport, és què podria fer el Tribunal Suprem.
1: La sentència del Tribunal de Justícia Europeu no té efecte sobre l'ordre de detenció que pesa sobre Carles Puigdemont. El Suprem per ara la manté i resta a l'espera de com el Constitucional interpreta la decisió europea.
0: El president de la Generalitat admet que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya després de conèixer les xifres. 1.300 milions de la inversió de l'Estat a les comunitats autònomes van anar a parar a Catalunya l'any passat, segons dades del Ministeri d'Hisenda. Representa un 8,6% del total i és menys de la meitat del que va rebre la Comunitat de Madrid. També és menys, un 6% menys, del que havia rebut Catalunya l'any 2024. Per revertir aquestes xifres, el president Illa diu que cal passar de la queixa a la feina amb l'anomenat Consorci d'Inversions i reclama el suport de tots els grups polítics. Declaracions del president Illa durant la presentació del conveni Maresme aquest matí a Mataró. El govern invertirà més de 380 milions d'euros per millorar els accessos a la comarcal, a la C32, o reconvertir la Nacional 2 en el gran passeig cívic de la comarca. Unes obres que es previst que s'allarguin durant els pròxims 3 o 4 anys. Barcelona es converteix aquest cap de setmana en capital mundial de la defensa dels drets LGTBI en acollir el Pride, la reivindicació de l'orgull. Una manifestació que recorrerà els carrers de la capital catalana entre la plaça Universitat i l'Arc de Triomf. Aquest és l'acte més destacat. Quim Esteban.
6: La desfilada del Pride Barcelona començarà a les 6 de la tarda a la plaça Universitat i ho farà amb una ballada de jotes de les Terres de l'Ebre. L'objectiu és reivindicar la cultura popular com a espai inclusiu i obert a tothom. L'acció congregarà més de 50 parelles de balladores i balladors que encapçalaran aquesta manifestació que anirà per tota la Gran Via i acabarà a l'Arc de Triomf. Allà hi ha un escenari on es llegirà el manifest i on actuaran, entre d'altres, Beth, Que Ryan o Gala. També hi haurà un escenari a la plaça Universitat amb actuacions des de les 5 de la tarda. Enguany, el Pride Barcelona girarà al voltant de la interseccionalitat i és que moltes persones LGTBI estan discriminades no només per la seva orientació sexual o per la seva identitat de gènere, sinó també per la seva raça, per la seva classe social o per estar racialitzat o racialitzada. A la manifestació assistiran representants polítics de la majoria de formacions per part del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau i la consellera d'Igualtat, Eva Menor.
0: A la mateixa hora que comença la desfilada del Pride, en un altre punt de Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, començarà una concentració a favor del poble saharaui. La trobada coincideix amb la presència a Catalunya de més de 200 nens i nenes dels campaments de refugiats al desert d'Algèria que passen l'estiu en llars catalanes fugint de les temperatures infernals. Es converteixen també en petits ambaixadors de la causa saharaui.
7: Me gusta la venia con la playa y la piscina y el casal y no calor aquí mucho.
8: Me gusta que están todo muy verde. Me gusta la comida. Me gusta la casa. Me gusta la piscina Me gusta vacaciones.

0: En paz.
1: Para mí es la primera experiencia como madre de acogida. Es increíble lo que se puede aprender cada día con estos peques saharauis y lo que te ayudan a valorar las pequeñas cosas que nosotros damos por sentado en el día a día. Ver el mundo a través de sus ojos y de sus primeras veces es algo que sin duda no olvidaremos en nuestra casa.
2: Me encanta mi casa. Voy a la piscina, juego al básquet.
3: Me ha gustado mucho actividad.
4: La veritat és que està sent una experiència preciosa. És una meravella veure'ls gaudir i descobrir i veure la seva curiositat per absolutament tot. Crec que aquesta canalla ens dona molt aquesta bidireccionalitat, no?, del que es dona i es rep. I, evidentment, doncs, també una part molt important del fet que aquest programa de Vacances en Pau és que fa obrir els ulls encara més a la realitat d'aquest poble, no?, el poble saharaui, en la qual l'estat espanyol, doncs, té una responsabilitat històrica directa. I crec que és molt important que la societat civil, doncs, seguim mobilitzant-nos per fer que aquesta infància pugui tenir uns moments i unes experiències i uns aprenentatges, no?
5: Las familias acogedoras le agradecemos mucho y las asociaciones que apoyan la lucha del pueblo saharaui.
6: Delegat del Front Polisario a Catalunya.
5: Estamos aquí para denunciar otra vez más la ocupación ilegal marroquí a nuestros territorios y denunciamos la actitud del gobierno español y del Estado español, que en vez de apoyar y asume su responsabilidad como potencia administradora, está apoyando al agresor y dar visibilidad a la causa saharaui, apoyarla hasta que podemos lograr la descolonización de la última colonia de África.
1: Ojalá llegue el día en el que no tengan que acudir a través de estos programas de Vacaciones en Paz y puedan venir simplemente de vacaciones porque sus condiciones de vida sean mejores.
7: Parlem ara de salut visual i en concret del glaucoma. Una malaltia silenciosa no dona símptomes al principi, però és la primera causa de ceguesa. Ho adverteixen els especialistes perquè el glaucoma no té cura, però es pot aconseguir frenar, com li ha passat al Javier gràcies a la cirurgia.
8: A mi em van diagnosticar fa uns 15 anys sobre el glaucoma i no en sabia gaire. Sempre havia pensat que aquesta malaltia jo l'associava amb gent gran. Per exemple, amb la meva àvia, que també havia tingut. Al principi, doncs, m'afectava molt perquè notava que empitjorava i a la vegada és una malaltia que no es nota, que és silenciosa i que em quedaria sec. Llavors això presenta molta angoixa i aquesta angoixa, doncs, també necessitava ajuda psicològica.
7: La doctora Maria Isabel Canut és la presidenta de la Societat Catalana d'Oftalmologia i vicepresidenta de la Societat Espanyola de Glaucoma. Doctora, estem parlant de la primera causa de ceguesa, però el glaucoma és un gran desconegut, tot i que cada cop hi ha més afectats, oi?
9: Sí, efectivament és una patologia que cada vegada veiem més manifestacions perquè la població envelleix més. El glaucoma, doncs, és una patologia en el que tenim la gran problema, que és una ceguera silent si no s'agafa a temps.
7: Vosaltres dieu que la meitat dels afectats no ho saben.
9: Efectivament. El glaucoma hi ha de diferents tipus i de diferents control evolutiu, de diferent agressivitat. Un glaucoma agressiu, doncs la pèrdua de visió és molt ràpida. Hi ha altres tipus d'hipertensió, perquè quan parlem de glaucoma hem de tenir present que el factor de risc més important és la pressió intraocular, que no té res a veure amb la pressió arterial. I després hi ha els pacients que ja tenen el glaucoma desenvolupat al moment del diagnòstic. També hi ha un volum de pacients estimat al voltant d'un 20% aproximadament, que es diuen glaucomes normotensius, on el factor de risc aquí no és la pressió intraocular el més important, sinó que hi ha d'altres factors de caire circulatori. Aquest tipus de glaucoma és més difícil de diagnosticar, però no obstant, amb una detecció precoç i sobretot amb un seguiment, doncs es pot arribar a controlar de la pèrdua que hi hagi la, una pèrdua de visió substancial.
7: I la relació amb la diabetis?
9: La diabetes fa una alteració a nivell del fons d'ull, que s'anomena retinopatia diabètica. A part de la retinopatia diabètica, poden fer un glaucoma secundari, que es diu glaucoma neovascular, que és un glaucoma molt agressiu. Hi ha un paràmetre important, que com més desenvolupada està la població a nivell socioeconòmic, la tassa de glaucoma neovascular cau en picat. Afortunadament, aquí a Espanya, en conjunt, doncs el glaucoma neovascular ha baixat molt a la última dècada, perquè es fa un control, els diabètics tenen un control molt més acurat, i afortunadament ja els glaucomes neovasculars que arriben a les nostres consultes han caigut molt la incidència, i moltes vegades venen d'altres zones que no són precisament la nostra zona de treball.
7: Si dieu que la meitat dels afectats no ho saben, això vol dir que és que no hi ha símptomes, no? Al principi, que se sàpiga que es té un glaucoma.
9: Exactament, exactament. El glaucoma és una malaltia que jo la podria etiquetar com a molt traïdora. Per què? Perquè doncs, no n'és conscient la persona. És a dir, pots anar perdent la agudesa visual i quedar-te de forma totalment silenciosa i sol adonar-te de que et quede un remanent de visió quan mantens la visió central. Es diu el que es diu moltes vegades amb canó d'escopeta, és a dir, queda una visió que serien sol els 10 graus centrals. Tu pots haver perdut un 90% de camp visual i sol mantenir la zona central. Aquesta és la pèrdua més freqüent de glaucoma. El glaucoma és, podríem dir, una ceguera silenciosa si no la detectes a temps.
7: I és irreversible?
9: Totalment irreversible, perquè tot el que es perd és irreversible. No tenim capacitat de regenerar-ho. Per tant, hem de ser molt curosos en fer tot un estudi i evitar que s'arribem a aquesta pèrdua.
7: És vital, suposo, el diagnòstic precoç, no? I sobretot la prevenció.
9: El diagnòstic precoç és la gran eina i, veritablement, jo li diria que les consultes, la gent té molta cura, acuta a l'oftalmòleg i doncs, amb una revisió a temps ha canviat molt el patró. La incidència del tipus de glaucoma ha canviat moltíssim la incidència i la prevalència a la nostra societat, perquè hi ha una cultura. Però mai és prou. Sempre és molt trist quan arriba una persona que no se n'ha assabentat d'aquesta patologia i aleshores ja has de transmetre que no tenim capacitat de regenerar el que ja està perdut, amb la limitació que això suposa, amb la seva activitat de lectura, conducció, etcètera, etcètera. Per tant, la prevenció és el pilar fonamental, perquè amb una bona prevenció evitem que hi hagi unes lesions, com dèiem abans, irreversibles. I també poder iniciar un tractament. El tractament del glaucoma té diferents pilars i podem adaptar-los, sens dubte, a la patologia del pacient que arriba.
7: Doncs ja ho sabem, hem d'anar a la consulta a mirar-nos si som candidats a tenir un glaucoma o ja l'estem patint. Qualsevol persona pot patir-ho. Especial atenció als grups de risc, que ja ens ha dit la doctora quins són. Doctora Isabel Canut, moltíssimes gràcies.
9: Gràcies a vostès.
7: L'experiència immersiva Human Requiem, que fa una versió escenificada d'un Requiem alemany de Brahms, s'estrena aquest cap de setmana al Saló del Tinell amb les veus de l'Orfeo Català. El Festival Grec i el Palau de la Música Catalana coprodueixen aquesta peça en què els cantaires es barregen amb el públic. Les entrades estan totes exaurides, Marta Arquín.
0: Human Requiem, estrenat el 2012, és un espectacle diferent, una versió escènica poc convencional d'un Requiem alemany de Johannes Brahms, en què els cantaires i el públic estableixen una connexió física i espiritual. Una proposta artística del dramaturg Johann Sandig per a solistes, cor i piano a quatre mans que en la seva estrena a Barcelona compta amb un elenc català en què participen Mireia Tarragó, Ferran Albric i l'Orfeo Català sota la batuta de Simon Halsey. La versió barcelonina també compta amb un espai únic i històric, la plaça del Rei i el Saló del Tinell.
10: It starts outside and then Saló Tinell, of course, we're sitting here. Beautiful acoustic.
0: Comença fora a la plaça del Rei, explica Johan Sandik, i després entra al Saló del Tinell, del que destaca la seva bonica acústica. Una transició perquè el públic s'endinsi en una cerimònia fúnebre que celebra la vida, un rèquiem humà d'esperança i consol que Brahms va compartir

0: pondre arran de la mort de la seva mare i del seu amic Robert Schumann. Els cantants interpreten de memòria tot el text en alemany, circulen per la sala i es barregen entre el públic en una experiència immersiva i emocional que ens connecta com a col·lectiu.
1: We wanted really to integrate the Sardana in the fourth movement. Wie lieblich sind deine Wohnung, Herr Zebaoth.
0: Per això, explica Johann Sandig, la versió de Barcelona inclou una sardana al quart moviment que convida el públic a unir-se a una festa de la humanitat. Les entrades estan exaurides, però el 20 de setembre el tornaran a interpretar al Palau de la Música en un concert benèfic destinat als afectats pel terratrèmol de Veneçuela.
2: Ja ens agradaria que aquesta música sonés en les pròximes hores, que tot anés com molts demanen. Arriben els esports, hem de parlar, clar, està del Mundial. Avui el partit més dolorós pel tercer lloc, però demà la gran final, Espanya-Argentina, Josep Capel.
3: Què tal? Ja, això esperen tots, eh? Que demà soni música celestial, fins i tot sobre el terreny de joc, que veiem un gran joc, però insisteixo, encara falten unes quantes horetes perquè aquestes dues seleccions facin encara els darrers entrenaments abans d'aquesta finalíssima de demà a partir de les 9 a Nova Jersey. S'enfrontaran, sense cap mena de dubte, les millors seleccions del món a nivell col·lectiu, però també amb grans individualitats, amb un parell de noms per sobre de tots. I, curiosament, dos canterans del Barça, Leo Messi i Lamine Yamal, passat, present i futur, són els que estan acaparant la majoria de portades i de comentaris en aquestes hores prèvies a la final. A nivell esportiu, preocupava l'estat físic de Lamine, però el seleccionador Luis de la Fuente ha tranquil·litzat a tothom, deixant clar que tot i el cop de dimarts contra França a la cama esquerra i que ahir no es va exercitar amb normalitat, ho farà les properes hores i estarà en perfectes condicions de cara a demà. Com també la resta d'integrants de la Roja, que no tindrà cap baixa per aquest partit. Tampoc la Biceleste, que això sí, arribarà segurament més desgastada físicament després de la tensió i l'exigència dels dues eliminatòries on va haver de remuntar i guanyar en els darrers minuts, en algun cas amb pròrroga inclosa. Tornant a les individualitats, els noms propis hem pogut escoltar aquesta matinada el propi Leo Messi en un acte promocional per a la final parlar de la Lamine Yamal i de la famosa fotografia de fa 19 anys amb l'argentí banyant a un Lamine encara bebé.
4: És un grandíssimo jugador el qual seguim moltíssim perquè fue en un club al qual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor y nada, es uno de los referentes mundiales con 19 años. Tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Desearle lo mejor, la verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo hice una foto cuando él era bebé y hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, creo que digo, es una locura.
3: Un Messi recordant i declarant també, com sempre, el seu amor pel Barça sobre Lamine i de com poder aturar-ho, també n'ha parlat irònicament el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
5: No, sería bueno que nos encerraran en la habitación. No. ¿Qué vamos a hacer? Juega muy bien, es un patrimonio del fútbol, ese chico tiene una edad en la cual todavía tiene un montón para dar y... Y bueno, es un patrimonio, como digo, del fútbol que va a dar demasiada alegría a España, esperemos que el domingo no, pero son jugadores difíciles de marcar, tanto Leo como él.
3: Elogis, doncs, cap a Lamine Yamal i cap a tots els jugadors de la selecció espanyola, una actitud recíproca quan s'ha parlat també des de la selecció espanyola sobre l'Argentina. Això deien ahir, en roda de premsa, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente i el capità Rodri sobre la figura de Leo Messi. Comencem per Rodri.
6: Evidentemente para mí es el mejor jugador de todos los tiempos y es un jugador que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla en Qatar a ganar la Copa del Mundo y en este caso a la final. Pero creo que Argentina es mucho más que Messi. Creo que ha demostrado ser un equipo muy completo con jugadores de altísimo nivel y que a día de hoy, sinceramente, creo que somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva, por así decirlo. Así que, evidentemente, habrá que tener en cuenta a Leo, pero también a muchos otros.
3: I en la mateixa línia, un Luis de la Fuente que explicava amb una anècdota del passat per què demà no li faran un marcatge individual a l'estrella argentina.
7: Mira, Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club, en categoría División de Honor, y jugamos un partido del Sevilla-Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual. En el minuto 70,

0: íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en 15 minutos nos metió 4 goles. ¿Quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Pero que vamos a estar muy atentos de él? Sí. Però exactament igual que ells van a tenir que tenir molta atenció a nostres jugadors.
1: I encara recuperem un testimoni més important, importantíssim, sobre la Mini i sobre Messi, a més perquè els coneix perfectament els dos. Amb un va estar jugant molts anys i l'altre el va estar entrenant. De fet, el va fer debutar amb la samarreta del Barça. Parlem, com no, de Xavi Hernández, l'exjugador i exentrenador blaugrana, en exclusiva en una entrevista a aquesta casa, Ràdio Nacional d'Espanya.
2: No, jo comparo a Messi con Jordan. Messi lo ha hecho durante 20 años y lo sigue haciendo con 39 años. Lamine puede hacer también el rol de Messi, lo puede hacer. Ahora ya depende de su ambición, de su actitud, de su capacidad de liderazgo, que la tiene. Lo tiene todo, lo tiene todo para los próximos 15, 20 años ser el mejor jugador del mundo del fútbol. Le deseo todo lo mejor, es un buen chico, un muy buen chico, tiene humildad para trabajar y ese es mi recuerdo cuando estaba yo entrenador en el Barça.
1: Doncs molt, en parlarem a les pròximes hores d'aquesta final del Mundial, la segona a la història per a la selecció espanyola. L'anterior, recordem, el 2010 a Johannesburg, va acabar amb victòria i amb clar protagonisme català i blaugrana, amb dues finals amb moltes similituds. Recordar també, com deies, Olga, que això serà demà, però avui encara tenim un partit més, el penúltim, el que segurament ningú vol jugar, el de consolació, entre Anglaterra i França a partir de les 11 de la nit a Miami.
3: I més enllà del Mundial, pel que fa a futbol de clubs, el Barça ha completat la primera setmana d'entrenaments, mentre que l'Espanyol comença avui la pretemporada.
1: Efectivament, el conjunt de Manolo González jugarà aquest vespre a partir de les 8 a Olot, el primer amistós d'una setmana on està d'estaix de pretemporada a Navata. També juguen avui els dos equips catalans a la segona divisió, el Girona i el Sabadell. El conjunt arlequinat ho farà a Castelló a partir de les 7 i els gironins de Vandal al Cadizà d'Aràbia Saudita a partir de les 6. Per cert, que el Girona ha fet oficial també el traspàs de Joel Roca a l'Olimpia cost, pel que rebrà poc menys de 7 milions d'euros, a més de reservar-se un tant per cent en cas d'una futura venda. Pel que fa al Barça, ha completat aquest matí la primera setmana d'entrenaments, ja que demà tenen festa, ho ha fet amb només 10 jugadors del primer equip i 15 entre el filial i el juvenil, encara no ho fa de Yemi, el que serà el segon fitxatge, que ja està a Barcelona des de dijous i ja ha passat la revisió mèdica, està previst que s'incorpori a la feina la setmana vinent, quan també serà presentat en funció de l'agenda del president Laporta. També estan pendents de la lesió de Frenkie de Jong per acabar de decidir si passa o no per quiròfan i de la cessió de Ter Stegen a l'Ajax, una operació que està pendent de petits serrells i que està a punt de tancar-se. Per cert, que el club ha fet oficial que el primer equip disputarà el 8 d'agost el triangular a Itàlia amb l'Udinese i el Nottingham Forest. I comencem l'àmbit poliesportiu en ciclisme. Amb el Tour de França tenim en marxa la 14a etapa de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Martin-Fellerin, no sé si ho he dit bé, amb diferents ports de muntanya. Anem a veure com va l'etapa. Seguint la cursa francesa, tenim, com no, durant aquestes setmanes, el Jorge Agüero. Què tal, com va l'etapa, Jorge? Bona tarda.
4: Què tal, Josep? Molt bona tarda. Doncs hem setat l'etapa a 2:15. La tenim ja en marxa per les carreteres d'Alsàcia. 138 quilòmetres encara per arribar a línia de meta. Hem passat ja, però, el primer sprint intermig, l'únic sprint intermig que s'ho han dut el corredor belga de l'equip Alpecin, Jasper Philipsen. Duríssima jornada de muntanya, la que ens espera avui pels Vosgos, amb un port de segona categoria i tres de primera, entre ells el Valor d'Alsàcia, que torna a coronar-se per segon dia consecutiu, tot i que avui es fa a l'equador de l'etapa, i també després, i ja per rematar, el Col du Hag, amb 11 quilòmetres, al 7,3% de pendent. És indubtable que avui es mourà la general, no s'espera, però, ni molt menys que pugui afectar el mallot groc, a Tadej Pogacar, que fins i tot, i en aquest sentit, doncs més aviat diria que podria, el que podria passar és que amplia el seu avantatge amb la resta. Té, recordem, 3 minuts i 36 segons d'avantatge sobre Jordi Jonas Vingegaard. Els canvis precisament doncs s'esperen al capdavant, però entre el segon i el tercer classificat, aquí recordem tenim l'alacantí del líder Trek Juan Ayuso com a cinquè classificat i mallot blanc aspirant a fer podi en aquest Tour de França. També la cursa, recordem, els dos catalans, tots dos corredors del Caja Rural, l'ullastrellenc Abel Balderston i el baix empordanès Joan Nicolau. Com dic, a falta de 137 quilòmetres perquè arribi l'etapa aquí a l'estació d'esquí de Le Marstein, sense cap escapada de moment en el pilot.
1: Gràcies, Jorge. Completem en aquest darrer minut la informació poliesportiva amb un parell de punts de bàsquet i de motor. En bàsquet, el Girona ha fet oficial el fitxatge del Barça ser estadounidenc Stanley Whitaker, de 1,83 m, i que ha firmat per una temporada. El Barça, recordem, va fer oficial i la tornada de l'escorta uruguaià Agustín Ubal. I pel que fa al motor, a la Fórmula 1, al Gran Premi de Bèlgica, a partir de les 4 de la tarda es faran els entrenaments oficials de classificació. Els darrers lliures, aquest mateix matí, el més ràpid ha estat el pilot italià de Mercedes, Kimi Antonelli, amb Lando Norris segon. Pel que fa a Fernando Alonso i a Carlos Sainz, Carlos Sainz amb Williams ha fet el 18è millor temps, Fernando Alonso el penúltim.
3: Gràcies, Capel.
1: Fins ara.

0: Són les dues. El Consell Nacional de Junts ha expressat avui la seva satisfacció per l'aval europeu a la llei d'amnistia espanyola que permetrà a l'expresident Carles Puigdemont tornar a Catalunya peti qui peti, ha dit el secretari general de la formació. Jordi Turull considera l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com una victòria rotunda en tots els sentits. Maria Gómez.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, destaca l'amnistia com una eina de reconciliació i convivència per construir el futur de Catalunya. Pels comuns és una victòria de la qual se'n senten part i demanen una rectificació al Alberto Núñez Feijó per les crítiques reiterades. I des de Junts és la via perquè Puigdemont torni a Catalunya. Escoltem Jordi Turull, Salvador Illa i Ernest Urtasun.
2: Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
3: Esto pese a quien pese. Catalunya apuesta de una forma rotunda i irreversible por la convivencia y por el futuro en el marco de una España global. Espero que quedi clar per tothom.
4: I avui en dia sabem que l'amnistia és constitucional, és legal a ulls del dret europeu i que, per tant, sabem que el senyor Núñez Feijóo ha estat mentint a la societat espanyola durant més de 3 anys i avui li exigim una disculpa i una rectificació.
1: L'aval europeu no té efecte sobre l'ordre de detenció espanyola que recau sobre Puigdemont. El Suprem per ara la manté i resta a l'espera de com el Constitucional interpreta la decisió europea.
0: El president de la Generalitat admet que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya després de conèixer les xifres d'ahir. 1.300 milions de la inversió de l'Estat a les comunitats autònomes van anar per a l'any passat a Catalunya, segons dades del Ministeri d'Hisenda.
1: Representa un 8,6% del total i és menys de la meitat del que va rebre la Comunitat de Madrid. També és menys, un 6% menys, del que havia rebut Catalunya l'any 2024. Per revertir aquestes xifres, el president Illa diu que cal passar de la queixa a la feina amb l'anomenat Consorci d'Inversions i reclama el suport de tots els grups polítics.
3: L'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya i que tirarem endavant, ja us hi dic jo. Oh, tant de bo fos amb el suport de tots, que podríem anar més ràpid. Passem, sisplau, de la queixa i mira, anem a fer-ho.
0: Declaracions d'Illa durant la presentació del conveni Maresme aquest matí a Mataró amb una inversió de més de 380 milions d'euros.
1: I que han de servir per millorar els accessos de la C32 o reconvertir la Nacional 2 en el gran passeig cívic de la comarca. El fil conductor d'aquestes remodelacions és la pacificació. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
5: Un projecte que jo crec que és exemple, com cap altre estem fent al territori, que una actuació en la xarxa viària té avantatges en termes de sostenibilitat, de mobilitat activa i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta bona integració amb la trama urbana.
1: És previst que aquestes obres s'allarguin durant els propers 3 o 4 anys.
0: A l'edició cap de setmana hem parlat del glaucoma, una malaltia silenciosa, no dona símptomes al principi, però és la primera causa de ceguesa.
1: Ho adverteixen els especialistes perquè el glaucoma no té cura, però es pot aconseguir frenar. La doctora Isabel Canut és la presidenta de la Societat Catalana d'Oftalmologia i vicepresidenta de la Societat Espanyola de Glaucoma.
6: És una patologia que cada vegada veiem més manifestacions perquè la població envelleix més. El glaucoma, doncs, és una patologia en el que tenim el gran problema, que és una ceguera silent si no s'agafa a temps.
0: En surt aquest matí a Lleida quan ha fet explosió un vehicle aparcat al carrer.
1: Ha passat al carrer de Lluís Companys, a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Hi ha 5 persones ferides, una de greu, són el conductor del cotxe i 4 vianants. Un aerosol s'apunta com la causa de l'explosió.
0: Continuen les altes temperatures, tot i que ja no estem en onada de calor, però tenim perill extrem d'incendi forestal en una vintena de municipis i nivell alt a 177 poblacions més. Està restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i el Montmell Marmellà. Es demana màxima prudència. Situació i previsió a Emet, David Torres.
7: Bona tarda. Baixen lleugerament les temperatures a la meitat sud de Tarragona i al Pirineu Oriental i encara són elevades a la depressió central de Lleida, les valls del sud del Pirineu Occidental i l'Empordà. Els avisos estan restringits al Pirineu de Lleida, la depressió central de Lleida també i a l'Alt Empordà. De cara a la propera setmana, a les Terres de Ponent les temperatures seguiran pujant una mica, però la resta es mantenen o baixen. Així doncs, avui les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona. I les temperatures d'aquesta propera nit segueixen altes, amb valors de 26 a Barcelona i 23 a Girona, Lleida i Tarragona. Sol en general, amb núvols alts i tempestes De tarda al Pirineu, vent fluix de l'est i del sud-est que bufarà ocasionalment més fort al sud de la depressió central. Demà diumenge, temperatures similars, encara que pugen fins als 39 a Lleida capital, amb avisos actius a la província. Domini del sol, núvols de tarda al Pirineu que poden deixar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta i seguim també amb la calitja dels darrers dies. Vent fluix en general. És una informació d'AEMET.
0: Doncs ja ho sabeu, compta amb el perill d'incendi. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem amb més notícies a les 3. Bona tarda.
8: Edició cap de setmana. Ràdio 4.

0: La justícia europea activa l'última milla a punt pel 9è aniversari del procés amb l'aval a l'amnistia, encara que la llei no s'aplicarà encara a tothom. Del desgast a Pedro Sánchez, Junts no obté rèdit electoral segons la demoscòpia, mentre l'Aliança Catalana es consolida com una amenaça real. Els de Puigdemont abandonen el govern compartit a Girona amb la CUP i Esquerra a 10 mesos de les eleccions municipals. El CEO fotografia que l'independentisme revifa. Illa ja està a mig mandat. I demà la selecció espanyola de Yamal es juga amb l'Argentina de Messi la final del Mundial. Obrim el faristol, avui amb el portaveu de la CUP, a Ràdio 4. Hola, Xavier Pellicer, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Acabarem el curs. Intensets.
1: Doncs sí, sí, sí, i tant.
0: Amnistia avalada per Europa.
1: No podia ser d'una altra manera, no? Era evident que era una llei que s'havia d'aplicar i que s'havia d'aplicar de forma immediata i que si no s'estava aplicant era per una clara voluntat política, no?
0: I ara què?
1: I ara què? Doncs ara la pilota a la teulada dels tribunals espanyols, no? De l'Audiència Nacional, del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem. I, per tant, un altre cop a remolc de les dinàmiques polítiques i dels interessos que hi ha en aquests tribunals, que tenen de tot menys d'objectivitat i de justícia.
0: El jutge Llarena ja ha dit que no aixecarà l'ordre de detenció contra el president Puigdemont.
1: És el que té tenir hooligans amb toga.
0: Digue'm una cosa, per què deixa Sarrells pendents la sentència? Perquè l'Audiència Nacional l'ha d'aplicar, l'operació Judas, com el Suprem, o no?
1: Bé, és que, diguéssim, és com si tu li preguntes a algú el que ja saps que has de fer, però no ho vols fer. I aquest seria el resum, no? Per tant, uns tribunals que no volen aplicar una llei amb un exercici absolut de dilació i, per tant, de pena de banqueta, perquè això també és una pena judicial i que la fan amb tota la voluntat política i amb tota la intencionalitat, no volen aplicar una llei i, per tant, utilitzen totes les argúcies possibles per intentar aplicar-la. I una d'aquestes és alçar una consulta al Tribunal de Justícia Unió Europea, que era evident el que diria, que és que aquesta llei s'havia d'aplicar. Per tant, els Sarrells no eren altre que la falta de voluntat dels tribunals d'aplicar-la, no?
0: Creu que el Suprem podrà esquivar el Constitucional?
1: No em vull avançar a jocs que ja s'han produït entre tribunals i que superen tota imaginació possible, no? Jo em pregunto què passaria si tota aquesta imaginació la fessin servir per garantir drets, per garantir els drets dels treballadors i treballadores d'aquest país, o per garantir el dret a l'autodeterminació al nostre poble, o per garantir millores reals per la gent. Segurament es podrien fer moltes coses, perquè amb la imaginació que tenen per algunes coses, amb l'altra és impossible i no es pot avançar, no? I el més complex o el més complicat de tot plegat és que segurament no actuen amb una estratègia coordinada amb el govern de l'Estat, amb el PSOE o amb les dinàmiques del Congreso, però tot això forma part d'un plantejament que ha situat l'independentisme en un lloc i que a tots aquests actors, des del Tribunal Suprem fins al PSOE, fins al Congreso, els hi va molt bé, que és situar l'independentisme en un laberint.
0: Vostè no recomana al president Carles Puigdemont que torni?
1: No. Bé, no, de fet, ni li voldria recomanar ni li voldria deixar de recomanar. El que no voldria és dir-li el que ha de fer. No? Ell és una persona que en un moment donat forma part dels lideratges del moviment independentista i que és una peça clau en molts aspectes. Podem discrepar de la posició que va tenir en un moment donat després del referèndum de l'1 d'octubre i segurament ell mateix també ho ha plantejat. En tot cas, el que pensem és que aquestes alçades de la pel·lícula nosaltres no li hem de venir a explicar si ha de tornar i quan i com, perquè segurament el que podem preveure si decidís tornar la setmana vinent, que si ho fes ho respectaríem, ens semblaria magnífic i estaríem donant-li suport, és què podria fer el Tribunal Suprem. Per tant, nosaltres en aquest aspecte lliçons volem donar les justes i sí que volem aprofitar per traslladar-li doncs, una abraçada molt forta tant a ell com a tota la resta de persones exiliades, les persones represaliades i especialment a la gent del 23S i de l'operació que van patir, l'operació Judas, perquè em sembla que tot i les complicacions que queden, aquest és un pas endavant i ens alegra profundament que persones que han vist la seva vida truncada i que han pensat que potser no podrien reprendre mai la seva vida i que tenien unes penes de presó a l'esquena d'anys i anys i anys i anys, doncs que vegin més a prop poder recuperar la seva vida personal, doncs, ostres, això ens fa feliços, la veritat, ens alegra.
0: Aquesta crida a Junts i Esquerra a deslligar-se dels seus acords a Madrid amb Pedro Sánchez podria semblar un brindis al sol. Què li fa pensar que Puigdemont i Junqueras estiguin per recuperar aquesta centralitat independentista?
1: Bé, doncs, igual que hem après dels errors del post-doctor al 17, penso que hem d'aprendre dels errors fins a l'actualitat, no? I, per tant, crec que compartim des de les diferències una qüestió fonamental, que és que l'Estat mai ens donarà el dret a ser lliures i que s'haurà de guanyar. Llavors, si tot ho posem a una negociació amb un govern de l'Estat cada cop més dèbil, que el que ha fet ho ha hagut de fer forçat per unes majories electorals, i que sembla que hi ha un canvi de cicle polític evident en clau d'Estat espanyol i que porta un nou escenari en el qual hi haurà protagonisme segurament a govern d'uns altres partits que ja sabem de quin peu calcen, potser és el moment de tornar a rearmar-nos des del propi país, des de la pròpia centralitat del país, i amb un projecte nítidament independentista des d'aquí i no demanat allà, no? I em sembla que això és un canvi de fase, un canvi de moment, i és un risc i genera moltes pors segurament al nou escenari, però té unes oportunitats que hem de començar a treballar i que hem d'explorar, no?
0: Per tant, vostè veu una finestra d'oportunitat en un govern, gairebé ho dona per fet, de Feijóo i Abascal, i aleshores tindran més possibilitat de recuperar aquesta centralitat independentista. És així? Finestra d'oportunitat?
1: Diguéssim que els escenaris vindran i tu pots esperar-los o pots anticipar-los.
0: I vostè demana anticipar-se.
1: I no els escenaris previstos han de ser aquests. Hi pot haver altres escenaris. Per tant, anem a treballar ara perquè no ens vingui l'escenari marcat un altre cop per l'Estat, sinó que ho construïm des d'aquí.
0: I com treballeu això? On? De quina manera?
1: Doncs nosaltres pensem que s'ha de fer des del carrer, que s'ha de fer des de les entitats independentistes. De fet, nosaltres fem una crida al moviment independentista i al moviment popular, molt més ampli dels partits, i pensem que s'ha de començar a plantejar quines són les respostes i com ens podem avançar a aquests nous necessaris, a aquests nous escenaris, i quin ha de ser el paper que podem fer des del nostre país per anticipar-nos i per plantejar una alternativa.
0: O sigui, vostè crida a Puigdemont i a Junqueras a seure en una taula i anticipar-se...
1: Jo crec que això és molt concret. Jo crec que, en tot cas, la crida és dir fins on hem anat ara, anem malament. L'escenari de possibilitats que han explorat s'ha tancat. I el que toca és tornar a recuperar una centralitat des del país i pel país, que això és el que ens pot permetre avançar, per una banda, i resistir, si cal i quan toqui, en unes millors condicions. Molt més ampli, i no només adreçat a Puigdemont i a Junqueras, sinó a una amplitud d'actors independentistes que van ser imprescindibles, per exemple, per l'octubre del 17, o que han estat imprescindibles en moltes fases de la nostra història.
0: Agents socials, entitats...
1: Agents socials, moviments, entitats, etc.
0: El 3 d'octubre.
1: El 3 d'octubre, per exemple.
0: El darrer baròmetre del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, l'independentisme revifa. No li sembla curiós? Ara?
1: Sí i no. És a dir, sempre ho hem dit, i semblava retòric. Hi ha un conflicte obert amb l'Estat, un conflicte polític, que és negar-nos el dret a ser lliures, i aquest conflicte és una contradicció que travessa la nostra societat de punta a punta i que no està resolta. I això va revifant, i això va rebrotant. Perquè fins que no resolgui aquesta contradicció, això anirà revifant i això anirà rebrotant. El nostre país és així, la nostra gent és així. Què passa, segurament, seria complicat poder-nos aventurar per què passa això ara. Però segurament la gent... la gent no té un pèl de tonta ni té un pèl d'idiota. Llavors, el que plantejava abans del canvi d'escenari possible i la situació en la que ens trobem, segurament ho percep tothom. I, per tant, tothom té molt clar en quin model de país vol viure, en quin estat vol o no compartir què, i, per tant, quina és la millor solució per a unes condicions de vida digna.
0: Què creu que serà primer? El retorn de Puigdemont o l'avançament electoral de Sánchez a les generals?
1: Si hagués d'apostar, diria que l'avançament electoral. Però si hagués de dir què prefereixo, preferiria que primer fos el retorn de Puigdemont, òbviament.
0: Aquesta setmana Junts ha formalitzat una ruptura que ja es venia gestant, la del tripartit a Girona. No ha estat una sorpresa per la CUP, oi? O sí?
1: Era un element que planava damunt la taula. Ara, a nosaltres ens sembla que prendre decisions de cop de CEO és un molt mal company de viatge, no? I crec que Junts s'equivoca, i que no s'equivoca només a Girona, és a dir, que ja s'ha equivocat històricament amb les decisions que ha pres a cop de CEO i mirant pel retrovisor a l'extrema dreta. I ho vam veure a Ripoll, on hi havia una alternativa possible en un moment possible per evitar el que ara estem patint, i ara ho veiem a Girona, que em sembla que és un error garrafal prendre decisions a cop de CEO i per tant trencar governs que tenen uns plantejaments diversos i contradiccions, però en alguns elements molt clars, no? Com la defensa de la llengua, en la garantia de drets, però és la seva decisió en tot cas. Penso que ara també a Girona tenim l'oportunitat d'explicar què no podíem fer fins ara per un govern de coalició que frenava determinades decisions i per tant situar quin és el model de Girona que volem com a CUP, no?
0: La CUP tem que Esquerra faci el mateix?
1: Jo penso que... Bueno, no tinc la certesa des d'aquí perquè no ho conec tan a fons, però penso que es pot treballar perquè això no passi, que seria l'ideal.
0: Les condicions d'Esquerra per sostenir el govern en minoria, què li semblen?
1: No les he...
0: Cartipàs, el cartipàs i obrir, diguem-ne, algunes coses que no els hi agrada.
1: Em sembla que és un diàleg raonable en dues forces que estan dins el govern i que han de seguir treballant d'aquí a final de legislatura.
0: I que el PSC de Girona els hi ha estès la mà? Podríem veure una entesa a aquest nivell?
1: Penso que el PSC va en la mateixa lògica que Junts, que és a cop de CEO i amb propostes que són electorals i que no són sinceres ni reals en aquest cas.
0: Hem vist el PSC de les comarques gironines furgant en el fracàs de l'alcalde Salellas. I dic jo, la consellera Sílvia Paneque evita concretar si serà la candidata del PSC a Girona. Què li sembla la maniobra?
1: Això també és una qüestió que se sent de fons, que no saps fins a quin punt és real o no. En tot cas, sí que nosaltres hem denunciat en diverses ocasions al Parlament que a vegades la consellera Paneque sembla més la consellera de comarques gironines amb uns certs interessos electorals que la consellera de les responsabilitats que té, que per cert està fracassant en totes i cada una d'elles, no? Si veiem transport, parlem de Rodalies. Si veiem habitatge, veiem una situació de l'habitatge horrorosa, que comença a afectar fins i tot, no?, a les empreses. Veiem aquesta setmana que no troben treballadors nous perquè no poden anar a viure on tenen les ofertes de feina, malgrat les puguin agafar. Ja no parlen tot el drama de fons de l'habitatge al conjunt de la societat. Per tant, una consellera que es compta per fracassos, que es dedica més a fer propaganda política al seu territori, sembla potser per interessos electorals o no, això ja ho veurem. En tot cas, ja ens ho dirà el temps i no som nosaltres qui ho hem de dir, i amb una gestió absolutament nefasta.
0: La CUP encara no té candidata a Barcelona. Quan ho preveuen? Finals d'any? Tornant de vacances? Setembre? Tardor?
1: Jo crec que ens anirem cap a l'octubre per respondre aquesta pregunta. Però, francament, no ens preocupa.
0: No temen anar tard?
1: No anem tard. Perquè l'important no ho estem fent. Perquè la setmana passada vam fer una trobada espectacular, on hi havia centenars de persones i en la qual es va dibuixar que Barcelona necessita una alternativa i que els partits que ara estan representats al consistori no són aquesta alternativa, ni ho poden ser, ni ho voldran ser, perquè les receptes que han plantejat, o bé ja amb responsabilitats de govern, o bé com a crossa del PSC, malgrat ara se'n vulguin apartar una miqueta, ja hem vist que han estat fallides, i Barcelona necessita d'aquest projecte ampli, d'aquest projecte dels moviments socials, d'aquest projecte dels veïns i veïnes de Barcelona, d'aquest projecte transformador, d'aquest projecte d'esquerres i d'aquest projecte vinculat als treballadors i treballadores, que penso que només la CUP té la possibilitat de vestir ara mateix, no la CUP sola, sinó la CUP amb aliança amb tots aquests espais socials

0: socials i polítics de Barcelona, que alhora penso que també han vist que és necessari vestir aquest espai. Per això dic que anem molt bé, que no em preocupa gens qui es posi al capdavant, ja ens preocupa poc a la CUP, però crec que en el cas de Barcelona encara menys, i que a més penso que pot servir de punta de llança per municipis que es poden trobar en situacions similars respecte a la pressió amb el turisme, respecte a la pressió amb l'especulació, respecte a uns governs socialistes d'aparador i de la repressió i que tenen revoltats els serveis públics, com passa en el cas de Barcelona ara mateix.
1: M'ha sorprès que en aquesta candidatura àmplia per retornar a Barcelona la CUP suma a comunistes de Catalunya. Són els mateixos comunistes que van a les generals amb Esquerra?
0: Sí.
1: I això?
0: Nosaltres som al mateix lloc, eh?
1: Ai, val. Les esquerres tenen fins dilluns per acordar la fórmula per restringir la compra especulativa d'habitatge. Si el sindicat de llogateres la rebutja perquè continua donant l'autoritat sobre la limitació als ajuntaments, la CUP l'avalarà?
0: No. Si el sindicat de llogateres la rebutja, la CUP no avalarà aquesta llei. No perquè no la vulguem avalar, sinó perquè no podem avalar una llei que no dona resposta a les necessitats del país en termes d'habitatge i que no prohibeix efectivament la compra especulativa precisament per garantir el dret a un habitatge digne. Nosaltres tenim molt clar que una de les principals amenaces i que un dels principals gasolina al creixement de l'extrema dreta i al creixement de determinades opcions és dir una cosa i fer-ne una altra, que és el que han fet o el que ha fet en molts casos el govern, i en aquest cas el govern del PSC. Per tant, nosaltres si ens comprometem en una llei i per tant si l'avalem i donem suport a una llei és perquè realment provocarà avenços en aquest sentit, i crec que estem en absoluta sintonia i de fet de la mà, en el bon sentit de la paraula, del sindicat de llogateres.
1: O sigui que puc preveure que si el sindicat de llogateres sí que l'avala, aleshores la CUP facilitarà l'aprovació, sí?
0: Nosaltres ja vam dir que estàvem en aquesta sintonia.
1: El govern pot comparèixer al Parlament i no explicar el com i per què de les infiltracions policials en les assemblees docents i fer-ho a la comissió d'investigació sobre les infiltracions policials en moviments socials. No és pregunta.
0: No, és una evidència. De fet, no només no explicar-se, sinó a més explicar al Parlament per què no han de comparèixer i per què, si volen, no han de dir res, i explicar-li al Parlament que fa malament la seva feina i que ells ho fan tot bé. I això és la vergonya que ens vam trobar el dimarts passat amb la consellera Parlon, el director de policia Josep Lluís Trapero, que el que haurien de fer segurament és, primer de tot, deixar de donar lliçons a la resta i fer la seva feina, entre la qual s'inclou donar explicacions per un dels majors escàndols que hem viscut al país en termes de drets, que és infiltrar agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. De fet, no només no donar explicacions, sinó que Lluís Trapero diu que no era una infiltració, la consellera Parlon diu que era una infiltració cutre, el comissari en cap, Esquius, diu que això és una pràctica habitual i que la fan sempre i la seguiran fent, la consellera després diu que això només ho faran amb ordre judicial, alhora en la mateixa compareixença la consellera també diu que això, quan no ho facin amb ordre judicial, ho autoritzarà el cap de la policia, i finalment acaben dient que tot això està molt bé i que faran tot el que no prohibeixi un jutge, que és el que estan autoritzats a fer, i que per tant seguiran fent això mateix sempre. I de fet, no responen ni tan sols si ho han fet en altres casos i quants cops, que sí que ho responen, que sí que ho han fet, que ho segueixen fent i que ho seguiran fent. I aquesta és la resposta que donen. Per tant, és un escàndol, és una vergonya i és absolutament irresponsable i impresentable la situació que vam viure aquest dimarts, que no és el primer cop que la vivim, que a vegades sembla que la nostra feina com a partits de l'oposició sigui donar les gràcies al govern i no fer d'oposició.
1: En 3 setmanes el president Illa farà 2 anys de mandat. Ha de remodelar el govern?
0: El que ha de fer és fer cas al Parlament, i això vol dir que la consellera Paneque i la consellera Parlon han de ser cessades de forma fulminant. I això és el que ha de fer per començar, després que posi a qui vulgui. Però això és un mandat parlamentari, i si el senyor Illa té respecte als mandats del Parlament, el primer que hauria de fer és cessar aquestes dues conselleres.
1: Niubó, Esther Niubó, Educació, està reprovada.
0: Niubó està reprovada i Niubó té una tasca pendent, que és resoldre el conflicte amb Educació, al qual hi va vinculat el càrrec també a petició del Parlament.
1: Què augura la CUP pel setembre escolar?
0: Doncs tot apunta que començaran mobilitzacions. I això és així pel que hem pogut veure a les assemblees de docents i pel que estem veient. Ara, en l'àmbit docent, és un moment d'aturada, no? I, per tant, és complicat dir-ho perquè no estem en curs lectiu, però No fa molta pinta que la cosa es resolgui, i menys amb l'actitud del govern.
1: Tem que els pares no els acompanyin.
0: Ho veurem, ho veurem.
1: El Parlament ha deixat en lleus les sancions a Orriols i al portaveu de Vox, Joan Garriga, pels seus assenyalaments. Com ha de decidir la mesa les sancions si encara no han reformat el reglament per dotar-les de rang de llei? Perquè ja poden sancionar, que acabaran al Tribunal Ordinari.
0: Estem treballant per fer-la.
1: I què ha de ser primer? Que la mesa sancioni o la reforma del reglament?
0: Són coses que han d'anar en paral·lel i que són necessàries. La qüestió és que una sense l'altra no es podrà produir. El que passa que en un procediment ja establert i ja començat concret amb una reforma posterior, doncs serà difícil de quadrar-ho segurament.
1: Ens n'anem, doncs, al següent període de sessions, amb aquest tema?
0: No ho puc.
1: Estem on estem?
0: No ho puc garantir.
1: Vostè creu que és possible que entri
0: que
1: una...
0: sigui complicat.
1: Home, jo dic que no dona temps d'entrar una proposta per de reformar el
0: reglament. En tot cas, s'ha de trobar una solució per evitar certes situacions que s'han donat que no es poden tolerar.
1: Això li anava a preguntar, perquè alhora el Parlament ha obert la via per portar Sílvia Orriols a la Fiscalia d'Odi. Això no agreuja la victimització?
0: Segurament pot agreujar la victimització, però jo també li seré molt, molt clar i li plantejaré. És a dir, a nosaltres... que és el que més ens preocupa i que és el que més mal ens fa, que és que ens vinguin per totes bandes, socialment se'ns denunciï, judicialment se'ns denunciï, políticament se'ns denunciï, i això ho hem patit com a independentisme en moltes ocasions. A nosaltres ens sembla que és absolutament legítim que es prenguin les iniciatives que es considerin pertinents davant de les animalades que diu aquesta senyora. I per tant, igual que diuen aquel que pueda que haga, doncs aquell que pugui, que faci, perquè ja està bé d'aguantar les racistades, les feixistades i segons quins discursos que es fan ara mateix amb absoluta impunitat.
1: Això ho hauria de fer la formació, no?, de la diputat o diputada agreujat, diguem-ne.
0: És que al final jo crec que no s'agreuja un diputat o una diputada.
1: Però que ho hauria recórrer a la Fiscalia d'Odi, que ho ha de fer l'electe sol o ho ha de fer el partit?
0: Doncs jo he vist la Fiscalia actuant d'ofici quan li ha convingut i quan l'ha interessat.
1: I si no actua d'ofici la Fiscalia?
0: Jo he vist els tribunals actuant d'ofici quan els hi ha convingut i els hi ha interessat. I de fet vam tenir un debat parlamentari la setmana passada, que no vull reproduir concretament, però estàvem parlant precisament de quin era el paper de la Fiscalia i de quin era el paper dels Mossos d'Esquadra. I jo vaig recordar que havien viscut operacions antiterroristes dels Mossos d'Esquadra iniciades d'ofici sense ordre judicial, contra el moviment anarquista, contra el moviment llibertari, contra Núria Pòrtoles, que van acabar absolts i ni tan sols van ser jutjats. Recordar que havien vist investigacions d'ofici de la Fiscalia contra el moviment independentista.
1: Però en aquest?
0: Per tant, al final...
1: Qui ha d'anar a la Fiscalia d'Odi?
0: Al final, qui ha d'actuar? Qui ha d'actuar és qui li toca, i li toca a la Fiscalia d'Odi. Per tant, qui ha de fer aquesta feina és qui li correspon. Una altra cosa és que el partit també ho faci, que associacions ho puguin fer. L'altra cosa és que es vulgui fer, perquè nosaltres el que denunciem és que l'extrema dreta és un mal menor per gran part de l'Estat, per gran part del poder judicial, que està entroncada dins gran part de l'Estat, que està entroncada dins del poder judicial, i que els hi és una eina útil i que ja els hi va bé, o bé per rendibilitzar-la electoralment. No? I per tant, si no van... ellos, si no vas, ellos vuelven, o bé per fins i tot utilitzar-la contra certs moviments que els hi molesten i que els hi va bé trencar. No?
1: Això de convocar ja una mobilització el 10 de setembre a l'esquerra independentista contra Aliança Catalana al fossar de les Moreres, ja?
0: Al fossar no hi volem traïdors, no? Això és una frase molt clara que des de sempre havia dit l'esquerra independentista, des de sempre havia dit l'independentisme.
1: Sí, això és liar-la, no?
0: Això és defensar un espai que és independentista, que és antifeixista i que no pot tolerar certes actituds. I ho dic des d'una formació que no convoquem concretament, però que entenem perfectament la reivindicació i la mobilització, i que ens sembla fantàstic que la gent reivindiqui els espais que tradicionalment han significat pel nostre poble el que han significat i que no poden ser pervertits, menyspreats i per tant tractats d'aquesta forma per formacions que són evidents.
1: Ja s'ha guanyat el titular, Aliança Catalana. La CUP acusa Aliança de pervertir el fossar. A l'alcalde Salelles li arriben missatges, n'hi ha de maleducats, perquè posi una pantalla gegant a Girona per veure demà la selecció espanyola.
0: Ho tenen molt fàcil, que votin la Paneque o que votin a Junts o Esquerra Republicana, que els municipis on governen alguns també les posen, però la CUP no ho farà.
1: A cap.
0: A cap.
1: Xavier Pellicer, CUP, M'ajuda a acomiadar temporada, que aquest dilluns comença la d'estiu.
0: Va, ho intento, però no puc prometre res.
1: Som-hi.
0: Som-hi. Fins aquí al Faristols.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
0: Sapigueu que tornarem al setembre amb un nou curs polític que ve electoral i amb molta, molta càrrega política.
1: Més i millor. Ja us avanço que el Faristols torna al seu horari dissabtes a la 1 abans de l'edició migdia.
0: I a on?
1: A Ràdio 4. Gràcies, Xavier Pellicer. Bon estiu a tothom.
0: Gràcies. Bon estiu, encara ens queda feina, per això.
1: Ens veiem, no res.
0: Vinga, salut.
1: Salut.

0: Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda. Comencem aquí el darrer cap de setmana del Més que Esport de la temporada 2025-26, que ja s'acaba per donar pas a la programació d'estiu. I ho fem amb una entrevista diferent, perquè ja sabeu que des de fa anys sovint parlem de llibres al programa, però habitualment són de temàtica esportiva o escrits per esportistes. No és el cas del llibre que tinc ara mateix sobre la taula ni de l'autor amb el que conversarem, però malgrat tot l'esport, i en aquest cas el futbol, forma part de la història que us explicarem i que podreu llegir. Perquè avui, a través d'una novel·la que combina la ficció amb un context real, ens endinsarem en la realitat d'un país força desconegut de l'Àfrica Oriental, Eritrea, que viu en una de les dictadures més severes del món i que va ser l'únic país que va renunciar a disputar les eliminatòries pel Mundial 2026, el que estem vivint ara, el que demà viurà la final entre Espanya i Argentina, presumptament per por a que alguns futbolistes aprofitessin els viatges per fugir i sol·licitar asil. La pregunta és: què porta un esportista a convertir un partit internacional en una oportunitat per fugir del seu propi país? Aquestes i altres respostes són les que volem conèixer avui en conversa amb l'autor de la novel·la Huir d'Eritrea, i ell és Fernando Lacasa.
2: Fernando Sánchez Beato Lacasa, conegut com Fernando Lacasa, és doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de Madrid i funcionari jubilat del Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat. Durant gairebé 20 anys va compaginar la seva activitat a l'administració pública amb la docència universitària i la cooperació pel desenvolupament a Amèrica Llatina i com a delegat de Creu Roja Espanyola en projectes a Àsia i Àfrica. Lacasa ha escrit des de sempre contes i relats i durant els darrers anys ha intensificat la seva dedicació a l'escriptura. Huir d'Eritrea és la seva segona novel·la, però la primera que publica, i el seu objectiu és utilitzar la ficció per generar reflexió en el lector. De fet, el llibre és un relat de ficció ambientat en un context històric actual que destaca la determinació i la humanitat dels seus personatges. La narració s'inicia amb els somnis de dos joves i les seves parelles que estan decidits a sortir d'Eritrea i arribar a Europa. És una història de valentia, ànsies de llibertat, amor i amistat, i la trama dels diferents personatges fan visible les raons de la fugida, denunciant els problemes que afecten a la població i especialment a les dones. L'obra s'emmarca en un entorn polític i econòmic marcat per dècades de control estatal en un país tancat, independent des de 1993 i que no ha celebrat eleccions des de llavors, i manté un sistema de partit únic marcat pel servei militar indefinit, la repressió i la fugida com a única sortida.
0: Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Doncs avui és un plaer saludar en la distància Fernando Lacasa, escriptor, autor d'aquest llibre, Huir d'Eritrea. Fernando, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: ¿Cómo está?
3: Muy bien, gracias.
1: Pues aquí tengo su libro encima de la mesa, Huir de Eritrea, pero si le parece vamos a poner un poco en contexto a nuestros oyentes aquí en Cataluña de lo que lo relaciona de alguna forma con el fútbol. Expliquem als oients que la Federació Nacional de Futbol d'Eritrea va decidir renunciar a les eliminatòries africanes pel Mundial 2026, el que ara és a punt d'acabar, demà mateix la final que jugarà precisament Espanya contra Argentina, Estats Units, Mèxic i Canadà. En principi estava enquadrat al grup amb Marroc, Zàmbia, Congo, Tanzània i Nigèria, però no hi va participar, no hi van haver raons oficials, però segons molts medis africans la causa podia ser la por a la deserció de jugadors. De fet, el 2019, durant el classificatori per Qatar 2022,

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Jornada complicada pels bombers de l'Aragó que continuen treballant en l'incendi de la comarca de les Cinco Villas, que ha arrasat més de 15.400 hectàrees. La meitat dels efectius concentrats només en aquest foc, que encara no poden donar per estabilitzat, tot i que ara per ara no ha crescut ni s'ha ampliat el perímetre. Es manté en els 80 quilòmetres. El flanc esquerre és el que presenta més dificultats. Carlos Cacho, cap d'extinció dels bombers.
2: Nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos trabajando en intentar estabilizar el incendio, pero parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, pero todavía pues hay que ser prudentes en cuanto a una valoración de cuándo podemos finalizarlo.
0: Un miler de persones de 4 municipis han estat evacuades i prop d'una desena de localitats més estan en preavís. Molts d'ells a l'alberg que s'ha habilitat a Ejea de los Caballeros. Jacob Ansó és president de la Creu Roja en declaracions al Canal 24 Hores.
3: Tenemos muchos voluntarios, muchos recursos. Hemos desplazado aquí todos los vehículos que teníamos disponibles y la organización relativamente sencilla por eso, porque tenemos mucha gente para trabajar.
0: Condicions meteorològiques també poc favorables a Guadalajara. Es compliquen les tasques d'extinció de l'incendi declarat dijous a la Mierla i que ja ha arrasat més de 5.400 hectàrees. José Pablo Sabrido és el delegat del govern a Castella-La Mancha.
4: En este momento no podemos ser muy optimistas en cuanto a cuál va a ser la evolución, porque se espera que las condiciones meteorológicas no sean favorables para la extinción del incendio, con lo cual creemos que puede seguir ampliándose la extensión del terreno afectado.
0: Més de mig miler de persones d'una dotzena de municipis han estat evacuades, tot i que, segons Sabrido, la majoria són segones residències i, per tant, els afectats han pogut tornar a casa seva. Es manté al nivell 2 de perillositat. I a casa nostra continuen les altes temperatures, tot i que la tercera onada de calor ja ha acabat, però tenim perill extrem d'incendi forestal en una vintena de municipis i nivell alt a 177 poblacions més. Tres espais naturals continuen tancats al públic, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i el Montmell Marmellà. Recosir ponts i caminar plegats és el que espera el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de l'aval a la llei d'amnistia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE.
5: Esto pese a quien pese. Cataluña apuesta de una forma rotunda i irreversible por la convivencia y por el futuro en el marco de una España europea. Espero que quedi clar per tothom.
0: Des de Junts parlen de victòria jurídica i política i d'un retorn de Carles Puigdemont que trepitjarà Catalunya, tot i que això pugui encendre els ànims d'algú. Pels comuns també és un triomf que avala el projecte del govern de coalició. Jordi Turull i Ernest Urtasun.
6: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti.
7: Aquesta victòria, que és una victòria de Catalunya, podem estar molt orgullosos perquè és una victòria que la vam començar a construir també des d'aquest espai dels comuns.
0: I canviem de qüestió perquè Tortosa enceta la 29a edició de la Festa del Renaixement, un viatge en el temps que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Un festival de recreació històrica que omple bona part dels racons de la ciutat. Judit Huerta.
8: Rememora, a través d'una àmplia oferta d'activitats de caire lúdic i cultural, el període històric del segle XVI, un dels moments més interessants en l'existència de la capital del Baix Ebre. El nucli antic es transforma, s'engalanen els edificis, les muralles i també els veïns i veïnes. Hi ha tavernes, obradors, procuradors i, entre altres, les famílies nobles. Mar Lleixà és l'alcaldessa de Tortosa.
9: La Festa del Renaixement manté este compromís en la renovació de la graella de les actuacions a través d'estrenes que són inèdites, però també conservant aquesta part del respecte màxim i del rigor a les fonts documentals.
8: Els obradors recuperen centenàries receptes que ofereixen als visitants i comensals. Artistes, músics i rodamons animen els carrers.
0: Nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, tornem amb més notícies del punt de les 4, aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
10: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avís al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Radio 4.

0: d'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, què tal? Com esteu? Obrim una nova edició, però de fet és l'última d'aquesta temporada del D'on ets tu, el programa que sempre el que fem és explorar els marges. Avui, en aquesta última edició d'aquesta temporada, abans de l'estiu, el que farem serà viatjar fins a Badalona, on coneixerem la història de UTCAT B9, que és un col·lectiu de treballadors del reciclatge de la Ferraia que tenen un projecte molt interessant que voldrem conèixer. De fet, aquest projecte, UTCAT, significa buscador, que és un concepte que ve de la llengua Wolof. I, per tant, serà interessant conèixer aquest projecte. I acabarem la temporada amb Laia Teruel, Ana Lucía Olivos, Laila Zawi i Adrià Badiola, els nostres col·laboradors habituals, a qui hem volgut convidar per poder reflexionar amb ells i elles sobre l'estiu i sobre com han vist aquesta temporada. Per tant, una tarda tranquil·la, una tarda de sobre taula. De fet, no se m'ha acut millor pla que aquesta estona a Ràdio 4. Benvinguts a Ràdio 4, a la ràdio pública.

0: dia.
1: Doncs aquesta tarda, amb Cafè Quijano, Laia Teruel, bona tarda. A veure, escolta, a veure ara, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ara, és que no et sentíem, no et sentíem. Què, Cafè Quijano t'agrada o què?
2: M'ha sorprès la tria.
1: Sí, ja saps que sempre intento sorprendre't. I sabia que amb Cafè Quijano et sorprendria.
2: Home, em sona aquella primera cançó, que ara tampoc et sabria dir, però no seria un grup...
1: La Lola, crec que era.
2: Crec que era algú de la Lola.
1: Alguna cosa de la Lola. No es diu Lola, però es diu Ana Lucía, que també ens acompanya aquesta tarda.
3: No em pega Lola, no?
1: Que, una mica sí, Lola sí que...
3: Tu creus?
1: Sí, sí, jo crec que sí. Una mica Lola sí.
2: Bueno,
1: però no,
2: vale. Ana Lucía. No, Ana Lucía millor, clar.
1: Ah, sí.
2: El meu.
1: Jo crec que sí. I la Zawi, què tal? Bona tarda.
4: Mira, m'encanta que comencem amb Cafè Quijano, perquè tinc una anècdota.
1: Amb Cafè Quijano.
4: Va ser la primera cançó que jo vaig aprendre amb 3 anys. Era molt fan de Cafè Quijano. Recordeu la cançó Nada de Nada?
1: No, no,
2: la
4: més famosa.
2: Cantar-la una mica.
4: No, cantar-la no, però aquella que diu nada de nada, ni mucho ni poco, te quedas esperando la vida passar.
1: Em vols sonar una mica.
4: Pues la cantava amb 3 anys, era molt fan de Cafè Quijano.
1: Em vols sonar que també un dels teus amors platònics va ser el cantant de Cafè Quijano?
4: Això que tens aquesta informació?
1: Em sona una...
4: Que tens aquesta informació?
1: Sí? M'equivoco o què?
4: Sí, sí, sí.
3: Jo crec
4: sí.
3: que t'estàs equivocant. Sí, sí.
1: No, jo ho sé perfectament, això.
4: No sé com ho saps.
1: El teu amor platònic va ser el cantant de Cafè Quijano, que no sé com es diu, però sí. Es deu dir Cafè i de sí, cognom Quijano. Sí, sí, sí. Però...
4: Jo amb 3 anys vaig descobrir la meva sexualitat i va ser amb Cafè Quijano.
1: Perfecte, doncs escolta, allà queda... Potser a vegades hi ha informació que no cal compartir-la tota, però aquesta jo crec que amb el titular fèiem. Molt bé, doncs a veure, abans de continuar amb vosaltres, de preguntar-vos com va aquest estiu, vull presentar-vos un projecte interessantíssim perquè és un projecte que neix d'un drama social, neix d'una situació que segurament recordareu molts, que és el desallotjament de la B9 a Badalona, i d'aquí sorgeix un projecte molt interessant que es diu UTCAT B9. Per això volem parlar aquesta tarda amb l'Ibra. Hola, Ibra. Què tal, com estàs? Escolta, explica'ns, el vostre projecte com sorgeix?
5: El projecte d'UTCAT Ferralla va sorgir de l'antiga no. de l'antic institut del B9 de Badalona, ens ocupaven allà i recollien ferralla al carrer, i ells mateixos fabricaven els seus carros per a recollir la ferralla. I bueno, quan van arribar a fabricar molts carros i veien que eren molts que treballaven d'això, llavors van pensar de fer una associació de recollides de ferralla. I fins que van pensar de fer-lo com una cooperativa. Llavors van parlar entre ells i van dir, hòstia, estaria molt bé que féssim una associació, perquè això ja és que tots estan treballant d'això, llavors molaria donar-li una mica de força. Mm-hmm. I d'allà vam juntar la gent que es treballaven d'això, que tenien aquests carros, i amb també l'ajuda de gent de Badalona, per exemple, el Jaume de Barcelona Cuit, que també apoyava molt aquest projecte, i al final van decidir fer-lo una associació.
1: Clar.
5: Una associació que també que l'associació doncs, que feia bueno, una feina de recollida de ferralla al domicili, allà doncs, al barri de Badalona, fins a altres llocs de Barcelona. Sí, aquí vas...
1: De fet, el vostre projecte és, jo crec que és molt interessant perquè moltes vegades quan sentim l'actualitat ens quedem amb una part del que passa, no? El desallotjament de Badalona, a Badalona del B9 va ser molt polèmic perquè van haver-hi moltes persones amb unes realitats molt dures on vau haver de sobreviure sota un pont en plena intempèrie. De fet, ara, clar, és estiu i se'ns haurà esborrat de la memòria aquells moments on els veïns, la solidaritat de molts veïns es va organitzar per portar mantes, per portar roba, i clar, de tot això sorgeix un projecte que és UTCAT B9, que com ens expliques ara, Ibra, el que feu és això, persones que us dediqueu a recollir ferralla pel carrer, us n'adoneu que el cooperativisme és una solució molt interessant per donar-hi resposta. Aquesta cooperativa ara, UTCAT B9, que s'està donant a conèixer a Catalunya, és a dir, en formeu part persones que viviu al B9? Com us organitzeu a la cooperativa? És a dir, per conèixer una miqueta més el projecte.
5: Sí, el projecte va sorgir i vam fer una associació que al final no vam poder registrar-lo perquè la gent que portaven aquest projecte, la majoria doncs, no tenien papers. I bueno, i també després del desallotjament, que va ser molt dur per tot allò, pues, la cosa es va quedar una mica congelada, no? Però després vam tenir una bona ajuda d'una gent de Masnou, que és l'associació La Cotorra, que estan en una nau industrial que està allà a Ocata, i bueno, pues llavors la gent que formaven de l'Utcat, molts se van juntar i van anar a viure en aquesta nau. I d'allà, pues, intentant d'anar desenvolupant el projecte, i encara pues, estan amb això, però clar, i com eren gent que no tenien paper i gràcies a aquesta legalització ara doncs molts d'ells han aconseguit el NIE i això. I llavors la idea és de continuar el projecte. Uh-huh. Però està arribant una mica dur d'aquest moment és, bueno, com lo dolent que va passar d'aquí uns mesos del desallotjament del B9, del B9 a Badalona, que va ser molt dur i la gent se va quedar al carrer a baix del pont. I ara pues, aquests nois de l'UTCAT que fan aquesta feina de recollida de ferralla pues, estan pues, també trobant-se de la mateixa situació. Mm. Pues, que, bueno, que és un altre rotllo de desallotjament que vindrà pues, allà on estan refugiats, a la nau de Ocata, i aquest desallotjament pues, passarà el dia 14 de setembre.
1: Ah, llavors, que l'està programat aquest desallotjament d'aquesta nau que ens expliques, i vosaltres ja esteu anticipant-vos i creieu que, que aquest projecte el que pot fer és oferir una alternativa laboral per a aquestes persones, però també és interessant el que ens expliques en el sentit que us agafa amb aquesta regularització a moltes persones, podreu crear i consolidar aquest projecte cooperatiu, i crec que no hi ha millor exemple que el que ens esteu explicant sobre la importància de què vol dir regularitzar, no? Per què és tan important un procés de regularització? Doncs persones que estan en una situació de desemparament, en aquest cas desemparament legal, pugueu regularitzar-vos per treballar, no? Al final la importància de treballar i de crear un model cooperatiu que és tan interessant, no? Al final la vostra cooperativa el que vol fer és això, no? Crear llocs de treball i dignificar aquestes persones.
5: Sí, totalment, és lo que el nostre projecte és lo que vol fer. Bueno, legalitzar aquest projecte i fer-lo com una feina que pot dignificar la feina que i portar feina que pot ajudar altres gent de poder treballar i fins que puguem treure es pot treballar això i fer un projecte. Mm-hmm. La idea és això, arribar a fer...
1: Per què vau triar el model cooperatiu? Per què una cooperativa?
5: Bueno, perquè hem pensat una mica una cooperativa, per exemple, tindria una més de possibilitat que una associació, perquè, clar, una cooperativa ja és com una cosa empresarial.
1: Mm-hmm.
5: Sí, que amb molta gestió i tot això, i que també, si funciona del tot, pues, podria donar paper i fins a arribar i a generar una feina. I, a més,

0: pensem que també per què una cooperativa, perquè és una feina que ja existeix aquí, el que passa pues, a vegades no està molt visualitzat, però que realment que està fent cada dia. I hi ha molta gent que l'estan fent. Pues llavors, si tota aquesta gent podien juntar-se i fer una cooperativa, que tots poden ganar una miqueta amb això i poder donar feina per als altres que venen, pues, seria la seu. Per això la idea d'arribar a fer una cooperativa.
1: Volia posar de manifest, no? Tu ens explicaves aquest model cooperatiu. Ibra, tu, si no m'equivoco, tu vas formar part d'aquest projecte. Vosaltres, les persones que formeu part d'aquesta iniciativa, se us identifica amb uns carros, aquests carros tan identificatius de les persones que recolliu ferralla. Heu dignificat també aquests carros. I tu ara mateix, si no m'equivoco, vius a Granollers, tens feina estable i has pogut reconduir la situació.
0: Sí, jo visc a Granollers i bueno, tinc una feina estable. Sí, el que passa pues, he tingut tot el temps d'aquest moviment perquè estava de baixa i bueno, amb això i llavors anava allà, pues, veia que realment que la gent que recollia en ferralla pues, necessitaven una mica d'ajuda perquè molts d'ells pues, llavors no parlen el castellà ni el català i no saben llegir. Llavors necessitaven una mica d'orientació. I ja, jo estava en aquesta posició que bueno, podia fer-lo i em vaig oferir de fer-lo i bueno, a poc a poc tot va lligar entre l'ajuda pues, entre la llengua i això i també bueno, de moltes informacions pues, llavors em vaig posar al 100% en el projecte del CAT.
1: Clar, de fet, aquest exemple és claríssim, és a dir, un projecte cooperatiu, si hi ha un procés de regularització paral·lel, hi ha oportunitats, persones que volen treballar, volen dignificar el seu projecte de vida, i a més, algú que, doncs, com tu, és a dir, una persona que forma part d'aquest propi col·lectiu i que, com tu dius, tu, a través de l'aprenentatge del català, a través de com a soldador, d'ajudar altres companys a poder fer el seu carro, de dignificar la seva feina, doncs de poder crear llocs de treball. És que crec que desmunta totalment els relats, és a dir, escoltar la teva història i abans comentava, no?, la importància de que quan hi ha una notícia, és a dir, quan va haver el desallotjament del B9, de fer seguiment, d'interessar-nos de quins moviments socials sorgeixen, de buscar també la part positiva dins del drama, evidentment, d'aquesta resiliència i d'aquest esforç. Ibra, volia, per acabar, preguntar-te, crec que esteu serigrafiant unes samarretes, que també unes dessuadores, un merchandising que esteu ara mateix doncs, oferint a totes les persones a través de les vostres xarxes socials i que convidem a la gent que ens estigui escoltant doncs, que compri aquestes samarretes, aquestes dessuadores que ajudaran a consolidar el vostre projecte cooperatiu.
0: Sí, sí. Sí, sí. Estem produint samarretes, serigrafies amb el logo de l'UCAT Ferralla i amb un debús molt maco que ens han fet una activista que en porta, que és la Júlia, que treballa pues, a La Paz. I, bueno, sí, amb aquestes càmeres samarretes, és, bueno, la idea és fer el logo de l'UCAT allí, que les diguin que realment que allò que estem pensant existeix. I, a més, si es pot vendre perquè puguem guanyar algun calés per anar cobrint alguns gastos, pues, també... seria molt bé, per això tota aquesta idea de fer les samarretes, la serigrafia i bueno, fer-nos conèixer i també a través d'això pues, poder guanyar-se el calé per anar tapant alguns forrats.
1: Molt bé. Doncs escolta, Ibra, ha estat un plaer conèixer-te. Et vull proposar de poder fer aquesta entrevista en persona, que no sigui per telèfon. Ens encantaria començar la temporada amb vosaltres, així que ens emplacem al setembre, de si és possible, doncs que vingueu aquí i ens expliqueu com ha anat evolucionant el projecte.
0: Sí, sí, vale, fantàstic. I jo el que demanaria més és que a tots els que estan escoltant això, que sapiguen, pues, després del desallotjament tan dur que vam rebre allà al B9 i ara pues, un desallotjament com aquest tipus pues, n'estan venint i, clar, i la nau ara on estan refugiats, les de Woodcar, que són 40 persones, pues, tenen una data de desallotjament que serà el 14 de setembre. I bueno, el que demanem, no? que la gent fessin veu i que intenten d'evitar aquest desallotjament o, si no, allargar-la.
1: o buscar una situació habitacional digna, també. És a dir, emplaçar a les administracions per evitar les imatges que vam veure a Badalona i que es pugui trobar i reconduir una situació habitacional digna per tots vosaltres.
0: Sí, sí, és el que estem...
1: Doncs, Ibra, moltíssimes gràcies per atendre'ns i t'esperem aviat a l'estudi.
0: Igualment, moltíssimes gràcies.
1: Fins molt aviat.

0: consistència.
1: Doncs d'això va aquest programa. Al final, això és una finestra oberta a la ràdio pública per conèixer altres realitats. Doncs, escolta, s'ha incorporat a l'Adrià Badiola. Adrià, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ara,
1: espera que no et sentíem. Ara,
2: què tal? Ara, hola, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Escolta, estic molt content perquè aquesta tarda a l'estudi normalment, a cada programa, bé, una o dues col·laboradores. Avui sou tots, totes, és a dir, ara mateix no ho veieu, però tenim l'Adrià, la Laia, la Laila i l'Anna Lucía i algun convidat que també tenim per aquí, el públic, el Sergi, que el tenim per aquí, que avui li direm públic.
3: I li direm Sergi.
1: Si et va bé, també et direm Sergi. No, escolta, hem volgut acabar la temporada aquesta setmana preguntant als col·laboradors i col·laboradores del programa dues preguntes. Una és, quina notícia creieu que hauria de ser notícia, però que no ho és, com per exemple la que acabem de sentir fa una estona, i també us preguntaré per les vostres cançons de l'estiu. És a dir, estic molt interessat en conèixer aquest estiu. Què fareu? Quina música escoltareu? Però abans de tot, tenim aquí una experta en l'Anna Lucía.
4: Experta en què?
1: Experta en moltes coses, però com a experta en cooperativisme, com a experta en inclusió laboral, la història que acabem d'escoltar ara mateix de la B9, d'aquest projecte, què t'ha semblat?
4: Em sembla un èxit realment i és cap on hauríem d'anar, no? Quan es dissenyen doncs, polítiques públiques, sobretot d'inserció també laboral, no? Tu també ho has comentat. Sembla que hi ha com aquestes fases, no? Hi ha una situació, doncs, malauradament, molt de crisi, no? A partir d'allà la gent es pot, doncs, posar en comunitat i crear coses positives, sobretot per la inserció laboral, no? I és una manera de trencar també els estereotips, que moltes vegades on sempre hi parlem també.
1: És que no hi ha millor manera per trencar el relat, no? El relat dominant que escolta històries. Molt bé, doncs escolta, anem a fer un canvi de narrativa ara mateix. Us vull preguntar quina... Vull començar, és a dir, hem llançat un repte avui. Em fa molta gràcia perquè esteu com molt ordenadetes, és a dir, és tot el contrari del que és el programa, perquè esteu com esperant que us doni torn.
4: Però hola.
1: Sí, clar. Hola.
5: Com hauria de ser.
1: Com hauria de ser, sí, no. Però bueno, escolta, no sé si heu pensat a la vostra cançó de l'estiu, perquè us he preguntat per la vostra cançó de l'estiu.
4: Sí.
1: Sí? La sabeu?
4: Jo us vull... Vosaltres
1: la teniu.
3: Profe, jo la tinc.
1: Tu la tens, val, però ara te pregunto.
5: Has fet els deures.
1: La meva, sense
3: dubte... Positiu.
1: La meva, sense dubte, és aquesta.

0: és Antonella, de Flaca, i és que l'autor d'aquesta cançó, que jo considero que serà la cançó de l'estiu, és d'un amic d'aquest programa. En Flaca, el que ha fet ha estat agafar la seva guitarra, és de Barcelona, i està fent una ruta circular per Europa, on el que s'ha proposat és viure de la música o del que la música li pugui donar a través de la seva guitarra per poder conèixer noves realitats a Europa. Flaca, molt bona tarda.
1: Bona tarda, moja. Què tal? Com estem?
0: Molt bé. Tu què? Com estàs? Com va tot? Que l'última vegada que vam parlar crec que estaves a Dubrovnik o... crec, ara no recordo. I ara què? Sí, com va l'experiència?
1: Doncs pues molt bé. Hòstia, ha passat temps des que vam parlar, però sí. Molt bé. Ara estic per Alemanya. I res, doncs pues vaig fer... Bueno, de Dubrovnik vaig baixar cap a Albània, vaig fer Bòsnia... Grècia, he estat passant de temps entre Grècia i Turquia. Hòstia, he disfrutat molt aquests països, tocant molt la guitarra, coneixent un montón de penya, intentant integrar-me a la seva cultura. I després, he pujat cap a Polònia, he fet també Romania, he fet Bulgària... Bueno, i ara estem per aquí. He fet República Txeca, vull dir, he fet un montón de països des que vam parlar.
0: Mm-hmm. Clar, al final el que tu feies era que marxaves només amb la teva guitarra. El repte era sobreviure a través de la música que tu feies al carrer, tocar al carrer, doncs el que et doni la gent, amb això anar tirant. I sembla que ha anat bé, no? La gent li agrada la música que fas, has tingut bones experiències, de fet a les xarxes socials t'està seguint molta gent, està anant bé, no? Una experiència diferent.
1: Jo estic molt content, la veritat. Més enllà de lo que pugui haver anat bé a xarxes o tal, jo això ho tinc molt com una experiència molt, molt personal.
0: Uh-huh.
1: O sigui, he crescut un montón, també a l'hora de cantar al carrer. Sembla que no, però jo diria que és més difícil encara que cantar davant de 500 persones a dalt d'un escenari. Vull dir, al final estàs en un ambient que la gent... pues no està allà per escoltar música, és un ambient que a vegades és dur i m'ha curtit molt també com a artista.
0: Uh-huh.
1: Llavors, hòstia, ho agafo molt com a experiència vital i experiència personal.
0: Uh-huh. Escolta, no li teniu una mica d'enveja, en Flaca?
2: Home, sí. Perquè viatja tant...
0: Agafar la guitarra i anar pel món i...
2: Sí, això, bueno, m'encanta que ho faci. Sí. És una experiència bona.
3: Imagina't, no?, deixar de treballar ja i anar-nos en uns mesos i experimentar també, no?, des de...
0: Uh-huh.
4: Enveja, però és una feina dura, eh? O sigui, es posar-te allà a un públic que no coneixes, a un ambient que no coneixes, o sigui, ja viatja de per si a un lloc que no coneixes és dur, posar-te allà a cantar, déu-n'hi-do,
3: eh? Tenim mil aventures.
0: Clar,
3: no? Deus poder escriure...
0: Sí, totalment. A veure, anècdotes que t'hagin passat durant aquests dies, et ve al cap alguna, Flaca?
1: Un munt. A veure, et puc dir que, per exemple, bueno, moltes vegades he hagut de lluitar contra... No lluitar, però... A molts llocs no es pot cantar i a la majoria de llocs necessites permís.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, barallar-me una mica pues, amb la policia local, de que em deixin cantar, de que estic fent una mica pues, aquesta experiència, de camalar-me'ls una mica. També, pues, penya, que igual... ja et dic, és que el carrer és molt dur i llavors molta penya que potser no vol escoltar-te i et fa fora. Però, bueno, jo sempre amb bona energia... I alguna anècdota així bona és que a Turquia vaig acabar a casa d'uns turcs a la ciutat d'Izmir. Vaig acabar a casa d'uns turcs i vaig poder fer una experiència super, super des de dins, sopant amb ells, cantant cançons amb ells, intentant aprendre la seva llengua. Va estar molt, molt top. Molt top.

0: I què? Quan tornaràs? Perquè jo pensava que aquesta entrevista la faríem aquí a l'estudi, perquè crec que vam parlar fa un mes, un parell de mesos o així, i vaig dir, va, doncs, quan acabi la temporada ja el trucarem que passi per aquí, però em sembla que passaràs l'estiu per Europa, eh?
1: Bueno, a veure, s'està acabant ja, això.
0: Sí?
1: Pensa que és el que et vaig dir, que la ruta és circular, llavors ja m'estic apropant a Barcelona. A part, també et dic, o sigui, jo vaig començar aquest viatge sense una data de tornada, però sí que és veritat que ja, com que tinc ganeta, saps, de tornar, ja el cos em demana a Barcelona, em demana tornar per les festes del barri, també.
0: El barri, llavors, de fet, el barri que tu tant t'inspira en les teves cançons.
1: El meu barri, vamos, és la meva pàtria. Jo, el meu barri, vamos, ja t'ho dic, és... Sí, vull dir, m'agrada parlar d'ell perquè és el barri on m'he criat, on m'he educat i és el barri que a mi em representa.
0: El barri de Sants, si no m'equivoco.
1: El barri de Sants, ja t'ho saps.
0: Home, clar.
1: Que s'enteri tota Barcelona. Hòstia.

0: Doncs escolta, flaca, moltíssimes gràcies. Esperem que sí, que el setembre ja estiguis per aquí i poder-te saludar en persona.
1: Sí, sí, moja, 100%. Al setembre segur que tinc projectes nous i podem xerrar i ens coneixem en persona, que ja tinc ganes.
0: Exacte, exacte. Aquí t'estarem esperant. A més, que sóc molt fan de la música que fas. Per tant, flaca, amb dos cas que et poden seguir tant a xarxes socials com a Spotify, que poden anar escoltant la teva música. Doncs, flaca, moltíssimes gràcies.
1: Vale, una abraçada forta.
0: Fins molt aviat.
1: Vinga, adéu. No tengas duda de que si pudiera te bajaría
0: la luna. Más que bella, ella pura. Doncs no sé si té guitarra, però està aquí tocant les palmes i és la Laia Teruel. Laia, teníem un...
2: Les palmes.
0: Les palmes. T'heu estat així tocant les palmes encara que siguin mentals. Laia, aquí ens hem proposat un repte aquesta última temporada, que és que ens expliquis una notícia que ha de ser notícia i que no ho és. És la pregunta que ens estem fent aquesta tarda. Quina seria la teva opció?
2: Doncs mira, jo es porto una notícia, sé que s'estiu, que em vas dir una cosa que no sigui molt densa.
0: Sí,
2: però és una mica dens. No, jo volia parlar, perquè és una cosa que no ha sortit als mitjans, i la vam comentar amb tu, Moja, just, i és l'augment de la violència masclista durant els mundials,
0: sí,
2: i els grans esdeveniments.
0: Molt interessant aquest tema.
2: Esportius, ostres, en aquest cas de futbol, no? I tenim dades que corroboren això, perquè tenim ONU, Dones de Mèxic, que diu que les agressions poden créixer entre un 26 i un 38%, segons el resultat del partit i de l'estat emocional de l'agressor. I si aquí entra en joc el consum d'alcohol, l'augment pot arribar al 40%. O sigui que estem parlant de dades, un 40% més de violència quan hi ha mundials. Que hi ha una cara molt amable, no?, que és les celebracions que fem, que tots, no?, la comunitat que es fa en una competició com aquesta esportiva, però després hi ha una altra cara, que és tota la violència que hi ha darrere i que hi ha molts elements que s'han estudiat també, que aquí, des de doncs, la masculinitat competitiva, des d'aquest estat emocional, no?, que ens té a totes, no?, i a tots, no?, que ens té com més exaltats, també l'alcohol, també les apostes, també és un dels elements que s'ha estudiat, que fan que siguin un element de risc. Uh-huh. I per tant el que es demana és que hi hagi més prevenció, que hi hagi més serveis i que s'estigui més a la guait. Van pujar un 50% les trucades les primeres setmanes del Mundial a telèfons de suport a dones en situació de violència masclista. És molt, un 50%.
0: Uh-huh. Jo crec que és una dada molt interessant, perquè qui ens pugui escoltar dirà, ah, doncs ja està, un altre cop. Però és que, però jo crec que tot el contrari. És a dir, i a més hi ha molts joves molt conscients, perquè TikTok, aquesta xifra està circulant bastant. És a dir, aquesta realitat, molta gent explica que durant el Mundial la gent es deixa portar per la passió i, evidentment, la passió no justifica mai.
2: Clar, una agressió.
0: Una agressió, sí. Només faltaria que justifiqués.
2: Ja sigui fora de desconeguts, però sobretot, ja ho sabem, les violències sobretot són amb gent coneguda. Als domicilis, a cases i amb gent coneguda.
0: Mm-hmm. O sigui, molt bé.
2: Està
0: doncs...
2: bé tenir aquesta doble mirada i que no surt als mitjans generals, no? I que no ens
0: fantàstic,
2: arriba.
0: Fantàstic. Doncs escolta, molt interessant, aquesta notícia, que no és notícia, però que la Laia Teruel posa sobre la taula. Doncs, i de la Laia Teruel, marxo ara fins a una altra persona, que és la Leila Zawi.
3: M'encanta, perquè portem com dues temporades i sempre t'has de pensar abans del meu nom.
0: Leila! Mira, ho farem encara millor. Diré el teu nom i posaré una cançó. La Leila Zawi.
4: Opa, jo vull fer un corrat.
0: Perquè la Leila Zawi té un hort.
3: Tinc un hort.
0: És a dir, no has parat abans d'entrar al programa d'ensenyar les albergínies, d'ensenyar les teves, la teva collita.
3: Home, la meva collita s'ha de
0: mostrar. Sí. No, al sí. Final tu estàs contenta amb l'hort. Et dedicaràs tot l'estiu a cuidar l'hort o què?
3: Home, és que no vas un dia i hi ha la merda, la collita.
0: Sí.
3: I sobretot amb aquesta calor que se'ns està cremant tot. Ara jo també
0: climàtic.
3: Soc una afectada. Se'ns està cremant tot, per favor, Catalunya.
0: Sí. No. Entenc el teu d'això. Doncs, a part del teu hort, quina seria la notícia, que no és notícia, però tu penses que hem de posar sobre la taula.
3: Doncs mira, estava scrollejant per Instagram i vaig veure un post de Rocío Quillahuaman i deia així...
0: Et va bé que mentre expliques això el senyor d'Opa continuï cantant?
3: Bueno, potser és una mica dramàtic el que explicaré ara, però doncs, no seré
0: el senyor...
3: jo qui li posi portes al camp.
0: Ara, explica'ns.
3: Vale, doncs hi havia un post que ella deia...
0: Això qui?
3: Rocío Quillahuaman és una...
0: Ah, sí, la del il·lustradora.
2: Que és peruana.
0: Peruana, il·lustradora.
2: Hauria de venir un dia, Moja.
0: Hauríem d'aconseguir que vingui.
2: Sí.
3: Doncs en aquest post ella deia, quan vaig arribar a Barcelona amb 11 anys, el primer carnet d'identitat que vaig tenir abans del DNI o el de salut va ser el carnet de la biblioteca.
0: Ah.
3: Aquí parla una mica de com aquests espais doncs, havien moldejat la persona qui és, que eren els seus algoritmes d'abans, els bibliotecaris, les recomanacions, tot això la van formar com a persona. I clar, amb això jo em vaig sentir molt representada. Al final, les biblioteques públiques són i han sigut un refugi climàtic, social, cultural, per moltíssima gent. No només és un lloc on et presten llibres, sinó que t'ofereixen un espai segur, un lloc on connectar-se a internet, que és una cosa que donem molt per sentat, però no tothom ho té, i és un espai on descobrir històries o senzillament sentir-se acompanyat. Ella també deia, les biblioteques no només m'oferien cultura, sinó que em sentia... quan em sentia agobia, atabalada al col·le o a casa, doncs trobava calma en elles. Llavors jo aprofito aquest espai que ens has donat per parlar

0: Cada cop estem a 2010.
1: Estem a 2010, estem a 2010.
0: Estem a la infància del Moja.
1: No, perquè us aneu situant a l'estiu. Els
2: seus
1: vull...
2: estius, no? Estem
1: es
2: tota la vida del Moja pels seus estius. I el look també és una mica... També,
3: és que no el veieu, oientes, no el veieu, però...
2: Avui ha vingut.
1: Vaig una mica 2010 avui, sí. A veure, no em desconcentreu. No em desconcentreu perquè ara vull escoltar l'Anna Lucía.
4: També s'ha oblidat el meu nom.
1: Aquest senyor, aquesta sí que el coneixes, no?
4: Sí, aquesta cançó la conec.
1: Home, va ser mítica del 2000, sí. No sé si dic això del 2010.
5: Era el David, com es deia això?
1: Diego. El Diego, que va ser un ídol juntament amb molts altres durant Euro Junior, però aquesta cançó forma part d'una generació.
0: I tu segueixes vivint allà.
1: Jo segueixo vivint el 2010, com podeu observar. Sí. Anna Lucía, tu t'hem preguntat el mateix. T'hem preguntat quina notícia o quin tema vols posar sobre la taula que no ho és.
4: Vale, el tema que he portat jo, i tenint en compte que queda un estiu llarg, no?, encara. I és més que res perquè en els vostres barris, molt segurament, veureu que durant aquests propers mesos hi haurà una festivitat de diferents països, no? Per què? Perquè celebrem les festes pàtries. Què són les festes pàtries? Cada país de Llatinoamèrica celebra doncs el seu dia d'independència de les colònies espanyoles que van començar allà en el segle XIX. Llavors, doncs, bueno, són unes dates doncs molt maques de celebrar perquè no només, no, celebrem i és un moment de connexió i d'estar entre totes les persones, la nostra comunitat, no? Sinó també perquè és una part també de reivindicació i de recordar, no, aquesta lluita d'aquesta independència. Llavors, doncs, bueno, Nou Barris, per exemple, Badalona, el Fòrum, acolliran diferents... com festes, vale? I podreu gaudir doncs de gastronomia, de danses també folklòriques i bueno, de moltes coses molt interessants.
1: Això quan tindrà lloc?
4: Mira, comencem amb la festa del Perú, que és el 25 de juliol. O sigui, la data és el 28 de juliol, però com que cau en tres setmana, doncs es fa el 25 de juliol al Can Dragó. Vale, que és una entitat que es diu FEPERCAT, que ja comença doncs a promocionar, diguem-ne, aquesta festa. I després l'endemà està la festa a Colòmbia, el Fòrum. Llavors doncs, bueno, que sapigueu que hi han aquestes festes i que tindreu doncs més que res perquè si ho sentiu, no, i veieu doncs de cop, no, moltíssimes comunitats d'amunt i avall, doncs que sapigueu d'on ve això, que no és
1: interessant.
4: De forma gratuïta.
1: Fixa't, mai m'ho havia preguntat. Llavors, els estius, el que feu és celebrar precisament aquesta identitat pròpia, més enllà del colonialisme,
4: sí,
1: no?
4: Sí, sí.
1: Què significa pel Perú la identitat peruana, no? Què significa per altres comunitats?
4: Sí, sí, sí. De fet, ja es va començar, però no van fer alguna cosa com grandiós. Va ser a Argentina, 9 de juliol, després també a Bolívia, no? Són aquests països que també, Venezuela, també. Llavors, doncs, bueno, és interessant perquè és una manera també d'apropar-se, si tu no coneixes aquesta cultura, doncs d'anar i preguntar, no?
1: Per tant, si durant aquests dies per Catalunya veieu pels barris,
4: exacte,
1: o per Barcelona o per on sigui, persones que estan
4: celebrant
1: la seva identitat, sí, que sapigueu que estan celebrant les seves fiestes pàtries.
4: Fiestes pàtries es diu, sí, les fiestes pàtries, mm-hmm, es diu així.

0: Laila, té una explicació, perquè la Laila m'està preguntant per què aquesta música.
1: Clar.
0: Perquè estem aquest programa avui, a part de parlar de coses molt importants i molt serioses, volem parlar dels estius, dels nostres estius.
1: I del jo, teu si, estiu.
0: Jo estic personalitzant-ho.
2: És
0: un homenatge al meu estiu.
1: Sí. És que em dóna la sensació que estic com en un lloc massa privat que no hauria d'estar.
3: Estic envaint l'espai del Mofa.
0: Estic envaint una mica el meu espai, tranquil, jo els deixo passar. Però jo recordo els mesos d'agost, perquè el meu pare era paleta, llavors es dedicava a la construcció, i a l'agost estaves obligat sí o sí a anar de vacances. Llavors ens aparcaven al Marroc, allà, i llavors havia d'estar escoltant un canal que estava reproduint-se 24 hores al Marroc,
1: sí,
0: que era un canal de música que crec que es deia Masica, i llavors tenies aquesta senyora, que és la Nancy Ageram, que seria, perquè m'entengueu, en termes pop, no seria la Mònica Naranjo. Seria l'Aitana.
1: És veritat.
0: Per tant, aquesta seria l'Aitana Arp, que em va acompanyar molts estius a mi. Llavors, escolto aquesta cançó...
1: A mi...

0: Tu també, home. Tu m'estàs aquí criticant, però tu saps de què estic parlant.
1: No, jo no t'he criticat. M'ha sorprès que posis ara aquesta cançó.
0: No, perquè, bueno, al final, un programa dinàmic, no volies un programa dinàmic?
2: Clar, com venien de parlar d'identitat, doncs ell ha sentit...
1: Doncs, parlem de mi.
2: Parlem de mi.
0: Doncs, parlem d'un altre que és molt dinàmic, que és l'Adrià Badiola.
2: L'altre, és dinàmic.
0: Sí, exacte. Sí, perdoneu. Però vosaltres com ho faríeu? Com presentaríeu l'Adrià?
3: Fes-ho una rima amb el cognom. Sí, Badiola, sí. Badiadeu...
0: No, que això ho hem fet ja 30.000 vegades. Vosaltres, que us veig que no us ha agradat gens la meva transició, com presentaríeu l'Adrià Badiola?
1: Hola, Badiola!
0: Sí, exacte. Algú original...
2: Una veu fresca que ens apropa.
0: Ara.
2: Cosa així que t'agrada.
0: Digues.
3: Una que t'agrada tu aquí per semblar, sí. Per fer jove el programa.
0: Exacte. Exacte. El frigopié, el calipo de la ràdio.
2: El frigopié
1: t'ha dit.
2: Jo diria el colàgeno, directament. Exacte. És el colàgeno.
0: El colàgeno de la ràdio.
1: Sí, perquè aquesta samarreta no fa gaire, eh?
2: Ai, pa.
0: La meva, diràs. Home, estic xulíssim.
2: Ens hauríem de fer una foto per penjar-la a les xarxes i fer una pregunta.
1: És que l'hem de fer, que és el darrer programa.
0: Tot el programa criticant la meva samarreta.
3: És que jo no la veig tan lletja.
0: No, està fantàstica.
2: És que jo li he dit que està molt guapo.
0: Sí, és enveja, és enveja. No passa res, eh? Hauré de dur amb enveja.
2: Farem una foto i posarem una enquesta.
3: Això te'n vas. Te'n vas al mercat dels encants i te la revenen caríssima.
0: Sí, ja ho sé, ja. Després d'aquest body shaming, anem que...
1: Mira, perquè la samarreta trenca amb el que tenim, estem acostumades, segur que a xarxes us passarà, a veure.
0: A veure què, a mi? Però jo soc molt jovial i dinàmic, eh?
1: Bueno, això t'ho acabes d'inventar i donem la benvinguda al que sí que és jovial i divertit, Badiola.
2: Molt bona introducció.
0: Aquí estic d'acord. Anem a parlar amb algú que encara és jovial i dinàmic, no com vosaltres.
3: Oh. Bé, no porto notícies molt jovials, molt maques, però...
0: Vaja,
3: he tallat el rotllo ara mateix. Bé, porto una notícia que jo penso que sí que serà notícia, he fet una miqueta de trampa, que és que d'aquí 12 dies, el 30 de juliol, és el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans. I jo penso que és la típica notícia que s'explica al final dels telenotícies. Ja. I hoy lo recordamos que hoy es el Dia Mundial de... I es queda com molt diluïda, no? També allà al costat de les ofertes culturals que tuvien al final del telediario. I penso que és un tema seriós que parlar i que personalment em va tocar molt la setmana passada quan vaig anar a veure la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que explica,
0: de l'Usman Omar.
3: Sí, que explica la història de l'Usman Omar. I bé, vaig veure que ell, en el seu camí fins a arribar a Barcelona, s'hi va trobar amb aquestes situacions. Aleshores, és del que més em va impactar, que es produeixin aquestes coses i que només les parlem durant un sol dia o que ens haguem... aquí, crítica a mi mateix, que ens haguem d'adonar veient una pel·lícula. Saps?
0: Totalment. De fet, tot el que té a veure amb l'esclavatge... Si fóssim conscients de l'esclavatge modern que encara existeix als nostres carrers, és a dir, no en som ni conscients perquè potser ens sembla com a altres èpoques, però encara és com molt present. No? Mm-hmm. Persones internes que cuiden gent gran, que en la majoria de les vegades és gent migrada.
3: Totalment.
0: És el que té.
3: Això mateix t'anava a dir. I la pel·lícula la recomano moltíssim perquè, a més, t'explica situacions de persones que molts cops la gent del primer món ni es planteja, com quan passes pel passeig marítim i trobes la gent al Top Manta, l'anomenat Top Manta, no, explicant el rerefons que va viure ell mateix. Està molt bé. I a més em va agradar molt perquè surt l'Emma Vilarasau.
0: Ah, ets fan de l'Emma?
3: Soc molt fan de l'Emma Vilarasau, sí, sí.
0: Sí?
3: Ah. Bueno, fan de la seva última etapa. Jo no soc del, com es diu, allò que feia, Nissaga de poder. Soc d'aquesta última etapa que m'agrada molt. Ella a vegades s'ha queixat de que ara només em posen papers de mare, diuen. M'agrada molt perquè em recorda molt a la meva mare, el paper de mare que fa, saps? Empatitzo.
0: Mireu, jovial, però té fons, eh?
3: Té sempre.
0: Té aquest punt.
3: A la part d'acord, que tu dius que és ChatGPT la meva part d'acord.
1: A l'últim programa tot surt a la llum.
0: Voleu...
1: Radio Verite.
0: A l'últim programa voleu com recriminar tot el que has recriminat, no? També us entenc, No passa res.
2: Tot el que ens dius fora d'antena.
0: Ara aprofiteu per posar-ho.
1: M'encanta, eh? El programa de la ira.
0: Sí. Exacte. En lloc de d'on ets tu, què et passa a tu? Li direm al programa. A veure, una altra cosa que us he preguntat, ja anem a acabar el programa, perquè queden ja molts pocs minuts. Curiós, el temps passa molt ràpid quan tu passes bé, eh?
1: Ah, t'estàs tan bé?
0: No, ho dic per vosaltres, que us veig tan divertides criticant-me. Exacte, us veig tan passant-ho...
2: Tu t'has posat una mica vermell, eh? Ja està.
1: Sí, mira que li costa, eh?
0: Exacte, a mi em costa.
1: Ens costa.

0: ser. Sí, sí. Us he preguntat quina és la vostra cançó de l'estiu. Us he demanat que no feu, que feu recomanacions una mica originals. Laia, ara busquem la teva, perquè crec que és la que no, però la trobarem.
1: Sí, és per lo de la samarreta,
0: Laia. Li direm al company que la busqui a YouTube. Mira, fem una cosa.
2: La Laia porta una estona ofesa per lo de la cançó.
0: No, però el company...
1: No, perquè no és el primer cop que passa. No, avui és el dia que surto.
0: Sí, però el company, mentre tu ens dius la teva, la buscarà, mentre les companyes...
1: Sí, fem. Que segueixi el show.
3: Escolta, últim programa, però hem de donar-li un aplaudiment al tècnic.
0: Sí, ara li aplaudirem.
4: Que està aguantant,
0: vols que aplaudim?
4: La veritat.
0: Vinga,
3: que aplaudeixi també el públic.
0: Ara li preguntarem
4: si s'ho està passant bé al públic o no. Si recomanaria o no.
0: Sí, ara li preguntarem. Tu ves-te mentalitzant.
4: Sí, a està veure. Preparant la frase en català.
0: Una mica d'ordre. Llavors, ara el que anem a fer és... Quin és el nom de la teva cançó, Laia Teruel?
1: Al·lèrgiques al pol·len, Apocalipsis Now.
0: Al·lèrgiques al pol·len, Apocalipsis Now. Ara l'anem a escoltar.
1: Perfecte.
0: Però, mentrestant, vull preguntar a l'Anna Lucía quina és la cançó de l'estiu. Clar, ara el tema és que mentre el company busca la cançó no pot disparar la teva, però pues pare... Ah, mira, ja el tenim. Val, Anna Lucía, tu, quina és la teva cançó de l'estiu?
4: La meva cançó de l'estiu es diu... Ai, és que avui tinc problemes amb el micro, no sé què m'està passant. Perquè t'estic admirant tota l'estona.
0: Normal.
4: Per la teva samarreta que portes.
2: Ha tornat a sortir la samarreta.
4: T'he dit, quan t'he vist, que m'agrada veure't així, de veritat que sí.
0: Gràcies, home.
3: Quan arribi a casa la cremarà, ja veuràs.
4: No, que quan jo el vaig conèixer, que també em recordo d'aquest moment, portava polo, anava sempre tot ben posat, molt elegant sempre.
0: Això ho tenia.
4: Llavors, veure't així...
0: Una altra cosa no, però això sí.
4: L'elegància sempre.
0: Sí.
3: Menys avui.
4: Perquè era l'últim dia.
3: I mira la que t'ha caigut, guapa.
0: Molt bé, quina és la teva cançó d'estiu?
4: La meva cançó es diu Ditxàbate.
0: Ditxàbate, doncs, a veure, Ditxàbate de qui és?
4: És d'una agrupació cubana que ara mateix sonarà i que us agradarà molt, segurament. La noche oscurita en el terror.

0: Aquesta és la teva cançó a l'estiu, eh?
1: M'encanta. Dichávate significa atrévete, eh? El que passa és que és d'una agrupació cubana que les seves cançons doncs, tenen aquest punt, no, de la jerga, no, del rap més

0: Ditxàvate.
1: Molt Ditxàvate. Bé,
2: doncs, va cap a la playlist de música de l'estiu.
1: Sí, sí, a més que té coreografia i tot, eh?
0: Ojo,
1: eh?
0: Sí?
1: És fàcil per aprendre-la.
3: És molt d'estiu.
1: És molt d'estiu, aquesta cançó. I, clar,
2: creus que l'Adrià pot gravar un TikTok d'acabar el programa ballant...
4: Sí, home.
2: Ballant, no,
4: a ballar ara.
2: Ballar qui vulgui aquesta coreografia?
1: Jo crec que és fàcil. Perfecte, doncs és fàcil. Adéu,
4: tens coreografia, Anna?
1: Sí, sí, la tinc, la tinc.
2: Perfecte, doncs després la balles. Ara passem amb la Laia Teruel. Laia, anem a escoltar la teva cançó.

0: final se calle. Me es igual, no viuré per sempre.
1: A veure, Jessica Salpolen, per què és la teva cançó a l'estiu?
2: Mira, perquè barreja, és una cançó ballable, que ara també té, ara l'estem escoltant de fons, i alhora és crítica, perquè també parla una mica de tot el turisme, i crec que és un bon punt. És un grup de 6 noies que van començar quan la Covid, llavors els hi ha costat una mica, però ara estan petant-ho, han tret moltes cançons, molts discos, i jo crec que és molt interessant.
0: No vull ser la Eli, vull ser la filla del prota, no vull resistir ni que se'n recordin.
1: I quina és la cançó de l'estiu de l'Adrià Badiola?
3: L'he de dir?
1: Sí, clar.
3: És Another Sunny Day de Bella and Sebastian, de l'any 2006.

0: d'una coneguda marca de cervesa.
1: Això t'anava a dir.
0: Que es va popularitzar un dels seus anuncis, no?
1: Això t'anava a dir. És precisament la meva cançó preferida de l'estiu, perquè... Hòstia, m'ha caigut l'aigua. Perdó.
0: Tranquil.
1: La vaig conèixer l'any passat amb la coneguda marca de cervesa. Dic, no sé si puc dir el nom.
0: No pots.
1: No puc dir el nom de la famosa marca de cervesa. Però per mi, quan comença l'estiu, és quan la famosa marca de cervesa treu aquest anunci amb el tamac de l'estiu.
0: I de la famosa marca de cervesa passem a la famosa col·laboradora Laila. Quina és la teva cançó de l'estiu?
2: Doncs mira, jo és una pena que ja no hi hagi com una cançó d'estiu col·lectiva.
0: No.
2: Ara cadascú estaria
0: bueno, sí, superestrella, jo crec que és bastant de l'estiu.
2: Això t'agrada tu, Moja,
0: però si quan marquen el Mundial avui, quan, aquesta nit, no és demà diumenge, quan guanyin quan guanyi Espanya Argentina, pues ara superestrella, ja veuràs.
2: Bueno,
0: serà la cançó
2: col·lectiva. S'està perdent, ja no sí, tenim això sí. Tan col·lectiu, però la meva personal és La Maldició, que és com em sento quan vinc aquí i comparteixo micròfons amb tu, de Santi Muc.

0: Doncs per ser una maldició, sempre tornes.
1: No serà, tan, no serà tan de maldició.
2: Es diu el síndrome de l'Estocolm.
0: També. Per què aquesta cançó? Per què aquesta cançó és la teva cançó a l'estiu?
2: Mira, perquè comença així a la platgeta, et dona ganes de ballar, no sóc gaire de batxata, però amb aquesta cançó, mira, m'arrencaria a ballar.

0: Molt bé, fantàstic. Doncs amb aquestes cançons, amb aquestes recomanacions de l'estiu, acabem el programa.
1: I tu, Moja?
0: Jo he posat la flaca, la l'Antonella.
1: Ah, és veritat.
0: Sí, del nostre amic.
1: Entre altres.
0: Que l'hem saludat. Però jo, superestrella, evidentment, seria la que defensaria.
2: És que és un superestrella, ell mateix.
3: Clar, sí. T'hi sents identificat, no?
0: Tinc dies.
3: Et sents allà al bar, no? Que ell explica lo veo.
4: Estan intentant.
3: No, la cançó va explicant, no? És una narració.
0: Ah, exacte, sí.
4: Que estan intentant compensar-ho de la samarreta.
0: Igual. Escolta, anem a fer una cosa que en aquest programa ens agrada, que és la Metaràdio. Per tant, durant el programa ens ha estat escoltant una persona, que és en Sergi, que és el públic d'avui del programa. El nostre públic és una persona avui. Sergi, tu que has entrat...
4: Es diu Sergio, però...
0: Ai, Sergio, perdona. Sergio del País Basc.
2: Com ens agrada, traduir els noms.
0: Perdona, Sergio. Sergio, com t'ha semblat el programa? El recomanaries la propera temporada, el d'on ets tu?
1: Por supuesto, sí. No puede perdérselo a nadie, esto ha sido buenísimo.
0: Sí.
3: Jo ho podeu posar. Heu vist el to, doncs la cara també està ben sèrio, eh?
2: Pobre, és a dir, sí.
3: Sembla que li hagués emocionat per dir
1: això. Me ponen un polígrafo y no tiemblo. Sí, lo puedo repetir.
0: Pues estás muy serio, ¿no? ¿O para que te guste tanto?
1: Es que la encerna me ha pillado por sorpresa.
0: No, ya. ¿Cómo describirías lo que has escuchado con una palabra?
1: Intenso, sí que som.
0: Pues Sergio, moltes gràcies per ser un oient des de dins, per ser el representant dels oients en el programa.
1: Gràcies a vosaltres. M'encanta que ha fet servir adjectius que es poden interpretar de moltes maneres. Intenso, saps? No és ni bo ni dolent.
0: No, bueno, de fet estava com molt seriós. Llavors representa una mica...
4: No et fiquis amb el públic.
0: No, perdona, és veritat. El públic té sempre la veritat.
4: Avui només ens podem ficar amb la teva samarreta.
0: Exacte. Doncs Sergio, moltes gràcies. Que tinguis bon estiu, per cert.
1: Igualmente.
0: Vagi bé. Molt bé, doncs acabem el programa amb Battiato. Què us sona, aquest senyor, Battiato?
2: Em sona com un nom italià. Em sap greu que no soni.
3: Sempre com a macchiato
0: Battiato és italià, és un artista.
1: La pera limonera.
0: Sí, la pera limonera, creador d'aquesta banda sonora fantàstica d'una pel·lícula que es diu El sol del futuro. Us recomano una escena. El protagonista d'aquesta escena...
1: Una escena. Busqueu-la a YouTube.
4: Una escena.
0: Aquesta escena. És el protagonista que de cop i volta es troba al mig d'una gravació i comença a girar en si mateix. Comença a girar i la gent que està pel carrer veu que comença a girar ballant i ell també balla i comença a girar. I això provoca un moviment col·lectiu de totes les persones que està al seu voltant. I és El sol del futuro. Hauríeu de conèixer aquesta cançó. El sol del futuro és la pel·lícula. Quiero verte danzar,
2: Ti voglio venire a danzare.
0: Exacte.
2: Escolta, és que a mi si no em parles en italià, fill,
0: ja
2: ho saps.
0: Perdona, sí.
1: Aquí ja n'hi veia.
0: Sí, és que en italià no sé com es diu. Vull veure't ballar, que és aquesta cançó.
2: Bueno, és que jo la conec com Ti voglio verti danzare.
0: Sí, correcte.
2: Que bé que ho has dit.
0: I quan es posa a girar, sona això tota l'estona. Teniu deures, escoltar totes les cançons que ens heu portat, sí, i recuperar El sol del futuro, que és una pel·lícula de culte fantàstica italiana, i aquesta escena concreta d'aquest senyor dansant i ballant, perquè al final el que proposa és com aquest moviment col·lectiu a poc a poc es poden anar canviant les coses, que és el que, en definitiva, busquem en aquest programa. Laia Teruel, moltes gràcies per aquesta temporada, per acompanyar-nos.
3: A tu, i que bonic aquest final.
0: Has vist? Anna Lucía, moltes gràcies.
3: A vosaltres. Bueno, a tu, especialment.
0: Gràcies. Laila Zawi, moltes gràcies.
4: A tu.
0: I Adrià Badiola, gràcies també.
1: Gràcies a tu també.
0: Fins la propera temporada. I a vostès, ha estat un plaer compartir aquesta temporada. El món és una mica boig, el món a vegades és gris, és un lloc fosc, però si ens posem tots d'acord, si trobem aquelles coses positives, si podem contemplar una mica la llum i donar una volta a les històries i a les coses, als relats compartits, que en definitiva és el que busca aquest programa, les coses van millor. Que tinguin un molt bon estiu, els esperem la propera temporada.

0: Són les 4. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. A l'Aragó continuen les tasques d'extinció de l'incendi a la comarca de les 5 Ovilles, que han arrasat més de 15.400 hectàrees. Efectius dels bombers no el poden donar per estabilitzat, tot i que per ara no ha crescut ni s'ha ampliat el perímetre. Les condicions meteorològiques han millorat respecte a les d'ahir, però la situació continua sent complicada. Carlos Cacho, cap d'extinció dels bombers.
1: Nos queda todavía un día complejo, tanto por el aumento de temperatura y viento que tendremos, como sobre todo por ese viento cambiante. Estamos trabajando en intentar estabilizar el incendio, pero parece que las condiciones son más favorables que las de ayer, pero todavía pues hay que ser prudentes en cuanto a una valoración de cuándo podemos finalizarlo.
0: Prop d'un miler de desallotjats de 5 municipis, molts d'ells es troben a Ejea de los Caballeros, al pavelló municipal i a llars d'acollida als més vulnerables. Mar Vaquero, vicepresidenta del Govern Autonòmic.
2: Hemos podido visitar el pabellón de Ejea, están tranquilos, están muy atendidos por los servicios sociales, por Cruz Roja, por psicólogos, la policía municipal está ayudando para preservar esa intimidad y es muy importante que esto se siga respetando.
0: A Guadalajara, a Castella-La Mancha, també hi ha prop de mig miler de persones desallotjades de 13 municipis per l'incendi de nivell 2 declarat dijous a la Mierla, que ja ha arrasat 6.000 hectàrees, el 90% d'elles del Parc Natural i Sierra Norte. José Pablo Sabrido, delegat del govern a Castella-La Mancha.
3: En este momento no podemos ser muy optimistas en cuanto a cuál va a ser la evolución, porque se espera que las condiciones meteorológicas no sean favorables para la extinción del incendio, con lo cual creemos que puede seguir ampliándose esta la extensión del terreno afectado.
0: La baixa humitat i les altes temperatures d'aquest estiu han fet que els incendis, les flames, volíem dir, es propaguin amb rapidesa i ja s'han cremat prop de 70.000 hectàrees a l'estat. Hugo Morán és president de la EMET.
4: Estamos en una situación meteorológica muy compleja en determinados espacios donde los incendios incluso lo que hacen es modificar las condiciones meteorológicas que están preavisadas y por lo tanto en estos comportamientos de grandes incendios es muy necesario que la ciudadanía esté muy atenta a los avisos de las autoridades que llevan la dirección de la emergencia.
0: A casa nostra continuen les altes temperatures, tot i que la tercera onada de calor ja ha acabat, però tenim perill a l'extrem d'incendi forestal en una vintena de municipis i nivell alt a 177 poblacions més. Coneguem, doncs, la previsió meteorològica a Catalunya de cara a les properes hores. Des d'EMET, David Torres, bona tarda.
5: Bona tarda. Baixen lleugerament les temperatures a la meitat sud de Tarragona i al Pirineu Oriental i encara són elevades a la depressió central de Lleida, les valls del sud del Pirineu Occidental i l'Empordà. Els avisos estan restringits al Pirineu de Lleida, la depressió central, la Lleida també i a l'Alt Empordà. De cara a la propera setmana, a les Terres de Ponent les temperatures seguiran pujant una mica, però la resta es mantenen o baixen. Així doncs, avui les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona, i les temperatures d'aquesta propera nit segueixen altes, amb valors de 26 a Barcelona i 23 a Girona, Lleida i Tarragona. Sol en general, amb núvols alts i tempestes de tarda al Pirineu, vent fluix de l'est i del sud-est que bufarà ocasionalment més fort al sud de la depressió central. Demà diumenge, temperatures similars, encara que pugen fins als 39 a Lleida capital, amb avisos actius a la província. Domini del sol, núvols de tarda al Pirineu que poden deixar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta i seguim també amb la calitja dels darrers dies. Vent fluix en general. És una informació d'EMET.
0: I a Lleida, la Facultat de Medicina de la Universitat duplica la capacitat de la sala de dissecció i els laboratoris gràcies a una remodelació que ha costat gairebé 1 milió d'euros i que ha pagat el govern central. Són aules que ja funcionen aquest curs i que doten a la universitat de més espai i confort. Joana Cendra.
6: Aquestes instal·lacions les utilitza l'estudiantat de 4 centres i 7 graus de la Universitat de Lleida. Medicina, Nutrició, Ciències Biomèdiques, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia i Biotecnologia. Judit Herreros és degana de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida.
7: Tenim dues sales de dissecció, això ens permet simultanejar les activitats de pràctiques en aquesta sala. En aquesta sala s'hi fa formació de grau i també s'hi fa formació de postgrau, que també és molt rellevant per la facultat, per la formació d'especialistes i de residents.
6: Les obres han costat 1 milió d'euros finançades pel govern central. José Crespín és subdelegat del govern a Lleida.
8: Un nou equipament que és alguna cosa més que una simple renovació d'espai. El que estem és justament consolidant inversió en la base del nostre sistema de salut.
6: També s'han renovat les cambres frigorífiques de conservació i congelació, els llums per a dissecció, el material quirúrgic i de suport o un sistema multimèdia format per càmeres d'alta resolució per a la retransmissió i l'enregistrament de les pràctiques. Ara que depèn de renovar els laboratoris de la primera planta i de cara al 28 es preveu un nou aulari de Ciències de la Salut.
0: És tot per ara, ja ho sabem.

0: Abans tornem amb més informació al punt de les 5. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
2: Maria Dolors, què té d'especial aquest bolígraf que has portat? Quants anys té aquest bolígraf?
3: Aquest bolígraf és de l'any 50.
2: De l'any 50.
3: Quan vaig acabar batxillerat.
2: És un regal?
3: Un regal del meu pare per haver acabat amb matrícules.
2: Matrícules?
3: Sí, era una ampollona.
2: Eres bon estudiant.
3: Bueno, em deien ampollones llavors, però bueno.
2: Però t'ha agradat estudiar?
3: Sí, sí, sí, he tingut curiositat, curiositat, sempre.
2: Ha estat la curiositat, llavors.
3: La curiositat m'empeix a donar moltes hores de lectura i estudiar les nits per poder treure bones notes als tribunals, que llavors imposaven bastant els senyors dels tribunals.
2: Clar, i no has deixat de ser curiosa?
3: No, mai, malgrat que jo he esdevingut en aquesta professió d'una manera una mica especial, per tal de que jo... Vaig estudiar Ciències Físiques fins a tercer,
2: sí,
3: ho sabeu.
2: Sí, sí.
3: I ho vaig deixar per casar-me. I després de casar-me...
2: Aquelles coses que es feien abans,
3: Que es feien abans, mal fetes,
2: Mal fetes.
3: Ah, no es faria. Però, bueno, ho vaig fer. I després de uns anys i quatre crios, pues, vaig dir, què passa? Que m'he perdut de mi mateixa. I vaig tenir la sort d'una tieta meva que va venir a posar a casa meva amb una persona també que se'n fes càrrec. I em vaig matricular a la primera i única escola oficial de periodisme que hi ha hagut a Barcelona. Mm-hmm. Perquè els que volien fer, que no era l'escola, era l'església, que tu no te'n pots recordar, però estava a Barcelona.
2: Sí.
3: Després hi havia l'escola oficial, però era a Madrid. Havien d'anar a Madrid.
2: Uh-huh.
3: I llavors uns anys es va posar l'escola oficial de periodisme a Barcelona, director Julio Manegat, que era del Correu Català, que ja ni ens estigui al Correu, ni Julio, pobre. Pasqual Maisterra era el seu director, total, que... em vaig presentar pensant un pèl com desafiament. Després de els nens i tants anys apartada, presento les proves d'ingrés, que segur que no les passaré.
2: I les vaig passar.
3: I vaig dir, mira, posa una senyal, si les he passat, per què no? I gràcies a aquesta tieta meva, que amb una dona que va quedar a casa, vaig fer els 3 anys de l'escola oficial, vaig fer la tesi sobre Antonio Machado en Barcelona, els escrits a La Vanguardia, i ja vaig entrar a La Vanguardia.
2: Tota una vida dedicada al periodisme.
3: Amb Horacio Sanz Guerrero, des de llavors... 42 anys de La Vanguardia.
2: Avui la nostra irrepetible és la periodista Maria Dolors Massana.

0: Maria Dolors Massana, benvinguda a Irrepetibles, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres i a tu, Carles Mesa, que a més et dius Carles, sí, com el meu marit, amb el descans, Carles Nadal, de la, sí, família dels Nadal.
0: Correcte.
1: Eugeni Nadal, et sona el premi Eugeni Nadal?
0: I tant, bueno, sí, Carles. La seva família.
1: Sí, ben trobat Carles aquí també, un altre Carles, un periodista.
0: T'agrada que et diguin Lola, veritat?
1: Sí, perquè Maria Dolors és com molt llarg.
0: És llarg, sí.
1: Durant uns anys, perquè clar, fa molts ja, els que estic jubilada i els 42 que vaig a la Vanguardia, no m'agradava massa lo de Lola perquè hi havia la Lola Flores.
0: Ah.
1: I que és una tonteria, no? Però
0: sí,
1: bueno.
0: Sonava folclòric, diguéssim.
1: Sí, no? Em sentia folclòric i com lluny d'estar... I bueno.
0: Ara es posa molt Lola.
1: I a més m'agrada, ara m'agrada.
0: Sí.
1: I tinc una neta que es diu Lula, en compte. Però bueno, no, pues sí, però el diari, la veritat és que en deien Lola.
0: Lola. Periodista, una de les primeres corresponsals de guerra del diari La Vanguardia, especialitzada en països de l'Orient Mitjà i el Magrib, cap d'internacional del diari durant dues dècades, més de dues dècades. Has estat també presidenta de Reporters Sense Fronteres, ara n'ets presidenta d'honor, i també va ser vicepresidenta de la Comissió de Queixes i Deontologia del Periodisme de la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya, la FAPE, i autora de

0: Llibre Les princeses de l'Islam, honor, família i poder, que vas publicar el 2004. Tota una vida, com diem, dedicada al periodisme, que repassarem al llarg de la conversa, però tot i que fa uns anys que vas deixar la professió en actiu, un no deixa de ser periodista mai.
1: Ah, no, Maria Dolors, mai. Això no, la curiositat no cau mai, ni que facis 90 anys que acabo de fer jo ara mateix. Jo, lo d'estar al moment informada és algo necessari com haver de menjar cada dia, no?
0: Sí.
1: He d'escoltar, si no estic en un lloc que hi hagi tele, ràdio sempre, per mi la ràdio, us he de dir que és el gran mitjà. I, a més, ho vam tenir a l'abast en el moment que va passar l'apagona aquell que va passar.
0: Sí,
1: jo tenia
0: sí.
1: una ràdio d'aquestes...
0: Amb piles.
1: Amb piles.
0: Clar.
1: I vaig estar seguint minut a minut. I vaig dir, ningú em digui mai que és que la ràdio, ni televisió, ni el gran mitjà de comunicació és la ràdio.
0: És cert.
1: L'estimo, vaja.
0: I tu continues rebent cada dia a la bústia de casa un exemplar del diari La Vanguardia?
1: Cada dia. Això li
0: cada dia.
1: Li
0: això és sagrat.
1: Això és sagrat. Bueno, però, a més, li he d'agrair al contrari de Godó perquè en realitat els periodistes quan jubilen els hi donen un paperet i si ara, si volen continuar rebent, tens el paperet, pagues la subscripció amb una rebaixa, òbviament, però és que jo sense rebaixa ni res, perquè clar, jo soc dels històrics, entre cometes, a 22 anys. I la veritat és que el dueño del diari ha tingut la deferència de que aquests periodistes ja, pues, que ens el continuïn enviant.
0: Per tota la vida.
1: Per tota la vida. No.
0: I, Dolors, o Lola, ets conscient de ser un referent?
1: No, n'hi ha d'altres de referents. Mira, l'altre dia vaig estar dinant més referent que jo, perquè a més, t'explicaré una anècdota molt divertida. Vaig estar dinant la setmana passada o l'altra amb la Rosa Calaf.
0: Home,
1: bueno, som a
0: tu molt gran, a la Rosa.
1: Li daré part teva, del Carles Mesa,
0: Sí, home, i tant. Pues... Si parlem quasi cada dia amb la Rosa.
1: Ah, veus? No. Bueno, pues, som amigues de molts anys, no?
0: Flamant ja... Premi Nacional de Televisió.
1: Sí, home, i som
0: molt merescut,
1: Molt merescut. Sí, ja li vaig dir. A més, és membre de Reporters Sense Fronteres,
0: sí,
1: òbviament. I vam dinar ara fa un parell de setmanes. I vam anar allà a prop de casa meva. I clar, estem dinant. I va passant gent. I com que ella porta, saps, el cabell així mig vermell. Sí. Ai, senyor Calaf, que la veig, l'escolto. I que la Rosa ja ho segueix, però al final ja també. I anava dient, aquesta que tinc aquí al costat, també és periodista. Lo que passa que escriu.
0: Clar, és veritat.
1: Pobre. Però que és un gran referent ha estat. Em sembla que l'última vegada que vam dinar em va dir que li faltaven 5 o 6 països per haver estat a tots els del món.
0: Sí. I alguns perquè no es pot.
1: Alguns perquè no es pot
0: entrar.
1: És una gran periodista, és un gran referent.
0: Retrocedim en el temps.

0: escriptores viejos.
1: María Dolors Massana Argüelles, vas néixer a Barcelona el 24 de juny de 1936 i just vas néixer dues setmanes abans que comencés la Guerra Civil.
2: Sí, no sé si augurava gaire. Gaire bons aires, però sí. I a més, a les 4 de la matinada, que deia...
1: A les 4 de la matinada?
2: Sí, que deia ma mare que encara hi havia fogueres i petardos pel carrer. Ja. De la verbena,
1: clar. Clar, clar, clar. I ets l'últim bateig del 12 de juliol de 1936 que hi va haver a la Sagrada Família abans de la guerra. I has portat els papers que ho certifiquen,
2: exacte. Exacte.
1: Els puc veure?
2: Sí, home, i tant.
1: A veure.
2: I tant, i tant, mira.
1: Això és molt maco, eh? Això és històric.
2: Ai, l'obres?
1: Sí, sí, està aquí.
2: Aquesta. I a més ja els que em van batejar era la cripta de la Sagrada Família.
1: A la cripta.
2: Ja.
1: Què et van explicar els teus pares d'aquest moment?
2: Bueno, és que els meus pares pertanyien a aquesta parròquia perquè vivien al carrer Padilla.
1: Uh-huh.
2: I era la parròquia. O sigui, no és que...
1: L'Antoni i la Matilde.
2: Sí, l'Antoni i la Matilde, no és que volguessin batejar la nena a lo que ni se sabia que seria el gran temple d'ara. Llavors hi havia dos torres. I pertanyien allà, van batejar a la parròquia, a la cripta, que ja l'he visitada un dia per veure, mira, per curiositat. No?
1: Jo vaig estar aquí.
2: Sí, exacte.
1: Que sí. I els pares, aquí has de

0: dedicaven els teus pares?
1: A la meva mare, a lo que es dedicaven les senyores en aquella època, a ja. Fer...
0: I durant moltes dècades.
1: I durant moltes, per, malauradament. I t'he de dir que encara, perquè ja, si t'interessa t'explico una anècdota, clar, que t'explicaré després, però la meva mare, pues, dedicava a estar a casa, sí, tenir la nena, sí, sí, i anar a comprar, i fer... I, però el que passa que va esclatar la guerra. Uh-huh. Va esclatar la guerra, el meu pare va marxar al front, uh-huh, els republicans, el sí, primer, perquè
0: que per aquí. Això ets filla única.
1: Exacte, eh? Sí, perquè en 3 anys, i llavors ma mare se'n va anar a casa els seus pares amb mi, perquè sola bombardejava en Barcelona cada dia, i explicava horrors. I pobra, era malalta del cor i clar, va morir que jo tenia 4 anys.
0: Sí?
1: Sí, ella era malalta del cor, però els bombardejos de Barcelona l'espantaven molt i li devia anar a greuja. Yeah. I em van criar unes germanes del meu pare a mi. Uh-huh. Però bé, sap greu, però vull dir, dos tietes solteres que es van dedicar a mi, o sigui que agraïda a aquestes senyores.
0: Clar, llavors no tens records de la teva mare, quasi?
1: No. Clar. No, és trist, però no en tinc. Ja. Clar, 4 anys, no sé, hi ha gent que té records de 4 anys, però jo de 4 anys...
0: No els tens, no els tens. A la teva vida, el diari La Vanguardia és fonamental, després ho explicarem, però crec que el teu pare el llegia cada dia, també.
1: El meu pare i la seva àvia,
0: i la seva,
1: i la seva mare, mare, que és la meva àvia, però que és, lo curiós és que eren de Balaguer, aquesta gent. Sí. El meu pare va néixer a Balaguer i l'àvia era, no de Balaguer, es va casar amb un de Balaguer, però era d'un poble que es diu Castelló de Farfanya, que ni en deus haver sentit parlar de la província
0: no,
1: Lleida.
0: No, la veritat és que no.
1: Pues es va casar amb un senyor de Balaguer, i... però aquesta senyora, quan va venir a Barcelona, amb una de les filles que feia de senyora de companyia d'una tieta rica, la tieta rica... aquelles històries poden fer novel·les. La tieta rica es va morir sense tenir fills i li va deixar a aquesta noia que se'n cuidava, i llavors la meva àvia va poder estar més cuidada perquè la filla la va portar a Barcelona, la va cuidar molt. I llavors, bueno, van estar vivint al carrer París, ja, jo a Còrsega després, i ja es van instaurar aquí a Barcelona. I aquí... ja va arribar el meu pare, que es va casar amb una cartagenera, uh-huh, asturiana, d'Astúries,
0: sí,
1: entre Astúries i Cartagena.
0: Que et va fer de mare, diguéssim.
1: No, el meu pare es va casar amb una cartagenera. Jo em dic Argüelles, de segon.
0: Ja, però vull dir, et va fer de mare?
1: La germana del meu pare em va fer de mare.
0: La germana del
1: teu
0: pare.
1: Sí, perquè ma mare va morir, que era molt petita. Uh-huh. I bueno, i sobretot jo li dec tot, encara que no hi sigui, se l'ha de recordar, a dos capellans de la família, justament,
0: clar,
1: mossèn Josep Maria Lomach, que era arxiprest de Santa Maria de Sants, i era una mica família, per part de pare, i un escolapi que era un gran gregorianista, que es deia Altisent, Miquel Altisent, i va ser el gran gregorianista del segon congrés eucarístic de Barcelona, va dirigir 2.000 cantaires, jo què sé. Mm-hmm. Bueno, aquests dos capellans de la família van marcar, t'ho explico perquè van marcar la meva trajectòria. Jo, si no hagués sigut per aquests dos capellans de la família, que em van col·locar a estudiar al Col·legi de les Teresianes, mm-hmm, que era el col·le més de categoria de Barcelona, uh-huh, a Rambla de Catalunya. Després d'allà vaig passar a l'internat de Ganduixer, que tenen les Teresianes, que és un edifici de Gaudí, que s'ensenya com a edifici de Gaudí, però encara hi són les monges. I per aquests dos senyors vaig emprendre un camí que no hauria emprès sent d'una filla d'un senyor que picava planxa,
0: clar,
1: que era planxista.
0: Que era planxista, sí.
1: Llavors,
0: però deia que ell llegia cada dia el diari La Vanguardia.
1: Sí, la seva mare
0: la seva
1: ho
0: mare,
1: feia. I llavors sí, ell va allò de la seva mare. I
0: clar,
1: sent un home que picava planxa, La Vanguardia arribava... Estaven escrits, a més es pagava,
0: sí,
1: La Vanguardia.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, lo curiós i xusco, que després jo, que vaig pujar amb La Vanguardia, el pare i dues germanes del pare, que són les que em van criar, i d'Helena agafa la Vanguardia a fer trossets pel servei.
0: Però sí que podem
1: que
0: dir...
1: Que al cap d'anys jo aniria a guanyar-me la vida a fer-me alguna cosa a la Vanguardia.
0: Sí, sí. Però sí que podem dir que quasi vas començar a llegir amb la Vanguardia.
1: No, vaig aprendre a llegir la Vanguardia. T'explicaré perquè jo era una nena molt malaltissa. Estava més al llit que no pas anava al col·le.

0: Què et passava?
1: Ah, no ho sé, no traia faves d'allà. No sé, sempre... Ai, la nena té 38 unes dècimes.
0: I et quedaves a casa.
1: A casa. Bueno, total, que llavors l'avantguàrdia hi era cada dia. I jo devia tenir curiositat, i les meves ties, que quasi eren illetrades, quasi, jo era la curiositat. Ah, escolta, tieta, L con la A, ¿qué hace? Perquè parlava castellà. Però mama, i les ties, la. I la M con la I, mi. Ho juro, vaig aprendre a llegir. Sí. Quan vaig anar al col·le ja sabia
0: llegir.
1: Ja sabia llegir.
0: Clar, clar. Quan a la Maria Dolors Massana li preguntaven què volia ser de gran, ella què contestava?
1: Així, quan era petita? Sí. Oh, no, jo sí, jo volia fer físiques i, de fet, vaig entrar a fer físiques.
0: Ah, tu volies fer físiques des de petita? I de què et venia, això?
1: De mirar els astrals. La lluna, el sol, aquelles llumetes que es veuen al lluny. I de fet, quan vaig començar carrera, vaig començar Ciències Físiques,
0: sí,
1: a la Universitat de Barcelona, a Plaça Universitat,
0: sí,
1: que no
0: sí,
1: hi havia
0: sí, sí,
1: les, totes aquestes grans centres que ara hi ha universitaris. Bueno, a tercer ho vaig deixar per casar-me.
0: Uh-huh.
1: I mira
0: però
1: tu...
0: Però què tal la carrera?
1: La carrera veia,
0: bé?
1: Jo era ampollona, sí.
0: Sí.
1: Jo provava, no hi havia problema. Però...
0: I com eres tu d'adolescent?
1: Eh?
0: Com eres d'adolescent?
1: Ah, no, era una nena poc moguda, eh?
0: Poc moguda.
1: Una mica, a veure...
0: Rebel?
1: Com... No, no, no, no, no, tot el que traia. Reprimida.
0: Ajà.
1: Reprimida.
0: Ja.
1: Per un pare, un pèl autoritari, amb el descans.
0: Als 19 anys vas marxar de casa?
1: Sí.
0: Per què?
1: Doncs pues, per... És igual, amb tot el respecte, perquè més com que és, ho sap tothom, vaig denunciar el meu pare. Que llavors, als 19 anys, era una mica... Diuen que no es podia fer. Era en ple franquisme. Eh?
0: Uh-huh.
1: Vaig denunciar el meu pare per maltractaments.
0: I aquelles coses, en aquell temps, es callaven.
1: I per abusos.
0: Uh-huh.
1: Sí, doncs pues no. No
0: I deu ser molt complicat perquè després la família moltes vegades es posa en contra de qui denuncia.
1: Jo vaig tenir la gran sort que la germana i en tot, tot... Mira, ho dic per ser sincera i perquè penso que també pot ajudar a ningú.
0: I, tant,
1: i
0: sí,
1: perquè a més estic segura que on t'estiguin, si és que s'està alguna part, ja tothom ho té, les deutes ja passades i això. Però que sí que es podia. Això que de, jo vaig anar i ho vaig denunciar i, uh-huh, i lo que vam, primer que vam fer van ser treure la tutela al meu pare.
0: Ah, sí? O sigui, va tenir conseqüències.
1: Això en ple franquisme, això era 36, 46, el 55.
0: Uh-huh.
1: Li van treure la tutela i la guàrdia i custòdia, el que vulguis. I llavors, bueno, em van cridar i el secretari del Tribunal Tutelar de Menors...
0: Uh-huh.
1: No, Tribunal de Protecció a la Dona, cuidado, que diuen que no existia en aquest any. El Tribunal de Protecció de Menors era un tema, era un. Però després hi havia un Tribunal de Protecció a la Mujer, en castellà, tal com ho sé. I aquí és on jo vaig anar. I aquí és on em van dir, si vostè vol denunciar aquesta persona a la presó, vaig dir, jo no vull, l'únic que vull és que treguin la seva... guàrdia i custòdia i tutela i tot, ho van fer, va renunciar, i a partir d'aquí, bueno, pues la Maria Dolors Massana s'ocupa de la seva pròpia vida fins avui. No que em vaig casar, és cosa cap
0: però
1: d'anys.
0: Però el vas tornar a veure, el teu pare?
1: Sí, al cap de 3 o 4 anys, el vaig 3 anys, com que tenia dos capellans a la família, mossèn Alomà i el pare el Tisent, em van dir que era de cristians, perdonar, la qual és veritat.
0: I el vas perdonar.
1: No, i a més ella havia fet... Nit deu sonar. Llavors hi va haver com un... Va ser, que després va perdre una cosa que es deien cursillos de colores per gent que volia retrobar la religió i això.
0: Uh-huh.
1: I no sé quina mena de... Si era una espècie d'opus Dei de llavors, no sé, una cosa així. Però ell hi va estar i al cap de 2 anys van fer una retrobada. I bueno, pues...
0: Pots beure aigua, si vols,
1: ja,
0: sense cap problema.
1: Gràcies.
0: Sense cap problema.
1: Vam fer una retrobada al Col·legi dels Escolapis, que després més tard hi estudiaria el meu fill gran, amb el meu escolapi tiet, el pare el Tisent, aquest gregorianista que et dic.
0: Sí.
1: I bueno, pues ja vam dir, bueno, pues lo pasado... Passau, tant així que, com que, pobre home, que era planxista, havia partit... Amb 8 anys el van enviar a Argentina amb un tiet d'una estància que el pagava i tal, a saber el

0: que no saps mai el que hi ha darrere d'un maltractador, I tant és així que al final jo el vaig ficar en una residència molt bona que hi ha Diagonal amb l'Àuria i vaig estar pagant-li perquè estés molt cuidat i els dies així com de Nadal i tal, venia a casa que jo ja tenia els nens. Estàs més tranquil·la si has fet
1: com
0: això.
1: És la vida, eh?
0: Bueno,
1: com és la vida?
0: Això va com va, eh? No sé més bon ni més dolent, cadascú són com ens han fet. I, ja. I jo, si estava més tranquil·la així, segurament que era per estar jo més tranquil·la.
1: I tant.
0: De fer I tant. Les coses així.
1: Torno a Ciències Físiques a la Universitat de Barcelona. Ho deixes al cap de 3 anys per casar-te.
0: El pare dels meus fills va dir, bueno, potser que ens casem. I bueno, i clar, que llavors no era com ara.
1: Ja.
0: Ni vivia junts ni res. Bueno, ens vam casar, vaig deixar els estudis. I al cap de 4 anys, però ja hi havia casa... de 5 anys. I a casa hi ha 2 crios... o 3.
1: Jo sé que abans dels 30 anys ja tenies 4. No es corre, eh?
0: No, és que, pobre, a vegades el pare li deia, mira, que me'n veu un altre. No. Dic, doncs mira, sí.
1: Doncs sí.
0: A sobre de que tenim una fama, mira, no sé, noi, l'encertem. Però, i molt contents, eh? Però sí que la veritat. I llavors, ja amb tant crio i tant bolquer i tant Verón i tant d'allò, un dia em vaig mirar al mirall i vaig dir, Lola, ai, Maria Dolors, on estàs? Estàs desapareixent.
1: No et reconeixies.
0: Qui ets? I llavors vaig dir, i llavors vaig posar una dona i una tieta que va venir em va dir, si tu vols fer carrera i estudiar ara altra cosa, jo em vinc a casa teva. I em vaig a l'Escola Oficial de Periodisme, vaig fer els 3 anys, vaig fer la revàlida, vaig fer la tesi sobre Machado en Barcelona,
1: sí.
0: I aquell estiu vaig començar a fer pràctiques a La Vanguardia amb don Horacio Sáenz Guerrero, que ja és mort, i...
1: Que ell també era professor a l'Escola de Periodisme.
0: Li vaig dir, don Horacio, podeu venir a...
1: Vas anar unes quantes vegades a veure'l?
0: Sí, però moltes. Jo que al final que sí, la secretària, la que es deia Montse, pobra, que ja és morta fa molts anys, jo crec que al final va dir, va, què està passant? Que vingui a agost a cobrir, clar. Vaig anar a agost, van ser 42 anys, però clar, a final d'agost, don Horacio era dels pocs directors que passaven cada nit per la redacció, i llegia fins l'últim peu de foto. Jo no ho he vist fer a cap altre director.
1: Sí,
0: no
1: fins
0: sé
1: que no donava diari. El vistiplau de tot, allò no es publicava.
0: Però fins als peus de foto, un per un. Bé, doncs passava, i el dia 30 d'agost passava, i sempre deia alguna cosa cadascú. A Internacional, llavors, clar, no hi havia el digital, treballàvem fins a les 3 de la matinada, perquè era l'edició que estava... Venia a lo d'Amèrica amb 6 hores de retras, bueno, tot el que passa, i em diu, hija mía, ya sabe que mañana no hace falta que venga, perquè ja era l'1 de setembre. Sí, don Horacio, sí, gràcies. Bueno, al cap d'una mica entra Santiago Nadal, que era el sosdirector.
1: Sosdirector, sí.
0: Que a més... Era germà del que després va ser el meu marit, el Carlos Nadal, però que llavors no érem ningú. I passa el Santiago i li dic, bueno, senyor Nadal, jo demà em despedeixo perquè don Horacio m'ha dit que no vingui ja. Què diu, dona? Dic, pues, jo el que m'ha dit el director. Vostè vingui i seu aquí. I segui aquí. I jo vaig pensar, què t'interessa més? El que et diu el director? El director. Ah, el director.
1: Aquí faig cas, no?
0: Aquí. I el dia següent, aquí. I llavors, don Horacio entrava. I durant un mes em va ignorar com si fos una cadira. O sigui,
1: no
0: parlava amb tothom, feia algun comentari menys amb mi, però tampoc em deia què fa aquí. I al cap d'un mes va començar a dir-me alguna cosa ja. I van ser 42 anys.
1: 42 anys. I suposo que al principi aquella redacció molt masculina.
0: Home, a Internacional, que eren els que treballàvem de nit, clar, perquè els altres a les 9 així plegaven, érem dues dones.
1: Dues.
0: Míriam Josa, que encara és viva, no està bé, gràcies, pobra, però la Míriam Josa i jo. I després el reste eren 6 homes.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb la periodista Maria Dolors Massana, un referent de la professió. Tu has estat una xica lleier?
1: No.
0: No.
1: No.
0: I per què l'has demanat aquesta?
1: Home, perquè m'agradava escoltar-lo. No, si convenia també ho ballava, eh? Però no he sigut bailonga jo. Ara...
0: Ara ballaves, eh?
1: Bueno, sí, perquè m'han recordat la música...
0: A la cadira, però ballaves.
1: Fas un salt enrere. Però anar jo allà al ball, especialment per ballar, no, ara sí, convenia ballar. A més, al pare dels fills li agradava molt ballar, havia de seguir una mica, si no se n'anava a buscar un altre, sabia ballar.
0: Ja. Total, que a La Vanguardia has estat corresponsal de guerra, com deia al principi, has estat corresponsal i enviada especial a Argèlia, Tunísia, el Marroc, Oman, Palestina... I el primer que vas fer és cobrir l'intifada a Israel.
1: A Israel, el 87, sí.
0: 1987. Què recordes d'aquella cobertura?
1: Uf, terrible. Els camps de refugiats. Els camps de refugiats palestins... Bueno, que era terrible, les condicions que vivien, però després t'he de dir que, i això ja ho he dit altres vegades, que vaig estar en camps de refugiats palestins sota control de l'Autoritat Nacional Palestina, que al final el camp no va acabar, yeah. I sota control de l'estat jueu, que els assassinava, però els camps de refugiats tenien més serveis els que estaven sota l'estat jueu que els que estaven sota l'Autoritat Nacional Palestina, que allò era, no sé, potser era per qüestió de netedat i tal, i de salut, de que no es fes cap, cap de salut, no? Però els pobres palestins han sigut maltractats, i això ho he dit altres vegades. Pels jueus han sigut assassinats, torturats, tot. Però pels germans àrabs han sigut usats de moneda de canvi i han sigut maltractats també, perquè no els han acollit de veritat mai, perquè els hi han posat camps de refugiats, però no han donat de veritat la batalla per un poble palestí. Palestina... Quan es fa el repartiment de Palestina, allà els països àrabs germans, que són Egipte, Jordània, en comptes de ajudar els palestins a que a la meitat de Palestina, quan es declara l'any 48, 1948, l'estat jueu, amb Israel...
0: Que allà comença
1: jueu,
0: tot.
1: És igual, Israel.
0: Allà comença tot.
1: Allà comença tot. Sí. La part que queda d'aquí, en aquell moment... s'havia de declarar l'estat palestí que hi ha. I allà, els països àrabs germans, realment liderats per Síria, sobretot, i Egipte. No es pot fer la guerra sense, en aquella època, sense Síria o sense Egipte. Egipte per la quantitat de gent i Síria pel lideratge. En aquell moment havien d'haver declarat l'estat de Palestina? No. Què fan? Declaren la primera guerra contra Israel, l'any 48. La perden, l'any 56 la perden, l'any 70... Les cinc guerres contra Israel, les del Yom Kippur, el 83, les perden sempre. I les perden sempre per una qüestió molt meridiana, i és que qui es pensi mai que Estats Units, sea Trump, sea Bush, sea los que sea antes, deixarà que caigui l'únic PO que té militar a Orient Mig, que són estratègica des de Jerjes, és punt de pas entre Àsia i Europa, deixarà perdre aquest PO, que és Orient Mig, és que no entén res de la política geoestratègica.
0: Per tant, no té solució.
1: No la té. Mentre no la té. Estats Units sigui ara estigui més amunt avall, però en realitat encara està controlant l'estretxo d'Hormuz, no?
0: Torno a aquell 1987 i a partir d'aquí moltes altres cobertures. Imagino que en aquell temps eres de les poques, poquíssimes dones que cobrien conflictes bèl·lics.
1: Molt, molt poques. recordo que el primer... El don Horacio, justament el director, va venir un dia que estava a la nit treballant i diu: oiga, Maria Dolores, usted querría ir a la guerra, però tal com t'ho dic. Ja. Es parlava castellà llavors a La Vanguardia. Dic, ah, jo sí. I diu...
0: A qual?
1: No, ¿a llavors dirà, i què era con los cuatro o cinco hijos que tiene? Dic, lo mismo que mis compañeros, ¿cómo lo hará? Digo, como mis compañeros, subiéndome a un avión. I clar, ja es va quedar callat.
0: Clar,
1: i
0: clar.
1: En realitat ho vaig fer així, pujant-me un avió. Clar. Òbviament que vaig deixar gent a casa i hi havia una tieta que...

0: dirigia l'orquestra, però és que vaig dir, és el moment de plantejar-te de per què jo no, quan aquest company sí, que també té dona, que té fills,
1: sí.
0: I si no comencem a donar aquesta guerra o aquesta lluita, ja jo des de

0: No són periodistes de guerra, però també han fet el seu camí. Per això.
1: Crec que al principi les cròniques les feies per telèfon, veritat? Es tallava molt. I li dictaves al teu company Fèlix Pujol.
0: Fèlix Pujol, en pobre descansi, pobre, un sant. Pobre, perquè en aquesta Primera Guerra del Golf, al final d'una península que es diu Hurghada, hi ha un poble, que hi havia una línia telefònica. I estava mal del país i jo, però llavors et converteixes en solidari del periodista del país, i el del país es converteix també en solidari, buscant una línia. Tens la... Bueno, ara és molt difícil, amb les noves tecnologies, jo és que al·lucino, perquè dic, oh, quina meravella això.
1: Tant de bo ho haguessis tingut llavors, en aquell moment.
0: Però llavors la crònica feta, i què hago con la crònica, me la como, el Fèlix Pujol, sabent, a més... aprofitant l'hora que el satèl·lit reflectia. És que, claro, és que no se sap lo que és això, eh? I podies enviar-te. I el del país i jo buscant una línia telefònica en un poblet, un poblatxo, que es diu Hurghada, al final de la pel·lícula d'Aràbiga, baix de tot, i una línia telefònica. I llavors, bueno, pues solidaritat periodística. No, a més, no s'aguantava, t'ho juro, tal com ho veus. Un amb el peu aguantant, perquè si no estàs i l'altre passant. I ara aguantes tu i passo jo.
1: Meravellós.
0: I, bueno, mira, que quan estàs en situacions així, la solidaritat de la professió mana per de sobre les capçaleres.
1: Algunes situacions també complicades, eh? Perquè, per exemple, vas cobrir també la guerra d'Argèlia i allà et van segrestar unes hores.
0: Sí. Allà sí. Allí vaig tenir sort perquè suposo que el coneixeu, el Marc Marginedes.
1: Home, clar, sí.
0: El Marc Marginedes.
1: Ha estat aquí també.
0: Home, m'imagino, sí. Molt maco. Jo vaig estar, no fa molt, prenent un cafè amb ell, el Mauri. I el Marc Marginedes, quan jo vaig anava a Algèria, ell començava. Sí. I estava enviat ell allà. Llavors, quan jo anava a Algèria, aquí això se puede decir, li portava en el de l'agència EFE una ampolla de conyac, que no deixaven, però hi havia els islamistes, i en el Marc Marginedes envasat al buit per Nil Serrano.
1: Ah, molt bé.
0: Pobres. I Marc Marginedes, molt maco. I bueno, pues, amb ell, que el van segrestar també, sí. Va estar 4 o 5 mesos, que ho va negociar.
1: Sí, molt complicat allò, eh?
0: Això que diuen que els governs no negocien és mentida. Tots, i a més...
1: El que passa és que no ho sabem.
0: Però negocien tots. Clar. I la vida d'una persona val una negociació i val el que calgui, jo crec. I era el govern d'Aznar, llavors. I, bueno, però va estar 4 mesos.
1: Sí, sí.
0: Però tu us va explicar la tortura, que se n'enduien un i no tornava, i els hi passaven els vídeos de...
1: Una barbaritat.
0: Una barbaritat. Sí, sí. Bueno, doncs jo vaig tenir la sort. Va a la plaça de la Post, que és la plaça principal d'Alger, on hi ha taxis, tots són negres, vaig agafar un i dic, em portes a l'hotel Meridian, que és, llavors ens pagaven bons hotels, la Bogotà.
1: Com han canviat les coses.
0: Ha canviat una mica, eh? Però llavors sí, el Hilton, el Meridian. Bueno. Me lleves al Meridian. Bueno. I, clar, jo el coneixia. I dic, escolta, em portes al Meridian? En francès, en espanyol... I el tio com si... Ja està. Aquest tampoc. I clar, veig que agafa... Alger és una capital molt semblant a Barcelona, en diuen Alger la Blanche, perquè tota la part colonial és blanca, és molt maca. I llavors té una muntanya al darrere que sembla la carena del Tibidabo i això, saps? Sí. I veig que agafa un caminer, una... Este te secuestra. Aquest... Bueno, va agafar un... I jo quan em poso fora de mi, em poso fora de mi, t'ho juro que dono por, eh? Vaig començar a pegar crits amb totes les llengües que sabia i les que no sabia. I llavors vaig tenir clar, i ell ja estava començant a pujar, vaig pensar, o para o obro la porta amb tiro, perquè sabia el que passava. Vaig obrir la porta cridant.
1: Ai.
0: I l'home pel retrovisor m'anava mirant. I quan va veure que obria la porta i traia la cama, va parar. Va parar i em va dir, et deixo baixar perquè ets espanyola i els espanyols em caieu bé. Em deixes baixar perquè has vist que em tirava. Però, bueno, el que fos és que em va deixar. I que el pobre Marc Marginedes pues, va estar 4 mesos.
1: Sí.
0: Ara
1: sí,
0: va ser... Bueno, no sé si surto. En ocasions així dius, no, no és ser ni valent ni... No sé, cadascú reacciona d'una manera que no...
1: Home, són ganes de supervivència,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i dius...

0: propia
1: si
0: supervivencia.
1: Si tens clar de este tío te secuestra, jo me tiro.
0: Sí, sí. La qüestió, durant els anys de corresponsal o d'enviada espacial, has pogut entrevistar també els protagonistes de l'actualitat. Mm. Un d'ells, per exemple, Yasser Arafat.
1: Yasser Arafat, sí.
0: Amb qui vas conversar unes quantes vegades.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I una d'elles et vas allotjar a casa seva.
1: Sí, vaig estar allotjada a casa de Yasser Arafat, sí.
0: Com va ser allò?
1: Bueno, perquè va ser a Belém i estàvem bombardejant els jueus, la ciutat de Belém.
0: Sí.
1: A Belém hi havia un hotel, Paradiso, no sé què, que el van bombardejar també. I després hi havia la casa de l'Arafat. La casa, però una casa, no una caseta així.
0: Ja, ja m'imagino, sí.
1: Una casa com
0: una casa amb majúscules.
1: I allà vam anar a petar un company meu, en Pau Descansi, Miguel Ángel Bastener, uh-huh. Era periodista del País. Ell feia el mateix que jo pel País, jo per la Vanguardia, i vam anar a petar allí, junt una noia del Mundo, varios, i ens vam estatxar a casa de l'Arafat. Ell no hi era, llavors. I vam estar hostatjats allà, que era l'únic lloc que no bombardejava. És que ho teníem claríssim, yeah. Que bombardejarien qualsevol lloc, menys la casa de l'Arafat, perquè en qui no es volia encarregar era l'Arafat. Yeah. Si es carregava l'Arafat, què? I vam estar allà, ens vam reunir diversos periodistes, així un poc conocidillos, de la premsa d'aquella època, a casa de l'Arafat. Strange.

0: Per què t'agrada especialment aquesta Strangers in the Night del Frank Sinatra?
1: Ui, perquè amb aquesta Strangers in the Night ens apropàvem molt a part dels meus fills i jo, que llavors no es ballava així com ara es balla, tu por aquí, jo por allí. Es ballava ben agarradito, ben apretadet, sí. I a ell li agradava molt també aquesta cançó i bueno, pues sempre associes cançons amb coses, no?
0: Clar.
1: Amb el pare.
0: Deia al principi que has estat cap d'Internacional de la Vanguardia durant dues dècades, entre 1980 i els anys 2000, i hem d'afegir que eres la primera dona amb aquest càrrec al diari La Vanguardia.
1: Sí, de cap de secció internacional.
0: Va ser complicat, això?
1: No, perquè la veritat és que La Vanguardia, primer, teníem... manejaves molt els corresponsals, perquè La Vanguardia llavors era el diari que tenia més corresponsals i molt bons, eh? Mhm. És el Quim Ibars, que hi ha molts amors. I després eren 8 persones a Internacional i la veritat que eren molt bons tots i érem una gent molt... A més, que sabien. És que jo ara, quan dic que sabien, doncs no sé, on està Uzbekistan.
0: Yeah.
1: És que jo després m'he quedat molt, la veritat, mal impressionada quan ja després cauen les coses oficials de periodisme sobre la universitat per periodistes a Bellaterra, sí. I comencen a arribar becaris en lloc cap d'Internacional, que de cop no sabien on estava Uzbekistan.
0: Yeah.
1: I llavors jo deia, perdona, no ho entenc massa, això. No us donen geografia, perquè, clar, periodisme és periodisme, però... s'ha de tenir un concepte, encara que sigui general, de tot, de geografia, d'història. A les escoles de periodisme jo havia estudiat això. Bueno, em sembla que ara es focalitza molt. Bueno, i encara si es focalitzés bé, perquè llavors si et començo a explicar la quantitat de faltes d'ortografia que el que està editant corregeix, ni te l'explico.
0: Ja.
1: Bueno.
0: És que han canviat molt els temps, eh?
1: Sí, però no per a bo amb aquest aspecte.
0: Ja.
1: No, i jo no és que sigui fatalista, hi ha coses que han canviat per
0: I
1: bé.
0: També la relació dels diaris amb els corresponsals ha canviat moltíssim, no?
1: Sí.
0: Ara es treballa amb els freelance.
1: Home, claro, no? clar. Però no és el mateix treballar amb
0: els freelance. Que treballen sense contracte fixe.
1: Sí, bueno, clar. La precarietat.
0: I amb sous molt precaris.
1: La precarietat laboral que s'instal·la també en el món del periodisme. Clar. Però clar, no és el mateix. Nosaltres teníem una plantilla de corresponsals fixos boníssima, que podies, o sigui, comptar amb ells, no solament punt a punt el que t'explicaven, sinó que no els hi havies de refer. Perquè ja. Si estaves editant, jo estava de cap d'Internacional, però editava com el que mar, com els altres.
0: Però havies de retocar poca cosa, diguéssim.
1: Exacte. No, càmera, que dius, però... sujeto, verbo y predicado, això no ho ensenyen ja, saps? O lo que és una subordinada, que dius, bueno, això són coses gramaticals, perdona. Són coses gramaticals, però és que sobre la pràctica
0: funciona. Però llavors falla la base.
1: Pues falla la base, clar. Jo penso que han baixat els nivells. I jo no dic que hagin de ser exagerats, però que hi ha d'haver un nivell que s'ha d'exigir. Ara això de que, bueno, estudis se'ls ha de donar el títol perquè no es frustrin. I els meus fills, no és que hagi sigut jo una d'allò, però t'asseguro que... No, és que no els hi fas cap favor.
0: I a més, en un temps en què la llibertat de premsa i d'expressió no passen pel seu millor moment tampoc.
1: Ah, no, ara no, bueno, perquè la políticament correcta.
0: Ja, clar.
1: No, i després les pressions sobre els mitjans continuen existint, d'un color, d'un altre color. Jo ara ja no dic, però he viscut èpoques de trucades directes en els diaris.
0: Trucades directes, què vol dir?
1: Doncs trucades directes del color que fos el que estés al govern en aquell moment per veure com traieu aquesta capçalera de mà. Que ha trucat fulanet demà a veure com surt la notícia, però com que no fèiem nacional ni menys...
0: No els importava.
1: La veritat, no. A mi m'importava que internacional
0: no
1: sortís com calia i penso que va ser sempre la secció internacional de La Vanguardia, deien que era la secció que era com el... el transatlàntic del diari.
0: El transatlàntic, i a més amb llibertat.
1: I amb llibertat. Clar. És que estaven pocs, tenien poques pressions. Suposo que ara n'hi ha més.

0: I quan et vas jubilar, entre cometes, Maria Dolors, com a periodista, vas començar a dirigir la secció espanyola de Reporters Sense Fronteres. Ens situem l'any 2003. I he llegit que quan hi vas arribar, la situació de l'entitat era complexa, diguéssim.
1: Complexa tirant a molt complexa.
0: T'agrada l'adjectiu?
1: Molt,
0: complexa.
1: Molt. Em va venir... Bueno, jo m'havia fet de l'ONG perquè era una cosa periodista.
0: Sí.
1: I llavors, la que estava secretària, que era... Aquesta ONG, la matriu era França.
0: Sí.
1: I el que ho va posar en marxa, un excomunista que es, deia, es diu Robert Menard. I aquest va posar en marxa aquesta ONG a França i després a Itàlia, a Espanya, ho van estenent. I llavors va enviar una francesa, que la tenia aquí, la tenia amb una entrada a Madrid, amb una porteria, i fent comunicats, pobra. I va venir a Barcelona, sabia que em jubilava, oye, tu no querries venir-te, que ja eres de la ONG. I jo pagava pues, per una ONG de periodistes. Vale.
0: Sí.
1: I em vaig deixar enredar. I després d'enredar doncs van ser 20 anys de portar l'ONG. Vaig arribar allà i, clar, devien pensar una catalana, potser anirà bé per aixecar això. No sé, dic jo. Però, clar, vaig veure aquella misèria i vaig dir, aquí, sense recursos, no podem fer res.
0: I tu vas treballar, eh?
1: Home.
0: I tu vas treballar perquè crec que va ser el teu marit que et deia que no entenia per què t'havies jubilat perquè continuaves treballant amb la mateixa intensitat i, a més,
1: no cobra.
0: Sense cobrar.
1: Això el Carlos m'ho repetia, com que diuen amb en Carlos Nadal, ell parlava en castellà, jo no sé per què t'has jubilat, tu treballes més que antes i además no cobres. I jo li deia, pues da gràcies, perquè si no, no podria suportar-me en casa. I llavors la veritat és que vaig pensar, sense diners no es pot fer res, així que me'n vaig anar a França, on hi havia la matriu de Reporters Sense Fronteres, sí. Robert Menard, que després va ser una història desastrada, però bueno, llavors ell era... I li vaig dir, mira, o pones 30.000 euros sobre la mesa, o estàs...
0: O aquí no se puede hacer nada.
1: O aquí no se puede hacer nada. És així de senzill. I no se'l devia agafar en un moment fluix, perquè després em va dir, com li has sacat 30 d'euros? Pues, pues soc catalana, tenim molts fama. I no, sí, va ser... I bueno, a dia d'avui és una gran... I fem coses,
0: sí, nosaltres
1: estem arreu, molt contenta.
0: Et sents orgullosa, eh?
1: Home,
0: de la feina feta.
1: La veritat és que sí, perquè encara que fos per ajudar a un sol,
0: i tant,
1: ja valia la pena, saps? Perquè és que és el que explico aquí... És veure's empresonat i, a més, pensar, ningú sap que sóc aquí, ningú recorda de mi, ningú m'haurà un dit per fer res. És un doble càstig. I mira, si se'm van aconseguir que posar en llibertat l'Alim Rabet, el tunisià i alguns altres, doncs pues, ha valgut la pena.
0: I tant que sí. Aquell mateix 2004 vas publicar el llibre Princeses de l'Islam, Honor, Família i Poder, que és una crònica basada en els teus anys cobrint la política de la regió. Analitzaves la situació de vulnerabilitat i la falta de llibertat de les dones a diversos països del món islàmic. Han passat 20 anys de la publicació d'aquest llibre i les coses han canviat molt poc. O no han canviat?
1: En aquests països, no.
0: No, gens.
1: No, perquè la dona continua estant sotmesa al primer el pare, després el germà, després el marit, després el fill.
0: Yeah.
1: No t'ho perdis. Vull dir que és que... Bueno, després hi ha... A veure, les capes més altes de la societat és una altra història, eh? Perquè el mateix que jo he viscut a Tunis o a Marroc o a Alger, amb capes, i inclús a Egipte, amb capes més altes, és una altra història. Però són ja dones universitàries, també ells són...
0: Són més avançats.
1: Sí, més avançats.
0: Diguéssim, sí.
1: Però l'altre és terrible, perquè és que no pogués sortir al carrer sense el germà, un home o el marit, no pogués anar a fer un recado tu sola, necessitar la firma per a tot, no poder-te divorciar demanant-te el divorci, però sí que ells et poden treure de casa, inclús sense que... O sigui, és absolutament, al segle XXI, és... És que tampoc és tan lluny, és que és creuar l'estret, eh? Tampoc estem parlant de mils de quilòmetres.
0: Són aquí al costat.
1: Llavors tu dius, bueno, i totes aquestes... Bueno, això en l'àmbit de la dona, però després en l'àmbit dels drets humans, ja no diguem, i tot això jo sempre aprofito per denunciar-lo, sempre te'n vas cap als països del Sahel i els subsaharians i tal, i dius, tot això ho estem permetent des d'Europa. Ho estem permetent que hi hagin aquests grans dictadors que fan aquestes barbaritats, i nosaltres callem i fem veure que no ho veiem. Mm-hmm. I dius, per què? Sí, hi ha un per què, clar. Perquè nosaltres hi comprem primeres matèries al preu que diem nosaltres, a canvi de mirar cap allà i no fer veure que no sí, sí. veig el que
0: els
1: està
0: fent. Els diners ho expliquen tot, malauradament.
1: Malauradament, aquí, sí. ha, i suposo que sigui un dia un món fora d'aquí, també.
0: Sí, sí, també. Quan vas deixar la presidència de Reporters Sense Fronteres, vas ocupar la vicepresidència de la Comissió de Queixes i Deontologia dels Periodistes de la Federació d'Associacions de Periodisme d'Espanya, la FAPE, i per tot plegat, per una vida dedicada a la professió, el 2022, ara fa 4 anys, vas rebre el Premi d'Honor Cirilo Rodríguez, que és un dels més prestigiosos del periodisme espanyol. Escoltem un petit fragment del que vas dir en recollir-lo.
2: Estoy muy contenta y satisfecha de recibir este premio por ejercer una profesión que para mí es la mejor del mundo, que es contar a la gente lo que le pasa a la gente. Una sociedad desinformada, siempre he dicho que es una sociedad muy fácil de manipular. Y hoy más que nunca, saliendo de una pandemia, con una guerra en Europa como es la guerra de Ucrania, la sociedad necesita estar informada, con tal de disponer de las herramientas necesarias para poder llevar el momento ejercer libremente el derecho al sufragio. En mi tiempo dijo, a los que están presentes aquí, Francisco, Montse, Gloria y Dolores, llamamos Peque porque es la última, y también a Ana, que vive en Nueva Zelanda y que me ha estado pidiendo que por favor le enviemos un pequeño resumen de ese acto. Le dedico este galardón a todos ellos, de una mamá que aunque viajaba mucho, les llevaba siempre el corazón. Gracias. Sí,
0: gracias. De veritat, creus que és la professió més maca del món?
1: Per mi, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, perquè és tal... És que, ja la frase és, que no és meva, és Lluís Escalfar, que era un gran director de l'Estampa. Han sigut grans periodistes els italians. Explicar a la gent el que li passa a la gent, amb el rigor més gran possible, que ja ho dic, no sempre és fàcil, perquè tu arribes a un lloc que hi ha un conflicte i tots volen parlar amb tu i et vol explicar cadascú la seva versió. Uh-huh. O prens distància de les dues versions de les parts enfrontades i te'n vas de veritat a buscar la gent a casa seva i veure com, què hi ha al darrere allò, no?

0: Has venut, vull dir, a l'enviat especial i al corresponsal també, però va, el corresponsal ja està allà, ho té més. Que cau allà, pam, i venen de seguida per tu, s'ha de prendre molta distància a el que et diuen, i anar a buscar el que tu veus, el que hi ha al darrere d'aquell enfrontament, que sempre hi ha interessos, i no sempre val interessos molt reprobables alguns.
1: Te'n recordaves també dels teus cinc fills, la Montse, el Francisco, la Glòria, la Dolores i l'Anna, i d'alguna manera els hi demanaves perdó?
0: Pues sí, perquè... Per què? Perquè, bueno, perquè no he estat sempre en els moments, a lo millor, pues, es posaven malalts, trucant a la nit com va la febre fulanito.
1: Yeah.
0: Una d'elles, la quarta, que va estar un atac de ronyó, o sigui, que això, un atac de pedra,
1: sí.
0: I va estar hospitalitzada i jo estava de viatge. I sempre m'he sentit culpable, va anar el pare, òbviament, però no hi va anar jo. No és que estés per morir-se, però sí que, clar, estàs jovenet,
1: sí,
0: sap greu, i estàs... Ai, la mama. I amb això sempre... Bueno, això és el que diferencia la professió, que la facin els homes a les dones, perquè el pare no se sent culpable per hi ha la mare.
1: Per això t'ho deia, i per això t'ho preguntava.
0: Pues per això encara ho hem de superar.
1: Lola, Maria Dolors, digue'm que estàs escrivint les teves memòries.
0: Pues estàs repetint exactament el mateix que l'Anna, que viu a Nova Zelanda, la meva filla Anna. Mama, digue'm que ja has començat les memòries.
1: I què li contestes?
0: Un dia d'aquests.
1: No, un dia d'aquests no, dona.
0: Sí, ho hauria de fer, ho he de fer, però m'ha tornat molt vaga, eh? Amb la treballadora que he sigut jo.
1: És que s'està molt bé sense fer res.
0: Sí, llavors soc consumidora de lletra i programes que m'interessin,
1: ja.
0: Que tampoc no són tant, però encara n'hi ha alguns que estan bé. I de ràdio, sobretot, ja ho dic jo, la ràdio, per mi.
1: Que bé.
0: I el fet aquest de que quan el gran apagón jo em vaig estar informada minut a minut, pues, bueno, la tinc allà com un monument, eh?
1: I tant que
0: és
1: sí.
0: És un transistoret així, que me'l va portar Lluís Foix, que som molt amics,
1: sí.
0: De Nova York fa, si et dic, fa 40 anys, potser. Un dia li deia, mira, Lluís, la ràdio que em vas regalar.
1: És més útil del que penses.
0: Molt, sí.
1: Maria Dolors Massana, periodista, un gran referent del periodisme al nostre país. 90 anys de vida, 40 dels quals dedicats a La Vanguardia. Mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles.
0: Gràcies a vosaltres per donar-me un cop més.
1: Ha estat un plaer.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà amb un altre Irrepetible, que serà el darrer d'aquesta temporada. Fins la propera.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. A Catalunya s'han declarat dos incendis aquesta tarda. Un a la Baronia de Rialp, una de les zones naturals tancada pels agents rurals per risc d'incendi, que ja ha cremat 9 hectàrees. Els bombers treballen amb 36 dotacions i 8 mitjans aeris per impedir que s'estenguin les flames al barranc de Cornudella. El segon incendi s'ha declarat a Pontils i ja afecta massa forestal. Les flames cremen amb menor intensitat aquesta hora, però hi ha un focus secundari al flanc esquerre. 18 dotacions terrestres i 5 d'aèries treballen per extingir-lo amb el suport de la pagesia i la seva maquinària. De fet, continuem en perill extrem d'incendi forestal en una vintena de municipis catalans i nivell alt de 177 poblacions. Més 3 espais naturals continuen tancats al públic per les altes temperatures i el risc d'incendi. Són la Baronia de Rialp, una zona afectada, com els hi hem explicat, la Ribera Salada i el Montmell Mermellà. De la plana política, dos dies després de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia, el secretari general de Junts celebra el que considera una victòria per Catalunya, per l'independentisme i pel seu partit. Assenyala Jordi Turull que el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i de Toni Comín i Lluís Puig està cada vegada més a prop.
1: Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou d'energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya.
0: El president de la Generalitat reivindica l'amnistia com una eina de reconciliació per construir el futur de Catalunya, Salvador Illa.
2: És abrir una puerta a una oportunitat de futur. Un futur que ja està aquí i que queremos construir todos juntos. Pensemos lo que pensemos. Esto pese a quien pese. Catalunya apuesta de una forma rotunda i irreversible per la convivència i per el futur en el marc d'una Espanya global. Espero que quedi clar per tothom.
0: De la seva banda, els comuns exigeixen una disculpa al líder dels populars, Ernest Urtasun.
3: I avui en dia sabem que l'amnistia és constitucional, és legal a ulls del dret europeu i que, per tant, sabem que el senyor Núñez Feijóo ha estat mentint a la societat espanyola durant més de 3 anys i avui li exigim una disculpa i una rectificació.
0: I des de la CUP aconsellen a Puigdemont que no torni i emplacen a Junts i Esquerra a reactivar l'independentisme. La sentència del Tribunal de Justícia Europeu no té efecte sobre l'ordre de detenció que pesa sobre Puigdemont. El Suprem per ara la manté i resta l'espera de com el Constitucional interpreta aquesta decisió europea. I de l'exterior els expliquem que l'Iran eleva 50 els morts i a 500 els ferits en els atacs estatunidencs de les darreres setmanes, tot i que la majoria, diu el Ministeri de Salut persa, s'han produït arran de l'escalada bèl·lica dels darrers dies. Per 7a nit consecutiva, els Estats Units han bombardejat l'Iran causant la mort de 8 persones. La Guàrdia Revolucionària persa, en resposta, ha atacat instal·lacions militars estatunidenques a Kuwait, Bahrein i Jordània. Les forces armades jordanes, de la seva banda, han derrocat 4 drons en les darreres 24 hores sense que s'ocasionessin ferits ni danys materials. Assenyalen que estan preparats per afrontar qualsevol amenaça contra el seu país. I un dissabte com aquest de fa 90 anys, la ràdio va interrompre la seva programació. El govern va anunciar una sublevació militar encapçalada per Franco al Marroc. Havia començat la Guerra Civil Espanyola, 3 anys que van deixar centenars de milers de morts i una dictadura de 4 dècades. La Guerra Civil i el franquisme van convertir Espanya en una gran fossa comuna. Més de 140.000 persones van ser assassinades pels franquistes fins al 1950 i prop de 50.000 pels republicans. En els darrers 25 anys s'han recuperat les restes mortals de més de 17.000 víctimes i s'estima que 12.000 podrien encara ser exhumades. Les darreres ho han estat a La Corunya, a Galícia, on han trobat 4 cossos de represaliats pel franquisme en una fossa, tot i que les investigacions assenyalen que hi podria haver 18 persones enterrades. Edgar Camarrós, investigador de la Universitat de Santiago.
4: De los 4 que hay aquí identificados, 2 de ellos presentan evidencias compatibles con una muerte violenta, a la espera de confirmarlo en el laboratorio. Esos 2 individuos son individuos adultos de más de 20 años y de sexo masculino.
0: Per cert, el servei digital d'aquesta casa, rtv-baixa.es, ha habilitat un mapa amb les 6.000 fosses que es calcula i ha l'estat, i la plataforma rtv-play ha plegat programes i vídeos d'arxiu de Televisió de Catalunya sobre la Guerra Civil, molts d'ells són inèdits. Doncs és tot per ara, ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 6 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.
6: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
7: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
8: Jo diria que hi ha on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present. No?
9: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
10: Des que va arribar a l'streaming hem perdut molta independència.
11: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
12: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, d'11 a 12 de la nit.
13: La música és una creació humana única.
12: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
13: Tot

0: D'això, els seus harmònics estan a la natura.
1: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
2: Un dispositiu d'alliberació sònica.
3: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express. Amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

Com va? Salutacions i bona tarda des de la sintonia de Ràdio 4, com sempre puntuals a la nostra cita cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda amb un nou Catalunya Express, el programa que intenta explicar-te tot allò que és actualitat en el món de la música en català. Avui és el nostre últim programa de la temporada, però tranquil, perquè l'últim relativament, perquè no et deixarem sol a partir de la setmana que ve, durant tot l'estiu, en aquesta mateixa hora i en el mateix horari de sempre del Catalunya Express, hi haurà remissions del programa de la temporada, o sigui que serà com si no marxéssim. Però en realitat sí, estarem fora tocant-nos la pampa. I en tenim bastantes ganes, francament. Això serà, però, la setmana que ve. Aquesta encara tenim moltes ganes de compartir amb tu novetats com aquesta que acabes d'escoltar d'en Naïm SK, que bé, potser pot quedar amb l'anècdota o no, pot convertir-se en un artista referent. La intenció hi és, de convertir-se en una cosa més que una broma simpàtica i un vídeo viral. Aquesta cançó, en un petit company de l'acompanya el Kelly Saia, i demostra que els catalans, a part de tot això, a part de no ser racistes, tenim molt bon humor. Avui a la segona hora coneixerem el projecte Del Gat. Es tracta d'un disc fet amb amor i de manera pràcticament artesanal d'en Fran Delgado i el seu nou projecte, un disc que du per títol Gratis per 10 euros. Ens ho explicarà, aquest concepte trencador. Això serà a la segona. Però en aquesta primera hora, tal com deia, tornarem al setembre, en tenim moltes ganes, i avui qui torna és en Oriol Puig per una playlist amb una batalla de PDs dedicat justament això, a tornar. Abans, però, qui ha tornat també amb una nova cançó i ganes de fumar aquest estiu són els Tiets amb Era Això.

0: I aquesta sintonia indica que és el moment de començar una secció que compartim des de fa molt de temps, moltes temporades, amb l'Oriol Puig.
1: Què tal?
0: Company, no diguis què tal, que encara no t'he presentat.
1: Però, si has dit el meu nom, Arenya. Això ja compta com a presentació. Perdona, segueix. Sí, que, és que vull que ho diguis, perquè m'agradarà.
0: Senyores i senyors, amb tots vostès, Oriol Puig.
1: Encantat, què tal?
0: Home.
1: Col·laborador i...
0: I amic.
1: Ara,
0: no sabem què pesa més.
1: Correcte. Cada cop pesem menys.
0: Això és una altra.
1: Amb dos.
0: Exacte, això és d'una altra.
1: Però no passa per res.
0: Ja us explicarem. És que ens estem punxant.
1: Sí, però no...
0: Però no en vena.
1: No. Coses guais.
0: Coses guais. Sí.

0: Però és igual, no us importa, és la nostra vida, vale?
1: Però no sé què venen aquí, escoltar música o escoltar
0: exacte.
1: Les nostres batalles.
0: És igual. El cas és que amb l'Oriol, amb qui compartim aquesta secció que es diu La Batalla de PDs, una tonteria de secció que consisteix en trucar-nos, enviar-nos un WhatsApp el dilluns, el dimarts...
1: El dimarts a la tarda?
0: Quan ens en
1: ei, demà gravem a les 7. Vale.
0: I dir, què? Gravem? Però va, vinga, sí. Va, pues, busca algú. Hòstia, aquí, a veure qui enganyo per venir.
1: Sí, sí.
0: I, bueno, a vegades aconseguim enganyar algú...
1: I a vegades ens enganyen a nosaltres, perquè diuen que vénen i no vénen.
0: Exacte. El cas és que, això, es tracta de venir aquí, compartir unes quantes cançons,
1: correcte,
0: fer unes risses, que és bàsic,
1: important.
0: I passar, doncs, això, una bona estona aquí a l'antena de Ràdio 4.
1: I explicar que les cançons que seleccionem van vinculades a una temàtica, no?
0: Correcte, sí senyor. Com que aquesta setmana, ara feia dies que l'Oriol doncs, ens...
1: Em vaig escapar.
0: Es va escapar, has fet campana. Doncs on has estat, per cert?
1: He estat al Sàhara, els campaments refugiades del Sàhara, passant uns dies allà i cada cop més preocupat per la situació que veiem, però aquí no venim a parlar de política.
0: No, però tu tens molt de tirada al Sàhara, eh?
1: Setzena vegada que baixo.
0: Setzena vegada que hi vas.
1: I en seran més.
0: Carai, Déu-n'hi-do. Ja m'explicaràs coses. El cas és que, com que fa unes quantes setmanes que no apareix per aquí, doncs hem decidit que el tema d'avui, per la nostra batalla de PDs, sigui...
1: Tornar.
0: Que ja l'havíem fet, però tornem...
1: Tornem a fer-lo.
0: Tornem a fer-lo.
1: És que, clar, el seu nom mateix ho diu.
0: Perquè va de tornar. Què hem de fer? Tornar-lo a fer.
1: Sí, sí, sí.
0: Et sembla que comenci jo?
1: Sí, evidentment. Comences tu, Aranya, si és cosa teu.
0: I jo, si us sembla, començaria... una cançó preciosa d'una cantant terrassenca vinculada amb aquell grup que ho van deixar,
1: el Sense Sal. Però no només, perquè
0: no
1: està col·laborant en moltes
0: amb caseta,
1: grups, en projecte
0: amb
1: propi.
0: Coses, exacte. I que m'ho han donat, va tenir l'ocasió d'una cançó, incloure aquesta cançó en un spot de televisió. Una cançó
1: correcte.
0: Que anunciava un supermercat, si no recordo sí. malament.
1: Amb certa polèmica,
0: amb certa polèmica, exacte. Però la cançó era molt maca i parla d'això, justament de tornar. És l'Alícia Rey.

0: Tornar és la cançó que ha obert aquesta nova batalla de PDs. Correcte. Que compartim avui amb l'Oriol, com sempre, a l'entorn de cançons que parlen de tornar. Tornem a parlar de tornar.
1: Correcte, sí. I ara, bé, de la meva tria, quan hem decidit la temàtica de la secció, és la primera cançó que m'ha vingut al cap, perquè també és una de les meves cançons preferides, un grup que m'encanta, que em fa vibrar, que m'excita, que em fa, em posa la pell de gallina, i una cançó que és de les meves preferides i que a més és bastant curteta i intensa, com és la de Mishima, de Tot torna a començar, que com he dit, és una de les meves cançons preferides.
0: Em consta, perquè a la mínima la coles.
1: La colo sempre, sí. És un temazo, la veritat.
0: És un temazo. La posarem sencera, perquè és curteta i va sencera. Som-hi.

0: Gravat a França, amb un estudi analògic 100%, un disc que es deia Ordre i Aventura, que conté aquesta joia, que avui hem escoltat, ens hem esplaiat amb ella.
1: Humilment, el millor disc de Mishima.
0: Segurament, és probable. Tot va de gustos, però amb un gran disc, sens dubte. Tot torna a començar. És el tema d'avui, tornar. El tema que ha triat l'Oriol, perquè va tornar d'unes vacances, pot dir... Has anat a una boda.
1: He anat a un casament saharaui al mig del desert.
0: Sí. És molt diferent d'una boda gitana o d'una boda d'aquí?
1: Pel que fa la llargada, no.
0: Perquè és molt llarga, o què?
1: Pel que fa la festa, tampoc. Pel que fa moltes altres coses, sí, perquè, clar, estàs en un entorn musulmà, també, vull dir, la cerimònia és diferent. Menges molt...
0: Veus molt té, moltes pastes...
1: Molts té, molt de camell...
0: Sí. Aquí també n'hi ha molts de camells, eh?
1: Sí, però en aquest barri, dius...
0: Sí.
1: Aquest camell és diferent, perquè el primer dia, dia abans de la boda, van arribar els camells a casa i el segon dia no hi eren i vas preguntar, on estan els camells? I vine, te'l van portar en un plat.
0: Ostres!
1: Sí. Diferent, diferent.
0: Ah, sí? Un plat cuinat, vols dir?
1: Clar, el camell, els mengen.
0: Ens mengen
1: el camell? El camell es menja, és molt bo. Bueno, a mi... A
0: veure, tu has menjat camell?
1: He menjat camell molts cops. Sí. No passa res.
0: No passa res.
1: És carn dura i llavors s'ha de cuinar bé. Si la cuines bé, està bé.
0: És com el senglar, vull dir que necessita moltes
1: sí,
0: hores.
1: Sí, o com a modelat, amiga. No, ara no sé com es diu en català, disculpeu-me, el reno d'allà dels països nòrdics, que sí. També es cuina... també es cuina i és una carn molt dura perquè està
0: el
1: molt
0: cèrbol,
1: fort.
0: El cèrbol, sí, un bitxo d'aquests
1: grans.
0: Silvestres.
1: Però sí, es menja i el Sàhara se'n menja molta.
0: Molt bé, anirem coneixent detalls de com és una boda...
1: Ah, sí, avui la secció va d'això, cap
0: exacte.
1: Problema.
0: Però mentrestant escoltarem cançons que parlen de tornar. Correcte. Hi ha una cançó de la Fúmica que es diu així, Tornar. Però és que, a més, si esteu atents, veureu que hi ha, al mig de la cançó, un plagi descarat, una inspiració, deixem una inspiració,
1: ara.
0: El Hey Jude dels Beatles.
1: Literalment.
0: Escolteu-ho.

0: Un homenatge gens dissimulat, exacte. A veure, puja, puja. Bé, de fet, ells no ho amaguen, eh? Fan referències als Beatles, a la cançó, i és un homenatge als seus referents, entre altres, amb aquesta cançó que es diu Tornar, que és el tema que avui hem triat amb l'Oriol Puig, que acaba de tornar d'una boda saharaui.
1: Ah, sí, exacte.
0: Una boda berber? No.
1: No, saharaui.
0: Saharaui. Molt bé. Quina cançó has triat tu ara?
1: Ara una cançó de tornar, però de un grup que torna.
0: Home, això és Rissar el Risso.
1: Sí, perquè, clar, la cançó no parla tant de tornar, però bueno, però el grup torna, per tant, com que el grup torna i jo la secció soc flexible...
0: Mira, no sé per què, com me l'has proposat, dic que aquest s'ho farà anar bé,
1: exacte, com
0: per dir que torna la cosa sorda. Exacte. No? Sí, perquè sí, aquesta cançó no parla de tornar.
1: No parla de tornar, per res, absolutament.
0: Però ells tornen.
1: Però ells tornen, i a més és una cançó de la gossa que molta gent es pensa que és de Zoo, però realment l'original és la de la gossa sorda. Jo crec que la gossa de Zoo van donar-li un gir diferent i a mi, doncs, m'agrada més la de Zoo, però aquesta també és un temazo. I m'ha vingut a gust posar la gossa sorda. Encara no tinc entrades per cap dels seus concerts. Si ens estan escoltant la gossa, ens volen donar algunes entrades, doncs les acceptaré molt gratuïtament, amb els dos sentits, tot gratuïtament. Però, bueno, sí, no, alguns aniré. Alguns aniré a veure. Sí.
0: Va, escoltem aquest clàssic, Esbarzer.
1: És que no calia ni dir-ho.

0: Saragossa, sort del seu clàssic esbarzers, tal com deia l'Oriol, aquest any s'han reunit per fer tres concerts. Un el 24 d'abril a Picassent, el segon el 2 de maig a Palma, i el següent, l'últim, que tenen anunciat de moment, és el 23 de maig a Cunit. El de Cunit és el que queda més a prop, Oriol, que ho sàpigues.
1: Sí. Sí, el que passa que se n'ha anunciat en altres llocs, eh?
0: Ah, jo els que
1: sí,
0: tenen... Estic consultant... Ah, però estic consultant, sí, mirant la seva
1: més,
0: web, jo.
1: I a més, un que encara em queda més a prop, que és a l'Empordà, la Bisbal d'Empordà, l'Empordà Fest, que tenen un cartelón...
0: Doncs, escolta, senyors de la Gossa Sorda, actualitzin l'agenda de la seva web, perquè aquí és el que surt.
1: Dos a Picassent, una a Palma, dos a Cunit, una a Alacant, una a Vic, una a Gandia, una a Salou, una a la Bisbal, una a Villores, que és l'Aplec dels Ports, un Adrà, a Brussel·les, i un últim concert que no han anunciat, que serà el mes d'octubre d'aquest any, que no han dit encara i que veurem on ens acaben portant.
0: La Gossa Sorda, que torna al costat d'una altra formació que també torna aquest any, després de la gira de reunificació que vam fer l'any passat. Els Laxan Busto obren la gira el 24 d'abril a Salt i la tanquen el 19 de desembre, saps a on?
1: A on?
0: A Salt.
1: Molt bé, doncs...
0: Surten de la Mirona i acaben a la Mirona.
1: Els hi faltarà una mica de pebre i ho tindran tot, ja.
0: Exacte, però entremig passaran per, jo què sé, per Lleida, per Vic, el Cabró Roc, per la Sala Bars, el Poble Espanyol...
1: A Roses,
0: el
1: també.
0: Festiuet, el Roses, el Son del Món, la Garbinada Pop a l'agost, el d'Occident Summer Fest Cerdanya, els 40 anys de no sé què, de Vilafranca o Penedès, bueno, Talarn, Montmeló, Salt, bueno, déu-n'hi-do.
1: I a més has escollit un temazo d'ells. Home! Sigui, la cançó que has escollit per mi és de les millors que tenen.
0: És de les millors i és la que ens
1: sí, exacte,
0: aquí.
1: Exacte, el tema era ideal.
0: Perquè avui el tema era cançons que parlen de tornar. I què diu aquesta cançó? Us ho diu en Salva. Quan has tocat

0: Som a Flex amb Busto i una de les cançons que, amb la veu de Rafa... No, Rafa no, Salva Racero. Perdona la dislèxia.
1: No passa res. Per això estem aquí, per ajudar-nos.
0: El Rafa Barceló aquest.
1: Barceló, Barron Barceló.
0: ho sento.
1: No passa res.
0: Salva Racero, que t'estimem molt, ho saps.
1: Ho he dit abans...

0: És un consol,
1: no,
0: això,
1: però
0: no?
1: No, parlo d'edat, parlo que ets una gran persona.
0: Ah, burro que és. Hòstia, la confiança fa fàstic, senyors. A qui li toca?
1: Em toca a mi.
0: Tu. Pues va, tira,
1: a més, em toca
0: tira,
1: a mi, tira. I he fet una cosa, com que sabia la teva tria de cançons, he agafat una cançó que porta el mateix títol d'una cançó que has escollit tu, però és d'un altre grup. I doncs estic com una mica aixafat aquí, m'he avançat per l'esquerra, i he escollit una cançó de Charango, que és preciosa. I que també...
0: Però després et tornaré la rèplica, jo.
1: Per això, no direm de quin grup... Bueno, fem una cosa, que la gent pensi quin grup català, perquè aquí només fem música
0: té
1: català,
0: una altra cançó que exacte. Es diu igual que aquesta.
1: Exacte.
0: La com es diu aquesta?
1: És hora de tornar a casa, i la meva és la de Charango. I després penseu quina ha escollit el Joan.

0: Els Charango, amb aquesta cançó, que és una de les últimes cançons que van publicar en format àlbum, diguéssim, que no fos una recopilació, i que hem de dir això, que presentem els Charango, els enyorats Charango.
1: Que, a més, la cançó era com la amb la qual es feia més oficiós, no?, que plegaven, no?, perquè diuen és hora de tornar a casa, i era com de les últimes, tanca l'últim disc.
0: Una mica pleguem veles i tornem cap a casa, diguéssim. I
2: tu creus que la gent que ens està escoltant,
0: què?
2: Ja sap de quin grup parla, has escollit tu la cançó.
0: No? Ah, home, creus, no? A veure, acabem d'escoltar una cançó que es diu És hora de tornar a casa, correcte, de Charango. Però hi ha un altre grup que abans, sí, anys sí, abans, ja havia publicat una cançó, clar, amb el mateix títol.
1: Jo crec que alguna persona audaç ha entrat a Via Sona, ha ficat És hora de tornar a casa i ha vist
0: audaç
1: quants grups.
0: Audaç i amb poca feina.
1: També.
0: Per què?
1: Sí, bueno, a veure, un dissabte a la tarda tampoc és... hi ha molta gent treballant.
0: Estàs allà tocant-te la pampa mirant la tele.
1: Exacte, o conduint el cotxe, de copilot. Si estàs de copilot, puja el volum de la ràdio.
0: Exacte. Doncs això, hem dit que posem dues cançons que tenen el mateix títol. Hem escoltat És hora de tornar a casa, de Charango, i ara és el moment d'escoltar És hora de tornar a casa, dels Pets.

0: Aquesta cançó que es diu És hora de tornar a casa i es va publicar al disc Sol. De quin any és el disc Sol, Oriol? Atenció, pregunta.
1: Del 90 i algo.
0: 90, home, sí, 90 i algo, però 90 quants?
1: 94.
0: 90, més.
1: 98.
0: 90, més.
1: 99.
0: Sí, correcte, de l'any... fa mal, eh? Són 27 anys, això, eh?
1: Sí, Déu-n'hi-do. I... no vull dir els que tenia.
0: No, no, tu anaves en calça curta,
1: tu. Tio, si vaig néixer el 85, jo.
0: Per això, que, bueno, ho pots contar, eres un d'allò.
1: 18 anys.
0: 18 anys.
1: 18?
0: Que no? Tendre, que tendre.
1: No, no, que coi, 14 anys.
0: Que, per això dic, que tendre.
1: Aquella,
0: aquella època, ja dic, pantaló curt, genolls pelats, que em deien els pets, no?
1: Sí, sí, sí.
0: On corries tu, amb 14 anys?
1: Corria poc.
0: Corries poc, però...
1: Jugava a futbol, això segur. Em sembla que aquella època jugava a l'Horta i res, darrere la pilota i...
0: Eres una jove promesa de l'Horta?
1: Bueno, el problema
0: de
1: és que...
0: De l'Horta, barri, eh?
1: No. Sí, sí, era molt baix i ja està, i no hi ha més.
0: Sort que després vas fer l'estirada.
1: Tampoc la vaig fer molt.
0: Vas fer l'estirón.
1: Tampoc et pensis, però aquella època era un problema.
0: Bueno, és bonic mirar la data de segons quins discos perquè te n'adones que ha passat bastant de temps perquè, clar, el disc Sol dels Pets és de l'any 99. Però vaja, avui estem buscant cançons que parlen de tornar. I ara em toca a mi, oi?
1: No, em toca a mi.
0: És veritat, toca a tu, perdona.
1: Cançons de tornada.
0: Quan he vist qui venia, dic, no, això no em toca a mi.
1: Com que són cançons de tornada...
0: Sí. A veure
1: com... La tornada no és només el fet de tornar, sinó hi ha una cosa que és la tornada de la cançó.
0: Oh!
1: Has vist?
0: Oh!
1: Anada i tornada.
0: Per favor.
1: Sabor de gràcia. Amb un gran Quico el Celio i el Mut de Ferreries. I no sé quins més. I el Noi, el Mut i el de Ferreries. Sabor de gràcia.
0: Va, som-hi. Rumba.

0: A veure, aquí hi ha un gaspatxo muntat, aquí hi ha una amanida de...
1: És un batibull de cançons tradicionals catalanes, d'anada i tornada.
0: D'anada i tornada, perquè hem barrejat aquí de tot, eh?
1: Amb un denominador comú, com és...
0: Que és
1: la rumba catalana.
0: Sí, senyor.
1: Correcte, molt bé, Arenyes. Veig que la teoria te la vas aprendre molt bé.
0: Mira, després de tant de temps compartint amb tu la secció, sí. Poc a poc va filtrant.
1: Sí, sí,
0: tot va, saps? Va calant, diguéssim. I soc bastant rumbero, eh?
1: Home, més que hauria de ser tothom.
0: Ho soc bastant més de quan ens vam conèixer.
1: Segur. No et paro de fotre rumba en calçador, ni qualsevol diu que no la rumba.
0: Ens queden dues cançons. La penúltima és la meva.
1: Correcte.
0: És d'un disc de l'any 2020 dels Amics de les Arts, que van publicar aquell any un disc que duia per títol El senyal que esperaves. Ho estic dient de memòria, però jo diria que aquest disc és el que van anar a gravar amb un productor americà.
1: Pot ser.
0: Que es van deixar la pasta allà. No sé si ho van fer... Crec que ho van fer venir. Van dir, hòstia, vine cap aquí, que paguem aquí els dinars...
1: Els dinars,
0: la manutenció. Paguem el dinero i els dinars, també.
1: Sí, sí, sí.
0: I ens produeixes un disquet. Crec que és aquest. Potser m'equivoco, però no passa res. Ara ho revisaré i us ho confirmo. Mm-hmm. Però, mentrestant, escoltem una cançó que està inclòs en aquest disc i que té el tema que avui toquem. Quin tema toquem?
1: Tornar.
0: La cançó es diu No vam saber tornar.
2: Deu ser aquest temps de merda.

0: Aquesta cançó, inclosa en el seu disc El senyal que esperaves, efectivament està gravat amb un productor no jo et americà, però és un productor escocès. I el van gravar això, al costat de Glasgow, en un estudi que es diu Castle of a Dome Studios, que és d'aquest productor, que ha gravat, entre d'altres, Teenage Fan Club o Belen Sebastian, i també Els Amics de les Arts. Un disc que sona molt bé, per cert, sí. Però no vol dir que els que es graven aquí tampoc serem malament, eh?
1: No. Però sí que és cert que ara que has dit això de Belen Sebastian, aquest ritme més Britpop de fons està més potenciat en aquest disc, en aquesta cançó, sobretot.
0: Sí, senyor. I el Toni Diuen se'l veu simpàtic i també necessita una punxada.
1: Se'l veu simpàtic.
0: Necessita una punxada amb un hard, tampoc no li sobraria. Però això és igual. És un gran productor.
1: Sort que no ens escolta.
0: No.
1: Encara.
0: Tom. Bueno, podria, eh?
1: Tom. Sintonitza. Quina sintonia
0: We
1: és,
0: love
1: això?
0: You.
1: Quina sintonia és a Glasgow, a Ràdio 4?
0: No, això per internet, el que faci falta.
1: Ja no hi ha FM. Jo sóc que sóc un nostàlgic
0: de l'FM. Tom, no, es diu Tony Dugan.
1: Tony Dugan. Saps que hi havia una jugadora de futbol americana de les més de la història que es deia Tony Dugan?
0: Sí, senyor, perquè l'he trobat buscant el productor, m'ha sortit la jugadora americana.
1: A més de les millors davanteres de la història del futbol.
0: Sí, senyor, bona davantera, sí, senyor.
1: Avui aquí parlem de música, de cultura, de societat, de saharauis, també de futbol, sí. El que vulguis. Que et sembla una mica Pilar Rahola, però en versió bona, no sionista, que és important. Això
0: i també. A més a més sabem que t'estem atabalant una mica, que correcte. Estem aquí explicant les nostres merdes, exacte. Que no t'interessen per res, o sigui que anem per acabar.
1: I per acabar una cançó tranquil·leta.
0: Exacte. Però espera, deixem repassar el que hem escoltat.
1: Ah, sí,
0: hem escoltat Alicia Rey, hem escoltat Mishima, La Fúmiga, La Gossa Sorda, L'Axambusto, Charango, Els Pets, Sabor de Gràcia, amb Kiko Alcelio, Els Amics de les Arts, i tanquem amb un clàssic.
1: Sí, Sopa de Cabra, i el podré tornar enrere, és una cançó de relax per acabar la secció i una cançó ideal per escoltar un dissabte a la tarda.
0: Sí, senyor, amb això ens quedem.
1: I tant.
0: Oriol, gràcies per tornar.
1: Tornarem.
0: Aquest que és el teu espai, sí, gràcies, i fins a la pròxima ocasió, quan tu vulguis.
1: Que no serà tan tard com ara, eh? No tardaré tant.
0: Molt bé.
1: Adéu a tothom.

0: Catalunya Express amb Joan Arenas a Ràdio 4.
1: I encara una altra cançó de tornar. Nosaltres tornem després de les notícies. Són Gertrudis, que esperem que tornin algun dia.

0: Son las 6. Bona tarda. Un tercer incendi s'ha declarat a Catalunya. Aquesta tarda els bombers han rebut l'avís a les 5:10 de reportant flames a una zona boscosa de Calet i ja treballen sobre el terreny amb una desena de dotacions. L'incendi de la Baronia de Rialb, que s'ha declarat aquesta tarda a la Noguera, ja ha cremat un total de 15 hectàrees. Els agents rurals assenyalen que les primeres hipòtesis indiquen que les flames s'haurien ocasionat per l'ús de maquinària agrícola. I pel que fa a l'incendi declarat a Pontils, que afecta massa forestal, les flames cremen amb menor intensitat, però hi ha un focus secundari que complica les tasques dels bombers. A Catalunya continuem en perill extrem d'incendi forestal en una vintena de municipis i a nivell alt a 177 poblacions. Tres espais naturals continuen tancats al públic. Són la Baronia de Rialb, zona afectada, la Ribera Salada i també el Montvell Marmellà. I a Saragossa, el vent canviant complica i la complicada orografia dificulta les tasques d'extinció dels 400 efectius del cos de bomber que intenten controlar el foc a la comarca de les Cinco Villas. Les flames declarades ara fa 4 dies han arrasat 15.400 hectàrees. El foc, però, no s'ha colat al Parc Natural de Santo Domingo, una de les principals preocupacions. L'altra, el flanc esquerre, que continua fora de control. També hi ha prop d'un miler de desplaçats de 6 localitats a Saragossa, de Saragossa i de Navarra, i 10 municipis estan aquesta hora en prealerta. Jacob Alonso és director de la Creu Roja a Ejea de los Caballeros.
1: Pues ahora mismo se encuentran en el polideportivo municipal. Tenemos una serie de albergue que ha montado las camas. Están bien atendidos y con psicólogos y todo lo que les hace falta. Tenemos a Cruz Roja Juventud con los niños. Procuramos que sus condiciones sean las mejores posibles dentro de lo que cabe.
0: El govern de l'Aragó demana informar-se a través dels canals oficials. Escoltem Mar Vaquero, vicepresidenta.
2: Toda la información que llegue a través del Gobierno de Aragón del servicio del 112 es la que nos tiene que servir de referencia para conocer la situación.
0: I també que ningú s'apropi a la zona perquè els equips d'extinció puguin treballar. Més qüestions. El govern de la Generalitat comença a desplegar el conveni Maresme, una reivindicació històrica dels veïns que, entre d'altres, demanaven pacificar la Nacional 2. Amb una inversió de 384 milions d'euros fins al 2032, el projecte vol millorar la mobilitat de la comarca. El 2027 començarien les primeres obres a l'àrea urbana de la capital maresmenca, a Mataró, per pacificar precisament la Nacional. David Boté, alcalde, reivindica la connexió que crearà aquesta remodelació entre els barris.
3: Per primera vegada estarem connectats com si fóssim gairebé barris uns als altres, sense entrar en polèmica de qui en faria de capital. Però crec que això també no som prou conscients del que significa aquesta transformació i com aquesta geometria física ens marcarà una relació diferent.
0: El 2029 es milloraran les connexions de la C32 en un primer paquet d'intervencions en 5 enllaços. Són el de l'Ella Masnou, Tallà, Premià de Mar, Cabrils, Vilassar i Llavaneres. L'objectiu final de l'executiu és aconseguir una C32 més connectada, una Nacional 2 més amable i una mobilitat més integrada. Salvador Illa, president.
4: Hem dit al govern d'Espanya, això ho has de fer tu, perquè ens vam acceptar que ens transferissis la Nacional 2, però home, dona'ns en condicions i ja ho executarem nosaltres. Hi ha hagut un procés de diàleg que no ha sigut curt, perquè el que estem fent és una cosa important i que generarà un efecte transformador rellevant a la mobilitat de la comarca, doncs té lloc amb qui? Amb els ajuntaments. Amb tots els ajuntaments.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneca, ha destacat la pacificació de les vies que passen per nuclis urbans com a tret de l'urbanisme de futur. I canviem de qüestió perquè aquesta hora a la plaça Universitat de Barcelona comença el Pride, la reivindicació de l'orgull i drets i la LGTBIQ+, que converteixen la capital catalana també en capital mundial per al col·lectiu. Toni Conde, endavant.
5: Des de les 5 ja hi ha música i la gent es concentra abans que comenci la marxa, que recorrerà la Gran Via i des de Tetuán baixarà cap a Arc de Triomf, on es llegirà el manifest. Amb el lema Totes les realitats, un sol orgull, el Pride d'enguany es vol focalitzar en reivindicar la diversitat d'identitats, experiències i trajectòries de la comunitat LGTBIQ+. Els manifestants reivindiquen el Pride com un espai de llibertat i orgull.
6: Porque quería sentirme en casa y quería ver más gente como yo, representación.
7: Per reivindicar-nos com a persones. Defensem els nostres drets.
8: A mí me encanta la diversidad que hay. Y aparte yo tengo un hermano y muchos amigos que también son del ambiente, que son gay, y que me encanta apoyarlos, para que me encanta venir.
5: Després de la manifestació, els escenaris situats al Passeig Lluís Companys i la plaça Universitat oferiran concerts fins a la matinada amb artistes com Kate Ryan, Leire Martínez o Beth.
0: I als esports, una tempesta elèctrica obliga a suspendre els entrenaments de la selecció espanyola i l'Argentina a la vigília de la final del Mundial de Futbol, que es disputa demà a l'estadi de Nova Jersey. Els homes de la Fuente han canviat la gespa pel gimnàs i el Gran Premi de Fórmula 1 de Bèlgica, Kimi Antonelli, sortirà des de la primera posició, seguit de Max Verstappen i George Russell. Carlos Sainz sortirà en 14a posició i Fernando Alonso en 21è. Doncs és tot per ara, ja ho saben. Tornem amb més informació al punt de les 7 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
9: Ràdio 4. Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

0: Aquesta cançó es diu Reichenbach, és un dels temes del disc amb el que es presenta i debuta el projecte Delgat. Delgat és en Fran Delgado, que coneixem d'altres... mogudes,
1: no sé com... Sí, mogudes.
0: Projectes, però que ara, doncs, d'alguna manera es reinventa. Delgat, Fran Delgado, què tal, com estàs?
1: Bé, bueno, tinc una petita lesió a l'espatlla que m'està fent la vida impossible últimament, però a part d'això...
0: Però la vida va bé a part d'això, eh?
1: Sí. Bueno. Dormint poc, medicant-me molt, però la resta està estupendo.
0: Dormint poc, medicar-te molt, això em sona també, a mi em passa, eh? Vull dir, sí, no pateixis.
1: Sí, sí. Vull dir que això,
0: quan arribes a certa edat, ja va amb l'edat, això. L'Home Invisible era el teu projecte anterior.
1: L'Home Invent.
0: Què va passar amb L'Home Invent?
1: Què va passar? Va passar que... Primer, tot el tema 2020, que ja sabem com va anar.
0: Oh, i la pandèmia.
1: Que era, ens va enganxar en plena pujada. Després, clar, una cosa que no recordem massa és que fins a mitjans de 2022, em sembla, o potser a principis del 23, no es va recuperar l'activitat cultural.

0: del Comte Humana i per aleshores, bueno, sí, mitjans del 22. Nosaltres estàvem creixent, érem petits, es va fer, evidentment, les poques coses que es feien eren d'un altre tarannà, de gent més feta i tal, i va quedar una mica tocat. I després, doncs, tots creixem i unificar cinc voluntats de cinc adults que no s'hi dediquen professionalment a això és complicat, aquestes dinàmiques, i ja està, i cap problema.
1: De fet, això de la pandèmia va anar bé per molts projectes que començaven, que van tenir temps per posar-s'hi i de tirar endavant, i tal com tu dius, també hi havia projectes que acabaven de començar o que estaven a les beceroles, que això els hi va suposar, doncs, un hàndicap, i potser, doncs, va ser negatiu en aquest cas. Però vaja, això ja va passar, i ara tornes amb aquest projecte que t'alliberes de tot aquest llast dels companys i de gent que t'has de posar d'acord, i vens en solitari, no?
0: Totalment en solitari. Tot el que passa, tot el que s'escolta al disc, ho he fet jo, incloent la mescla, incloent tot això. Per això ha sigut un procés llarg, perquè he hagut d'aprendre moltes coses que no sabia. Segurament és un disc molt imperfecte, però és exactament el que vull, el que volia.
1: Tot el que sona ho has fet tu, partint de zero, amb l'experiència que tenies adquirida anteriorment, perquè havies començat de zero, diguéssim. No,
0: ja no, clar, tocar i això no, però sí que...
1: Produir tot
0: sí
1: això.
0: Que la producció i teclats, per exemple. Doncs
1: pues està molt bé, eh?
0: A mi m'agrada molt.
1: No, t'haig de dir que és un disc que es deixa d'escoltar molt. Jo veig molt l'influència del Quimi Portet, per exemple.
0: Això m'ho diuen molt, i per mi és un honor. Porto aquí un tatuatge d'una frase d'una de les cançons del Quimi. Lleugerament trastocat el poeta.
1: Home, això és Homes i Dones del Capdret.
0: Sí.
1: Està bé, això l'has ensenyat a la teva pantorrilla, el Quimi?
0: Sí. L'he ensenyat. Sí, perquè a més per la feina, l'any passat vam organitzar un concert del Quimi i li vaig ensenyar. Li vaig demanar que, sisplau, no expliqués després de les entrevistes que un tarat s'havia tatuat una frase seva, i no, li va agradar molt.
1: Per tant, confesses fan, eh? No sense cap problema. Val.
0: Molt.
1: Perquè jo dic, ostres, no sé si dir-li que em recordo que m'hi portat, però és que la influència és bastant clara en aquest cas, no? Sí. Sobretot la ironia, la manera de... No? D'expressar-te i de...
0: Sí. Jo, per mi, com... No sé si... Crec que la Sotana o alguna cosa així deia Quimi Portet és la millor persona catalana que existeix.
1: Jo amb això estic d'acord, eh? No sé si... Jo, tu ets molt fan, però jo també en soc molt de fan. O sigui, aquí en som dos de persones devotes de Quimi Portet. Per tant, amb això em tens guanyadíssim. Doncs, partint d'aquesta base, que és un disc una mica... amb aquest univers, així, doncs, on regna la ironia, les frases fetes i els dobles sentits, i una mica, doncs, la filosofia d'estar per casa, també d'alguna manera, es construeix aquest disc de debut, que té un títol curiós, que són Gratis per 10 euros.
0: Gratis per 10 euros.
1: Que això he llegit que ho has tret d'un filòsof nord-americà.
0: No, un escriptor.
1: Un escriptor.
0: Chuck Palahniuk, el que va escriure al Club de...
1: Club de la Lluita, és veritat.
0: Club de la Lluita. Doncs un dels moltíssims llibres que té és un senyor... Bueno, és un llibre de relats curts, i un senyor que el seu bebè no pot dormir, cada nit l'ha de treure a passejar amb el cotxe per un barri típic de les històries de Palahniuk, i hi ha una senyora prostituta que ofereix això a tothom que passa per allà.
1: Gratis per 10 euros.
0: Bueno, no en aquest cas, dòlars. Però em va impactar molt el concepte, i vaig dir, hòstia, m'agrada moltíssim.
1: Però, clar, és que fa pensar, no? Dius, a veure, gratis per 10 euros, què m'estàs dient, no?
0: Sí, bueno, hi ha hagut gent que, quan estava fent una mica de promo per xarxes, m'escrivia i em deia, on t'he de pagar per poder escoltar?
1: Clar, és que clar, porto això. D'alguna manera. Però ara has parlat de la teva feina. Tu també, a part del teu projecte musical, estàs vinculat a les cases de la música.
0: Correcte.
1: Des fa molts anys, a més a més.
0: Sí.
1: Per tant, aquest procés d'això de veure bandes joves que comencen i donar-los suport, fins i tot d'acompanyar-los, també forma part del teu dia a dia.
0: Sí, clar, és gairebé sempre el meu dia a dia. A més, és útil perquè hi ha alguna... Jo estic a la casa de Terrassa, del Vallès Occidental, d'on soc, no de Terrassa, sí, del Vallès. I és útil perquè hi ha moltes bandes novells que busquen respostes. Busquen moltes respostes, i que siguin respostes molt ràpides. I alguns, entre L'Home Invent i Ara Això i tal, els hi sona. Tu em sones, no? Feies alguna cosa de música. I dic, sí. I dic, veus? Jo...

0: Jo t'estic explicant el que està, el que més o menys està ben fet o el que està mal fet, segons el meu parer, però això no implica res, perquè estic aquí, no estic en un llot.
1: Bueno, no sé si l'objectiu és forrar-se i no. Comprar-se un llot ara mateix. Potser fa 20 o 30 anys que es posava al món de la música, potser sí tenia aquesta aspiració, però ara no sé si la...
0: Fa 20 o 30 anys només feien discos i feien música als absoluts superdotats. Mm. Perquè era una pasta i havien de pagar les discogràfiques i buscaven això. Està molt bé la democratització que hi ha ara, de que tothom pot fer música, però crec que en part això baixa una mica al terra. És a dir, es fa molta, que està molt bé que tothom que vulgui fer-la la faci, però diguem, la qualitat mitja és potser una mica més baixa.
1: Clar, perquè es barreja tot.
0: Sí. No hi ha... No saps què...
1: Clar, i això és veritat, i això ja us ho explico fent un símil de d'allò. Si tu agafes una ampolla del millor vi del món i barreges aigua bruta al mig, aquell millor vi del món es quedarà diluït enmig de l'aigua bruta
0: sí,
1: quedarà un mejunque que ella, no?
0: Sí, no, i ja et dic que està superbé que la gent vulgui fer música i que tothom que vulgui fer música la faci. Potser a mi em sembla, la meva opinió, que és més problemàtic és que la gent vol fer música per petar-ho. Que ja la creació de la música i tot el pensament de la música està pensat per és que no vamos a petar.
1: Sí, tu creus que encara la gent va amb aquesta mentalitat? Jo crec que molta gent sí, però sí. Potser hi ha gent que ja no ho té tan clar que...
0: Jo conec gent que directament hi havia cançons que les escrivia pensant en quan toquem això en el Apolo va ser l'hòstia.
1: Pues ara és el Sant Jordi.
0: No. Això, els que ja toquen a l'Apolo potser pensen al Sant Jordi, exacte. No? Però els que no, primer pensen a l'Apolo.
1: De fet, m'ho has més contestat, però volia preguntar si tot el que tu has ensenyat o assessorat als grups novells que comencen, també t'ho has aplicat en el teu projecte de Delgat.
0: Per això és el que més m'agrada, perquè sí. Ho he aplicat, o sigui, tot el que predico està aplicat aquí. És fes música per tu, fes música que t'agradi a tu. Mm-hmm. Sempre, poso sempre el mateix exemple. Segurament tothom coneix, té un familiar, té un amic que li agrada pintar. I no coneix a ningú que pinti o que comenci a pintar un quadre pensant esto en el Reina Sofía va quedar que té cara. La gent pinta per expressar-se, la gent pinta perquè vol. I jo ho he fet les cançons que a mi m'agraden per explicar una història que és la meva i només m'ha d'agradar a mi. I casualment, amiguets, he trobat que fent això és quan ha agradat més això que el que feia abans, que ho admeto, volia fer coses per intentar cridar una mica l'atenció.
1: Clar, i aquella frase típica de l'autoajuda, de la filosofia del triomfar, que és allò de sigues tu mateix, no? que s'aplica, però és que al final és tal qual. Jo crec que tu, posant-te Delgat, que és Miguel, el teu cognom catalanitzat, diguéssim, sí. Ja vas cap aquí, no? De dir, bueno, sóc jo.
0: Sí,
1: no?
0: és això, esto hay. És el que et dic, i ja, si et pares a escoltar, perquè a més tinc un grup de versions també de, que ara està parat però l'any que ve tornarà, de música anglesa.
1: Mm-hmm. algun grup en concret?
0: Des de Beatles, Stones, fins a Blur, Oasis, o sigui,
1: no és tribut a ningú,
0: és tot britànic, no, és
1: tribut
0: tot britànic,
1: a tothom,
0: tributa
1: a tot,
0: a Anglaterra, no? a la música pop anglesa, que van inventar tot això. Llavors s'ha d'estudiar, no? I tu estudies i escoltes cançons dels Stones, i si les escoltes tranquil·lament comences a escoltar fallos, perquè clar, es gravava tot i una miqueta, sí, a la que estava mig bé ja tirava pelante. I un fallo aquí i un fallo allà i un altre, i dius, però és que és una de les millors cançons de tots els temps i té errades i no veig a ningú escandalitzat, no? Llavors jo sóc un músic limitadet. Hi ha fallos, hi ha coses i allà estan, per què? Perquè és el que sóc i és honest per això, perquè el que s'escolta és el que sóc, no...
1: Clar. També gravava analògic, induïa més de la rock, però passa ara que es grava tot amb ordinadors i amb tecnologia.
0: Però ara són robots, ara tot és robotitzat. Vaig veure un vídeo una vegada d'una persona que agafava el Smell Like Teen Spirit i el posava com a tempo tot com es fa ara.
1: Ah, sí.
0: Era la cançó més avorrida del món.
1: Acabó.
0: Però un conyazo, perdó, bastant insuportable, quantitzar-la tota perfecta, tota la final es veu, i era un tostón.
1: Sobre això que deies que la gent va la gent ve a les cases de la música amb intenció de triomfar i menjar-se el món, i que ja està bé,
0: no entren per la porta així, no? Però bueno, venen a aprendre, tal, però sí que clar, que vol tothom, tothom vol fer concerts, tothom vol que li vagi millor, tothom vol.
1: Clar, ho dic perquè tu que estàs a la casa de la música de Terrassa, hi ha una banda terrassenca que deus conèixer, potser la família Fracàs.
0: Ostres, sí.
1: Que es trobo tan honestos, sí. No? De dir, bueno, que si ho penses bé, el 90% de projectes musicals s'estan abocats al fracàs, no arribaran on volen arribar. Per tant, posar-se a família Fracàs ja sé, ser molt honest.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, els hem, amb el llarg dels anys els hem muntat dos o tres concerts, són molt majos.
1: Avui són aquí, avui vindran d'aquí una estona. Sí, sí.
0: Doncs són maquíssims i sí, és bueno, un fracàs. El fracàs està a l'expectativa, sempre.
1: Exacte. Hem obert aquesta cançó que es diu Reichenbach. Explica'm qui és, perquè és un personatge.
0: Reichenbach, són les catarates a on se suposa que mor Sherlock Holmes.
1: Ah, sí?
0: Sí. Quan lluita amb Moriarty, són coses...
1: Però la lletra no parla de catarates, no?
0: No, però és el fet de que allà se suposa que mor el personatge... Després la pressió popular fa que Conan Doyle l'hagi de ressuscitar, i en aquest cas la cançó tracta sobre els 5 minuts que ens van haver com a l'home invent, i que quan arribes allà una mica Kurt Cobain penses de hòstia, pues igual esto no és tan guai, i sobre com desfer-te d'allò i tornar d'una manera diferent, que és el que ha passat amb això del gat.
1: Està bé. Vaja, quins referents gastes, Déu-n'hi-do.
0: Hi ha molta... El que més hi ha aquí, en aquest disc, és literatura.
1: Sí, sí, ja ho veig. M'agrada, perquè, a més a més, això... Ostres, trobo a faltar això, gent que surti una mica dels camins habituals i presenti propostes artístiques una mica originals i que surti una mica del camí que està seguint tothom, i això m'agrada molt.
0: Sí, amb una persona que li va prou bé en aquest mundillo, em deia que li agradava molt perquè veia molt la diferència entre fer cançons per editar-les o fer cançons perquè siguin teves.
1: Pel teu gaudi.
0: Exacte.
1: A part, aquesta cançó és molt diferent de la resta.
0: Sí. Aquesta, en realitat, diríem que és l'última cançó de l'Home Invent, que no es va gravar mai.
1: Ah!
0: Però... després em vaig adonar que tot el viatge que explica el disc, en realitat això formava part bastant, bastant fort i queda dintre. Sí, és la més pop, és la més d'això.
1: Sí. Després hi ha una cançó que es diu Els Experts, que jo veig aquí una crítica. Doncs això, els que ens considerem experts, a vegades, i que anem donant una mica lliçons.
0: Però és que tothom és molt pesat, tothom. Tothom. Entres a jo ja intento no entrar a xarxes i ja m'han dit de coses de que ho capes i només pot entrar 10 minuts. El que no t'està explicant com es fa una flexió, t'està explicant què has de menjar, que l'aigua deshidrata, que el no sé què...
1: L'aigua deshidrata,
0: Tothom.
1: Jo això ho he vist,
0: Tothom té una puta opinió sobre tot. Això també ha democratitzat, no? El telèfon ha democratitzat moltes coses. Ho agafa't, graves, dones, dius el que sigui.
1: La bestiesa més gran que vulguis.
0: I ja està, i tothom sap de... és molt cansat.
1: I com més gran és la bestiesa que dius, més gent n'atrauràs, també.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, ara que estem en l'època del Mundial, no hi ha ningú content. No hi ha ningú gaudint-lo. Està tothom mirant el que odia... I si el que odia li va bien, està de mala hòstia, i és com, tios, és un mundial, és cada 4 anys, jo què sé, el que li agrada el futbol, a mi m'agrada el futbol com a fenomen social, de que replega desconeguts al voltant d'una idea i d'un sentiment, i llavors m'agrada, les seleccions en realitat m'és bastant igual, però m'agrada el d'això, i la gent està enfadada, contínuament.
1: Aquests experts que ara escoltarem la cançó, tenen nom i cognom o parles en general?
0: La idea primigènia tenen nom i cognom.
1: No, és que jo, escoltant la cançó, dic que aquest tio està pensant en algú.
0: Sí, tenen nom i cognom, però després, si l'escolteu tranquil·lament, la gràcia per mi d'aquesta cançó és que si l'escoltes, tothom pot fer, amb una llibreteta i un boli, pot fer una llista
1: de gent que quadra amb el perfil.
0: Cadascú té els seus experts.
1: Va, doncs fiu que aquest exercici, perquè anem a escoltar aquesta cançó, es diu Els Experts, i és un dels temes amb els que debuta el projecte del Gat. Sona així.

0: Una cançó dedicada als experts, una dels temes del disc de Delgat, gratis per 10 euros que avui havia compartit amb nosaltres aquí al Catalunya Express. De fet, és l'últim programa de la temporada, o sigui que ja hem anat justet per arribar aquí. La música sense missatge és entreteniment amb soroll. Aquesta cançó, aquesta frase no sé si és teva o l'has adoptat d'algú.
1: És de moltes converses, és coses de Mark Fisher.
0: Qui és Mark Fisher?
1: Un escriptor també, bueno, ja no hi és perquè és...
0: Perdona, jo tinc els seus referents, o sigui que...
1: No, és com un referent de la cultura o de l'escriptura, diguem-ne, anticapitalista, que feia molta cultura, molt fanzine, molt rock, molt punk, sobretot, que culturava, criticava tot el tema de la música pop anglesa, la falsedat de tot plegat, ho barrejava amb el... amb l'ultracapitalisme i tal. Passa que va acabar, ell mateix va decidir, que em sembla que el 2016 o així, que ja tenia prou i llavors...
0: I va dir, adiós, es tot ratito.
1: Exacto.
0: Però va deixar frases com aquesta, que jo crec que té molta raó. La música sense missatge és entreteniment amb soroll. I escoltem molt entreteniment amb soroll. I ara que parlem de les xarxes, vull dir, és inacabable, no?
1: Sí. És bueno, al final tothom... És a dir, que tota la vida hi ha hagut el... Però és això, com abans menys gent feia música, doncs tu veies, escoltaves el tal i després tenies, jo què sé, doncs els triunfitos, els d'allò, no? Feien les seves mandangues i molta gent els seguia i tu dius que a mi això no m'interessa per a nada. I ara, doncs, deu ser que m'estic fent gran jo també i llavors ara la xavalada i tal m'escolten unes coses que, bueno, doncs que jo dic, vale, doncs està guai, no està parlant amb mi. És a dir, jo a mi, amb tot el respecte cap a aquests nois estupendos i majíssims, jo, si la Marina ha anat a la platja i ha pres el sol mirant cap a dalt o mirant cap a baix, jo, bueno, doncs...
0: Però això és el que em sent de verano, però això ha passat tota la vida.
1: Per això.
0: Als anys 70 va morir a Cifué.
1: Exacte.
0: Vull dir que al final és la mateixa cançó.
1: Sí.
0: Portada 30 anys més, o 40 més endavant. Però bueno, és el pop i és això. Però tornem al teu disc, perquè tu l'has dividit en tres parts, no? Llindar, Ordeal i Retorn.
1: Sí. Era una mica... Perquè el disc explica d'una situació en la qual, que a més recordo perfectament... on estava i com estava, que dius, cap a tu mateix et dius, alguna cosa no rutlla bé dintre Déu, no? Si podríem dir que és una història com de salut mental, però no vull dir que és de salut mental, perquè hi ha també el capitalisme ha fagocitat la salut mental.
0: Total.
1: Llavors comença com, alguna cosa no va bé. Llavors, les tres primeres és com, què està passant? Les tres del mig és una miqueta la part més de lluita, més de lo pitjor, i les tres últimes és una mica de tornada, que pot sonar, senyora, super avorrit i super d'allò. No, tot és amb humor, amb ironia, perquè, per sort, ho he fet, o m'ha ajudat també en part, ho he fet quan ja estava sortint, quan ja estava fora de tota aquesta situació, amb la qual m'ho he pogut prendre amb lleugeresa, per dir-ho així.
0: Per tant, aquí has fet teràpia.
1: Sí, m'ha servit molt.
0: Està bé. És que, de fet, ara es parla molt de salut mental i no vol dir que n'hi hagi... que sigui pitjor que abans, sinó que ara se'n parla més, bàsicament, sí. No?
1: Com de tot.
0: Com de tot, exacte.
1: Es parla més de tot.
0: I no sé fins a quin punt el fet de compartir aquests pensaments a través de les cançons d'aquest disc, ja has dit que tu t'has servit per una mica, doncs, això, fer teràpia per tu, però no sé si servirà a qui ho escolti, també.
1: Jo dic que no.
0: Tu dius que no.
1: Jo dic que no. No, esta és mi mandanga. Esta és mi mandanga, és em perdó la meva merda. Potser algú s'hi pot veure reflectit, però no dona ajuda sobre res, no t'explica què has de fer, no t'explica com... No explica absolutament res, només explica la meva història, i no és una història trista, o sigui, està molt, molt diluït tot perquè no sigui un d'allò, les cançons aquelles de Nirvana xunguíssimes, o sigui, és, bueno, és una cosa que ens passa a tots, en realitat.
0: En realitat, sí. El que no és el teu disc és, el que dèiem abans, no és entreteniment amb soroll, perquè aquí hi ha missatge, eh?
1: Jo, segons el meu punt de vista, sí, quan algú escolta, diu, hòstia, vaja...
0: Bueno, no, es nota la intenció d'això, de transmetre alguna cosa, de dir...
1: Sí, perquè en part amb aquest petit viatge, no?, de caiguda, aquest, és a dir, que m'agrada relativitzar-ho, eh? no és una supercaiguda de l'hòstia, comences a mirar cap a fora. I això ho fem tots i cada cop més, perquè cada cop hi ha més informació, no? D'alguna cosa no està bé, vaig a veure on puc trobar respostes. I a partir d'aquí, doncs, els experts, doncs, el Lleugerament Trastocat, que és una altra cançó, doncs, l'Home Més Trist del Món, és com que de sobte mires cap a fora i dius, hòstia, és que està tot molt mal. Mm. O sigui, és que estem bojos. O sigui, hem embogit d'una manera...
0: Estem bastant malalts tots.
1: Com a societat, és brutal el fatal que estan tothom. Jo, aquests que fan els vídeos aquests de fitness, de esto se hace así, m'agradaria veure'ls quan no estan gravats. No? O sigui, perquè és impossible. No?
0: I tu tens alguna solució per això? Alguna fórmula pròpia que et serveixi a tu i que ens puguis aconsellar? De dir, com em puc protegir d'aquesta bogeria col·lectiva que ens hem ficat tots plegats?
1: Deixeu de vendre-us.
0: Per exemple, tu tens Instagram?
1: Jo tinc Instagram i va sortir el disc ara fa un temps i crec que ho he penjat dos vegades que havia sortit el disc. És a dir, el que passa és que mentre tothom creu que s'està venent, en realitat tots estem comprant. Hmm. Perquè sí, està molt guai les teves vacances. I els meus preferits són els de les vacances a Tailàndia i posa i de text posen els petits plaers són els importants. I estàs a Tailàndia, estàs en Tailàndia. Què mierda, petits plaers? No, petit plaer és baixar, tirar la basura, tio, i veure un perrete i dir, mira que bajo el perrete, m'entens? Això és un petit plaer, no irte a Tailàndia. Està tothom intentant vendre's entre això, el LinkedIn, no sé, tothom està constantment intentant vendre's. Mm. I és una cosa que no entenc. Llavors no intenteu vendre-us, no intenteu, i no compreu res del que intenten vendre'ls també. És que no.
0: Clar, però quan tens un projecte musical que representa que has de tenir certa projecció pública, d'alguna manera t'hi sents obligat a ser-hi, no?
1: Aquesta és la putada per mi.
0: Clar, no, per tu i per tots els músics, eh? Clar.
1: Jo, si no fos perquè faig, mira, música, no tindria...
0: El 90% dels músics que passen per aquí, amb aquesta pregunta que sol caure, tothom no li agrada gens a ser-hi. Però, i són perquè és...
1: Però s'ha de buscar alternatives.
0: Hi ha un 10% que sí, eh? Hi ha un 10% que sí.
1: Ja, que li encanta. Hi ha gent que li encanta. S'ha de buscar alternatives i jo ara intentaré, durant l'estiu, ara és que no he pogut fer segons què per la lesió que tinc, però intentaré promocionar coses, potser a través d'altres xarxes que són diferents, en el meu cas, que com que a més soc molt, molt literari, molt d'això, pues potser faré coses a Substack i ja està. És a dir, al final has d'anar a buscar qui estigui en

0: habitual, a més, però avui, Dani, doncs, volíem fer el que fem sempre, quan arribem, doncs, al final, diguéssim, en aquest cas d'aquesta temporada 25-26, que és fer un recordatori, no? I dèiem, ha de ser una cosa curteta i se'n va.
1: Bueno, perquè quan comences a mirar tot el que hem fet, tota la gent que hem portat i amb la que hem parlat, pues sí, et sorprens de la quantitat de material que tenim, però et sorprens sobretot del múscul que nosaltres estem mostrant aquí, que això no és mèrit nostre. Nosaltres al final el que fem és un reflexe, no? Uh-huh. Però un múscul social espectacular que té aquesta capacitat de demostrar que la cultura no és només aquesta idea de l'espectacle o de la indústria cultural, sinó que és molt, molt més que això, no? I que això fa anys que Territori Clandestí tu ja ho vens situant i que des de Cultures Paral·leles ho hem anat també mostrant, no? És a dir, que la cultura és un motor de transformació social, no? I és un espai imprescindible per trobar-nos, per pensar-nos col·lectivament i també, per què no, per buscar les solucions i les maneres d'enfocar els reptes que tenim com a societat. I és veritat que en aquest últim any, si mirem amb una miqueta de perspectiva, doncs hem tingut gent molt important i a temes molt rellevants.
0: Bé, sense anar més lluny, setembre de l'any passat començàvem amb una de les grans cites culturals a nivell internacional que va tenir lloc en aquesta ciutat com era el Culturòpolis i que d'alguna manera allà ens vam trobar amb moltes amics i amigues, entitats i col·lectius que han passat o passaran per aquest programa.
1: Sí, és veritat que l'arrencada va ser forta, no? Perquè vam tenir, a més, molta gent d'aquí de casa nostra, però molta gent de fora, de Brasil, de Mèxic, d'Alemanya, de França, projectes que fa anys que estan transformant des de l'àmbit cultural i que són referència per nosaltres. Però el més important de Culturòpolis, i que crec que aquí en aquest programa hem anat recollint durant tot l'any, és que situava aquesta idea de que la cultura no és només un dret, que també, sinó que hem d'abordar la dimensió cultural de la resta dels drets col·lectius, no? I des d'aquesta perspectiva, la dimensió cultural dels drets humans, que sembla mentida que a aquestes alçades hàgim de reivindicar, no? Tornar a parlar dels drets humans que, com bé sap molta gent, es van començar a situar a partir de la Declaració Universal de 1948, però que tenen una vigència radical en un context, i ho estem veient a Amèrica Llatina, ho hem vist a França, ho hem vist a Països Baixos, ho estem veient a diferents espais, ho hem vist, per suposat, a Palestina, en un context que els drets humans s'estan menyspreant, que s'estan socavant i que estan minvant. I, per tant, tot això, per confrontar amb això, és imprescindible també tenir aquesta mirada cultural. I crec que això ho hem anat recollint en molts projectes.
0: I ho seguirem recollint a partir del mes de setembre. Li hem demanat al Dani Granados que ens posi banda sonora precisament aquest recull que avui volem fer en l'últim dia del nostre Territori Clandestí de dissabte, en l'últim dia del nostre Cultures Paral·leles. I ens has proposat, per exemple, a Shooting of the Wall de MC Abdul.
1: Sí, un raper que va fer aquesta cançó quan només tenia 12 anys i que, entre altres, va ajudar també a amplificar aquesta causa palestina que en aquest programa tantes vegades hem recollit.

0: Hèrcia Abdul, posant banda sonora doncs, a tots aquests continguts a l'entorn de la cultura, dels drets humans i de la pau que han anat passant per aquestes cultures paral·leles del nostre territori clandestí i, evidentment, un dels puntals importants i tot allò que té a veure amb les democràcia, la democràcia cultural, amb els drets culturals, amb la participació de la ciutadania amb el món de la cultura. No ho podem entendre de cap altra manera.
1: No, nosaltres que parlem sempre de drets culturals, doncs és important que reforcem aquesta idea que el dret a la cultura no passa només per accedir a continguts culturals, a continguts artístics, que segurament és el que més han fet les institucions històricament, festes majors, concerts gratuïts, etc. Per apostar de manera, diguem, important pels drets culturals, cal afavorir la participació. No? I en aquest programa, aquest ha sigut un dels grans temes, jo crec, no? Com visibilitzem projectes que el que busquen no és mostrar cultura, sinó que la ciutadania pugui ser la protagonista d'aquesta cultura i representar doncs, els seus neguits, les seves identitats, siguin quines siguin. Això és el més difícil, moltes vegades, en cultura. No? Tot i que sovint la gent ho fa sense saber que està fent cultura. Però és veritat que hem portat molts projectes que ho treballen d'una manera molt potent. I penso, per exemple, en l'aniversari de la Fundició, no? Que segurament que els vam tenir fa poques setmanes. Un dels projectes més importants que des de la Florida d'Hospitalet estan treballant des de la perspectiva cultural, temes com l'habitatge, estan treballant temes com la producció agroalimentària ecològica, no? Que és un projecte cultural, és una cooperativa cultural que amb el seu superàvit, si és que van tenir superàvit, no? Però van fer una inversió en comprar terres al Parc Agrari del Llobregat per poder també experimentar amb llavors que venien d'altres parts del món. És a dir, per fer un projecte d'integració també de contextos migrants i visibilitzar que hi ha sabers ancestrals d'altres contextos que portats aquí també poden tenir un sentit. No? Per tant, la Fundició jo crec que és un dels millors projectes culturals que exemplifiquen aquesta idea de la participació cultural.
0: I la participació cultural reivindica i de quina manera els espais públics. I si hi ha un àgora, els espais públics, aquestes, en dubte, són les places dels barris, dels pobles, de les ciutats.
1: Allò de baixar-se la cadira al carrer.
0: Ai,
1: no?
0: Sí.
1: Hi ha qui diu que segurament és l'acte cultural més revolucionari. En aquest context, sí. No? Una cosa que era ordinària, és a dir, que passava, jo me'n recordo perfectament, a Cornellà, la meva àvia es baixava la cadira cada tarda, cada vespre, a l'estiu, a estar a la porta del carrer. No? Això ha deixat de passar. I si això deixa de passar, deixem de trobar-nos, deixem de compartir, deixem de pensar col·lectivament i, per tant, deixem de tenir un acte cultural que és important, no?
0: Doncs anem a la plaça amb la Maria Jaume.

0: És la música de la Maria Jaume, la Maria Jaume que, per cert, també ha participat a algunes fires, a alguns festivals. Ja sabeu que nosaltres som cools amb el Seient, aquí en el territori clandestí, amb el Cultures Paral·leles, i ens agrada agafar els trastos i marxar allà on es cou la notícia, i les fires, els festivals i, evidentment, tot un seguit d'altres esdeveniments, doncs són un punt fixe, no?
1: Són un punt fixe i hem anat abordant-los i presentant-los també aquí. Mira, just aquesta setmana s'ha presentat l'Anuari de la Música a Catalunya. I una de les dades més rellevants que deien i que van manifestar és que les dades de consum diuen que la majoria dels joves catalans i de les joves catalanes consumeixen música a macrofestivals, no? I això és un dels temes que hem abordat aquí a Territori Clandestí, de la mà d'una de les veus de referència en pensar críticament el paper dels grans festivals, com és el Nando Cruz, no? que el vam tenir aquí per parlar del seu últim treball, que es diu Microfestivals, i que el que busca d'alguna manera és analitzar, ja havia fet macrofestivals, que és el primer capítol, diguem, d'aquesta reflexió sobre el paper dels festivals a la societat, analitzar quin és l'impacte que tenen els festivals en el seu entorn. En negatiu i també en positiu. I nosaltres, d'alguna manera, el que hem anat fent és també seguir aquest fil, no?, i analitzar les fires, què ha passat amb el mercat de música viva de Vic, no?, i com està fent un gir també per recuperar una mica la seva essència a nivell dels barris de Vic. Què fa la Fira Mediterrània, on hem estat, ja portem uns anys anant allà in situ, no? Que la Fira Mediterrània ha fet un gir i una feina molt, molt important, no? Que és a dir, més enllà d'allò que entenem per cultura tradicional, com podem mantenir-la viva, actualitzant-la i experimentant amb tot aquest espai, no? Que és una cosa que ens agrada molt a Cultures Paral·leles, és a dir, aquesta idea de la cultura de remesca que la Fira Mediterrània ha tingut. O últimament també hem parlat d'un festival tan important que es fa a Barcelona, com és el Festival Tangent, que està impulsat per Centres Cívics, que és un festival que es fa a l'Eixample de la ciutat i que el que busca és també arrelar territorialment i buscar relacions diferents amb el seu territori.
0: Doncs tornarem al mes de setembre, a partir del mes de setembre, totes aquestes activitats, i per cert, ara que parlaves d'aquestes dades de l'Anuari de la Música, que les comentàvem fa una estona amb la Carmen Zapata, la comissionada de la nit, també mirarem a veure com està funcionant aquesta nova iniciativa. Ens agrada, tenir noves iniciatives de cara a trobar-nos amb qüestions importants després de l'estiu, com és aquest Viu Barcelona, no?, que vol recursar precisament la feina de les petites sales, en aquest cas de la capital catalana, d'unes 250 persones com a límit d'aforament, que són moltes i estan treballant amb circumstàncies realment complicades, no?
1: És una molt bona notícia aquesta d'aquesta setmana. També, i no puc deixar de dir-ho, és realment curiós que la política cultural més important que s'ha fet en aquest mandat a l'Ajuntament de Barcelona no vingui de l'ICUP, sinó que vingui de la comissionada de la nit.
0: Doncs anem a quedar-nos precisament amb més músiques, com dèiem, d'aquesta banda sonora. Abans estàvem a la plaça, la Maria Jaume, hi ha moments en què la festa es desferma, i parlant de desfermar festes, qui millor que dels Pogues, no?
1: Home, jo sense aquesta cançó no entendria mai una festa.
0: No ets persona.
1: No.

0: Doncs home, jo ja marxaria directament.
1: Jo ho pensava, quan vaig posar aquesta cançó, dic, potser seria millor per acabar el programa.
0: Sí,
1: no?
0: Ara
1: podríem marxar del programa i deixem uns minuts de silenci.
0: No, perquè encara ens queden coses molt ràpidament. Evidentment, hem parlat de, com deien, de cultura, drets humans, de pau, de democràcia cultural. Hem anat a festival, fires, etc, etc. Però la transformació social i també doncs, les infraestructures culturals, les que ja hi eren, les que s'estan construint, i també, per què no, les que estan en perill de desaparèixer, també han format part del nostre programa.
1: Sí, i a més hem fet una cosa que a mi em sembla molt important, que és abordar la idea de la cobertura vital de la cultura. És a dir, no només d'utilitzar les infraestructures que ja estan situades als territoris culturals, sinó d'entendre que hi ha infraestructures també on és difícil a vegades poder participar del fet cultural, no? I recordo la visita que vam fer a la presó de joves de Quatre Camins com un dels moments... Bueno, per mi, més rellevants de la nostra feina en aquest programa, que és no crear un espectacle, sinó donar veu als interns en aquella presó de joves perquè puguin expressar-se, no? I com una eina absolutament fonamental per la seva pròpia transformació i per la seva pròpia reinserció, que és un dret, no? Llavors, el dret a la cultura en espais on no hi ha dissenyat política pública o política cultural.
0: Daniel Granados, em sembla que hem de marxar. El que passa és que tinc una mala notícia.
1: Oi.
0: I ja has de tornar demà.
1: Pues ho faré encantat, perquè és la manera ja d'agafar l'embranzida per pujar a les muntanyes i a la platja.
0: Has de tornar demà perquè fins ara hem fet un petit repàs. Recordeu que teniu tots els nostres programes penjats a la web de Ràdio 4, que també us podeu recuperar en RTV Play, però que també teniu les nostres xarxes, vale, del territori clandestí, i allà estan tots per si voleu. Doncs mira, aquest estiu dius, ostres, doncs mira, vaig a escoltar a veure què és el que feien, doncs, per exemple, la gent de la Fundició, o aquest programa que ara parlava el Dani, que nosaltres vam fer a la presó de joves. Doncs els teniu allà i us poden acompanyar perfectament mentre mireu al mar, pugeu muntanyes,
1: o
0: no feu res. Sí, exacte. Sí. O conduïu. Dani, que tornem demà, vale?
1: Demà més.
0: Vinga, fins la pròxima.
2: Yeah!

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. A Saragossa s'eleven a 16.000 les hectàrees arrasades per l'incendi a la comarca de les Cinco Villas. El vent canviant ha complicat les tasques d'extinció dels més de 400 efectius que treballen sobre el terreny. Francisco Clemente, coordinador dels agents forestals de l'Aragó, assenyala que ara s'obre, però, una finestra d'oportunitat.
2: Ahora sí que tenemos una ventana porque está hacia una zona más agrícola y pensamos que no tardando mucho con el operativo amplificado que tenemos, creo que se va a poder hacer algo en breve. Todo depende del aire, del calor y de la virulencia del incendio.
0: Optimista també el govern autonòmic, Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient.
3: El fuego no avanza a diferencia de lo que y a la tarde anterior de lo que ha ocurrido por la noche. No hay nuevas lenguas que abran frentes y con las que haya que trabajar.
0: Hi ha a prop d'un miler de desallotjats de 5 municipis. A Guadalajara, a Castella-La Manxa també hi ha centenars de persones fora de les seves llars, d'una quinzena de municipis per l'incendi declarat a la Mierla, que ha arrasat 5.500 hectàrees. Confinats a aquesta hora també els veïns de Llena de l'Encina. A Catalunya, els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà i per controlat l'incendi de la Baronia de Rialb, a la Noguera. Segons dades provisionals, ha cremat 15 hectàrees. El cos dels agents rurals treballa amb la hipòtesi que s'hagi originat pels treballs de maquinària agrícola. De cara a demà, 22 municipis continuaran en alerta per risc extrem d'incendis. A Barcelona, milers de persones han sortit al carrer per celebrar l'orgull LGTBI en una manifestació que aquesta hora recorre els carrers del centre de la ciutat. Entre els participants, l'alcalde, Jaume Collboni, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i els consellers d'Igualtat, Eva Menor, i de Presidència, Albert Dalmau. Seguint la marxa està el nostre company Toni Conde. Endavant.
4: La marxa del Pride ha arribat a Arc de Triomf pocs minuts abans de 8:15 i a partir d'ara, a les 8 en punt, comencen les actuacions musicals a l'escenari del Passeig Lluís Companys, on ens trobem ara, començant pel cor Barcelona Gay Men Chorus. Ferran Poc, organitzador del Pride, ha reivindicat aquesta manifestació com històrica.
5: Estem davant d'una manifestació històrica. És la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat el Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer.
4: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicat que Espanya lidera el rànquing ILGA de drets LGTBI, però alerta també dels possibles retrocessos en drets.
6: Espanya està en la primera posició en el rànquing de ILGA de protecció de los derechos LGTBIQ+, però que no tenemos que dar nada por hecho. Los ataques que estamos viendo por parte de la extrema derecha y por parte de las fuerzas reaccionarias en muchos lugares de Europa, que pretenden llevarnos 20 años atrás en materia de igualdad y atacando la diversidad, tenemos que ser conscientes que están allí.
4: Aquesta nit, concerts a Arc de Triomf i a Plaça Universitat amb Kate Ryan, Leire Martínez i Beth com a artistes principals.
0: Als esports, al Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha hagut de suspendre l'entrenament previst per aquesta tarda, hora catalana, un dia abans de la final del campionat contra l'Argentina a causa d'una tempesta elèctrica. Els de Luis de la Fuente han hagut de canviar els plans i entrenar al gimnàs de l'estadi de Nova Jersey, on demà es disputarà aquest partit. I a Nova York es reuneixen a aquesta hora aficionats espanyols i argentins que confien en aconseguir la segona Copa del Món demà, en el cas d'Espanya, o la quarta en el cas d'Argentina.
7: Yo creo que vamos a ganar 100%, la segunda estrella viene a casa.
8: Hay un poco de respeto porque es argentina y porque igual no es tal, pero yo creo que vamos a ganar. Si no nos lo roban, ganamos fácil.
9: Todos tenemos parientes españoles, entonces no lo vemos como una rivalidad, lo vemos como un partido más. A diferencia de lo que pasó con Inglaterra, contra Portugal y todo lo demás.
10: El miedo aún no me ha llegado. Parece que los argentinos dicen que tenemos miedo a los españoles, pero nada.
11: Vine sin entrada, sin nada. Ayer a las 7 de la tarde mi mujer me regaló el pasaje y se quedó con los niños cuidándolos en casa. Así que estoy acá y no tengo nada para entrar, así que ojalá poder entrar a la cancha.
0: Per ara, la previsió meteorològica no marca tempestes per l'hora del partit demà diumenge. I el Tour de França, Tadej Pogačar, ha sumat aquest dissabte la seva quarta victòria en imposar-se altra vegada a la 14a etapa, la de los Vosgos. Amplia la seva distància amb Vingegaard, el seu màxim rival, a 4 minuts i mig. En segon lloc, Isaac del Toro, company d'equip. Escoltem Pogačar.
12: I knew that Isaac is not
1: Like maybe 100% is
0: Sabia que Isaac no estava al 100% i esperava els últims 2 minuts per veure si hi havia moviments, però l'equip de Decathlon i Vingegaard han dut un ritme dur a la pujada i els altres s'han anat quedant enrere un a un, ha assegurat Pogačar, així que ho he intentat els últims quilòmetres. Diu el corredor eslovè que ha valorat també positivament el suport del públic. L'espanyol Joan Ayuso es manté cinquè a 5 minuts i 22 segons del líder. Doncs és tot per ara, ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 9 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bon vespre. Ràdio 4.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Cint Tuniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
1: Ràdio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies. Benvingudes al darrer programa de la temporada, la dotzena de la història de Lletra Lligada. Ens fa molta il·lusió veure com hem anat sumant mares, pares, docents i a tota la família en aquesta xarxa, en la que tant de bo hagueu trobat un suport, un espai on sentir-vos acompanyades. A l'estiu seguirem en antena per escoltar de nou alguns dels convidats i dels continguts que hem tractat durant aquest curs mentre anem preparant la nova temporada. Però encara hem de concentrar-nos en el que passarà en aquests propers 54 minuts. Seguirem parlant d'emocions amb la Cristina Gutiérrez, que ens proposarà més dinàmiques per fer en família. També ens visitarà l'Alba Padró amb una secció molt especial de lactància materna dedicada a aquestes setmanes de calor. Recollirem mites sobre mares i criatures lactants. Veurem què és veritat, què no ho és, i ens donarà uns quants consells per alletar durant l'estiu, per transportar, si us cal, la llet extreta d'un cantó cap a un altre i resoldrà dubtes molt essencials, com ara si al bebè li molesta el clor o la sorra per prendre el pit. I ara el que farem serà obrir consulta amb el doctor Pepi Serrano, que ens parlarà sobre la pell dels infants a l'estiu. Comença Lletra Lligada. Obrim la consulta sobre salut infantil i juvenil de la mà, com sempre, de la Societat Catalana de Pediatria. Avui per parlar de la pell dels infants a l'estiu. Doctor Pepi Serrano, benvingut.
2: Què tal? Molt ben trobats, com sempre.
1: Com estàs?
2: Divinament. Si no entrem en detalls, divinament.
1: El Pepe sempre diu, això també és un clàssic, de l'estiu? De l'estiu i de l'hivern. El Pepe sempre diu, si no entrem en detalls...
2: És que si no entrem en detalls, estem fantàstics tots.
1: Doncs vinga, no hi entrarem, perquè ens hem de concentrar en la pell dels infants, que ens interessa molt. És veritat que a principis de temporada ja vam dedicar una secció a parlar de la pell, que a més és l'òrgan més extens del cos humà, que això és una qüestió que ens oblidem molt sovint, i dels més delicats també quan parlem d'aquest grup de la població. Això ja ens ho vas deixar clar llavors, però avui ens centrarem especialment en l'estiu, en aquelles patologies que poden derivar-se d'aquests mesos de calor, en els que és molt important també que la protegim del sol. És una època en la que, Pepi, hi ha més consultes per part de les famílies sobre aquest àmbit, sobre la pell?
2: Sí, hi ha més consultes en general relacionades amb el tema pell, si el podem considerar un tema, perquè hi ha més exposició i perquè els nens també estan més deixats anar, no van a l'escola, tomben més pel carrer, el bon temps incita a que estiguin fora de casa, i llavors hi ha més exposició d'aquest òrgan que, com tu molt bé dius, és el més gran i el més extens del cos humà, i per tant les consultes que es generen en relació a això, doncs, són habitualment bastant més importants a l'estiu que a l'hivern.
1: Precisament per això el doctor Pepi Serrano havia vingut acompanyat, com està fent habitualment també aquesta temporada de Lletra Lligada, d'una col·lega de professió que és pediatra, especialitzada precisament en dermatologia infantil, és la doctora Marta Arroyo. Benvinguda.
3: Bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies. Esclar, estem en un moment, ell deia, d'alguna manera els infants estan molt més desmadrats. És veritat que passen molt més temps a l'aire lliure, no? Les famílies fan moltes més activitats, i no sé si precisament per això les desprotegim més o no les protegim la suficient, no? De vegades, si vas a la platja, a la piscina, tens més en compte aquesta protecció de la pell. Però si fem activitats a l'aire lliure, encara que sigui al camp, al bosc, no? D'estar també exposats al sol, potser aquí ho perdem més de vista?
3: Pot ser sí, però també és veritat que cada vegada els pares són més conscients de la importància de la protecció solar. I si no és amb cremes, és amb gorres, o és amb barrets, o és amb samarretes especials, jo crec que cada vegada som més conscients de la importància de la protecció solar, tot i que no anem a la platja, no? que anem a la muntanya, per exemple.
1: És veritat també que jo hem parlat alguna vegada amb el Pepe, no? Quan parlem de la pell, que sí. Sempre, i el Pepe sempre posa l'èmfasi d'escolta, un nen no és un adult tan petit. En el cas de la pell dels infants, entenc que també és més immadura, més fina que la dels adults, per tant, es danya amb més facilitat?
3: És clar que sí, es danya amb més facilitat, és més fràgil i té menys protecció, com si diguéssim, natural, que la pell dels adults. De fet, jo, a la meva experiència, les cremades que he vist més importants, a part de les cremades que he vist quan treballava a l'hospital, són les cremades solars, amb petits, amb bebès i amb nens per sota de l'any, perquè no, perquè la pell és molt, molt, molt fràgil.
1: I això és degut a que potser no li posem aquesta protecció solar més adient. També és difícil, no entenc, amb criatures molt petitones, de menys d'un any, hi ha productes al mercat per protegir la seva pell?
3: Hi ha productes que es posen a partir dels 6 mesos, però jo penso, a la meva experiència, jo penso que per sota d'un any portar els nens a la platja jo no ho indicaria.
1: És a dir, la recomanació seria que no hi hagués aquesta exposició al sol, no, diguem, és a dir, que no ens els emportem.
3: No, i si has de platja, si has de portar-te el nen perquè has de sortir o fer una passejada, que sigui una passejada a la tarda, amb una protecció però de filtres físics, o sigui, amb un barret o amb
4: un parasol
3: o coses d'aquestes, perquè és molt perillós, perquè està el vent, està la ultravioleta, que amb els nens tenen poca protecció. Tenim en compte també que la superfície corporal dels nens,
1: esclar,
3: en relació amb el tamany del nen, és molt més ampla que els adults. I llavors la deshidratació

0: que com conseqüència de la incidència del sol a la pell és molt, molt més important, molt més ràpida i molt més important.
1: Aquesta reflexió que ens fa la doctora Arroyo, Pepe, és important també tota la informació que ens donava, però sobretot recordar això del raig ultravioleta, que de vegades són enganyosos, que tu quan veus el típic dia de núvol, no?, que tens la sensació de cau i que ves estar a la platja, a la piscina, perquè no patim tanta calor, però en canvi estem exposant igualment
2: exacte,
1: la pell al raig.
2: La llum ultraviolada traspassa els núvols i no veiem el sol, però el seu efecte que pot fer sobre la nostra pell és igual de dolent que el del dia, o pràcticament igual de dolent que el d'un dia solar, depenent del tipus de núvol que hi hagi, fins i tot podria fer un efecte lupa i ser encara superior. Hem de tenir en compte també que quan estem a prop d'alguna superfície que sigui reflectant, per exemple el que és neu o una piscina o la platja, aquell reflexe de la llum ultraviolada en aquella superfície duplica gairebé la quantitat de llum ultraviolada que estem rebent. Per això quan anem a la muntanya a esquiar, per exemple, yeah, ens posem morenos amb molta més facilitat, perquè tenim la llum ultraviolada que ens arriba des de dalt i des de més a prop, perquè estem a més alçada, més la que es reflexa en la neu, i això sovint no es té en compte. El nen que posem a la vorera de la platja o que posem al marge d'una piscina, aquell infant està rebent pràcticament el doble de llum ultraviolada. I, com hem dit al començament, el fet que estigui núvol no evita que la rebi. Per tant, molt en compte amb això, perquè els dies núvols o fins i tot els dies molt rúfols, l'impacte d'aquesta radiació ultraviolada pot ser igual de dolent.
1: Quan ja són una miqueta més grandets, quines són les recomanacions? Allò quan ja tenen 2-3 anys en endavant.
0: Les recomanacions són posar protecció solar. Les proteccions solars per nens de 2 o més de 2 anys o més són proteccions solars que poden ser físiques o químiques. A mi les proteccions solars de les cremes físiques, el que es diu una protecció física...
1: La crema, per entendre'ns, no?
0: Sí, crema que té unes substàncies que no s'absorbeixen, sinó que queden com un filtre fora de la pell. Aquestes són molt segures, no s'absorbeixen i s'han de renovar cada 2-3 hores. Yeah. Gairebé totes avui són waterproof, o sigui que es poden banyar i són molt segures. Ara, és veritat, has d'estar...
1: Reaplicant.
0: Jo penso que igual seria una bona idea posar una alarma, ja sé que posar una alarma a la mare o el pare per recordar-nos que això s'ha d'aplicar, perquè després ets a la platja i tots sabem, no?, que si el xiringuito, que si les patates...
1: A més, fa mandra, el nano no vol, perquè
0: clar, no.
1: Li fa mandra que no, que l'untis amb aquella crema...
0: Que m'estic banyant, que no exacte. Vull, que estic jugant... Llavors això, i si els pares ho fan amb els nens, venga, tots ens posem la crema, yeah, pues això jo crec que és un pequeño truquito que bueno, ho pots fer com un joc, no? Venga, ens posem la crema i tal, i jo crec que els nens ho faran una miqueta, passaran per l'art una miqueta millor que si només és el nen, no?
1: Perquè
0: tota la família s'ha d'implicar.
1: Això és evident, és a dir, que l'exemple de l'adult marca moltíssim, i si tu al final ho veus de forma cultural, no?, que a casa teva...
0: Vinga, ens posem la crema i tu pues, no vas a ser l'únic que no es posa la
1: exacte.
0: Crema. Tu estàs dintre de la teva tribu fa, tu també. Sí, és que a pediatria hi ha moltes coses així, com l'alimentació, com moltes coses així, que si es fa en tribu ja està, no hi ha cap problema.
1: És un hàbit que adquireixes i que ja et queda a més, no?
0: Sí.
1: Gravat, diguem.
0: Sí, sí. A vegades les coses són així de fàcils.
1: Escolta, i les cèl·lules dels infants, és veritat que produeixen menys melanina que la dels adults? I això vol dir menys protecció?
0: Sí, produeixen menys melanina i és menys protecció. Bueno, pensa que els bebès, no?, són molt blanquets, no?
1: Sí.
0: I a mesura que nosaltres es fem grans, anem adquirint el nostre fototip, que es diu, el nostre to de base de la nostra pell. Hi ha fototips, que es diu, no?, el tipus de foto de melanina que vols.
1: Una
0: persona del Senegal i una persona xinesa no tenen el mateix fototip, no? I aquest fototip s'adquireix al llarg del primer any, del primer 1 o 2 anys.
1: Anem a posar-nos, perquè jo crec que també és important, m'agradaria que amb tu poguéssim i amb el doctor Serrano poguéssim parlar de com tractar precisament les cremades en

0: aquest cas, derivades de l'exposició al sol, perquè de vegades potser no entenem prou el que vol dir una cremada. És a dir, potser, Pepe, li donem poca importància a aquest vermelló que ens queda després d'haver estat exposats al sol. I això vol dir que la nostra pell ja està, no?, posant-nos en alerta.
1: Clar, és que les cremades solars, igual que la cremada de foc, té diferents graus, diferents estadiatges. La vermellor de l'exposició solar perllongada que tenim per la tarda als adults, i els infants encara més, perquè hem estat sense protecció tot el dia tombats allà a la platja o al xiringuito, doncs allò és una cremada grau 1, que seria l'equivalent a la cremada que tu et fas, com per exemple quan apagues un llumí amb dos dits, que després pot ser que tinguis aquells dos dits vermells, sí, però ni t'ha fet bullofa, ni t'ha fet ferida, però et molesta. És a dir, és una cremada grau 1 que ja es té que tractar com a tal, ja és una patologia. A partir d'aquestes de grau 1, doncs ja hi ha tota la magnitud de l'espectre que hi vulguem trobar, però ja és una cremada a tractar. Com la tractem? Doncs, en principi, hidratant la pell i, sobretot, vigilant que allò no vagi a més, perquè aquella pell està lesionada i ja no és per la molèstia que pugui generar, per la més facilitat que tingui d'infectar-se, sinó que aquella pell també té més capacitat per perdre líquid, i en un ambient calorós a l'estiu és més fàcil que apareixi una deshidratació, més probable com més extensa sigui la cremada i més probable com més petit sigui l'infant.
0: Per tant, encara que veiem que només té una petita vermelló, que l'endemà ja anirà menys i que s'anirà potser agafant aquell color més bronzejat, més morè, diguem, tot i així no ens hem d'oblidar de rehidratar, és a dir, de posar aquestes cremes solars que hi ha post-exposició solar, diguem,
1: sí,
0: les cremes hidratants.
1: O una crema hidratant sense més, tampoc
0: sense més,
1: no caldria,
0: no cal.
1: Perquè les que fan a vegades les hidratants post-solars, per sí, així dir-ho, jo diria que no tenen cap més avantatge que una mica aliviar la molèstia que tinguem, però mèdicament, diguem, no aporten massa més que una hidratant. Lo important és que aquella pell estigui ben hidratada perquè tingui la capacitat de regenerar-se una mica més ràpid que si no féssim res. I l'important és que si, com tu has dit, aquella cremada el dia següent no la veiem que està millor, doncs consultem amb el nostre servei de pediatria de confiança, o si estem a la platja, el primer que ens recomanin, perquè no sempre tenen per què anar millor. Si hi ha alguna part que la pell s'ha cremat més, pot ser que aquesta bullofa que hagi, no hagi aparegut en primera instància es vagi generant, o pot ser que hi hagi una pell per sota de la capa superficial que hagi quedat malmesa i doni la cara al cap d'unes hores. Per tant, 1, hidratar, i 2, vigilar. No sempre d'un dia per altre millora allò.
0: És important, doctora Arroyo, recordar que la pell té memòria, que és una cosa que ens dieu molt vosaltres des de dermatologia, que la cura que tinguem ara de la pell dels nostres fills i filles després tindrà un premi o una conseqüència d'adult.
2: Sí. Les exposicions solars sense protecció, sense la protecció adequada, que són al llarg de tot l'estiu, deixen memòria, i això s'ha demostrat que és un risc per les lesions malignes de pell a l'adult. A veure, no, que no cunde el pànico, no?
0: No, però està bé saber-ho per saber que, és a dir, no, les criatures són el nostre tresor, per tant, és important que invertim
2: clar,
0: aquest temps de prevenció.
2: És un daño acumulatiu. Yeah. O sigui, jo ara que estava, si me permites hablar en castellano,
0: sí,
2: ara
0: tant,
2: que estava hablando Pepe de las quemaduras estas, el eritema solar, que decimos que es la quemadura de primer grado, yo ahí también llamaría la atención en otra cosa, es decir, si tu hijo tiene una quemadura, aunque sea de primer grado, vale, le pones lo que sea, pero ya sé que es muy de sentido común, pero tienes que pensar qué ha pasado para que ese niño tenga esa quemadura, o sea, son cosas como muy elementales de sentido común, pero un poco hacer la retrospectiva y decir, a ver, ¿le puse crema? ¿No le puse crema? ¿Se la volvimos a poner? ¿Nos la hemos puesto todos? ¿Hemos renovado la puesta de crema en la playa? ¿Qué ha pasado? Un poco hacer eso, porque si se observan esas pequeñas cosas, probablemente no volverá a suceder.
0: A més, hem de tenir en compte que aquella pell que ara s'ha posat vermella també està molt més vulnerable, no?
2: Claro.
0: Si la tornem a exposar al sol.
2: Claro.
0: Potser ho hauríem d'evitar. I què passa amb aquells infants que es posen directament morenos.

0: que es broncegen. Aquests us tenen més fàcil o al revés? Precisament no tenen aquesta alarma que els adverteix que potser s'estan exposant massa al sol.
1: Aquests infants, por lo general, tienen un fototipo, lo que hemos dicho,
0: sí,
1: una piel natural, un grado, una impregnación, como si dijéramos, de melanina en la piel. La melanina es un protector, es un fotoprotector natural. Entonces hay personas, hay niños, pues que tienen una piel ya más morenita, lo que,
0: sí,
1: ¿no? Y entonces estos niños les da el sol y enseguida ya producen la melanina, sale de las células de los melanocitos y entonces protege la piel, porque ya ellos de por sí ya tienen una piel con melanina. Las personas de africanas, ¿no? Que tienen un fototipo muy elevado, las personas negras, de color negro, podríamos decir, pues estas personas es muy raro que se quemen. No quiere decir que no tengan que usar protección solar, pero es muy raro que se quemen porque ya tienen una protección que es la melanina natural. Muchas veces estas personas, ahora que empezamos a tener, ¿no? Personas de todas las razas, de todas las etnias en nuestro país, pues estas personas muchas veces se confían y aparecen por quemaduras solares, pero claro, es que a lo mejor han estado 7, 8 horas cada día a pleno sol y bueno, pues se confían porque nunca se han quemado y vienen con quemaduras, sobre todo los bebés.
0: Tinc entès també que la consulta és molt habitual, les cremades en general, és a dir, que és un dels accidents domèstics, diguem, habituals, és a dir, quan ja no parlem del sol, si parlem de cremades, ara que parlem precisament de com tractar-les, de com afrontar-les, quan es produeix una cremada, ja sigui perquè es toca un líquid calent, no? Ara que això que dèiem, els nanos van més corrents d'un cantó a l'altre, nosaltres ens relaxem perquè estem de vacances, de vegades les famílies es despisten més, no? Un amplatge que deixes un moment encesa perquè piquen a la porta i te'n vas i ja està la criatura per allà. Tot aquest tipus de cremades, com les hem de tractar?
2: Jo et diria que qualsevol cremada, que sapiguem del cert que és una cremada, que vagi més enllà d'una vermellor, la té, sí, que veure un professional. Perquè a la que surt bullofa, allò té un risc molt elevat de sobreinfectar-se. Primer, perquè la pell està exposada a tot i és la nostra barrera contra la infecció, per tant, hem trencat aquesta barrera, i segon, perquè, a més de tot això, està lesionada, amb la qual els seus components pròpiament específics per la defensa estan malmesos. Per tant, qualsevol cremada, sigui solar o sigui d'aquesta planxa que ens hem deixat engegada, Déu no vulgui, que vagi més enllà d'una vermellor, la té que veure un professional, perquè depenent d'on sigui, depenent de les circumstàncies que s'ha fet, depenent de com s'ha fet, fins i tot el tractament i com s'encara té que ser diferent amb alguna circumstància que d'altres. Depenent de la zona anatòmica també, la bullofa aquella de vegades es recomana, depèn d'on sigui, petar-la, de vegades el que es recomana és ni tocar-la perquè estàs trencant l'última capa de protecció que queda. Si és, per exemple, en una zona interdigital, s'ha d'anar amb molta compte perquè allò té molta facilitat quan cicatritzi a enganxar-se la pell del costat. Per tant, hem d'anar amb molta cura quan hi ha alguna cremada que va més enllà d'una vermellor, i la recomanació, jo diria, sens dubte i de forma clara, és consultar un professional.
0: I, per tant, evitar aplicar-hi pasta de dents, vinagre...
2: Per
0: com riuen els nostres pediatres?
2: Sí, no, clar.
1: Les llengues urbanes.
2: Clar, és que ja et dic que fins i tot pels professionals, depenent d'on sigui, depenent del tipus, depenent del grau, a l'enfoc és diferent. Imagina, per comptes de fer tot això, que està en mans d'un professional, descartar tot això i de cop i volta posar-hi pasta de dents, doncs què vols que et digui? Pasta de dents, que a més la composició pot ser absolutament diferent d'una a l'altra. No, no. Els remeis casolans aquí, com a molts altres llocs, aquí no funcionen. Sí, d'entrada, aigua freda, primer, perquè refreda la cremada, i si aquella cremada encara està fent efecte en profunditat per l'efecte calor, trenques aquest estat d'escalfor de la pell, segons perquè dona un cert grau de lleugeriment de la molèstia que pugui fer, i tercer, perquè estàs fent un rentat per arrossegament d'aquella superfície que s'ha malmès. Però més enllà d'aquí, observació i tenir clar que no la podem tractar a casa amb qualsevol remei casolà, ni que ens ho digui el ChatGPT.
1: En tot cas, cobrir-la.
0: Ah, sí?
1: ¿no? Cubrirla hasta que la vea un profesional, porque las quemaduras pican, sobre todo las de primero o segundo grado, las quemaduras pican mucho.
0: Y hem d'evitar que es rasquin els infants.
1: Y es que las uñas también de los niños en vacaciones, esto también es una tontería, pero es que son la fuente de muchas infecciones.
0: Són les recomanacions que ens dona la doctora Marta Arroyo, que és pediatra especialista en dermatologia infantil, que ha vingut acompanyada amb el doctor Pepe Serrano, i el coneixeu, obrim sempre la consulta de pediatria amb ell i amb les recomanacions de la Societat Catalana de Pediatria, que avui estem dedicant precisament a parlar de la pell dels infants a l'estiu. I aquests últims minuts no voldria que marxéssiu, ara que la doctora Arroyo parlava de bitxos, d'aquests bitxos a les picades, parlàvem també del vinagre. Jo mirava per allò, els mites que hi havia aquests dies, no?, sobre la salut infantil i juvenil, i veia precisament el vinagre és meravellós, Pepe, la quantitat d'aplicacions que pot arribar a tenir si busques, com tu deies, en el xat GPT o a internet, no? Per exemple, contra les picades de medusa.
2: A mi personalment el vinagre on més m'agrada és el gazpacho. Fora d'aquí, més enllà del gazpacho, no li trobo massa aplicacions.
1: Sí, per a la cal de les lavadores també funciona bastant bé.
0: Per tant, res, què hem de fer, Marta, amb una picada de medusa a la platja d'entrada?
1: Vale, lo primero que hay que entender es qué es lo que produce la picadura de medusa, ¿no? Las medusas no te pican, las medusas tienen una serie de sustancias en unas cápsulas y estas cápsulas son las que te transmiten a la piel, y cuando se abre la cápsula es una sustancia que produce mucha urticaria, es decir, mucho picor e inflamación en la piel. Hay diferentes tipos de medusas, es decir, si a nuestro hijo le pica una medusa, pues lo primero que habría que hacer sería ir al puesto de socorro, que, bueno, llevar al niño, pero también ellos tienen la información de los tipos de medusas que en ese momento hay en el agua. No es lo mismo una medusa que otra. Evitar sustancias que pueden aumentar la apertura de estas cápsulas. Son sustancias como el agua dulce, la orina, que también es una leyenda clásica, urbana, sí. El amoníaco diluido y el vinagre diluido. Por lo tanto, yo no sé si en alguna ocasión alguien ha visto que con vinagre mejoraba la picadura de una medusa, pero en principio irritaría mucho más la picadura de una medusa, ¿eh? O sea que yo lo desaconsejaría completamente.
0: Y en el caso de las picadas de abejas, de avespas, aquí, quina és? Perquè durant molt de temps hi va haver com una mena de debat entre si s'havia de treure el fibló o no s'havia de treure. Ara em sembla que la recomanació és que sí, no?, que es tregui.
2: Si es pot treure, es treu, però també hem de tenir en compte que com menys burxem allò, millor, perquè clar, allà hi ha una ferida petita, que si per treure el fibló hem de burxar molt, doncs el que estem fent és engrandint la ferida aquella. Si és una picada d'una vespa o d'una abella, que són molestes i doloroses, sí, potser el tema principal no és si traiem el fibló o no, sinó que és alleugerir la molèstia. I si estem parlant d'un infant, com ha dit la Marta, evitar que es grati sense mesura. Aquí sí que podríem també posar, abans de fer qualsevol altra cosa, també una crema hidratant per intentar alleugerir. Posar-hi fred també fa que la inflor i la molèstia baixin. Un paquet de pèsols congelats a sobre d'una picada sempre fa que s'alleugeri. En el primer moment sembla que sigui més molest, però després fa que la inflor baixi i la molèstia, per tant, també. Per tant, jo, en el cas de picades d'aquests insectes habituals que tenim per aquí, potser el més important no seria si traiem o no el fibló. Ja. No estem parlant, per exemple, d'una paparra, o no estem parlant d'una altra cosa, on el tractament sí que és absolutament diferent.
0: I d'entrada no cal fer una consulta amb el pediatre si no veiem que hi ha una reacció més important que ens podrien dir que una al·lèrgia?
2: Un mosquit, per gran que sigui, una abella, una vespa, si en 24 hores veiem que va millorant, aquí jo no recomanaria una consulta, no sé que veiéssim, doncs això, que les primeres hores o el primer segon dia allò se'ns en va una mica de mà i agafa un aspecte que no seria el desitjable o que no seria l'esperat, però vaja, ja ens en donaríem compte.
0: Perfecte, doncs hem fet un bon repàs i us agraeixo que avui hagueu compartit i obert aquesta consulta que hem mantingut durant tota la temporada i que avui tanquem, Pepe.
2: Bueno,
0: últim
2: doncs,
0: programa del curs escolar nostre.
2: A tall de tancament, i amb això que has dit tu ara, amb la millor de les intencions, diria que potser la millor de les intencions no és sempre la millor de les solucions. Aquest seria el tancament de cara a l'estiu.
0: Li agraeixo especialment avui a la doctora Marta Arroyo que ens hagi acompanyat, que ens hagis dedicat un trosset de les teves vacances, per obrir
1: gràcies
0: també consulta amb el Pepe. Bon estiu.
1: Gràcies, igualment.
0: Bon estiu, Pepe, i espero retrobar-te a partir del setembre.
2: Home, per descomptat, millor que mai.
0: Que
2: moltes
0: passem,
2: gràcies.
0: Passem llista, ja ho saps, eh?
2: I tant, i tant. Ho tenim present, ho tenim present. Moltes gràcies i molt bon estiu també per a vosaltres i per tots els oients, per descomptat.
1: I per tots els nens. Bon estiu.
3: Lletra lligada a Ràdio 4 amb Maricruz Hernández.
4: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
5: Paraules de nen.
0: Última píndola d'educació emocional, la lletra lligada, com sempre, amb la nostra educadora, amb la Cristina Gutiérrez, que bé, està, jo crec que està prenent notes, espero, pel curs vinent, espero tornar-vos a trobar a totes les famílies a partir del setembre, i a la Cristina també. Hola, Cristina.
1: Què tal?
0: Perquè aquests dies deuen ser com molt potents, no?
1: Sí,
0: entre l'estiu, no?, que estàs d'una altra manera, l'actitud dels nanos deuen ser unes altres, no?
1: És molt xulo.
0: Una efervescència d'emocions.
1: Molt, molt, és com vibrar, és com... Mira, jo sempre explico que el juliol agafo l'energia que necessito per la resta de l'any.
0: Sí.
1: Les abraçades, les mirades, com brillen els ulls. Uah,
0: és fàcil. I mira que és un dia, són dies intensos de feina,
1: però
0: diguem.
1: Molt bonics, molt bonics.
0: Que maco.
1: Són ells, poden... Però saps el que és trobar l'autenticitat de cada nen i nena davant dels teus ulls? És brutal.
0: A mi em fa molta enveja la feina que tens,
1: ja,
0: perquè no...
1: Ja, pots tenir-la, perquè tinc la millor feina del món.
0: Exacte, jo crec que sí, jo crec que sí. I precisament la nostra protagonista d'avui ha sortit d'aquests dies de colònies.
1: Sí, és l'Anna, d'11 anys, i m'ha agradat molt, l'he escollit perquè quan la vaig sentir vaig dir, aquesta serà l'última, perquè no sabia com acabar,
0: clar,
1: no? Sempre és allò, és important la que comences i la que acabes. I l'Anna ens va dir, escolteu, perquè és important aquesta frase, he descobert que sóc una persona graciosa, riallera, amable i bona persona. I em va emocionar perquè no estava parlant d'una nota, ni d'un èxit, ni d'una medalla, estava parlant d'ella mateixa. Sovint preguntem als nanos, no?, què saben fer, però molt poques vegades ens preguntem qui són. Mm. I l'Anna, enmig d'un estiu ple de joc, reptes, amistats, aventures, doncs ha començat a descobrir una cosa molt important, i és que quines són les seves qualitats.
0: I per què és tan important aquest descobriment que ha fet?
1: Perquè una de les competències emocionals més importants és l'autoconeixement. L'autoconeixement és la capacitat de mirar cap endins i reconèixer qui sóc, què sento, què necessito, qui són els meus punts forts, quines coses, no sé, encara he d'aprendre. I això sembla molt fàcil, però no gens, ni nosaltres, sinó jo, per exemple, jo dic aquesta frase i moriré de vergonya.
0: Oh,
1: no? Jo dic... És com que sóc graciós. Jo no ho diria perquè, ui, no gosaria, no sigui que pensin que sóc,
0: que
1: sé, no?
0: A veure, que sóc molt prepotent, clar.
1: Exacte, exacte. Sí. Llavors crec que reconèixer qui sóc, que sento, que necessito, quins són els punts forts i quines encara... Doncs penso que és superimportant. A més, coneixem millor els nostres fills que nosaltres mateixos. Sovint sí que veiem tot el bo que tenen ells, yeah, però nosaltres ens quedem una mica enrere. Sí, sabem que els agrada menjar, sabem tot per nosaltres, i així que preguntar-nos, no, què m'agrada de mi, què porto als altres o què faig bé, és important. Per això la frase per mi de l'Anna és tan valuosa per aquesta última píndola de la temporada, perquè no estava esperant que algú, la mama amb el papa o un educador, monitor, li digués si qui és, sinó que estava descobrint ella mateixa, l'Anna, i això és brutal. Vull dir, quan els adults coneixem a la feina, per exemple, que necessitem reconeixement constant, quantes vegades a la feina, si necessitem que, ai, que bé, i si no m'ho dius és que no faig bé la feina, ostres, que amb 11 anys ja comença ella a reconèixer el seu propi valor, uau.
0: Això per l'autoestima que tu sempre ens dius, no?, que també és una eina importantíssima i una barrera precisament per protegir-nos, no? De vegades,
1: són unes arrels brutals.
0: Clar, que aquesta nena estigui regant d'aquesta manera i que probablement va dir aquesta frase d'una manera molt natural, molt senzilla, és meravellós. I aquí entrarien els talents?
1: Exacte, perquè a la granja ja saps que parlem sovint dels talents perquè tots els infants entenen, i tots
0: sí,
1: nosaltres. El problema és que moltes vegades només considerem talent allò que dona resultats visibles. Canta molt bé, ser molt ràpid corrent, no sé, o jo què sé, treure molt bones notes, sí? Però hi ha talents que no surten a les notes ni pengen medalles. Hi ha infants que tenen un talent brutal per escoltar.
6: altres que són generadors d'estats d'ànim positiu, són generadors d'alegria, altres que tenen un do per l'empatia, per la bondat i per ajudar les altres, o d'altres que som capaços de cohesionar qualsevol grup d'una manera fascinant, que siguin grans i petits, amb diferents edats.
0: Talent,
6: són talents brutals que tenen per, per la vida. De fet, de paraula talent ve del llatí talentum, que inicialment era una unitat de valor molt preuada, però amb els anys va passar a significar una riquesa personal, un tresor que cadascú porta dins. I a mi m'encanta aquesta idea, no?, que els talents són tresors.

0: com estimar-nos si no tenim ni idea del tresor que som cadascú de nosaltres. Això tan valuós, aquell talent, aquell talentum que tenim a dins, Anna, doncs va descobrir que era riallera, que era amable i que era bona persona. Pot semblar una frase senzilla, però darrere hi ha una gran competència emocional, que és la capacitat de valorar-nos, sentir que sense sentir-nos superior als altres. Atenció, eh?
1: Sí, és el que dèiem, sense aquesta prepotència.
0: Sense aquesta prepotència.
1: Et valores tu, però no menysprean els altres.
0: Clar, no soc millor que tu, simplement jo dic en què soc bona. Quan un infant identifica els seus talents, passa una cosa meravellosa, i és que deixa de comparar-se tant i deixa de voler ser com els altres i ja comença a preguntar-se, vale, què puc fer jo o què puc aportar jo en aquest grup? I aquesta pregunta canvia moltes coses.
1: I és d'aquell moment en què arriben els deures, avui deures finals de la temporada de Lletra Lligada amb la Cristina Gutiérrez, aquests deures que ens han de servir per entrenar precisament aquestes capacitats, aquestes habilitats que són tan importants.
0: Dos deures, eh?
1: Posa cara com de... Perdoneu-me, però avui toquen dos.
0: Agost és molt llarg, tenim coses que fer, dos deures, vale? La primera...
1: Vinga.
0: Sí? La motxilla dels talents. Aquests són els primers deures. Dibuixarem una motxilla amb una cartolina, amb un paper, i cada membre de la família, els papes, mames també, escriviu o dibuixeu cinc coses bones que porteu dins vostra.
1: És la nostra motxilla, com si estiguin
0: personal,
1: si veiem per dins.
0: Parlo de qualitats, parlo d'habilitats, actituds i talents, no coses que tens. Soc ros, soc guapo, no, m'abasteixo bé, no.
1: Sí,
0: coses
1: escoltar...
0: que un és. Exacte. Val. I després ho compartim en família, sí? A més, podem veure, perquè potser el fill, papa, però tu també això, i que ens comencen a dir coses boniques als nostres fills que nosaltres no ens adonem.
1: Mentre no ens diguin, vols dir, mama?
0: Bueno, també podem parlar, a veure, qui és per ell o ella, escoltar què significa per cadascú, per exemple.
1: Vale.
0: Sí?
1: Sí, perfecte, la motxilla dels talents.
0: I després fem el mirall de les qualitats. Els ensenyem en un cercle, un dia, una tarda, un matí, quan vulgueu, i cada persona del cercle, cadascú, diu una qualitat positiva de la persona que té a la seva dreta.
1: Val.
0: Val? Només hi ha una condició, hi ha de ser una qualitat real i concreta, no vol dir ets molt bo, sinó, per exemple, ets molt amable i fins i tot quan algú perd els nervis, jo què sé.
1: Val.
0: Vale?
1: Coses molt concretes, coses perquè no sembli que és un concepte buit de...
0: Exacte, t'ho estic dient perquè ho estic dient.
1: Ja.
0: Veureu com moltes vegades els altres detecten talents que nosaltres encara no hem descobert.
1: És veritat, això m'agrada, perquè ens ajuda a mirar-nos amb uns altres ulls, perquè és el que diem, abans parlàvem de l'amabilitat, precisament sovint som poc amables amb nosaltres mateixos.
0: I perquè, a més d'això, ens recorda una cosa molt important, Maria Cruz, que és que els infants no necessiten sentir constantment que són perfectes, només necessiten descobrir qui són. I quan un infant com l'Anna és capaç de dir soc una persona graciosa, rellera, amable i bona persona, està construint una base que l'acompanyarà tota la vida, perquè quan coneixes els teus talents, deixes de buscar tant la teva vàlua fora i comences a trobar-la a dins, i aquest és un dels descobriments més importants que una persona pot fer. És aprofitem, penso que hem de poder aprofitar l'estiu per començar a entrenar-ho, no?
1: Jo crec que sí.
0: Sí?
1: No, famílies, no hi ha excuses, A més, és fàcil, és un joc a poder compartir en aquestes tardes o matins, a vegades d'avorriment, mentre no aneu a la piscina o a la platja, o de camí, fins i tot, a algun viatge que estigueu fent, alguna destinació,
0: a l'avió, que són molt llargs, els avions.
1: Per exemple, amb aquestes hores que ens hi passem allà dins, quan sortim de viatge, meravellós, m'encanta. Doncs et desitjo que tinguis un final de curs a la granja meravellós amb aquests infants, que et segueixin nodrint per dins i després... per fora la llibreteta, perquè vagis apuntant totes les
0: coses
1: que ens portes.
0: Al setembre més.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un curs més.
0: Portem 13?
1: Començarem la 13a temporada al setembre, si tot va bé.
0: Molt bé.
1: Per tant, 12 temporades entrant les emocions. Jo crec que ja ens pots posar una mica, no?, una medalleta d'un...
0: Ja teniu més de...
1: Home, alguna cosa així,
0: en comparació a vosaltres i als oients ja teniu un bon nivell. En comparació, si obres la tele, veureu que la cosa, ells no tenen tant nivell com vosaltres.
1: Doncs l'hem d'aprofitar, sobretot no baixeu el llistó ara aquest mes d'agost. Entreneu, trobareu totes les píndoles, només posant paraules de nen. En el podcast del programa hi ha una etiqueta especial precisament per aquestes píndoles d'educació emocional perquè les pugueu treballar amb facilitat. I hi ha moltes d'aquests deures que ens ha donat la Cristina al llarg de les temporades que les podeu reciclar, aprofitar, és a dir, no cal que passin a l'hivern, la primavera, a l'estiu les podeu posar en pràctica, així que endavant. I Cristina, mil gràcies per seguir amb nosaltres.
0: A vosaltres. Gràcies.
2: A mi m'agrada Lletra Lligada.

0: estem a l'estiu, no cal que us ho recordi, que patim de molta calor. A la ràdio no, perquè estem amb l'aire condicionat, però molts de vosaltres sí, si potser esteu recuperant aquest podcast o escoltant-nos en directe des de la platja. Bé, ara aquestes hores, si és en directe, ja no passeu tanta calor. Però vaja, diguem que tots som molt conscients del que suposa la calor, l'estiu, les altes temperatures. I avui ho volem portar precisament al terreny de la lactància materna. Ja sabeu que quan escolteu aquesta sintonia en el Lletra Lligada, vol dir que ens acompanya l'Alba Padró, que és consultora internacional de lactància i logopeda. Alba, bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda, quina calor.
0: T'anava a dir molta calor allà fora?
1: Buah, és horrorós.
0: Sí?
1: Sí, sí, horrible, horrible.
0: Doncs jo ara estic pensant també en aquestes mares que tenen les criatures enganxades a la panxa, eh?
1: Aquella sugoreta...
0: Al pit, que quan et desencatges allò... No?
1: Sí, ho hem viscut, es nota.
0: Exacte, exacte. Es nota que també hem estat mares lactants. Així que hem pensat reunir-me algun bon grapat de mites, de dubtes, de preguntes relacionades precisament amb això, no? Amb aquesta temporada d'estiu i la lactància,
1: va,
0: perquè segurament sorgeixen molts dubtes i a més complica també potser la lactància. La primera, que ja sabem que és l'estrella de sempre, que ho hem parlat desenes de vegades amb l'Alba aquí, però si hi ha alguna despistada, que s'acaba d'incorporar, benvinguda a Lletra Lligada, doncs que tingui clar també aquesta premissa, i és si està donant, té una criatura molt petitona, de pocs mesos, està donant el pit, i de moment només fa lactància exclusiva, convertir-li, oferir-li també a la criatura aigua perquè no es deshidrati.
1: Que hi ha molta por, amb aquestes colors, dius, com clar, tindrà prou amb el pit o amb el biberó? És molt fàcil. Teta, teta, teta, teta, teta, només teta.
0: És la millor hidratació que podem oferir-li.
1: I tant. Sí. Amb la criatura mamant obtindrà tota l'aigua que necessita, més tots els nutrients que necessita, i s'han fet estudis amb climes càlids. Anava a dir, aquí no tenim un clima càlid, però potser ja això està canviant.
0: Sí, ara ja fins jo et diria ja Noruega.
1: Correcte. I s'ha vist que si les criatures mamen a demanda, estan hidratats i estan perfectes. I a demanda vol dir de la mare i de la criatura. És a dir, si la mare sospita que aquesta criatura no necessita un extra, oferim el pit.
0: Allò que notes que plora massa, que està inquiet...
1: Que està incòmode, teta a la boca.
0: Mai és massa.
1: Mai és massa, exacte, mai és massa.
0: Això és important també, que de vegades tenim aquesta lluita contra la demanda. I quan
1: aquí
0: diem a demanda, és a demanda. Vol dir que quan la criatura o la mare volen.
1: I més a l'estiu, O sigui, és el moment en el que les famoses 3 hores i coses per l'estil ens n'hauríem d'oblidar totalment, perquè sí que hi ha un risc de deshidratació important si donem aquesta teta...
0: Són rigorosos.
1: Exacte, de nou, cada 3 hores, 10 minuts, oblidem-nos d'això a l'estiu.
0: Segur que també has sentit milers de vegades allò de que si entres al mar o a la piscina amb l'aigua molt freda, se't pot tallar la llet.
1: I tant, no? Fa por,
0: Hi ha una base científica real?
1: No busquis que no hi ha res. Però com que ens fa tanta por, com que hi ha tant desconeixement de com funciona la lactància, hi ha un punt que aquestes coses te les diuen, no? I entres en pànic. No em puc mullar, no em puc banyar, el mar...
0: Ves que sempre preserves la salut del teu infant.
1: Totalment.
0: Per tant, davant del dubte...
1: Clar, però no. Banyeu-vos, fiqueu-vos a la piscina i al mar per nosaltres, que ho diu. Cap mena de problema. El fred no afecta la producció de llet, ni farà que la llet es talli, ni que li passi absolutament res. Tota la normalitat del món.
0: I la sal,
1: la clor,
0: sorra de la platja, exacte,
1: tot.
0: El clor de les piscines, això pot incomodar, pot perjudicar la lactància perquè potser la nostra criatura no vol seguir mamant.
1: Jo no he vist moltes criatures tiquismiquis, la majoria teta amb sorra, la devoren igualment.
0: Supervivència.
1: Exacte, tot cap a dins. En realitat no hauríem de fer res especial. Si volem posar-nos una mica d'aigua fresqueta, allò per treure la sorreta o aquell gust de clor, si és que és molt potent, o l'aigua aquesta salada, no? Que al final tens tota la pell com tensa, una miqueta d'aigua que tinguem i ja està. Però en realitat a les criatures, a la gran majoria, els és absolutament igual.
0: Feia un moment parlàvem de la lactància a demanda, és a dir, d'oferir el pit tantes vegades com calgui, però no sé si durant l'estiu precisament canvien aquests patrons per allò que tu deies, no? De que si tenim por que es deshidrati, doncs donem-li. Potser no sé si faran preses més curtetes anar hidratant-me i durant moltes hores.
1: Totalment. Al final, com que la lactància funciona d'aquesta manera, que no només és per menjar, hi ha una part importantíssima d'hidratació. I el que comencem a notar tant de dia com de nit, compta amb això, perquè a les nits ens pensem que no, però això de dormir i despertar-te, no?, enganxat també de suor, marat de

0: suor i és molt desagradable pels adults, doncs imagineu pels nens, i recordem que els nens termorregulen molt malament. Els hi costa molt tant escalfar-se com refredar el seu cos. Per tant, és molt important i és molt habitual que hi hagi una freqüència molt alta de, no, xarrupets, una miqueta, dos minutets, i m'espero, i al cap d'una estona torno a demanar. No és que no tinguin gana, és que necessiten beure, no? Com fem nosaltres, que portem l'ampolla d'aigua o que anem a la nevera amb més freqüència per beure una miqueta. Fan exactament el mateix.
1: I si hi ha una criatura que no demanda, és a dir, que durant la nit dorm 6 hores seguides, convé despertar-lo a la nit?
0: Clar, aquí tindríem que tenir en compte el pes, amb quin pes estem, quina edat estem, com més petits són, més vigilància hem de tenir, i hi ha un truc. M'agrada molt perquè sempre traiem trucs. Quan una criatura es deshidrata,
1: sí,
0: el primer que apareixen als bolquers són unes taques de color ataronjat que es diuen orats.
1: Però és... quan dius que apareixen unes taques és com de la caca? O
0: no,
1: del...
0: del pipí. El pipí deixa unes taquetes,
1: ah, sí?
0: Per concentració, que són molt habituals, per exemple, els dos primers dies. Sabem que els nens recent nascuts, 2-3 dies de vida, presentaran aquestes taquetes. És normal, és fisiològic. Però amb nens més grans, a vegades 4-5 mesos, que algun hi ha que dorm tota la nit, ens podem despertar al matí i descobrir, ui, unes taques. I són unes taques que no són d'aquest color com la sang, tan vermell, tan potent, i que tampoc les podem retirar. Estan com incrustades al bolquer.
1: Ah.
0: Sí, si busqueu orats, una imatge d'orats, és claríssim com són, no? Tenen un color entre això, rosat, teula, és un color així. Són nens, això, que ens passen moltes hores dormint, no? Que tenim la sort de que dormin molt bé, però a la vegada no mamen. Per tant, aquests nens sí seria interessant despertar-los i oferir una miqueta per assegurar-nos l'hidratació, perquè ens està dient que ens estem quedant una mica curts d'hidratació.
1: Després, relacionat precisament amb la llet i aquesta preocupació que tenim, no? de que estigui en bon estat, diguem, de salut, que no se'ns talli, que no passin totes aquestes coses, hi ha també el dubte a l'hora de transportar-la.
0: I tant.
1: Perquè, esclar, tenim mares que potser estan treballant també a l'estiu, la parella o els deixes amb els avis, s'emporten la criatura a passejar a la terrasseta, a la platja, a la piscina, i s'emporten, per tant, la llet que s'ha extret hores abans la mare o que ja té conservades. Com podem fer un bon transport que no posem en risc, diguem, la salut d'aquesta criatura, que es conservin les propietats, que no es faci malbé?
0: Clar, hem de dir que, si podem, l'envàs més important és la teta. Aquest, si la podem portar posada, millor que millor.
1: Si va la mare, no pensem en envasos.
0: Exacte, ja la tenim. És veritat que potser aquí, el nostre, no, a Catalunya, la nostra àrea no és tan habitual, però sí que hi ha mares que en el moment de sortir de casa a l'estiu doncs els fa més vergonya treure el pit. Al final, a l'hivern, entre que et tapes una miqueta, dissimules, no es veu tant, però a l'estiu, entre que anem amb el tirantet, que el vestidet és finet... Llavors aquí hi ha moltes mares que els fa por i doncs, trec la llet, la porto extreta. Com tu dius, si l'hem de portar extreta, hem d'optimitzar aquestes condicions en el transport. I això passa perquè sí o sí estigui en fred, amb aquestes bosses isotèrmiques especials, portarem plaques de gel o gel mateix, i si no fes tanta calor, perquè ara estem a límits bastant insospitats, aguantaria unes 12 hores. Reduïm una mica, reduïm a 4-6 hores i anem canviant, si és necessari, aquestes plaques de gel o el gel de dintre,
1: ja no
0: perquè la llet es mantingui. Exacte. És massa.
1: I la forma de conservar-ho, és a dir, aquests recipients en els quals hem de posar aquesta llet que transportarem, ha de ser d'alguna mena especial?
0: Farem servir els que fem durant l'any, tranquil·lament, de vidre, de plàstic o de silicona, sempre amb d'ús alimentari. A vegades a casa podem aprofitar, i ja saps que jo sóc zero pro compres, a mi això d'anar a comprar m'agrada.
1: És la dona de reciclatge.
0: Exacte. Si tenim algun recipient a casa, per exemple, un pot que va molt bé, tipus, és el de marmelada, amb aquesta boca ampla, que les rosques no són de plàstic, no són metàl·liques, són de plàstic, perquè el podem netejar bé i el podem reutilitzar.
1: Perquè, perdona, el problema de les metàl·liques és que a vegades s'oxiden.
0: Clar, hauríem d'anar amb compte. La podem fer servir una o dues vegades, però és veritat que si no anem amb cura es poden oxidar, llavors ens les traurem de sobre i les llançarem. Però amb tapes d'aquestes que són de plàstic no hi ha cap mena de problema per fer-ne ús durant tot el temps, això fins que es trenquin, perquè evidentment s'acaben trencant, però van molt bé per conservar la llet. I després, evidentment, si voleu anar a comprar, podeu anar a comprar bosses i recipients
1: ben
0: específics.
1: Ben boniques, de colors,
0: exacte,
1: ornamentades.
0: Amb dibuixets.
1: Bé, nosaltres ara el que farem no és anar de compres, sinó entrar en la nostra biblioteca particular.

0: l'últim títol que posem, que incorporem en aquests prestatges especials d'aquesta biblioteca tan bonica que ens està quedant, i hem d'afegir aquest últim títol, Alba, que ens has portat amb un llibre, acabat de sortir, un conte.
1: Sí, me'l van enviar fa molt poquet. És veritat que avui us farà una mica de trampa, perquè no és 100% lactància.
0: Però el que ens interessa són llibres, contes, històries que reflecteixin escenes relacionades amb la lactància, també.
1: Ho tenim.
0: Ah!
1: Ho tenim.
0: És veritat. Perquè és que, precisament, perdona, Alba, una de les coses que ens costava més, sí, que això ens ho deien les famílies, era que explicaves el conte a la criatura que havia vist mamà a casa o prenia el pit, el germà, la germaneta, i que, en canvi, quan veien els contes, es trobaven en que l'avi donava, o la mare o el pare donaven el biberó, i no hi havia aquesta referència a la lactància. Per tant, pot ser un llibre d'aventures que no tingui res a veure amb la lactància, però que hi hagi, diguem, alguna escena relacionada amb l'alletament.
1: Doncs
0: com es titula aquest llibre?
1: Avui us porto un conte molt especial perquè la seva autora la conec personalment i es diu Mi pequeño hermano vikingo.
0: Oh, o sigui que va de vikings la cosa.
1: Va d'un superviking, va d'un supernen que es diu Martín, que ha començat la vida, ara ja té 3 anys, però va començar la vida amb molts reptes perquè té una síndrome estranya, que és la síndrome de Noonan.
0: Danonen, síndrome de Danonen, en què consisteix?
1: És estranya, perquè no és d'aquelles habituals que sentim. Doncs mira, és una afectació que s'estima que passa a un d'entre cada 1.000 i cada 2.500 naixements, i té una sèrie de característiques, jo em centro en la lactància, que fa que aquests nens tinguin més dificultats per créixer, sobretot, són nens que tenen talla i molt poquet pes, talla petita, molt poquet pes, els hi costa, per tant, molt créixer, però a més va associat amb dificultats per mamar. Hi ha una hipotonia, hi ha unes dificultats de coordinar aquesta succió i aquesta deglució i aquesta respiració. A vegades hi ha afectacions a nivell cardíac que també dificulten la lactància. És veritat que cada nen amb un síndrome és especial. Cada un és únic i no podem fer-los tots iguals. Però sí que és un síndrome força desconegut, altres que se'n parla molt més, i en aquest cas doncs no és així. I jo crec que és un llibre on això, apareix la lactància en un moment molt determinat, que és un entorn hospitalari, però m'agrada perquè ens explica que fins i tot els nens que neixen amb dificultats, amb patologies, amb síndromes estranyes, poden mamar i neixen per intentar-ho. I si les seves mares tenen un bon recolzament, tenen informació i estan segures i volen fer-ho, per suposat, els nens no deixaran de mamar.
0: Aquesta reflexió que fas ara també és important, o puntualització també, no? De que necessiten després també aquest suport, perquè la mare, imagino que ja està prou atabalada, col·lapsada amb aquest diagnòstic que ha rebut de la seva criatura, com davant d'una dificultat a l'hora de mamar, es concentri en allò, perquè si no té el suport necessari, el que primer atendrà serà aquella síndrome, no?
1: Clar, a més en aquest cas, com sempre és, com que és la mare la que produeix llet, és molt fàcil pensar, doncs, clar, tot depèn de la mare en aquest cas, i són criatures que tenen un creixement molt, molt lent. En el llibre la seva germana ho explica molt bé, perquè és la protagonista també d'aquest conte, i explica com aquesta il·lusió per rebre el seu germà tot el temps que va estar en una unitat de cures intensives pediàtriques, fins que va arribar el diagnòstic, i com el Martín ha anat superant tots aquests reptes que li posa la vida, però perquè ell és un viking, però la seva família també.
0: Que bé, doncs n'alegrem moltíssim, un petó i una abraçada enorme al Martín i a la seva família, i la recomanació, famílies, per vosaltres. Aquest llibre infantil que es titula Mi pequeño hermano vikingo, escrit per Patricia Guanche Delgado, il·lustrat per Lady Majareta, m'encanta aquest nom, aquesta il·lustradora no la coneixia, Lady Majareta, i publicat per Dash Book. És l'últim títol de la temporada, la vinent continuarem donant guerra, seguirem parlant de lactància materna, si l'Alba Padró ens torna a acceptar la seva vida.
1: Si en vols, aquí serem.
0: Compromís davant del micròfon i davant tant de les famílies amb lletra lligada, eh?
1: I tant, només faltaria.
0: Això queda registrat per sempre, eh?
1: Fet.
0: Mira que t'estic donant l'oportunitat, eh?
1: No, d'aquí no em mous.
0: Doncs mira, et faré un regal.
1: Va.
0: Acomiada tu el programa. Posa el punt final musical.
1: Hi ha moltes cançons de lactància i maternitat que m'agraden molt, però n'hi ha una que és especial perquè em va arribar molt abans de ser mare. Jo la cantava sense entendre massa de què anava tot allò que cantava la cançó, sí, i de cop i volta, que és un clàssic, us he de dir, que ara direu, vinga, va, és la cançó de sempre, però quan vaig ser mare vaig entendre molt més del que deia, no? que és una cançó que es diu Mi pequeño tesoro.
0: Ah, de Presuntos Implicados.
1: De la Sole Jiménez.
0: No et penses, perquè és una cançó que per nosaltres ens porta molts records i la tenim com molt present, però potser hi ha noves generacions de
1: potser
0: mares
1: sí,
0: i pares
1: que no la coneixen.
0: Que no la coneixen sí. tant, tot i conèixer ara la carrera en solitari de la Sole Jiménez.
1: Sí.
0: Doncs amb Mi pequeño tesoro t'acomiadem, esperant retrobar-te al setembre, que gaudeixis va. Moltíssim de les vacances i
1: gràcies.
0: De l'estiu.
1: Igualment.
0: Doncs així posem el punt final a una temporada més compartida amb vosaltres. De part de tot l'equip de Lletra Lligada, avui el control tècnic amb el Jaume Bernet, us agraeixo la confiança i us desitgem que passeu un feliç estiu amb les vostres criatures. Ens retrobem al setembre, famílies. Mi pequeño tesoro se haya escondido.

0: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona nit. Nova jornada d'incendis arreu del territori. A Saragossa, més de 400 efectius intenten controlar l'incendi que s'ha declarat a la comarca de les 5 Villes i que ja ha cremat 16.000 hectàrees. El vent canviant ha estat el principal repte, però, segons els agents forestals, a partir d'ara s'obre una finestra d'oportunitat. Francisco Clemente, coordinador autonòmic del COS.
1: Ahora sí que tenemos una ventana porque está hacia una zona más agrícola y pensamos que no tardando mucho con el operativo amplificado que tenemos creo que se va a poder hacer algo en breve. Todo depende del aire, del calor y de la virulencia del incendio.
0: Un miler de veïns estan desallotjats, també a Guadalajara, Castella-La Manxa, els veïns d'una quinzena de municipis. L'incendi ha arrasat allà 5.500 hectàrees. I aquí, a Catalunya, els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà i per controlat l'incendi de la Baronia de Rialb a la Noguera. De cara a demà, 22 municipis catalans continuaran en alerta per risc extrem d'incendis forestals. Coneguem així quina és la previsió del temps per demà. David Torres, a Emet.
2: Demà diumenge les temperatures segueixen similars a les d'avui o pugen lleugerament algun grau. Destaquem la pujada d'avui i dels propers dies a les Terres de Ponent, on també es mantindran els avisos actius a la província de Lleida. Així, les màximes d'avui seran de 39 a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona, i a la nit les temperatures seguiran altes entre els 23 i 26 graus. Dominarà el sol amb núvols de tarda al Pirineu, que poden deixar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta, i seguim també amb la calitja dels darrers dies. El vent seguirà fluix en general. És una informació d'AEMET.
0: Barcelona es converteix en la capital mundial de l'orgull a la defensa dels drets LGTBI en acollir el Pride. Segons les xifres municipals, ha plegat 140.000 assistents. Acabada la manifestació multitudinària, comença a aquesta hora la celebració amb concerts a l'Arc de Triomf. Toni Conde, endavant.
3: La marxa del Pride ha reunit més de 70 entitats i ha estat la més multitudinària de la història, amb més de 200.000 persones, segons l'organització. A hores d'ara, les carrosses arriben a Arc de Triomf, on tindran lloc els concerts amb artistes com Kate Ryan o Leire Martínez, la fins fa poc vocalista de l'Oreja de Van Gogh. La gent que ha participat del Pride destaca que, a més de reivindicació, avui és un dia per celebrar l'orgull.
4: Per reivindicar el que és aquesta festa, que és molt important reivindicar, i aquí estem.
5: Celebrar, por supuesto, pero hay muchas cosas que estamos perdiendo, hay mucho todavía por lo que luchar y como amigos estamos aquí juntos defendiendo esas cosas.
6: Que tengamos esta aceptación, esta celebración y demás es una lucha muy grande.
3: Durant la manifestació s'han cantat lemes com davant de l'odi més orgull o totes les realitats un sol orgull. L'organització ha alertat del creixement dels discursos d'odi i ha remarcat la necessitat de seguir reivindicant i consolidant els drets del col·lectiu LGTBIQ+.
0: I en clau política pel que fa a l'aval de la justícia europea sobre la llei d'amnistia, Junts celebra el que titlla de victòria històrica, victòria volíem dir jurídica i política. El secretari general Jordi Turull considera que el retorn de l'expresident Carles Puigdemont és una qüestió de temps.
7: Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya.
0: Paraules de Turull al Congrés Nacional del Partit. El president de la Generalitat reivindica l'amnistia com una eina de reconciliació. Salvador Illa.
8: Es abrir una puerta a una oportunidad de futuro. Un futuro que ya está aquí y que queremos construir todos juntos. Pensemos lo que pensemos. Esto pese a quien pese. Cataluña apuesta de una forma rotunda i irreversible per la convivència i per el futur en el marc d'una Espanya Europa. Espero que quedi clar per tothom.
0: Els comuns, de la seva banda, exigeixen al líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que es disculpi per anys de mentides, diuen, perquè l'amnistia és legal i constitucional. La sentència del Tribunal de Justícia Europeu, no obstant això, no té efecte sobre l'ordre de detenció que recau sobre Puigdemont a Espanya. El Suprem per ara la manté i espera la interpretació d'aquesta decisió europea per part del Tribunal Constitucional. I a Badalona, 4 persones han resultat ferides aquesta tarda en una baralla. 2 dels atesos presenten ferida de bala, un altre d'arma de foc i la quarta persona té un cop al cap. Els fets han ocorregut al carrer del Marquès de Montroig. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. I un apunt de l'exterior abans de marxar, perquè el líder suprem de l'Iran, Mokhtar Khamenei, ha denunciat les repetides violacions per part dels Estats Units de l'acord per posar fi a la guerra. A la televisió persa, Khamenei ha assenyalat que la República Islàmica ha pres lliçons, diu, inoblidables. També que els atacs estatunidencs de la darrera setmana sobre l'Iran són una prova de la mentida, diu, irracionalitat, falta de fiabilitat i maldat de la Casa Blanca. El Ministeri de Salut persa denuncia la mort de mig centenar de persones, la majoria des de l'escalada bèl·lica, que ja dura una setmana. Durant 7 nits consecutives, Washington ha bombardejat l'Iran i, en represàlia, la Guàrdia Revolucionària ha atacat objectius militars dels Estats Units al Golf Pèrsic i a Jordània. Doncs és tot per part nostra. Tornem amb més informació. Demà poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i al portal rtv-e.cat. Bona nit. Ràdio 4.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: La benvinguda més cordial en aquesta edició del Magazín de la Cultura Audiovisual i Tecnològica de Ràdio 4, l'altra ràdio, en un dissabte 18 de juliol, 9 i 5 del vespre en antena. I avui us hem preparat un programa especial, un programa de col·leccionista. Serà aquest programa el que protagonitzarà l'edició número 2651.
2: Buenos días. Tengan todos ustedes.

0: Authentic Latin Beats.
1: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata...
2: ¡Arranca y vámonos!
3: Els propers 50 minuts llargs de ràdio podreu escoltar l'especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. Un de cada any, entre el 1976 i el 2026. Tots procedeixen de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fem aquest programa especial al control de so, Cristian Estanescu, i aquí davant del micròfon a la direcció i presentació, Sintoniqui. Ràdio 4 va començar a transmetre en període de proves el mes de novembre de l'any 1976 i la inauguració oficial de la programació es va fer el 13 de desembre del 1976. Joan Albert Argeric va ser la primera veu de la programació regular de Ràdio 4, però com no es va conservar l'enregistrament original, ell mateix va recrear anys després el que va dir a l'emissió inaugural el 13 de desembre de 1976.

0: Bon dia, amics. Benvinguts a Ràdio 4, l'emissora que us parla en català. Estarem amb vosaltres fins a la una de la matinada amb espais informatius musicals i de varietats. D'aquí uns instants iniciarem De Bon Matí. A 8:45, la primera edició de l'informatiu Panorama. Temps obert a les 9. Al punt de migdia, música d'ahir i de sempre. A 1:45, curs de català parlat. La segona edició de l'informatiu Panorama la podreu escoltar a partir de 2:45.
1: Gener de 1977, inici de l'informatiu Panorama, precisament presentat per Estanis Alcobé i Martí.
2: Panorama.
3: Radiocrònica de l'actualitat a Catalunya i Balears.
4: Bona nit, Catalunya. Estanis Alcobé Martí els dona la més cordial benvinguda. Un dia més, mercès a les ones i a l'encís màgic de la ràdio, anem a conèixer l'actualitat catalana servida en directe mitjançant la coordinació de Ràdio 4 i Ràdio Peninsular de Ràdio Televisió Espanyola, avui per les emissores germanes Ràdio Sabadell, Ràdio La Veu del Mediterrani de Tarragona i Ràdio Tortosa. Circuit obert ja per a la primera informació quan el rellotge dels nostres estudis assenyala les 9:02.
1: Juny de 1978. Temps passat, notícia d'avui. Amb la veu final de Maria Matilde Almendros.
5: No ploro per les riqueses, ni pels meus fills, ni pel dolor que em causen les ferides. Ploro perquè en el meu escut d'or no hi ha marca ni emblema. No hi ha signe ni de flor ni de fruit, ni lletres que recordin el meu nom.
6: I llavors, Carles el Calb va posar els quatre dits de la mà dreta a la ferida oberta en el pit del bon comte i amb els dits plens de sang va pintar quatre ratlles vermelles en el fons d'or de l'escut.
5: Aquesta, comte Llibre, aquesta serà la teva ensenya.
6: Les quatre barres de sang.
1: Any 1979, programa Paraula i Pensament amb Esteve Bassols.
7: Un dels aspectes més interessants que té aquesta activitat de posar-se en contacte amb tots vosaltres a través de la ràdio és aquest bescanvi d'impressions i d'experiències que ens arriben a través d'aquesta munió de lletres que certament ens satisfà i ens omple de goig. És complaent, doncs, fer esment de les múltiples preguntes que ens formulen des de totes les contrades. És aquesta osmosis que es crea entre els oients i els realitzadors d'aquest programa. Davant de la impossibilitat de recollir-les totes, com seria de desitjar, no és per atzar, sinó per oportunitat, és a dir, el que imposa l'immediat sentit periodístic és el que aconsella triar.
1: Dia 18 de maig de 1980, programa Cançons al Vent, presentat per Joan Ramon Mainat.
8: Hola amics, molt bona nit. Us donem la més cordial benvinguda al nostre programa Cançons al Vent, avui de forma especial, evidentment, perquè estem retransmetent des del Teatre Barcelona el lliurament del Premi Disc Català de l'Any a través d'un festival al que hi actuarà la Marina Rossell, també Núria Feliu i La Trinca. La nostra més cordial salutació a tots els que esteu avui aquí nosaltres al Teatre Barcelona i a tots els que no ens han pogut acompanyar però que ens estan seguint a través de Ràdio 4 i una xarxa d'emissores catalanes i també a través de la petita pantalla.
1: Dia 27 de juliol de l'any 1981. Temps obert amb Enric Frigola i Maria Matilde Almendros.
9: Una cançó de Lluís Gach que ens porta a l'anunciat espai homenatge, record a Joan Ballester i Canals. Joan Ballester i Canals havia escollit Temps obert com a destí final de moltes de les seves cartes. La Maria Matilde, que no pas jo, vas ser tu que vas llegir totes les cartes que anaven arribant de Joan Ballester.
10: Sí, però les vam comentar tots dos i els oients de Temps obert.
9: Oh, i tant.
10: Que les esperava.
9: Doncs avui fa un any que va morir i hem pensat que, ja que ell havia col·laborat tant amb nosaltres, el millor, el mínim que podíem fer és recordar aquest aniversari, aquest primer aniversari de la seva mort.
1: Desembre de 1982, sintonia d'entrada del nostre programa, l'Altra Ràdio, amb les veus de Cèlia Motis i Jordi Casanovas i la presentació d'Amadeu Sala i Manel Domínguez.

0: L'altra radio.
1: Un programa de Ràdio 4 envers les radiotelecomunicacions.
0: Editen i presenten Amadeo Sala i Manuel Domínguez.
1: L'altra radio.

0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: La una i un minut de la matinada, i aquí estem novament per parlar de radiotelecomunicacions.
1: Això mateix, i també amb nosaltres avui al Radio Club Barcelona per desenvolupar alguns temes.
2: Any 1983, Joan Lluch dona en directe la identificació de la nostra emissora amb la sintonia d'aquella època.
3: Aquesta és la sintonia de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Ràdio 4. Són les 12:31 minuts i em diuen que la temperatura a plaça de Catalunya és de 24 graus.
2: 29 de desembre de 1984, Torçant l'agulla amb Joan Tortosa.
4: Salutacions cordials de Joan Miravitlles al control i Joan Tortosa a peu de micròfon, perquè això és i serà fins d'aquí una estona Torçant l'agulla. Parlarem i escoltarem la veu i l'estil de Paul Anka, Neil Sedaka, i acabarem amb un petit recital de Don Williams.
2: 1985, Amunt i crits, amb Joan Grau.
5: I com cada dia farem la nostra conversa amb els menuts que ara mateix es preparen per anar a l'escola. Amunt i crits. Em diuen des d'aquest moment que tenim ja el bon ocell preparat al telèfon per tal d'establir aquest primer contacte, aquesta primera comunicació.
2: 2 de febrer de 1986, Ciència, amb Montserrat Minovis.
6: Raúl Hernández, Menxo Benavente, Joan Vallès i Montserrat Minovis, us saludem molt cordialment, us agraïm la vostra amable atenció i esperem, altra vegada, ser amb tots vosaltres el pròxim diumenge a través d'aquest espai dedicat al món científic, al món de la divulgació científica, Ciència. Fins aleshores, bona nit a tothom.
7: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
2: Especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. El Digitex de l'altra ràdio permetia enviar informacions de tota mena als usuaris d'ordinadors domèstics mitjançant la freqüència modulada. Va ser la primera revista digital telemàtica en llengua catalana. L'altra ràdio, entre el maig de 1986 i juny de 1990, va emetre un centenar de Digitex, el que suposa haver transmès unes 2.000 pantalles d'ordinador amb informació relacionada amb la radiodifusió internacional, les telecomunicacions i Ràdio 4. Escoltem una promoció del Digitex de l'any 1987 amb la veu d'Eduard Talies.
8: L'altra ràdio, de Ràdio 4, no únicament pensa en els oïdors de carn i os. Els oïdors fets de circuits integrats també hi tenen el seu apartat, el Digitex. El Digitex de l'altra ràdio, una revista digital amb informació sobre el món de les comunicacions. I recordeu que cada primer diumenge de mes, el Digitex us ofereix la programació completa de Ràdio 4. L'altra ràdio. Cada diumenge a la mitjanit, la radioafecció, el diexisme i les comunicacions a l'abast de tothom. Edita i presenta Sintoniqui. Col·laboren Àngel Argemí i Xavier Catxo.
2: 30 de desembre de l'any 1988. Ara per ara, amb Enric Frigola.
9: Ara per ara, la nostra salutació ben cordial. Passen 2 minuts de 8:45. Bon dia. Els parla i els saluda Enric Frigola. També ho fan encara que en aquest moment no estiguin aquí davant del micròfon, i ho forn Alfred Picó, Roger Perciba, Pat Millet, Joan Montsocabús, Gabriel Jaraba i Feliu Tura. Al control, Manuel Barrero i Pep Fornés, Joan Jesús González a la producció i Pere Rivera a la realització. Un dia més és amb vostès el magazín matinal de Ràdio 4, Ara per ara. 3 hores de ràdio que aquest matí els presentarà, entre altres, els següents apartats, els següents temes. Després de la primera tertúlia del matí, que començarà d'aquí un moment, les notícies a les 9. I a continuació, l'objectiu. L'objectiu del matí avui amb més diners que mai. Avui, 30, tirarem la casa per la finestra, ja que és el darrer programa de l'any. L'humor, diu Forn, cinema, amb Joan Montsocabús i Alfred Picó, la crònica negra, per la nostra dama negra, per la nostra Pat Millet, prediccions per 1989 amb el màgic Fèlix, presència a l'estudi de l'actriu Rosa Novell, premiada recentment.
2: 5 de desembre de 1989, el Gran Sàbat, amb Marta Bobet.
10: En punt, comencem avui el nostre programa. Són 12:45. Hola, molt bona nit. Benvinguts al Gran Sàbat, el programa de parapsicologia, d'esoterisme, que us acompanya tots els dies de la setmana, de dilluns a divendres, o bé, des de la matinada del dimarts fins a la matinada del dissabte, des de 12:45 fins a les 14:00. Com tots els dies us parla Marta Bovetti Martí. A cura de so es troba en Raúl Hernández. La coordinació del programa és de Màrius Pérez Sunyol i la direcció del mateix de Paco Ballester.
11: Bones festes.
12: Bona festa.
13: Que no falti.
2: Indicatiu de Ràdio 4 de l'any 1990 amb la veu d'Eduard Talies.

0: Ràdio Nacional a Catalunya
1: i Ràdio Nacional a Balears.
0: Ràdio 4.
2: Any 1991, tarda 5 estrelles amb Alfred Picó i la veu de Sèrie Motis a la careta de sortida.
3: Acomiadem ja el programa. Avui han estat protagonistes estrelles, la Big Band de Girona, els Premis Nacionals de Cinematografia, la Rosa Vergés, el Pi de la Serra, l'Enric Hernández, el Pere Tàpies, la Melina Mercury, la Milva, els programes de la tele. Demà més, a les 3. Gràcies.
4: Senyores i senyors, fins aquí Tarda 5 Estrelles. En aquest programa hi treballem Cèlia Motis, Maica Dueñas, Josep Bras, Mònica Gómez, Josep Maria Monegal, Cinto Niki, Joan Grove, Joan Monsó Cabús, Rafael Calvo i Aleix del Peral. Tarda 5 Estrelles, un programa de Ràdio 4, dirigit i presentat per Alfred Picó.
2: Ràdio 4 va transformar en la Ràdio Olímpica del 29 de juny al 14 d'agost de l'any 1992. A partir del 15 de juliol, tot el contingut estava relacionat únicament amb els Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Durant aquells dies, la Ràdio Olímpica oferia 24 hores de programació en 12 idiomes diferents. Dia 25 de juliol de 1992, indicatiu amb les veus de Tino Romero i de Cèlia Motis i l'informatiu amb Tinet Rovira, Pere Molero i Daniel Capella.
0: Ràdio 4.
5: La Ràdio Olímpica.

0: Són les 9 de la nit, esteu escoltant el servei en català de Ràdio 4, la Ràdio Olímpica. En aquests moments fa una hora que ha començat la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics i a hores d'ara ja han començat a entrar els atletes. Fa una estona que van entrant les delegacions dels diferents països. Recuperem l'estructura normal de la Ràdio Olímpica, ja ho sabeu, us donem informació olímpica, us informació d'arreu del món i també us hi posem algun servei entremig. Comencem, doncs, amb la informació dels Jocs.
1: Informació olímpica.
2: Fa una hora que ha començat la cerimònia d'inauguració. Ara és el moment de la desfilada de les delegacions dels 172 comitès olímpics que participen en els Jocs Olímpics de Barcelona, Estadi Olímpic Daniel Capella.
3: Hola, bona tarda. Doncs ja hem acabat amb la primera part d'aquesta cerimònia d'inauguració i aquesta segona és la desfilada de gairebé 12.000 esportistes, una representació dels més de 15.000 esportistes i tècnics que participen en aquests Jocs de Barcelona. El ritual que estableix la Carta Olímpica configura aquesta part com una substancial de la cerimònia. Grècia, el país pare dels Jocs Olímpics, ha obert la desfilada i Espanya, el país anfitrió, la tancarà. Els esportistes són agrupats per delegacions i les banderes envolten el lloc d'honor del gran escenari de l'antiga porta del Marató.
4: 28 de juny de 1993, la taverna del Llop amb Consol Sainz.

0: La taverna del llop.
1: Bona nit, com van els ànims després de la revetlla, després d'aquest cap de setmana llarguíssim, perquè suposo que molta gent haureu fet pont. I bé, doncs, com estan aquests cossos després de la festa, de la platja, de tots aquests dies? Déu-n'hi-do, jo no sé si avui hi haurà alguna persona que a aquestes hores de la matinada ens estigui escoltant encara, però nosaltres hem de fer sempre el nostre programa. Per cert, que aquest és el darrer programa que farem les matinades de diumenge, perquè a partir del dia 1 de juliol, la taverna del llop, doncs, la emitirem tots els dies, de dilluns a divendres, de 10 a 12 de la nit.
2: Desembre de 1994. Per Pilotes, amb Germà García.
3: Mendocín, al nino que diu tonterías.
4: Estos catalanes tienen las mejores carreteras, las mejores autopistas, lo tienen todo mejor. Se van a quedar con todo y a los demás nos dejarán en pelota picada.
3: Fa el payaso y recita en català.
4: El Barça ha guanyat y el Madrid s'ha ensorrat. No és que estigui emprenyat, sinó que pel sac mandat.
3: Fes-lo saltar el crit de... Al...

0: Richard Gere, Alain Delon, Ronald Koeman, Bill Clinton, Emilio Aragón, Manolo Escobar, Juan Manuel Gozalo, tots ells són homes actius, homes que viuen intensament cada jornada.
1: Són homes que en el seu interior porten Paquet.
0: Calçotets Paquet, la comoditat feta realitat. Calçotets Paquet, uns calçotets que marquen la diferència.
1: I per nosaltres què?
0: Per vosaltres, calces Matoll, unes calces de campionat. Per jugar al tennis, nedar, muntar cavall, buscar rovellons, activitats que desenvoluparàs a la perfecció amb calces Matoll, unes calces de campionat.
1: Calçotets Paquet i calces Matoll sempre marquen la diferència.
2: Any 1995, Música sense fronteres, final de secció de Josep Maria Francino i la veu del seu presentador, Jordi Roura.

0: Realment interessant aquest últim treball de Carles Benavent, Agüita que corre, del que n'hem escoltat tres miniatures: En buenas manos, Uixi i aquest De perdidos al río. I, en fi, doncs la setmana que ve en tornarem a tenir més a l'edició 31 de les miniatures. Adéu-siau.
1: Adéu-siau, Joan Maria Francini, moltes gràcies. Quina música més bona, la de Carles Benavent i aquest Agüita que corre. Aprofitem per dir-vos que la setmana que ve, a les 6, a l'espai que dediquem a la producció discogràfica del país, tenim la presència d'en Carles Benavent, que ens durà aquest disc, precisament, Agüita que corre, i que tindrem ocasió de sentir com ens comenta cada una de les peces, com ha nascut el disc i de més.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
3: Especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors, procedents tots de l'arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens anem ara el 31 d'octubre de 1996, entre un tango i un bolero, a Montserrat Minobis.
4: Avui el nostre programa fa una excepció, i a aquesta hora de la matinada, en comptes de ser a l'estudi en directe, som en directe a casa d'un dels catalans universals, Antoni Tàpies. Bona nit, mestre.
5: Bona nit.
4: Ens hem volgut desplaçar a casa del mestre Antoni Tàpies perquè edició 62, dins la col·lecció Les millors obres de la literatura catalana, ha inclòs un llibre signat per Antoni Tàpies titulat L'experiència de l'art, que no és altre que un recull dels seus articles que abasten un període prou important de la seva vida i, a més, un període prou important de la democràcia de l'Estat espanyol. Escriure és un acte de justificació en un artista plàstic o és també una necessitat, Antoni Tàpies?
5: Sí, el de justificació potser no m'ho plantejava així. Malgrat que de vegades, inclús em sembla que ja ho dic, no sé si la introducció del llibre, que de vegades ens havíem de defensar.
3: 11 de juny del 1997, Blue Moon, amb Jordi Marimon. Blue Moon.

0: Dos quarts i quatre minuts de 3 de la matinada. Aquí estem, família, companys i companyes, a la sintonia de la Primera en Català, Ràdio 4, per tal d'encetar el nostre temps de matinada des d'ara i fins al punt de les 6, amb les millors melodies d'ahir, d'avui i de sempre. Som la gran família de Blue Moon, us parla Jordi Marimon. És un plaer. Edició 1133, aquest dimecres 11 de juny de 1997. Al llarg de la matinada, com totes les de dimecres i també de dijous, seguirem parlant de les estrenes videogràfiques importants d'aquest mes. A les 3, temps de monogràfic. Avui, calidesa i nostàlgia amb la gran Chavela Vargas. De 5 a 6, el dia a dia, efemèrides i llista de populars que avui fan any. I des d'ara mateix, com és habitual també, la part interactiva del programa, aquella que ens posa en contacte via telefònica i que us permet de triar, de seleccionar les millors cançons dels anys 40 als 90, aquelles que mai passen de moda, que formen part de la nostra vida o bé de la vida de la persona o persones que tinguem al costat en aquests moments.
1: 22 de febrer de 1998, gran gala amb Josep Maria Monegal i Jaume Tribó.
2: Bé, com sabeu, he escrit el guió i he triat les músiques en Jaume Tribó. Diumenge que ve continuarem amb què?
3: Hi ha molts suggeriments als nostres oïdors, perquè la llista no s'acaba mai. Que ens havien demanat que parléssim de Marisa Galvani, de Liliana Molnar-Talaic, de cantants nord-americans, molts, molts, de Birgit Nilsson, Mario Lanza, Mario del Mónaco, Nicolai Guedda, Enriqueta Terrés, la gala de clausura del Vell Metropolitan i les llistes del senyor Pons, cantants que comencen amb la lletra C. Començarem amb Florencio Constantino. I d'aquí un, dos o tres diumenges, el programa tan esperat i desitjat amb el Carlo Bergonzi.
4: Ah,
3: que canta com canta el Bergonzi. Bona nit.
2: I bona hora. Fins aquí la gran gala d'avui. L'hem fet, com sempre, Pau de Nadal, Marcel Cervelló, Plàcid Navarro i Josep Maria Monegal. Si tot va bé i així ho esperem, tornarem el proper diumenge a l'hora habitual. 10 i 5 minuts del vespre. Adeu, amics.
1: Any 1999. Festa, festa, amb Jesús Ventura i Rosa de Diego.
5: Avui, Rosa, encetem un espai nou. Ja ho saps, que fa dies que ho anunciem, que tindríem un espai nou, perquè és el programa 900 i totes aquestes coses. Ja feia temps que volíem parlar de personatges, de llegenda, de fades, de fullets, de tresors amagats...
6: De batalletes. De,
5: no, batalletes no. D'aquestes coses que són...
6: Serioses.
5: Aquestes, no, i tan serioses. No? Saps que el Jean Grau i l'Amadeu Carbó, que són els companys que
6: no,
5: m'han assessorat...
6: Sí, jo confio en ells, amb tu no tant. Però
5: vam anar, vam fer voltar, però vam anar amb una botigueta, saps? A part de buscar informació, però vam anar amb una botigueta vella, d'aquelles plenes de pols i de llibres de l'any de la Picó, saps? I em van... bueno, vam comprar una cosa, un regal pel programa.
6: Vam o varen comprar?
5: Varen comprar ells.
6: Ah,
5: ens l'han regalat, sí. Com que era el programa 900, ah, ens ho han regalat. El botiguer, que era molt vell, em va donar aquesta pedra rodona. No sé què els hi va costar, però doncs deia que és una pedra de fullet i que em donaria... Tota la informació. Sí, segur que sí.
1: 22 de setembre de l'any 2000. Dia a la vista, presentat per Jordi González, que dona pas a Vanessa Raja dels serveis informatius.
7: De 8 a 1 cada matí a Ràdio 4, 5 hores de ràdio total. Jordi González dirigeix i presenta Dia a la vista.
8: Seguim en directe, ara són les 12 i 11 minuts, comença la cinquena hora d'aquest programa i volem començar-la des de la plaça de l'Església Major de Sant Adrià del Besòs, on, d'una manera anímica, hi som tots aquest matí. Vanessa Raja, al micròfon, amb l'assistència tècnica de Joaquim Baricat, ens informa en directe des d'aquest lloc, d'aquesta localitat catalana. Vanessa, bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Doncs, com molt bé deies, pràcticament tots hi som presents en aquesta cerimònia, perquè la plaça de l'Església Major de Sant Adrià estarà mateix plena a vessar de gent, gent anònima, veïns d'aquí, aquest poble de 33.000 habitants que han volgut venir a donar l'últim adéu al regidor José Luis Ruiz.
1: 8 de desembre de 2001, les notícies de les 9 amb Manna Comas dels serveis informatius.
10: El director de cinema Billy Wilder, de 95 anys, ha estat hospitalitzat com a conseqüència de patir problemes respiratoris. Wilder, guanyador de 6 premis Oscar, està considerat com un dels directors més grans del cinema de tots els temps. Ha dirigit, entre d'altres, Ningú no és perfecte, Sabrina o L'apartament. I fins aquí les notícies de les 9 del matí. Tindreu més informació a les 10 en punt. Bon dia.
11: Ràdio 4. Segur que et sona.
1: any 2002, Dia a la Vista, amb Quico Sanchís.

0: a Ràdio 4, Dia a la Vista.
1: Doncs això és la ràdio. La ràdio és el que fem cada dia de dilluns a divendres entre les 10 i la 1 del migdia a Ràdio 4, el Dia a la Vista. Com la farem ara, amb Los Chicanos del Sur.
2: Setembre de 2003, ultimàtum a la Terra amb Rafael Barceló i Berto Romero.

0: Hola, bon dia, amics d'Ultimàtum a la Terra. Comencem el nostre magazín una setmana més, com sempre, amb la vista fixada en un horitzó ple de mort, massacre i aniquilació.
1: Sí, sí.
0: Per què? Perquè sabem el que us agrada. Òbviament, aquests termes estan aplicats únicament a la raça humana. Del que seria el fenomen massacre, nosaltres serem els massacradors i ells, els humans, els massacrats. Estareu d'acord en que la nostra postura, la nostra part que ens ha tocat, és la més còmoda. Bon dia, Berto.
1: Bon dia, Rafael. On vas a parar? Molt més còmoda. Però recordeu que tot això és de cara al setembre de 2004. Fins llavors, aquest programa intentarà explicar-vos el màxim nombre de coses sobre aquesta raça tan menyspreable que són els homes. Creiem que això és important per aconseguir una invasió el més ràpida i dolorosa possible. Per exemple, sabeu com s'alimenten els humans? Sabeu com s'aparellen?
0: Ai, no siguis tan explícit.
1: S'ha de saber tot, perquè no volem ensurts.
0: No, sí, ja. Aquest programa també ho té, això. A vegades hem de tocar temes un pèl escabrosos, però sempre ho fem amb la màxima delicadesa, perquè no s'ofenguin cap de les forces...
2: Gener de 2004, El Marcador, amb Xavier Esclusa i Joan Manuel Sorroca.
3: Les paraules de l'altre dia de Figo, si més no, eren molt poc contundents, i el que és cert és que jo no sé si el senyor Figo vol marxar o no, però del que estic convençut és que al Madrid no li posaran cap pega perquè marxi. El cicle de Figo amb el Madrid penso que ha acabat i cal donar espai per més galàctics, galàctics de nuevo cuño, que venguin més samarretes.
4: No volen un que es diu Thierry Henry,
3: Per home, exemple.
5: No és mal jugador aquest,
3: No, ja el fitxaria jo també, però... No
5: sé, ens agradaria veure'l al Nou Camp, Xavi?
3: No sabem si som tan pobres com no poder aconseguir-ho, o ja no sé si pobres de diners, o pobres en quant a atracció, que això sí que és bastant clar, que no ho és. Algú va escriure l'altre dia que Thierry Henry no marxaria mai si no fos per anar al Milan o al Real Madrid. El Barça ja no està mai amb aquestes ternes, lògicament, més si no aconsegueix classificar-se per la propera edició de la Champions, que és una llosa no només perquè econòmicament i a nivell d'il·lusió, sinó també a nivell de decisió dels jugadors de participar d'aquest projecte, d'aquest equip, doncs...
4: Mira,
3: està clar.
4: Un incís molt ràpid. La Federació Internacional d'Estadística i d'Història del Futbol, que saps que fa moltes estadístiques i molts estudis, avui ha publicat un estudi que diu que la Lliga Italiana supera ja la Lliga Espanyola. És la Lliga realment més important del món. I entre els aspectes que assenyalen que hauria perdut puntuació i barem a la Lliga Espanyola és el bon paper del Barça de les dues últimes temporades.
2: 1 de gener de 2005, les notícies de les 12 amb Carles Cuesta.
6: El primer català de l'any és una nena que es diu Carla, que ha nascut a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona just a la mitjanit. El seu pare i les infermeres han fet fotos com a prova de que era el primer nadó que naixia amb els seus telèfons mòbils. El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, serà el padrí d'aquesta nena.
7: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
2: Especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors i ara ens traslladem al 6 de maig de 2006, fragment del nostre programa de l'altra ràdio, amb aquest que us parla, Sintoniqui.
8: I en aquest punt del dissabte, en aquest horari de la sobretaula, algú ens pot escoltant tranquil·lament, doncs, fent una mica encara el cafetó, potser algú que dini tard, doncs, encara... està a punt de dinar, altres potser esteu fent una mica allò que dius entre la migdiada i escoltant-nos tranquil·lament, altres fent feina per casa. Hi ha una persona que inclús en aquest punt del dissabte va de bòlit, perquè el món de l'esport hi ha moltíssimes coses que estan passant en aquests dies, és ja habitual la seva feina.

0: Nosaltres guardem un gratíssim record, no, en va a l'edició anterior, la de l'any passat, un dels Premis d'Honor va ser, doncs, pels 25 anys d'aquest programa. Jordi Basté, bona tarda, bon dissabte.
1: Hola, bon dissabte a tothom, bona tarda.
0: En Jordi Basté ja comunica una energia en antena, una vitalitat com a magnífic radiofonista que és, però escolta'm, tu no descanses, eh?
1: La veritat és que descanso molt menys del que m'agradaria, perquè primer entre les hores de feina multiplicades des que em vaig fer càrrec d'un departament. Però és que més amb aquest tram final de la Lliga de futbol, amb el que significa aquesta proximitat amb la final de la Champions amb el Barça. I a sobre, amb el problema de portar al damunt una família amb una criatura gairebé recent nascuda de 4 mesos.
0: Això no ho sabíem. Sí, ets, que ets pare, sí, recent.
1: Soc pare recent d'una criatura de 4 mesos que, Déu gràcies, ha sortit una santa.
0: Com es diu, no, la criatura?
1: La criatura, la petita, es diu Gabriela. Tinc una nena gran que es diu Georgia, que ja té 3 anys i mig, aquesta ja va sola.
0: Georgia i Gabriela.
1: Sí, Georgia i Gabriela, sí, sí. Dues nenes amb dos noms contundents, diríem, eh?
2: 28 d'agost de l'any 2007. Nautilius amb Pilar Sampietro.
3: Vlad Tepes era extremadament cruel amb els seus enemics. Els condemnava a la pena capital, que era l'empalament. El seu pare era conegut com a Draculea, que en romanès significa fill de Dracul, i pertanyia a l'ordre del Drac, fundada per l'emperador romà Sigismund de Luxemburg. El príncep de Valàquia va fundar junt a Moldàvia el regne de Romania, i també en llengua de Valàquia, Dràcula significa dimoni. De comte vampir a compte Dràcula. Avui, Dràcula, de Bram Stoker.
2: 31 de gener de 2008. Informació de motociclisme amb Paco Peña.
4: I amb motociclisme avui tenim feina, perquè estan entrenant al circuit de Xes a València els pilots de 125 i 250 centímetres cúbics. Paco Peña, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. I a Austràlia estan entrenant els de MotoGP, segona jornada passada per aigua, on el campió del món Casi Stoner ha estat el més ràpid. I D'Angelis i Dovizioso, pilots de 250 que han passat la categoria MotoGP, ho han fet força bé, però caiguda de Dovizioso i també del pilot nord-americà John Hopkins, que ha tingut que estar trasladat a l'hospital de Melbourne i es dubta que demà pugui entrenar. I pel moment a Xes té el Ricard Tormo, estan fent el millor temps el britànic Valen Smith, Gadea, Terol i Pol Espargaró en 125 i en la categoria de 250 centímetres cúbics Calio, Héctor Barberà, de Boni Bautista. Héctor Barberà reconeixia que els espanyols són competitius.
2: 30 d'agost de 2009, va de cine amb Conxita Casanovas.
6: Va de cine.

0: Hola, amics del cine, bona tarda. Què tal esteu? Mentalitzant-vos per començar el curs amb ganes i energia? Això és el que avui us proposem nosaltres, tornar al cinema després del parèntesi de vacances. Som a 3 dies només del començament de la Mostra de Venècia, que s'ha retrasat un palet, i la coneix molt bé la Isabel Cuixet, encara que aquest any ella va triar Cannes per presentar Mapa de los Sonidos de Tòquio. Bona tarda, Isabel.
1: Hola, què tal?
0: Estrena de la pel·lícula deu estar a punt de caramel, no? Que diuen?
1: El 28 d'agost.
0: Ja està la pel·lícula, a les pantalles, i a veure què passa amb Mapa de los Sonidos de Tòquio.
1: A veure què passa.
0: A tot Espanya, després d'haver-la tastat internacionalment, no? Que sempre és una prova de foc, eh?
1: Sí, no sé, nosaltres la història de Cannes va ser molt maca, no? Perquè va venir molta gent de Tòquio, de l'equip, va ser un reencuentro de tothom, va ser fiesta hispano-japonesa, molt, molt divertit.
2: Any 2010, Serà la Lluna, amb Sony Urbano, que a l'any 2026, quan Ràdio 4 compleix 50 anys, és la directora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Ràdio 4.
3: Llunàtics, i sobretot llunàtiques, no som paranoics ni paranoiques quan anem a buscar una peça de roba, ens la provem i veiem que no ens va bé i ens preguntem per què, si és la meva talla. La coordinadora d'usuaris de la sanitat ha realitzat un informe a 4 zones comercials de Barcelona on es corrobora que la gran majoria de la població té problemes per trobar la seva talla. Tenim amb nosaltres el president de la coordinadora d'usuaris de la sanitat, el senyor Albert Llop. Senyor Llop, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: És veritat que cada cop les talles són més petites i que no són invencions de la nostra ment?
4: Doncs sí, sembla que sí, perquè després d'una enquesta realitzada, doncs la majoria de la gent diu que les talles són més petites. Vull dir, no és una apreciació, sinó que la gent s'ho nota.
2: 3 d'abril de 2011, el millor de cada casa, presentat per Miquel Murga i amb la veu de Carles Mesa, els indicatius.
5: El millor de cada casa. Tots els diumenges...

0: de 9 a 11 del matí a Ràdio 4. Com aquell qui no vol, ja som immersos en el mes d'abril. I qui ho havia de dir, Fa 4 dies que estàvem menjant els torrons i les neules i ara ja molts de nosaltres estem pensant en posar-nos pantalons curts, samarreta i anar a passejar per la platja. I fins i tot, amb una mica de sort, potser fer un banyet per la platja. I és que ja ho deia no sé qui, que tot s'acaba i tot torna a començar, que no sé si és veritat, en totes les sortes de la vida, però en això, concretament en el temps, no hi ha hiverns que durin més de 3 mesos. I si no, això, el temps. Benvinguts i bon diumenge.
1: El millor de cada casa, amb Miquel Murga.
2: 1 de novembre de 2012, Àrea Link, amb Xema Carrasco, Laura González i Manel Ferrer.
3: Ni que sigui dia de festa, ni que sigui 1 de novembre, res, aquí el Manel Ferrer està amb nosaltres. Clar. Els famosos tenen un pla B, ell l'ha d'explicar sí o sí, i nosaltres el tenim aquí.
4: Jo t'anava a dir, qui treballa els festius és ell, els famosos encara han de demostrar que treballen qualsevol dia de la vida.
5: General.
4: Hola, Manel, com
5: hola,
4: estàs?
5: Hola, Mani, què tal, com esteu?
3: Gràcies per estar amb nosaltres avui en aquesta edició tan especial, que tu no podies deixar d'explicar. A més, avui portes...
5: Jo esperava que em portessin uns panellets i unes castanyes, que no hi ha res.
4: Sí, home,
5: no.
4: Aquí no. Aquí austeritat, retallades i ja està.
5: No, hauríeu dit, vés posar una...
4: Si vols et puc rescatar.
5: Una carmanyola.
3: O... Sí, no hi ha res, el pitjor de tot no és que hi havia i ens l'hem menjat. És que no,
5: no hi ha
3: hagut
5: res. Vale, us creureu.
4: I si vols aigua...
2: 20 de febrer de 2013, directe 4.0 amb Xantal Llavina.
6: La ràdio marca els minuts de la vida, el diari Les Hores, el llibre Els Dies, amb una cobertura capaç d'arribar al 95% de la població mundial. La ràdio és el mitjà d'informació més universal del món, segons ens deia el passat 13 de febrer l'Organització de les Nacions Unides. Com afirmava l'altre dia la mateixa directora general de la UNESCO, Irina Bokova, la ràdio és el mitjà de comunicació de masses que arriba al públic més ampli, especialment en els sectors més marginats de la nostra societat. I a més cal afegir que en una societat cada vegada més conquerida per internet i per les xarxes socials, la ràdio, el nostre mitjà, ha aconseguit fer un pas molt endavant, guanyant a la resta de mitjans.
1: Directe 4.0.
6: Bona tarda avui, 20 de febrer del 2013, molt content. Ja sabeu que el Directe 4.0 avui celebra 400 programes i sentiu aplaudiments perquè estem acompanyats amb estudiants de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra des de l'auditori del campus del Poblenou.
2: 16 de setembre de 2014. Més que esport, amb Marga Lluc.
7: Hola, molt bona tarda. Com esteu? Ara passant uns segons de 3:45. Comencem Més que esport. Ho fem amb el Xavi García, al control de so. Ja sabeu que ahir vam començar aquest programa, que us explicàvem que cada dia la temàtica seria diferent, sempre al voltant de l'esport, però sobretot d'aquell esport que no és el d'èlit, que no és el purament competitiu, sinó una altra manera de gaudir de l'esport. I els dimarts us acostarem a l'esport popular.
2: 1 de març de 2015, edició migdia amb Rosa Quillet dels Serveis Informatius.
8: Barcelona es converteix des d'avui en la capital mundial de la tecnologia. Demà s'inaugura oficialment el Mobile World Congress, però la majoria dels 90.000 participants ja són a la capital catalana. Més de la meitat són els executius, que procedeixen de més de 200 països. El rei presidirà precisament aquest vespre el sopar oficial de benvinguda amb representants de 160 delegacions ministerials i els responsables de les primeres empreses tecnològiques del món.
2: 10 anys per endavant encara per acabar aquest especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. Ens anem ara el 13 de desembre de 2016 al matí a Ràdio 4. Soraya Rodríguez, dels Serveis Informatius, entrevista el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
9: Per poder donar la màxima garantia al trànsit cap a un estat independent, que no és un trànsit senzill, que és un trànsit que molta gent de fora observa amb atenció per veure de quina manera som capaços de fer-lo amb la màxima seguretat, aquest és un trànsit que s'ha de fer amb totes les regles del joc de la comunitat internacional a la qual voldrem demanar de pertànyer. I en aquí nosaltres hem explicitat clarament que en el moment que tinguem la llei de transitorietat jurídica que defineixi un marc jurídic determinat, que és el que ha de donar les regles del joc del nou estat, aplicarem allò que prevegui aquella nova llei de transitorietat jurídica i que en el mentrestant, lògicament, nosaltres no farem cap, diguem-ne, no ens apartarem del que és l'aplicació de la llei que nosaltres considerem necessària per tirar endavant el trànsit cap a la independència.
10: I president, avançarà el referèndum si la justícia inhabilita o suspèn un càrrec electe? Li dic a 3 dies que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hagi d'anar a declarar al tribunal.
9: Bé, que la presidenta del Parlament hagi d'anar a declarar per haver permès un debat parlamentari és un despropòsit colossal. Colossal. És una ofensa democràtica. Fins i tot a tota aquella gent que ben legítimament està en contra de la independència de Catalunya, però que per damunt de tot entén que aquest és un conflicte polític que s'ha de resoldre de manera política i democràtica.
2: 8 d'abril de 2017, amics i coneguts, amb Sílvia Tarragona.
11: Com els deia, hem de viatjar cap a la Delicatessen d'en Santi Garcia per escoltar totes aquelles propostes musicals que en Santi ens fa cada setmana, on sense cap mena de dubte recopila no només tot allò que passa des d'un punt de vista musical, com per exemple ahir l'actuació de Bruno Mars a la ciutat de Barcelona al llarg d'una hora i mitja, que va ser un autèntic èxit, sinó també i sobretot tot allò que està relacionat amb les novetats musicals. Així doncs que vinga, som-hi, donem pas en Santi Garcia, que sense cap mena de dubte avui la Delicatessen serà una autèntica meravella. Estem acostumats ja a un nivell i aquest nivell continua. Vinga, som-hi, Delicatessen.
1: Segueix l'actualitat de Ràdio 4 també a internet.
12: Clica a rtv.es/radio4.
1: Entrevistes, reportatges, notícies, esports.
12: A Ràdio 4 a la carta hi trobaràs el més destacat del dia i de la programació de la teva emissora. Clica a rtv.es/radio4.
1: Ràdio 4 també a internet. La primera en català.
2: 11 de juliol del 2018, Metròpoli amb Xavi Collado. 8 minuts a les 3 de la tarda, en darrera hora del Metròpoli i darrera setmana del Metròpoli, perquè el divendres posem el punt i final, recordant que el proper dilluns comença una edició d'estiu entre les 2 i les 3 de la tarda, amb les millors entrevistes del Metròpoli d'aquesta tercera ja temporada. Acabem el divendres. 8 de setembre de 2019, plurals i singulars, amb Quim Esteban.
13: Molt bona nit i benvinguts a Plurals i Singulars a Ràdio 4, el primer programa LGTBI de la Ràdio Pública de Catalunya. Abans de començar, volem enviar una salutació a aquells companys que han estat capdavanters en aquesta temàtica. Comencem per Paco Tomàs, que des de fa 10 temporades condueix Wisteria Lane aquí, a Ràdio 5, a Ràdio Nacional d'Espanya, i salutació també pels companys del programa Diversitats de Ràdio Trini Jove, dedicat al col·lectiu LGTBI i l'immigrant. Salutació també a Orgull Ràdio i a aquells periodistes que des de fa anys fan possibles revistes i publicacions que defensen la diversitat.
2: Dia 18 de gener de 2020, Club Trèvol amb Jordi Roura. No sé què serà,
14: Luisita Tenor va cantar des de molt jove. A casa seva eren artistes i ella vivia amb passió la música i l'escenari. La seva carrera, lamentablement, va ser curta. Pels pocs anys que va actuar i perquè quan ho va deixar estava en plenitud i podia haver allargat 20 anys més la seva carrera artística. El temps que li va tocar viure no es permetia el lluïment ni la promoció personal d'un cantant, però la seva bona veu, simpatia i bon gust musical es poden apreciar en el repertori una mica gris d'aquella època.
2: 5 de gener de 2021, Vida Verda, amb Pilar Sanpietro.
15: Avui ens endinsarem en el terreny de les persones que dissenyen les nostres vides actuals i futures, és a dir, en el quotidià. Vol dir que dissenyen els objectes que utilitzem per la vida diària, en els que ens hem d'adaptar també a les noves circumstàncies. És el món del disseny, catalogat sovint com d'ús exclusiu, però que té el seu vessant cada cop més social, més proper a les emergències actuals.
2: 3 de febrer de l'any 2022, programa Faristols, amb Helena Garcia, dels Serveis Informatius.
16: Ara escolteu Faristols, un programa dels Serveis Informatius. Ràdio 4. Informa't.

0: El president Pere Aragonès denuncia a l'ONU que l'Estat no protegeix el català i alerta que hi ha un procés conscient de substituir-lo pel castellà.
1: To stop the replacement of the Catalan language by Spanish language.
0: Aragonès reforça el flanc internacional amb el govern en ofensiva. Planteja substituir les moltes empreses per no emprar el català per cursos de conscienciació lingüística, mentre intensifica les negociacions pels pressupostos i últimes menes a la reforma del Codi Penal. Obrim el faristols a Ràdio 4.
2: 13 de febrer de 2023, edició migdia, amb Mireia Moreno i Agnès Batlle.
3: Avui, 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio i els volem celebrar escoltant les seves veus. Veus de qui fa anys que ens escolten, d'altres que s'han afegit a fa menys temps. Els proposem en concret fer un viatge en el temps, un viatge fins les primeres ràdios que van sonar a casa nostra. I és que avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio, l'Institut d'Estudis Catalans presentarà el primer arxiu sonor de la ràdio a Catalunya, una iniciativa de l'Institut de la Comunicació de l'Autònoma, l'INCOM i la Biblioteca de la Comunicació i Hemeroteca General de l'OAB, amb fragments de més de 500 emissores de tot el territori. Fem aquest viatge amb l'Agnès Batlle.
4: Som com tothom més o menys, però es nota que som Ràdio Arenys.
5: Des de la ràdio municipal pionera fins a les històriques com Ràdio Joventut o Ràdio Peninsular amb el mític consultori d'Helena Francis.
6: He descubierto una cosa terrible, senyora. Mi madre engaña a mi padre.
5: Passant per les ràdios escolars com la Drassanes, que des dels 90 els mestres de l'escola pública ja estaven a internet.
7: Ràdio Drassanes, la ràdio d'internet, t'informa.
8: Hola, som el Dani i la Carla i ara esteu sentint Ràdio Drassanes. Parlarem d'excursions del col·legi Seix Drassanes.
5: Fins la cinquantena d'emissores lliures que escapaven de qualsevol tutela i presentaven els moviments alternatius i antisistema de la societat, com Ona Lliure, que el 79 ja abogava per l'objecció de consciència.
9: Sí, els objectors de consciència, ja tornem a estar aquí a Ona Lliure després de tres precintos i moltes aventures.
2: 1 d'octubre del 2024, La Barrera del So, amb Irene Desumvila.
10: Què tal? Molt bona nit. Com esteu? Benvinguts a una nova edició de La Barrera del So. Ja ho sabeu, aquest programa que el que vol és explorar totes aquelles barreres que encara estan per trencar en el camp de la música i el so, i també entendre millor aquelles que hem trencat en un passat, no? Aquells sons que ens han conduït fins aquí on som ara.
2: 28 d'abril de 2025, Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
11: Seguim en directe a Ràdio 4. Són les 4 i 8 minuts d'aquesta tarda del 28 d'abril del 2025 que no oblidarem mai. Avui, a 1:15, s'ha produït una apagada elèctrica massiva que ha afectat moltíssimes zones d'Espanya, de Portugal i part del sud de França, també. Aquest esdeveniment que ha impactat profundament tant en la vida quotidiana de milions de persones com en el funcionament de les infraestructures més crítiques, i tots els efectes, les causes les estem intentant també esbrinar a través de les informacions que ens arriben.
2: I acabem el nostre viatge de l'any 1976 a l'any 2026, el dia 1 de gener de 2026. Concert d'any nou, transmès per primera vegada en català per Pep Gorgori.

0: Era la quadrilla del Ratpenat de Johann Strauss fill, peça que precedeix a l'última obra d'aquesta primera part del concert d'any nou a Viena que estem retransmetent a Ràdio 4. Peça de Johann Strauss, pare, el Carnaval en París, un altre galop que tancarà la primera part, i així que acabi comencem a parlar amb els nostres convidats en un programa tan especial com aquesta retransmissió d'any nou per primer cop en català.
1: I fins aquí l'especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. Felicitats a tots els professionals de programes, informatius, esports, administració, els companys de la part tècnica que han fet possible aquesta ràdio pública. Una gran satisfacció personal i professional que l'altra ràdio hagi pogut complir 46 temporades en l'any que Ràdio 4 compleix 50 anys. Gràcies a totes les col·laboradores, els col·laboradors que han fet possible el nostre programa, a totes les companyes i companys de la part tècnica i especialment a les persones que l'han escoltat en alguna de les seves temporades. I sobretot, molt bona ràdio!

0: Ara fa 90 anys, un cop d'estat militar iniciat a les guarnicions del nord d'Àfrica es va estendre en poques hores a la península, donant inici a la Guerra Civil Espanyola. A Sense Memòria estem seleccionant i recuperant alguns capítols d'aquesta guerra o alguns capítols que us hem explicat d'aquesta guerra, com ara el dedicat a les brigades internacionals que vam enregistrar a la tardor al primer Congrés Internacional Recerca i Memòria de les Brigades celebrat a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
1: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

0: El passat 5 de novembre, el govern espanyol va concedir la nacionalitat als nets i fills de 171 brigadistes internacionals que van lluitar com a voluntaris a la Guerra Civil en defensa de la legalitat republicana després del cop militar de 1936. I avui, a Sense Memòria, explicarem alguns capítols de la història d'aquestes brigades internacionals. Capítols que en alguns casos han romàs gairebé desconeguts fins a dia d'avui o dels que encara ens falta per conèixer moltes dades. Per què el president Negrín va decidir la desmobilització de les brigades internacionals? O què va passar després de la caiguda de Barcelona? O quina memòria guarden els descendents dels brigadistes?
1: He mirado muchos archivos y muchas cosas porque yo no me creo que la decisión de Negrín fuera tan voluntaria de decir yo retiro las brigadas internacionales. Yo creo que hay presiones de la URSS y sobre todo de la Internacional Comunista.
2: Això vol dir que és la darrera batalla dels internacionals. No pas a l'Ebre, sinó aquesta que hi ha a Catalunya desconeguda. Lluiten ferotge, lluiten cos a cos. Al Maresme lluiten cos a cos a la selva perquè, clar, és que no tenen on anar. Són apàtrides.
3: Lo que me choca es que en Lleida prácticamente la gente no sabe que había tantos héroes de toda Europa, ¿no? Que vinieron ahí a defender la ciudad y que más que 400 dejaron la vida. Y solamente este año hemos puesto la primera placa para recordar dos o tres de los muertos que se han identificado.
0: Aquestes són les veus de Francisco Alia, catedràtic d'Història Contemporània, David Gesalí, que també és historiador, i de Inga Oletsiuk, neta d'un brigadista polac desaparegut a la Batalla del Segre. Les seves i les veus d'altres historiadors són les que completaran aquest Sense Memòria que vam enregistrar al primer Congrés Internacional sobre la Memòria de les Brigades Internacionals que es va celebrar a finals d'octubre a la Universitat de Barcelona. Parlarem de la desmobilització de les brigades, de la darrera batalla de Catalunya, dels brigadistes a Castelldefels o dels Garibaldis, els altres italians, els antifeixistes, que també van lluitar a la Guerra Civil. Això i molt més en aquest llarg capítol de Sense Memòria. Benvingudes, benvinguts, comencem.
4: Ya no estaré más en la milicia. Me he alistado en las brigadas internacionales. Me voy a Albacete.
5: ¿Por qué?
4: Vine a España a luchar por el socialismo, para luchar por la república. Y la mejor forma que veo de hacerlo es con las brigadas internacionales.
0: Les brigades internacionals van ser un cos de combatents voluntaris estrangers que entre 1936 i 1939 van lluitar a la Guerra Civil. Més de 35.000 homes, però també dones, de més de 50 països van lluitar a Espanya contra el feixisme i en defensa.

0: El multitudinari comiat de les Brigades Internacionals es va fer l'octubre de 1938 a Catalunya, on s'havia traslladat la base dels brigadistes. I és aquí, en aquest comiat, en presència de les autoritats republicanes, on se suposa que acaba la història oficial de les Brigades Internacionals a la Guerra Civil Espanyola. Però recents investigacions apunten que aquest no va ser el darrer capítol. Després de la caiguda de Barcelona, el gener de 1939, encara quedarà durant els primers mesos del 39 una darrera batalla duríssima a Catalunya. Una història ben poc explicada, de la que no en queden gairebé vestigis, amb la reagrupació dels darrers brigadistes i que ens portarà de la Garriga fins a Cassà de la Selva. Ben bé, a les portes de Girona.
1: No en sabem res, tot això no en sabem res, eh? Vull dir, no sabem res de la batalla de Cassà de la Selva, no sabem res de per què és bombardejat Sant Hilari o per què és bombardejat tots aquests pobles de la selva, precisament perquè hi ha les tropes internacionals. Tot aquest episodi està completament esborrat de la historiografia.
2: Des de, diguéssim, la fase final de la batalla de l'Ebre, que sabem que els internacionals són retirats del front el 23 de setembre per aquelles dates, però en canvi les unitats feixistes italianes i tot el contingent de la Legió Còndor i els alemanys, aquests no marxen, al contrari, per iniciar la batalla per Catalunya encara reforcen amb més efectius.
1: David Gesalí Barrera, historiador.
2: David Iñiguez Gràcia, i també sóc historiador i professor a la Facultat d'Educació.
0: Vosaltres aneu a parlar de la reorganització dels internacionals i la darrera i desconeguda batalla a Catalunya. Primer situem-nos, de què estem parlant?
1: Estem parlant dels dies de la retirada a Catalunya, on els internacionals que no poden tornar als seus països perquè hi ha governs feixistes, doncs finalment decideixen, abans de la caiguda de la ciutat de Barcelona, oferir-se per defensar-la i oferir-se també per tenir un lloc on pugui existir, no? Perquè el futur que ells albiren, que els hi pot passar en el cas de que caigui la República de Catalunya, és anar a parar a les presons dels seus països. Aleshores, el que intenten és fer una reorganització que aconsegueixen, en contra del que molta gent pensa, i donar tres punts ben focalitzats de batalla, al final del qual és Cassà de la Selva amb la defensa de Barcelona, el dia 3 de febrer.
0: O sigui, estem parlant del 39. Les Brigades Internacionals no es retiren abans?
1: Efectivament, es retiren abans, i per això nosaltres posem l'accent en aquest tema, perquè moltes vegades a la historiografia s'oblida tota la gent que no pot tornar i que decideixen plantejar aquesta batalla, no? Fins i tot es converteixen concretament en una unitat militar, que és la 44 Divisió, i finalment tornaran a ser la 35. I davant de Girona plantejaran una batalla organitzada amb cavalleria, amb artilleria i amb tancs, que és totalment desconeguda perquè les fonts internacionals són fonts que, podríem dir, a la postguerra mundial queden al Pacte de Varsovia i, per tant, no en fem cap cas, i perquè les fonts de l'enemic, en aquest cas, són les tropes italianes del CTV, que la historiografia espanyola tampoc fa excessivament cas a les fonts feixistes dels italians. Per això és desconegut.
0: Llavors, de què estaríem parlant? De quanta gent estaríem parlant? De quins fets? Si és que ho podem resumir ara, clar.
1: Estem parlant d'un contingent d'unes 3.000 persones dividides en una divisió i altres unitats que es divideixen o s'esmiculen, per dir d'alguna manera, en diferents altres unitats. Però ja et dic que hi ha un gruix de forces articulades en una divisió que plantegen combat, i sobretot el que volem dir nosaltres és que aquesta reorganització és efectiva, perquè molts autors pensen que no és efectiva, és una voluntat, no, és efectiva perquè dona una unitat concreta, que és la 44 Divisió, i a més finalment planteja un front de defensa que és reconegut pels mateixos generals italians del Corpo de Truppe Voluntari, la qual cosa vol dir que reorganitzen i plantegen una defensa organitzada. Això vol dir que és la darrera batalla dels internacionals, no pas a l'Ebre, sinó aquesta que hi ha a Catalunya, desconeguda.
0: Què passa després amb ells?
1: Què passa amb ells? Doncs que, mira, és un cas particular de cada un. El David, per exemple, el meu company va trobar doncs, l'episodi dels italians, que surten, els informen malament i surten cap a la frontera sense combatre, i els altres doncs, en tenim de morts a Cassà de la Selva, que s'han trobat les tombes, en tenim de morts els que fugen des de la Garriga pel mig del Montseny, per Seva, amb un metre de neu, i de tant es troba un esquelet o uns ossos, és d'algun internacional d'aquests, vull dir, i si no passen la frontera, i finalment on t'acabaran? Doncs a camps de concentració o directament morts pels serveis policials de cada un dels països on seran retornats o reclamats, clar, vull dir, és un episodi terrible, vull dir, per això precisament lluiten, i lluiten lluiten ferotge, eh? Lluiten cos a cos. Al Maresme lluiten cos a cos a la selva, perquè, clar, és que no tenen on anar, són apàtrides.
3: Són escenaris que tenim molt a prop.
1: Sí, són a prop i, a més, no els tenim interioritzats, eh? Per això ens interessa explicar-ho aquí i ens interessa explicar les publicacions que tenim sobre el tema. Perquè, clar, si tu parles de Riudarenes el dia 2 i la trobada entre els italians i els internacionals que estan junt amb la 11a divisió, doncs ningú sabrà què vol dir. Si parles de Pedro Mateo Merino, el 35 divisió, que està a prop de Cassà de la Selva, el poble on és bombardejat, Llagostera, eh? El dia 2, del 2 al 3, i són atacats repentinament, d'allò sobtadament pels italians del CTV, i aquest pobre home surt amb, ho estàvem parlant, surt amb una tovallola de la tenda de campanya i presenten batalla, doncs, allà els internacionals. No en sabem res, tot això no en sabem res, eh? Vull dir, no sabem res de la batalla de Cassà de la Selva, no sabem res de per què és bombardejat Sant Hilari o per què és bombardejat tots aquests pobles de la selva, precisament perquè hi ha les tropes internacionals. Tot aquest episodi està completament esborrat de la historiografia. Per part dels que guanyen, perquè assolir de Barcelona tot el demés és irrellevant, i per part de les fonts republicanes, perquè, clar, que són polítics, diplomàtics, tot, ja han marxat. És a dir, aquesta gent, els internacionals, el que fan és intentar evitar d'una manera clara i efectiva que les tropes franquistes no corrin més del compte i la gent pugui arribar a França.
3: Clar, és que estem parlant d'internacionals que es queden per salvar aquesta rereguarda.
1: Efectivament, és que, clar, quan parlem de 500.000 persones que passen a França, per què passen aquestes persones a França? Què passen? Per la bondat de la persona que està assolint els objectius i està conquerint pobles? O és per la voluntat de gent que de forma aïllada o més o menys coordinada fan resistència esporàdica o coordinada perquè la gent pugui arribar? Perquè és que aquestes curues de gent puguin arribar.
3: L'altre, David, el teu company explicava que sí que has treballat o en la identificació o en la cerca d'alguns d'aquests cossos o dels que han quedat o del que ha quedat d'alguns d'aquests brigadistes.
2: Bé, s'ha fet recerca, però s'ha fet recerca a nivell local sobre possibles exhumacions de combatents, en concret d'algun combatent txec i un altre crec que és iugoslau, de nacionalitat iugoslava, un balcànic, però no s'han localitzat les restes. El que sí és cert, o sigui, amb el que sí hem d'incidir és que això és una batalla, la batalla que es desenvolupa als voltants de la selva està relacionada amb l'ocupació de Girona, i això genera també una certa, diguéssim, disputa o una certa controvèrsia entre els combatents feixistes italians i després el mateix exèrcit nacional, no? Qui posa la força i qui posa la lluita són els combatents feixistes, i després qui es posa la medalla o intenta posar-se la medalla és l'exèrcit, o sigui, les tropes de l'Invicto Ejército Nacional.
3: Clar, perquè jo pel que veig aquí estem parlant de fins i tot de diferents exèrcits protagonistes. Vull dir, la banda republicana, de fet, estem posant el protagonisme, o li estem donant aquesta part d'història que nosaltres coneixem, als internacionals, les brigades internacionals, però després en el que seria el bàndol, diguem, nacional, d'alguna manera, també tenim diferents exèrcits sobre el terreny.
2: Sí, de fet, diguéssim, la fase final de la batalla de l'Ebre, que sabem que els internacionals són retirats del front el 23 de setembre per aquelles dates, però en canvi les unitats feixistes italianes i tot el contingent de la Legió Còndor i els alemanys, aquests no marxen, al contrari, per iniciar la batalla per Catalunya encara reforcen amb més efectius, amb més combatents. Els combatents feixistes del CTV en retiren poquets, però segueixen mantenint una força potent, i a més hi ha tota una nova remesa d'enviaments d'armes i sobretot de material aeri per iniciar la batalla per Catalunya del desembre del 38.
3: A Girona tindríem una batalla o un escenari més internacional.
2: Sí, clar, és que tota la guerra és un conflicte a nivell internacional, des del primer minut 1, no? Amb unes democràcies molt, molt, diguéssim, tèrboles a l'hora de decidir qui ajudes o qui no ajudes, o a mirar cap a una altra banda, i després amb un nivell, amb un volum d'intervenció de les, diguéssim, dels efectius i de tot el material proporcionat per Itàlia i Alemanya, la Itàlia feixista i l'Alemanya nazi, l'exèrcit franquista. Segurament això no ho haguessin aconseguit. I després hi ha l'altra banda, que és la més interessant des del punt de vista d'aquesta lluita global, que és l'arribada de contingents internacionals i de gent de tot arreu. A la Garriga, que és quan es concentren els internacionals, hi ha records de gent que està veient combatents, diguéssim, racialitzats, o sigui, negres, i els nord-americans ja han marxat, els afroamericans ja han marxat, per tant, són llatinoamericans que encara estan combatent també, i sud-americans que també estan combatent amb aquestes unitats al final de la guerra. A la Garriga els tornen a armar i és quan comencen a donar cops de mà i combaten una miqueta, a part de la batalla de Cassà i la de Montal, combaten també donant cops de mà i fent petites emboscades a les tropes nacionals, que fa que això aturi l'embranzida que Franco fa amb les seves tropes franquistes, i que el que vol és que acaba la guerra ja ràpid, perquè ja, bueno, s'aproxima una crisi, no?, europea bastant important.
3: Hem citat espais, en el meu cas, molt coneguts: Sant Hilari, Llagostera, Cassà de la Selva, entre la Selva i Gironès. Estem parlant de brigades internacionals, però en aquell moment quina és la relació amb la població local?
1: No, en aquest lloc no en tenen. A la Garriga potser durant un temps en tindran, perquè estan uns dies. La relació la tenen amb els llocs on han sigut desmobilitzats, és a dir, quan el Debre, els internacionals són desmobilitzats, es porten a uns centres que es diuen centros de acantonamiento, amb la terminologia de l'època, que és on els llocs, els pobles on estan desmobilitzats, no? On s'envia la gent, perquè a algun lloc se'ls ha d'enviar. Evidentment, americans, anglesos, francesos es repatriaran més aviat, i aquests generalment tenen centres de desmobilització més a prop de la frontera, però tots els que són centroeuropeus, etc., que no tenen una possibilitat de tornar, aquests són generalment col·locats a llocs de la part de Torelló, tota la part del canal des de Figaró cap a Vic. Aquests pobles els trobaríem allà, i allà esperen què serà d'ells fins que es reorganitzen.
3: Quina investigació s'està fent en aquests espais?
1: Jo crec que aviam, no ho sé, eh? Això és que clar, és el tema. Vull dir, avui tindrem la sorpresa de veure que hi ha més o que no hi ha més. De fet, nosaltres, si mires el cartell de gent, som els únics que tractem el tema d'història militar, no? No militarista, militar, eh? Això s'ha de dir. Som gent de la UB que tractem el tema de la història militar, i per tant creiem que aquest episodi és un episodi no explicat i s'ha d'explicar, perquè si no, no entenem tots els altres papers que tenim, les memòries, que no tenien cap valor, les memòries dels polonesos, mira, aquesta gent parlen d'una batalla tal, doncs el que volem donar és valor amb aquestes memòries. És aquest el tema. A tot arreu. Nosaltres hem estat, per exemple, doncs a Rússia, a Moscou, hem tingut la sort de poder anar en l'època que les relacions internacionals eren bones. Hem pogut anar tres cops, doncs, al Gaspi, a l'RGBA, a l'Arxiu Militar, i allà hem pogut trobar papers i dades que, clar, que ara doncs podem posar aquí en valor, i que esperem que altres companys que es dediquin al tema doncs les puguin utilitzar per entendre aquest episodi, conèixer aquest episodi, que és més extens del que explicarem, és bastant més extens, i curiosament moltes de les ciutats bombardejades, inclús Barcelona, el gran episodi de bombardejos al final de la guerra, estan directe i íntimament relacionats amb els internacionals.
3: Doncs us deixo.
1: Una cosa volia dir, penseu que en aquell moment que la guerra està guanyada, el fet que una unitat de xoc veterana es torni a reorganitzar, fa molta por al govern de Franco, sobretot als italians, tornar-se a enfrontar altra vegada amb una unitat d'èlit quan ja ho tenen tot guanyat.
3: I és que jo no us vull entretenir, però clar, això el que ens dona peu, vull dir, el que s'obrin aquestes investigacions és, primer, treballant sobre noves dades i fas noves reflexions i noves interpretacions sobre el que ja tenim escrit.
1: És el que intentem fer. Ara només cal que algú ens escolti i ens cregui i ens doni veu com fas tu. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Sense memòria, a Ràdio 4.
0: Mesos abans de la seva retirada, la base de les brigades internacionals es va traslladar d'Albacete a Barcelona. La guerra i el front avançaven cap a l'est, cada cop més pressionats per les tropes dels colpistes. I en aquest nou escenari, Barcelona i els seus voltants es van haver d'adaptar a correcuita per acollir tot tipus d'infraestructures relacionades amb la guerra i les tropes, des d'hospitals fins a persones. Però més enllà dels capítols que ens parlen de soldats i de batalles, què en sabem de l'impacte que va tenir sobre la població local de Barcelona el trasllat de tota la logística de les brigades internacionals l'any 38? A S'Agaró, per exemple, es va instal·lar un dels hospitals, i el castell de Castelldefels es va transformar en la presó disciplinària de les brigades internacionals.
5: Castelldefels va haver, t'ho explico així breument perquè igual ho l'haurà sentit, va haver una presó interbrigadista. Aquesta presó interbrigadista era una presó disciplinària. Van haver, diríem, tortures i maltractament als presumets i execucions extrajudicials. Van morir allà nanos com a conseqüència de la violència exercida per als comandaments, que eren de les pròpies brigades. Soc Alfonso López Borgoñoz, soc historiador, soc membre de la Junta de l'Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya. Soc llicenciat en Història, tinc un màster en Gestió Cultural, coses d'aquestes, i he publicat llibres sobre el tema de les brigades internacionals, primordialment basats en Castelldefels, però no només.
0: Alfonso López Borgoñoz és un dels historiadors que potser més ha estudiat la presència dels brigadistes a Castelldefels, no només sobre la presó, sinó també sobre quina va ser la seva interacció amb els habitants de Castelldefels.
5: No estem parlant d'una tropa, d'una presó de feixistes per brigadistes ni de brigadistes per feixistes, sinó que era de brigadistes per brigadistes, i el problema que van tenir en un moment determinat és que les rígides mesures disciplinàries que dos responsables del centre van prendre contra els detinguts, i també s'ha de dir a la conducta d'aquests comandaments que van tenir en aquest moment, van fer que això, que hi haguessin, diria, molts maltractes als detinguts, però molts, van passar molta gana, i a més no només això, sinó que a sobre van haver fins i tot execucions extrajudicials. S'ha de dir que això va ser només en els dos primers comandants de la presó. Aquests dos comandants van ser destituïts per les mateixes brigades internacionals al cap de dos mesos d'estar en el càrrec, tots dos casos, i finalment els dos comandants últims que va tenir a la presó, ja no he tingut, diríem, notícia de cap cas de violència ni res, perquè no he trobat queixes sobre el seu comportament.
0: De quines dates estaríem parlant?
5: De quines dates? Estem parlant a l'inici de la presó com a tal. És a inicis del mes d'abril de l'any 1938. Ja hi ha presoners abans, perquè en un moment donat hi ha una mena de llau de desertors que venen des de la zona de l'Ebre per part de les brigades internacionals, i acaba tot el 22 d'abril de 1939, i acaba el 22 d'abril perquè les tropes franquistes ja estan apropant-se a Sitges i ja els hi queda molt poc, i des de Castelldefels tot el que són les tropes republicanes se'n van, i entre elles es tanca la presó.
0: És una presó important. Quin marc ocupa aquesta presó en el que seria la història tant de la Guerra Civil com en el cas de les brigades internacionals?
5: Sí. En principi, aquesta és una presó relativament important. Van haver 250 presoners, vull dir que és una xifra força important, i són presoners que venien des d'Albacete i Chinchilla. Allà tenien les seves primeres bases de presoners als brigadistes internacionals. En un moment donat, tota la base de les brigades surt d'Albacete i ve a Catalunya, i comencen a cercar en tot l'entorn de Barcelona com bojos on situar les coses, on situar els hospitals. Envien una a Sagaró, altra l'envien a Mataró, altra l'envien a Vic, vull dir, comencen a veure, i d'on em fiquem els presoners? Aquí hi ha un castell vacío, pues bueno, pues cap al castell. Vull dir, una mica va ser així. La cosa, van cercar espais en el que poder fer les coses. Barcelona no tenia prou espais. Pensa que estem parlant d'una presó, la Modelo estava plena, fins i tot recorda que hi havia vaixells al port de Barcelona ja des del temps de la República abans, com l'Uruguai, que estaven gent de presoners de tot tipus que estaven en mans republicanes, i clar, no hi havia gaire espai. Bueno, tenen, ho dic mitja en broma, un castell que no és gaire gran al seu interior, però que, bueno, malauradament comencen a ficar persones allà dintre, brigadistes, desertors i tal, i bueno, tenen una xifra que va canviant amb el temps, perquè alguns surten, entren altres, d'aproximadament unes 250 persones de mitjana, de persones detingudes allà, que si vas algun dia per allà al castell, veuràs que realment era curiós, perquè havien d'estar, diríem, en una situació de cercania humana que realment havia de ser molt, molt, molt difícil de... Pensa que no hi havia lavabos gairebé.
0: Jo els que sí he visitat per una altra raó són els de Montjuïc. Que, però els de Montjuïc, vull dir que van estar ocupats, crec que fins al 37, i queden les marques, queden els grafitis dels presos que va haver allà, que suposo que eren altre tipus de presos.
5: No estic segur exactament d'això, però en tot cas el castell de Castellbell està ple de grafits, a més n'hi ha moltíssims, i a més per una qüestió de... històrica s'han respectat. Jo crec que el castell de Montjuïc igual no s'han respectat tant, perquè pensa que bàsicament estan en dues zones que no van ser utilitzades en 40 anys, de manera que per molta gent era una sorpresa que hi haguessin retrats de la passionària en una església espanyola, podíem, però clar, el problema és que aquella església era una església desacralitzada, estava tancada, de manera que el dibuix de la passionària, el dibuix del Lenin, el dibuix de tot aquest dibuix dels mandamàs, diríem, de comunistes i del Partit Comunista, tot això va poder estar allà sense ser esborrat i tal. Jo crec que en altres centres, com el de Montjuïc, que sí que va ser utilitzat, és possible que, bueno, que les seves condicions durant el franquisme fes que alguns d'aquests grafits que podien tenir una significació política més gran fossin esborrats per part de les tropes de facciosas.
3: Tu, d'alguna manera, has coordinat una taula en aquest congrés sobre les brigades internacionals dedicat sobretot a entendre tant la vida quotidiana i també com els membres d'aquestes brigades internacionals van interaccionar o es van relacionar amb la població civil, que suposo que és una cosa que encara estem començant una mica a investigar o a interrogar-nos sobre ell, no? Sí.
5: Pensa que, òbviament, al principi el que li interessa són, diríem, les grans coses, les grans hazanyes dels brigadistes, el fet, diríem, de rellevants, com estaven al combat, com estaven al front, d'alguna forma les seves condicions, la presó en si mateix, però ja ara hi ha un univers

0: Tenen aquí, comencen a tenir relacions amb noies, i aquesta relació sempre és complicada perquè és una relació amb civils, i el que hi ha una preocupació per part dels mandos de les brigades és que es posin problemes la relació militars amb civils, vull dir que abusos de brigadistes o coses per l'estil fes que la població rebutgés, diríem, aquestes tropes internacionals. Hi ha una certa preocupació, però en tot cas el que és molt curiós, i ho he comentat fa una estona, quan un mira determinar registres del centre de desmobilització que demana a la gent què vol fer, molts es volen quedar a Espanya malgrat que venen les tropes de Franco, i entre ells molts, hi ha diverses raons per les quals volen quedar-se, però molts d'ells, no he fet el recompte, però jo diria que un 10% així avui, era perquè estaven casats amb espanyoles, de manera que això crea una vinculació. Ja dic, tenim molts casos d'homes que estan relacionats amb dones, en aquest cas catalanes, que tenen relació amb elles, i que no deixa de ser un problema quan han de tornar a casa seva als internacionals. I lògicament, en molts casos, com va passar a Castelldefels, la família no vol que la noia se'n vagi sola, no sap a on. Vull dir, pensa que, bueno, el cas de Castelldefels, el cas de l'Andrilla i de l'Enriqueta Baqués, ell era eslovac. I perdona, d'on està Eslovàquia? Vull dir que ara nosaltres més o menys ho podem tenir clar, però possiblement aquelles persones de Castelldefels, on era Eslovàquia i tot el rotllo, quin idioma parlaven, on s'anava, a més en una Europa convulsa, perquè en aquest moment ja, diríem, tot el problema dels nazis i dels fascistes italians estaven per allà, doncs per una mare o un pare deixar que la seva filla s'anés amb un militar que no coneixia gaire, tal. I a més amb diferència d'edat, perquè ells tenien habitualment sobre els 30, 30 i pocs anys, i elles tenien sobre 20, 20 i poc. Vull dir que era una situació, diríem, no sempre grata pels pares.
1: Avui no tindrem molt de temps de parlar amb deteniment, ho deixarem per un altre dia. A més, ens està esperant en Marco Pupini, i també m'agradaria poder atendre. A més, parlarem segurament de la història de l'amor, una mica així. Però quin podia ser el destí d'un brigadista internacional que es quedés aquí?
0: Sí, és una cosa que és curiosa, perquè alguns van decidir fins i tot, quan comença la Guerra Mundial, alguns prefereixen venir a Espanya que quedar-se en el... Prefieren a Franco que a los nazis, per simplificar una mica, i creuen la frontera, tracten de passar inadvertits, i des d'aquí alguns d'ells aprofiten i passen a Oran, a Argèlia, en algun lloc que encara no estava massa controlat per les tropes nazis del nord d'Àfrica, i qüestions per l'estil. És a dir, són camins a vegades molt raros, alguns queden mig amagats, diríem, entre la població, trobar-los igual no era fàcil, però sí, és una situació curiosa, la d'alguns d'aquests brigadistes, de que per què volen, i altres igual perquè tampoc s'esperaven que, diríem, que la repressió fos tan brutal quan arriba Franco. Vull dir, imaginaven que, bueno, que les castigaria igual un poco i que ja estava, però no. Molts també es queden per una raó. Si tu és un brigadista alemán, un brigadista italià, un brigadista austríac, un brigadista txec, que ja estan mans dels nazis, entonces ja dice, ¿para qué irme para allá? Si no prefereixo quedar-me, que aquí puc amagar-me i tot això. És a dir, que hi ha una variació enorme de situacions per les quals, doncs, alguns d'ells prefereixen quedar-se, però realment cada cas és molt complicat fer.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Alfonso López Borgoñoz.
0: Moltes gràcies a vosaltres per la preocupació del tema.
1: Aquest és un programa d'història i no hauríem de deixar molt d'espai a la imaginació, però no és difícil fer-se la idea del que va poder suposar per la Barcelona dels anys 30 l'arribada de les brigades internacionals amb soldats de procedències i ètnies tan diferents, entre ells els afroamericans de la brigada Lincoln. La Guerra Civil Espanyola va ser l'escenari on es van produir canvis en les estructures militars dels voluntaris nord-americans que els Estats Units encara no podien ni imaginar, com el cas de l'afroamericà Oliver Lowe de la brigada Lincoln, que va ser el primer nord-americà negre en convertir-se en comandant de batalló, en comandament sobre una tropa interracial. És una història, la de la brigada Lincoln, que explica molt bé el documental Héroes Invisibles, dirigit per Alfonso Domingo i Jordi Torrent, i del que ens han permès extreure alguns talls de veu, com els de l'hispanista Anthony Hayes, explicant el cas de l'Oliver Lowe, o del professor i responsable de l'Arxiu Alba de Nova York, James Fernández, que parla sobre la memòria i l'arxiu afroamericà de la Guerra Civil Espanyola.
2: Hay un caso extraordinario que es el de Oliver Lowe. És la primera vegada en la història

Si voleu escoltar el capítol complet dedicat a les brigades internacionals, el trobareu als podcasts de Sense Memòria, a Ràdio 4 i a l'aplicació RNE Àudio.

0: La barrera del so. Amb Irene Desumvila. A Ràdio 4.
1: Doncs cada dissabte al vespre us hem anat apropant propostes musicals interessants que passen a l'entorn de casa nostra, amb diferents gèneres, diferents artistes, segells discogràfics, sempre amb la música en directe com a bandera, sempre oferint-vos concerts en format reduït, un privilegi per nosaltres, alhora també quelcom que volem seguir defensant i que seguirem fent-ho de cara a la temporada vinent. Serà la tercera de la barrera del so, la sisena de l'acústicament. Avui, darrer capítol de l'acústicament d'aquesta temporada, i avui el que farem serà donar-hi una mica la volta a la cosa. Sempre tenim música en directe. Avui començarem precisament reflexionant sobre la música en directe, perquè s'acaba de publicar l'Anuari de la Música, que fa conjuntament Andarrock i l'Associació de Representants de Catalunya, ARC, i que analitza l'exercici de la indústria durant el darrer any, en aquest cas el darrer any 2025. En parlarem amb el Lluís Jandrau, editor d'Andarrock. De seguida conversem amb ell i a la segona part del programa avui rescatarem algunes músiques que no us hem pogut oferir en format acústic però que no volíem doncs, deixar de compartir. Per tant, avui edició especial de l'acústicament dins la barrera del so, com sempre amb la feina tècnica de l'Alejandro Pacho. Benvinguts!

0: És la música de Rosalía i el seu tema TV Nice, i és una de les cançons en català més escoltades. Una dada que també hem conegut a través de l'Anuari de la Música, que s'ha presentat aquesta setmana, coeditat entre ARC, l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, i el grup Enderroc, analitza doncs l'exercici del darrer any, i ja en fa 25 que l'editen i que ho fan. I gràcies a aquesta doncs panoràmica s'observen algunes tendències i les volem comentar amb el director editorial d'Enderroc, el Lluís Andrau. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bona nit. Benvinguts a l'Espai de la Música.
0: Això mateix. I tan benvinguts, perquè realment una de les primeres dades que crida l'atenció d'aquest anuari és aquest augment claríssim de la facturació pel que fa a la indústria de la música a Catalunya, no?
1: Sí, des de la pandèmia que estem veient que cada any es baten rècords de la música en directe. La indústria de la música en directe ha anat creixent des de la pandèmia fins que aquest 2025, que hem xifrat una altra dada rècord, que són 244 milions d'euros només a la música en directe, però si sumem tot el que és la indústria musical, veurem que aquests últims 25 anys han estat els de major creixement de la indústria musical a casa nostra, sumant tant el directe com la música gravada. Doncs estem parlant d'unes xifres importants, una xifra de 265 milions d'euros, que és el que representa la indústria de la música al nostre país.
0: Realment és una animalada, és una diferència del 74% respecte de les primeres dades quan vau començar a fer l'anuari. Una tendència que s'explica també, Lluís, a través de l'esdevenització potser de la música, no?, dels macrofestivals.
1: Sí, de fet, el que més veiem és que aquest creixement, aquest 74%, de 152 milions del 2001 fins als 265 milions d'aquest 2025, aquest gran creixement de la indústria de la música s'ha produït en dues velocitats diferents. Mentre la indústria en directe és qui més ha crescut i s'ha multiplicat per 4 la facturació en aquest últim quart de segle, en canvi,

0: indústria discogràfica, aquella que fa 25 anys només guanyava en vendes de discos i de material físic, doncs avui en dia ha perdut 4 vegades aquella facturació que tenia. Quin és el motiu? Quin és la causa de tot això? Doncs, sobretot, la multiplicació de concerts. Els concerts en 25 anys s'han doblat, el número d'espectadors s'ha multiplicat ben bé 6 vegades, però, sobretot, la tendència la marquen els grans festivals. És la implantació del model de festivals el que ha multiplicat per 7 els espectadors que teníem el 2001. Llavors, calculàvem en els primers anuaris que hi havia 500.000 d'espectadors als grans festivals, i aquest 2025 estem parlant de 3,7 milions ja d'espectadors. Per tant, aquest és el model que ha fet que molta gent jove prefereixi els festivals, sobretot els macrofestivals, i per tant el públic hagi anat creixent a favor d'assistir en aquest format de música en directe.
1: En qüestió de dades, estem explicant que això representa un 640% més que el 2001, no? Les dades del 2025. Això és realment espectacular. Què ens atrau dels festivals? Per què hi anem?
0: Doncs mira, els festivals cada cop és un format que atrau més sobretot a la gent jove, perquè hi ha algunes dades que, per exemple, quan preguntes a la gent si ha anat a concerts de música en directe, hi ha un 44% de catalans que diuen que van a concerts de música en directe o que hi han anat al llarg de l'últim any. Això és l'enquesta que fa cada any la participació cultural de la ciutat de Catalunya. Sobre els que van a concerts, quan els hi pregunta "has anat a un festival?", doncs hi ha una tercera part que diuen que sí, que han anat a un festival, que prefereixen sobretot anar a festivals. Però és que els que van a festivals i els dius "i tu vas a un macrofestival", és dues terceres parts, i sobretot molta gent jove la que diu "jo prefereixo anar a un macrofestival". Per què? Doncs sobretot és gent que va a més d'un concert, que prefereix anar a un macrofestival perquè ell troba amb una sola entrada molts artistes. De fet, el preu de les entrades continua sent important, tot i que no ho és principalment. I sobretot la gent el que ens diu és que el que impedeix anar a concerts és la manca d'interès del temps lliure o la manca de temps, sobretot. I, per tant, si tens poc temps i un macrofestival t'ofereix en un cap de setmana doncs 50 concerts, doncs la gent acaba triant anar a un macrofestival.
1: Uh-huh. I aquesta manca de temps també es tradueix, per exemple, en la tendència que hi ha a la baixa del públic de les sales?
0: Sí, les sales és un dels àmbits en què sempre havíem estat acostumats a dir que els grups, sobretot els grups nous, han de foguejar en directe a les sales, que és l'espai millor i més adequat perquè els grups puguin arribar al seu públic, als concerts de proximitat, i per tant era una manera de que un grup acabés creixent. Doncs les sales ja des de la pandèmia porten una tendència a la baixa. Aquest últim any, tot que creixen, hem dit, la facturació creix de la música en directe, creixen els espectadors, creixen els concerts, en canvi a les sales hi ha un ordre invers. Tot i que les sales estan fent un esforç per fer més concerts, hi ha un 15% més de concerts aquest 2025, no es guanya públic. Hi ha un 4% menys de públic a les sales. I les sales ens diuen que els problemes, l'un, que els grups sobretot trien anar a festivals i, per tant, és molt complicat que grups importants passin per sales per atreure públic i, per tant, aquests grups moltes vegades tenen exclusives en festivals i, per tant, aquesta festivalització i, sobretot, de grups que toquen només a l'estiu, moltes sales a l'estiu estan tancades, i l'altra és que la gent jove ha deixat de tenir interès per les sales. Les sales estan molt preocupades perquè veuen que la gent jove, o que no és atractiu per la gent jove anar a una sala de concerts i que prefereix doncs aquests festivals o aquests concerts a l'aire lliure. I per tant, parlant amb la gent de les sales, ens deien que és un drama que viuen aquests equipaments de proximitat, que sobretot passa a Barcelona, on encara la xifra de programar més no es guanyen els espectadors, i per tant doncs això també incideix en la facturació de les pròpies sales. On hi ha una tercera part és per la venda d'etiquets, la resta doncs és per la venda de begudes o de subvencions, doncs això encara afecta més la continuïtat d'aquestes sales. Okay. Per això doncs estem pensant, doncs, hem de reinventar, no? Com arribar, la pregunta que fem és com hem d'arribar a la gent jove.
1: Uh-huh, exacte. I de quina manera doncs també recolzar aquest circuit de sales? Em sembla que fa uns dies també llegíem una notícia de que Barcelona destinaria certes

0: ajudes també doncs, a recolzar aquestes sales. Una de les xifres també que s'analitza en aquest anuari i sobretot amb aquesta panoràmica dels 25 anys, no?, és la inversió en cultura que s'ha fet de la Generalitat. Encara no estem al 2%, tot i que sí que s'ha augmentat, però encara no estem al 2%.
1: No, és una promesa d'aquesta legislatura, una legislatura que ja porta, o portava fins ara dos anys sense pressupost, ara aquest tercer any ja hi ha pressupost, per tant això sí que ha de permetre arribar a aquest 2%, que és una promesa electoral. De fet, en 25 anys hem dit que la música en directe s'havia multiplicat per 4, hem dit que els espectadors s'havien multiplicat per 6 o per 7, tant de festivals com de concerts. En canvi, la inversió en música per part de la Generalitat de Catalunya només s'ha multiplicat per 2,5. En 25 anys s'ha passat de 17 a 43 milions. Clar, continua sent un dèficit molt gran. El mateix creixement que té el sector no és el creixement que té les institucions per donar suport al propi sector de la música. Per tant, és una escala pendent. El dia de la presentació es deia el responsable, el director de l'ISEC, de empreses culturals, que és una assignatura que han de resoldre, però fins i tot aquest any, i amb el pacte i amb nou pressupost, la cultura no està inclosa com una de les prioritats pressupostàries, i per tant és un tema que és preocupant i que el sector segur que acabarà pressionant el mateix govern perquè la cultura acabi sent també un centre de estratègic i prioritari.
0: Uh-huh. Un parell de preguntes abans d'acabar. També parlàvem del repte doncs, que suposa per les sales, mantenir el públic, augmentar públic jove. També pels productors fonogràfics, de quina manera poden doncs, millorar aquestes xifres, no?, de vendes de discos, ja quan doncs, va anar desapareixent el format físic, ja va haver-hi una crisi, però després semblava que s'havien tornat a recuperar una mica. Ara en quin moment estem? En les darreres jornades també de Fonograma es va posar molt el focus en com l'impacte de la IA generativa també podia doncs, influenciar en tot això. Clar, per les discogràfiques, quina és la feina ara?
1: Doncs la indústria discogràfica té un paper complicat. Tal com deies, els últims 4 anys s'havia recuperat la facturació de la indústria discogràfica catalana, els segells independents havien estat guanyant més facturació any rere any, però justament el 25 hi ha hagut una davallada no molt important, però sí d'un 5% menys de pressupost. Per què passa? Doncs sobretot perquè si no tens un gran èxit el món de la música actualment, que quan tot depèn de l'escolta de les grans plataformes, a YouTube o les plataformes digitals, l'algoritme i les plataformes han deixat els discos en català fora. Les cançons en català o les de llengües minoritzades cada cop tenen menys presència en les llistes d'èxit. I per tant és més complicat que una cançó en català pugui tenir moltes escoltes, i ho veiem, per exemple, quan fem el top 15 de quins són els discos catalans més escoltats, doncs en aquest top 15, que sempre els últims 10 anys hi havia hagut un, dos o fins i tot tres discos, enguany no n'hi ha cap. Per primera vegada no hi ha cap disc en català en aquest top 15 d'artistes catalans més escoltats. És veritat que el número 1 és la Rosalía, que ara posàveu Divinais i el seu Lux, però darrere d'aquest artista que té una cançó o mitja cançó en català, doncs no hi ha res més. I els discos més escoltats, les cançons més escoltades, els discos més escoltats és Tietz, amb el Café pels més cafeteros, amb 25 milions. Però és que el Coti per Coti tenia el doble de reproduccions quan va sortir al mercat. O la cançó més escoltada, que és La fresca de Figaflaues, té 8 milions d'escoltes, quan l'anterior, La Marina està morena, doncs tenia 3 vegades més d'escoltes. Per tant, l'algoritme perjudica molt el sector discogràfic. És molt complicat per al sector discogràfic català arribar a aconseguir un èxit, i per tant aquesta conjuntura de les plataformes, de l'algoritme, els perjudica especialment. I això s'hi suma encara una altra cosa, una dada que també és preocupant i que hem analitzat aquest any a l'anuari, que és que la producció de música en català, que en els últims 25 anys cada any anava creixent, cada any anaven guanyant discos en català, de fet s'havia triplicat en 25 anys l'edició discogràfica en català, doncs aquest últim any, el 25, hi ha hagut menys referències en català. És veritat que estem parlant d'un 6%, que comença a ser una xifra important. I quan parlem de referències parlem de tant de singles inèdits com de discos. Però és la primera vegada en 25 anys que veiem que hi ha menys referències en català i que tots els àmbits, en el pop rock, com les músiques urbanes, com la cançó d'autor, del pop d'autor, tots perden producció en català.

0: català. I per tant, bé, hem de veure què passa, si això és un efecte general de la llengua, si això s'hi suma aquest paper que tenen les plataformes i els algoritmes, i la conclusió, una mica si cal buscar solucions, una mica parlant també amb la gent de les discogràfiques, ens deia que cada vegada hem de tendir a buscar més prescriptors humans i que no sigui la màquina qui prescriu el que hem d'escoltar. I per tant ens hem de refiar de la gent que escolta música, per exemple l'APCAT, les associacions discogràfiques, tenen aquestes llistes de quilòmetre zero que fa un prescriptor, que fan uns prescriptors, doncs, o la ràdio, no? La ràdio com a prescriptores. Doncs jo crec que és important que la gent es fixi en aquells prescriptors que són humans i no en el que li diu la màquina, que segurament té altres interessos.
1: La ràdio, per cert, també amenaçada, davant de YouTube.
0: És veritat, Irene, sí. Justament la ràdio, que també tots els que hem fet ràdio hem tingut sempre la ràdio l'espai de referència per escoltar música, doncs aquest últim any també ha quedat en segona posició. YouTube passa per davant els interessos de la gent que escolta música. La gent escolta sobretot música aquest últim 25 a YouTube, la imatge. La gent busca música amb imatge. I per tant, escoltar només una banda sonora, fins i tot les plataformes queden enrere. Si t'hi fixes o si es fixen els oients, Spotify no para d'incloure vídeos en les seves cançons, en les reproduccions, i per tant l'imperi de la imatge és el que està ara dominant sobretot en la presència de la música, on la gent que escolta música, la gent vol escoltar música amb imatge. I, per tant, les plataformes s'hauran de reinventar buscant també la imatge, i, de fet, això ja ho està demostrant YouTube, convertint-se en el número 1 de referència on la gent escolta i descobreix música.
1: Interessantíssim tot això, i també molta curiositat per cap a on anirà tot això, potser fins i tot si se'n deriva cap a d'aquí uns anys artistes doncs més interdisciplinars, que d'alguna manera fins i tot la música comenci a anar de la mà molt de la imatge, no? Hem de lluitar també contra aquesta homogeneïtzació que crea l'algoritme, que al final, doncs, a qui en surt perjudicat, doncs, òbviament, són llengües minoritàries, i sembla, podria semblar, això potser encara és d'hora per dir-ho, però sembla que potser el català també està rebent aquestes conseqüències, no?
0: Sí, mira, deixa'm dir una botada, que és una mica el que dèiem un cop acabat l'anuari, que és als anys 60, quan començava a haver-hi les primeres cançons, els primers discos en català, i va sortir el Dioptria de Pau Riba, i hi havia segells com Edix o com Concèntric, un dels impulsors, un dels emprenedors d'aquell moment era Armengol Passola, que tenia una botiga de mobles, però va crear un segell discogràfic que era Concèntric i que era el pare de la Passola, directora de cinema que tots coneixem i que va fer Panegre, per exemple. Doncs ell deia, quan va muntar Concèntric, va dir, hem d'inundar el mercat de música en català perquè la gent escolti música en català, i llavors el Josep Maria Espinàs, que a més d'escriptor també era el director artístic d'aquesta companyia, deia, pui, o ens agradaria que la música en català sonés pel cel obert de les cases. O sigui, quan la gent posa la ràdio en el cel obert de les cases de Barcelona, doncs se senti música en català. I per aconseguir això, el que van fer és començar a fitxar artistes, encara que no tinguessin carrera, i treien un disc, un EP de 4 cançons cada mes. Tenien un equip de productors, hi havia Francesc Borrú, de gent que feia les cançons, i fitxaven cantants joves que gravaven cançons i els treien al mercat. La idea era treure molts discos al mercat de manera que hi hagués molta producció en català. Doncs bé, abans d'apuntar-les a la IA, doncs el que hem de fer és demanar a la IA que faci, no sé, 1.000 cançons cada mes en català i que, per tant, inundi el mercat de cançons en català. Tot i que, esclar, és veritat que llavors poca ànima tindrien aquestes cançons, però si hem de jugar a l'algoritme, doncs, escolta, donem-li a l'algoritme una palada de cançons i que les vagi distribuint.
1: Realment estem vivint un moment interessantíssim, eh? I la música, a veure, no li ve de nou una crisi, tampoc, saps?
0: Sí, sí, sempre que hi ha una engegallada, sempre hi ha una crisi, es reinventa la cultura i es reinventa després de la Segona Guerra Mundial, per exemple, hi va haver tota una explosió de cultura. Després d'una crisi com la pandèmia, jo crec que ha de passar alguna cosa i segur que acaben naixent nous estils i noves maneres d'entendre la música. Per tant, una crisi sempre sacseja.
1: I ho podrem consultar a l'anuari, que feu doncs, de 25 anys ja fent l'anuari, eh? Bona feina, eh?
0: Sí, de fet, vam començar pensant que feia falta una eina d'anàlisi, una eina que recollís les dades de tot el sector de la música, de festivals, d'espectadors, de facturació, i fa 25 anys, per aquí, no hi havia dades, ni la pròpia administració tenia dades. Pensa que

0: el LICEC, l'Institut de Català d'Empreses Culturals, es va crear l'any 2001. Es va aprovar el Parlament el 2000 i es va crear el 2001. Per tant, també es celebren 25 anys. Però quan vam començar l'anuari, ningú tenia dades. Pràcticament, per tenir alguna dada, havíem de comptar-ho nosaltres mateixos o preguntar quants discos es venen de tal artista. Ara, avui en dia, hi ha moltes més dades, hi ha dades públiques que permeten posar documentació a l'anuari per analitzar el que passa, però jo crec que és interessant veure aquesta evolució, aquests 25 anys que venim d'un sector que pràcticament no estava ni professionalitzat, ni tampoc hi havia institucions de suport a la indústria, avui en dia, on tot això comença a estar molt més normalitzat. I clar, també vol dir que ens afrontem en els problemes.
1: Exacte. Lluís Gendrau, director editorial d'Enderroc, gràcies per la feina i gràcies doncs, per compartir també totes aquestes reflexions. Justament en aquest programa que avui fem, el penúltim de la temporada, ens semblava doncs, molt oportú també fer aquesta revisió a què passa amb la indústria musical aquí a casa nostra Catalunya i també la indústria del directe. Moltíssimes gràcies, Lluís.
0: Doncs gràcies a vosaltres i seguirem amb les orelles ben obertes, aviam què passa a l'escena musical catalana.
1: Seguirem. Una abraçada.
0: Salut.

que volem fer tot seguit és recollir-vos algunes de les cançons que no han pogut estar incloses en aquesta temporada de l'Acústicament, però que volíem que escoltéssiu, com per exemple aquesta Roda que roda de Joan Jugosch.

Joan Jugós, cantant i cantautor. Si us he de parlar del meu projecte, és inevitable parlar-vos dels inicis, que van ser mitjans dels 90, a través del rock. El rock va ser l'altaveu i el mitjà per al qual jo vaig començar a cantar i a expressar-me. Anys després, d'una manera entre accidental i voluntària, vaig començar a fer música acústica, buscant de la necessitat doncs una virtut i portant les cançons a la seva expressió més mínima. Influenciat d'alguna manera per l'escena més francesa, a través del filtre dels cantautors catalans, vaig començar a interpretar amb orquestra de càmera cançons mítiques de l'escena, i va donar peu doncs el que considero com una mena d'anomalia en l'escena, no? que està doncs a mig camí entre el cantant de rock i el cantautor.

vull parlar de Bombes de mà. No és una cançó de l'últim disc, fàcil, és una cançó que es va publicar el 2014. Ha passat temps i potser el necessari per donar-li el valor que realment té per mi. És una cançó on participa la guitarra en Quimi Portet i aporta aquests sons, aquestes bases més atmosfèriques que m'encanten, més rotllo The Edge. I d'alguna manera, doncs, penso que aquí, en aquest tema, vaig trobar l'equilibri entre això que us deia de la cançó d'autor més de tall acústic i el rock. La cançó parla de l'amnèsia social, del renunciar a la memòria. És en clau poètica, està totalment obert i és des d'un punt de vista molt personal, però evidentment també podria haver-hi una lectura històrica o política.

0: sortint. La llibreria mort o està dormint. I ara que tot ha enfosquit i estic aquí mig penedit, em poso la playlist que vas fer per mi. Ara ploro i no tinc paraules.
1: Seguim escoltant els xiu-xiuejos musicals novedosos que ens porta a l'escena catalana. En aquest cas estem escoltant a Lluís Arruga amb el seu darrer llançament, Un artefacte de nostàlgia.

Hola, sóc el Lluís Arruga, sóc un músic emergent molt nou que acaba de treure el seu primer disc, que es diu Un artefacte de nostàlgia. És un disc de pop d'habitació, autoproduït i autoeditat. I res, que li dono moltíssima importància a les lletres, als sons, a la producció. Tinc referents com Manel, Ferran Palau, Billie Eilish inclús. I de tot això sona com un mix, o sigui, esdevé un mix bastant, bueno, que trobo que és bastant confortable i bastant tendre, amb les lletres i les històries que explico. I res, algun cop us heu sentit perduts, enamorats i en la crisi dels 30, benvinguts al meu disc i espero que ens puguem veure aviat. Una abraçada.

De totes les cançons del disc, us recomanaria Què fas on ets? Perquè és una cançó que vaig composar un estiu, en època de trobar a faltar amistats que estan de viatge, alguna exparella, i en definitiva persones amb les que potser has perdut una mica el contacte i et preguntes què farà ara mateix, on serà, i en comptes d'enviar un missatge.

0: Lluís Arruga va debutar en el món musical com a Lles. El 2020 va concursar al Sona Nou i allà s'hi va endur el Premi Èxit. Després d'anys de publicar, doncs, després d'anys sense estar publicant noves cançons, el músic ha reaparegut amb aquest artefacte de nostàlgia que incloia la cançó que hem escoltat a l'inici, aquesta pluja a l'abril, o també aquesta, Això no és una sitcom.
1: Jo vull tenir un grup d'amics que ens veiem, que riguem, que ens diguem totes les coses, com les sentim, que quedem i parlem i també discutim, i que siguem diferents, un grup molt divers. Hi hagi amics i amigues, hi hagi parelles,

0: tu qué pensas del amor? Això és el que vull jo. I que passin els anys.
1: Això no és una sitcom, aquesta cançó delicada, que compta la producció també amb Galgo Lento, una doncs, d'aquests nous tracks d'aquest artefacte de nostàlgia i en el qual es posa en valor l'amistat, tot i que llegim d'una entrevista en The Rock, el Lluís diu, malgrat és conscient que en la vida real molta gent treballa o viu a l'estranger o simplement no té temps per estar bona part del dia al bar.

un scop să mixeu, tingut aquest final al cap. A través de les coses que heu viscut tots junts, a través d'aquests anys.

És la música de Lluïsa Ruga amb un disc interessant, per tant, realment curiositat per saber cap on anirà aquesta carrera. Però abans de marxar, un parell d'artistes més.

Hola, sóc l'Ismael Clark. Sóc un músic samboià que viu a Anglaterra. Abans de viure aquí al Regne Unit, ja fa anys, vaig fer cosetes amb dues bandes que es deien Gare i Mel. Acaba de sortir el meu nou àlbum, que és el meu setè àlbum ja. I, bueno, es diu El Bon Costat i el podeu trobar a quasi totes les plataformes habituals. Tinc l'honor de que hi hagin volgut col·laborar la Maria Martí una altra vegada, membres de Trau, la Rauxa i la Coral Renaixença. I, com sempre, l'ha produït el meu productor de confiança, el gran Roger Gascó. Foteu-li una escolta, a veure si us agrada, home.

Si us hagués de recomanar una cançó del disc, la veritat és que em costaria decidir-me entre el bon costat, que és la que obre el disc i porta el nom de l'àlbum, i Ringwood Road, que és una cançó molt especial per mi i que, bueno, que trobo que ha quedat molt fresca, molt xula. Però com he de decidir-ne una, perquè si no ens tiraríem aquí tot el dia, em sembla que us diré... Ringwood Road.

I una altra de les artistes que no ha pogut passar per l'acústicament, però que estem desitjant que ens visiti la temporada que ve, és la nova referència del segell Great Canyon Records. Ella és la Juana Everett, que ha publicat Past Life in California, i sona així de bé, un àlbum d'americana deliciós.

Juana Everett va estar present també a la festa del desè aniversari d'aquesta discogràfica, Great Canyon Records, que el passat mes de maig va celebrar a la sala Upload de Barcelona la seva festa amb artistes del segell, com per exemple la Eva Fort, la Marta Pérez, el Víctor Partido i el Ferran Urriols. Faltava també la Joana Serrat, però que suposem deu estar ara mateix treballant o a Anglaterra o als Estats Units.

I aquest Mirades, que és com es diu aquesta cançó, és un dels grans temes que s'inclou en el darrer EP de Los Retrovisores. Cambio y Corto és el títol d'aquest treball i realment ve doncs, a posar punt i final a una trajectòria de molts anys en la qual doncs, esperem que realment no s'acabi aquí la cosa. Però si s'ha d'acabar, doncs, millor fer-ho amb una cançó així de bona.

En aquest nou EP, com ja va sent de costum, en els retrovisores, doncs podeu trobar una mica de garatge, una mica de freak beat, podeu trobar soul, i incorporem la novetat de rocksteady, ja que nosaltres doncs vam créixer en formacions de ska i reggae a principis dels anys 2000, i ens feia gràcia doncs, amb els retrovisores també poder gravar un rocksteady per tancar aquest EP. Com podeu veure, doncs, seguim sent fidels als nostres referents. És veritat doncs, que qui ens conegui doncs, que és Café para Muy Cafeteros, és una banda de nítxol, i bueno, tot i així, ara últimament sí que és veritat que estem veient que grans artistes mainstreams, inclús de música urbana, com podria ser Bad Bunny amb Baile Inoblidable, doncs estan recuperant realment els clàssics, no? Estan fent una volta cap als orígens. Així que sí, és veritat que durant molts i molts i molts anys hem sigut poder de les poques bandes que recuperaven doncs, la sonoritat dels anys 60. Érem i som segurament l'única banda que ha tocat temes doncs, del que es diu Spanish Soul, de bandes com bueno, no ho sé, els Bravos, Canarios, etcètera, etcètera. Doncs bé, és veritat que ara doncs, molts artistes referencials i mainstream doncs, estan tirant una mica per recuperar els clàssics, de fet del qual ens n'alegrem, com podeu imaginar, doncs, profundament.

I aquesta meravella que està sonant ara és Astrio, que van tornar després d'un bon període de silenci, els reis del jazz, rock, psicodèlia, amb més de 20 anys de trajectòria, presenten aquest Latin Lovers, una proposta, diuen, de nova religió sonora, un viatge místic i lúdic alhora, on els ritmes catàrtics i les melodies lluminoses purifiquen els sentits i conviden a l'èxtasi col·lectiu. Astrio és Arecio Smith, Santi Serratosa i el Santi Careta, amb la producció també d'Adrià Serrano, i signen aquest nou capítol de la seva trajectòria, reafirmant-se com una de les formacions més lliures, imprescindibles i inclassificables de l'escena catalana.

I acabarem amb aquesta cançó de Julia Amor. Acaba de publicar Algo para regresar, el seu nou treball discogràfic amb Primavera Labels, on ens endinsen el seu univers interior a través d'un disc íntim, però també expansiu i brillant, que narra amb sinceritat la seva pròpia evolució personal. Amb música acabem avui el programa. Nosaltres hi tornarem demà al punt horari de les 11, en el que serà el darrer capítol, el darrer programa d'aquesta temporada de La Barrera del So, però no patiu, perquè aquestes barreres que estan per trencar, que revisem sempre cada setmana aquí a Ràdio 4, tornarem al setembre, a la segona setmana de setembre, segon cap de setmana de setembre, comencem aquesta temporada, com sempre, dissabtes i diumenges a les 11 de la nit. Però abans, encara ens escoltem demà. Així que fins aleshores.

0: Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
1: Ràdio 4.

Ei, família, què tal? Com esteu? Benvinguts a la segona part del resum del que han estat aquestes dues temporades del pop d'abans molava més. A l'episodi anterior vam estar escoltant una cançó de cada un dels 20 primers episodis de la primera temporada, és a dir, una cançó de cada grup al qual vam dedicar un programa. I seguim ara amb els següents episodis, començant amb una banda que a finals dels anys 70 i principis dels 80 va ser força important. Van començar fent punk amb totes les lletres i mica en mica, com molts dels seus contemporanis, van acabar agafant influències de molts altres estils, sobretot en el seu cas del reggae i la música jamaicana. I l'any 1979 ens van regalar un disc doble amb un munt de cançons que englobaven molts estils diferents. Reggae, jazz, punk, rock... Parlem, òbviament, de London Calling de The Clash, un disc que acaba amb una cançó que van gravar a última hora i que ni tan sols figuraven al llistat de cançons que sortia a la contraportada. Aquesta, Train in Vain.

Després de The Clash, el següent programa el vam dedicar a un grup holandès de finals dels anys 60 bastant desconegut. Almenys el nom no li sona a gaire gent, però una cançó sí, és molt famosa. El grup es diu Shocking Blue i la cançó és aquesta, Venus.

Després de dedicar un episodi a un grup relativament desconegut com aquest Shocking Blue, les dues setmanes següents van dedicar el programa a un dels grups més importants i influents de la història del pop, un grup britànic format a principis dels anys 60, amb una carrera que va durar diverses dècades i ens va deixar discos impressionants, molt influents i cançons enormes com la que els va fer saltar a la fama. Parlem dels Kinks i aquesta You Really Got Me.

coincidint amb el 8 de març, vam dedicar un programa a tots aquells grups dels anys 60, sobretot d'Estats Units, formats per diverses dones, generalment trios i totes cantants, com per exemple les Shirelles, les Marvelettes, les Ronettes, les Vandellas o les Supremes. Un programa ple de cançons enormes, però com que només en podem posar una, n'he triat una de les Crystals que em flipa. La lletra és bastant absurda i repeteix una mica, però aquesta de Do Run Run té un rotllàs enorme.

Als anys 60, al Regne Unit, molts grups es van posar a l'estela dels Beatles i van aprofitar tot el mercat que els quatre de Liverpool van obrir. Un d'aquests grups van ser els Hollies, que van començar, sobretot, traient singles amb versions d'altres artistes, però a partir del 1966 van publicar una sèrie de cançons pròpies realment bones, com aquesta On a Carousel.

Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic, un grup anomenat The Byrds va saltar a la fama donant un aire més pop i més electrificat a les cançons de Bob Dylan. Més endavant van experimentar amb la psicodèlia i fins i tot es van passar al country. Però el que realment recorda molta gent dels Byrds són cançons com el seu primer èxit, aquesta versió de Bob Dylan titulada Mr. Tambourine Man.

Doncs resulta que els Hollies i els Birds tenen diverses coses en comú, però una d'elles, potser la més important, és que un component de cada un d'ells, Graham Nash dels Hollies i David Crosby dels Birds, van deixar la banda i, juntament amb Steven Stills, van formar Crosby, Stills & Nash, als quals se'ls va afegir, un any més tard, Neil Young. En la seva primera època, a causa sobretot de batalles d'egos, només van gravar dos discos i van durar un parell d'anys, però ens van deixar cançons tan bones com aquesta Helplessly Hoping.

Als anys 60 no només es feia bona música al Regne Unit o Estats Units, també se'n va fer a Espanya. I un dels grups que m'agraden molt d'aquella època són els Bravos, que paradoxalment van gravar la gran majoria dels seus discos al Regne Unit i amb músics britànics, perquè segons el conveni del sindicat de músics només podien gravar discos allà la gent afiliada al sindicat. Però és igual, el cas és que el primer disc dels Bravos és una meravella, ple de grandíssimes cançons, una de les quals molt coneguda segurament per tots vosaltres, aquesta Black is Black.

Després dels Bravos vam dedicar un doble programa a un grup dels anys 70 format per Paul McCartney, Linda McCartney i Danny Lane, i que va tenir una història bastant d'alts i baixos, tant pel que fa al seu èxit com pel que fa a la qualitat de les seves cançons, cosa que normalment està relacionada, però no sempre, i en el seu cas jo també tinc les meves teories. Diguem que tenen cançons boníssimes, cançons que no m'agraden gens, i algunes de les que no m'agraden gens van ser èxits absoluts. Això sí, també en tenen de molt bones i que van ser bons èxits, com per exemple aquesta cançó que van fer per a una pel·lícula de James Bond, Live and Let Die, dels Wings.

Quina meravella aquesta Live and Let Die dels Wings, com també era una meravella l'artista a qui vam dedicar el següent episodi del pop d'abans molava més, una llegenda del soul que va trigar bastants anys a tenir reconeixement com a intèrpret. Primer va aparèixer en diversos discos com a músic de sessió. Tocava molt bé la bateria. A inicis dels 60 va començar la seva carrera en solitari interpretant estàndards de jazz i, finalment, quan va accedir a cantar soul i rhythm and blues, va tenir èxits espectaculars com I Heard It Through the Grapevine, What's Going On o aquesta conegudíssima Ain't No Mountain High Enough, que el protagonista d'aquest episodi, Marvin Gaye, va interpretar conjuntament amb Tammi Terrell.

Després de l'episodi dedicat a Marvin Gaye, vam fer un programa una mica diferent, ja que anava dedicat a una baixista de sessió. No era intèrpret en solitari, la grandíssima majoria de gent no la coneix, però va tocar el baix en cançons famosíssimes, conegudíssimes, de gent com Simon & Garfunkel, els Beach Boys, Ike i Tina Turner, The Crystals, These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra, Joe Cocker, Ray Charles, Sonny & Cher... No posarem cap cançó que toqui ella perquè també ens falta temps i perquè n'hem sentit unes quantes ja en aquest resum que estem fent i en molts altres episodis, ja que Carole Kaye estava a tot arreu. I pel següent episodi van viatjar a finals dels anys 70 a Irlanda del Nord, a Derry, per gaudir de la música d'un dels meus grups de punk preferits, els Undertones. Potser perquè, a part de ser punk, eren senzills, directes i efectius, però tenien grans melodies com la d'aquesta Get Over You.

altre grup dels anys 70 que va tenir molt d'èxit, això sí, amb una proposta completament diferent, va ser l'Electric Light Orchestra, també coneguda amb les seves sigles ELO, que sota el lideratge de Jeff Lynne es va fundar amb la intenció de fer pop amb un toc orquestral. Des dels seus inicis van tenir una certa dosi d'èxit, però va ser el període entre 1977 i 1980 quan van treure un seguit de singles i discos espectaculars que han passat a la història, com per exemple aquesta All Over the World.

La setmana següent de parlar de l'Electric Light Orchestra van dedicar un programa a una altra de les llegendes del soul, famós perquè, tot i la seva ceguesa, tocava diversos instruments de manera excel·lent, per exemple, teclats, harmònica i bateria sobretot, però és que a més cantava realment bé, i amb 12 anys ja va tenir el seu primer èxit com a Little Stevie Wonder, el petit Stevie Meravella. Un parell d'anys més tard ja havia crescut i van eliminar la paraula Little del seu nom, i Stevie Wonder, a finals dels 60, principis dels 70 i fins i tot ben entrats als anys 80, va publicar grans discos i va assolir un gran èxit internacional amb cançons com aquesta, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.

Un altre dels programes amb què vaig gaudir moltíssim preparant-lo i gravant-lo és el que van dedicar a tota una sèrie de dones cantants dels anys 60, com Etta James, Nina Simone, Janis Joplin, Petula Clark o Françoise Hardy, artistes que van gravar cançons icòniques com aquesta Son of a Preacher Man, interpretada per Dusty Springfield.

programa com aquest, anomenat El pop d'abans molava més i que va fent repassos de diversos artistes d'anys enrere, estaria realment incomplet si no parléssim de les seves satàniques majestats, dels Rolling Stones, el grup fundat per Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman i Charlie Watts, que disc rere disc, any rere any i posteriorment, dècada rere dècada, han anat regalant als seus fans àlbums i singles amb el seu segell blues rock tan característic, amb cançons com Jumpin' Jack Flash, Sympathy for the Devil, Gimme Shelter o aquesta Honky Tonk Queen.

Després del doble episodi dedicat als Rolling Stones, vam fer un programa centrat en la figura d'un cantautor escocès molt interessant anomenat Donovan, que va començar al principi sent bastant una còpia de Bob Dylan, però que just després va virar cap a la psicodèlia i una mica també cap al rock i va fer grans cançons com Mellow Yellow o aquesta Sunshine Superman.

Acabem aquest segon programa de repàs de tot el que han donat de si aquestes dues temporades del Pop d'Abans Molava Més amb un projecte ben peculiar, un grup liderat per Mark Bolan, que al principi es feien dir Tyrannosaurus Rex i eren un duet format per guitarra acústica i percussió. Però quan es van escurçar el nom i van passar a dir-se simplement T-Rex i es van tornar més elèctrics en format de banda de rock, de guitarra elèctrica, baix i bateria, van publicar tota una sèrie de grans èxits. Potser el més conegut de tots i amb què acabem el programa és una cançó que també té dos títols, depèn d'on es va publicar. Originalment es va titular Get It On, però als Estats Units acabava de sortir una cançó exactament amb el mateix nom i llavors la van publicar com a Bang A Gong Get It On. Ens veiem la setmana que ve amb la tercera part d'aquest resum. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
1: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
0: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
1: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
0: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4, la música clàssica et parla a tu.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
3: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
2: Ràdio 4.

0: Cada estiu sembla que ens sorprenen noves onades de calor, temperatures que baten rècords i paisatges cada vegada més secs. Sovint ho vivim com si fossin episodis aïllats, però formen part d'una realitat que ens convida a mirar més enllà. El canvi climàtic no només altera el termòmetre, també transforma el territori i la manera com ens relacionem amb ell. L'abandonament o la transformació dels cultius, juntament amb una gestió insuficient dels boscos, han fet que molts espais siguin avui més vulnerables als grans incendis. Aquesta és una realitat complexa, amb moltes causes i molts reptes, però també amb oportunitats. Entendre què està passant és el primer pas per prendre decisions més encertades, tant de les institucions com des de la societat, i amb l'ajuda de la ciència. Encara som a temps de recuperar l'equilibri, de gestionar millor el nostre entorn i de construir un futur adaptat a aquesta nova realitat.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
0: Hola, Núria.
2: Saps que el programa d'avui el farem mirant el cel del mes d'agost?
0: Doncs no, però si tu m'ho dius...
2: T'he donat una bona pista, no?
0: El mes d'agost crec que mitja humanitat estarà mirant el cel. Ara en parlarem, oi? Però a mi sempre m'agrada mirar el cel.
2: No podíem acomiadar la temporada sense parlar d'un dels esdeveniments astronòmics més esperats dels darrers anys, l'eclipsi solar total, que de ben segur ens deixarà ben bocabadats la tarda del 12 d'agost. Es tracta del primer eclipsi total visible des de Catalunya des del 1905. La totalitat es podrà observar únicament des d'Islàndia, Espanya i dues parròquies de l'extrem nord-est de Portugal, convertint aquesta cita en una oportunitat excepcional per gaudir de l'astronomia.
0: Per parlar d'aquest fenomen i retre homenatge a l'astronomia en general, hem preparat una taula rodona amb quatre experts de l'astronomia: en Jorge Núñez, exdirector de l'Observatori Fabra, la Clàudia Gutiérrez, investigadora de l'Institut de Ciències Especials del CSIC, Antoni Guntín, director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, i el divulgador científic Joan Antoni Català. Benvinguts i benvingudes al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
2: Comencem amb en Jorge Núñez.
3: Jorge Núñez de Murga és catedràtic d'Astronomia de la Universitat de Barcelona i ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria acadèmica al Departament de Física Quàntica i Astrofísica. Ha estat contractat com a professor visitant a la Universitat de Yale i com a Special Scientist en el Lawrence Berkeley Laboratory de la Universitat de Califòrnia. És membre de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. La seva recerca se centra principalment en l'astrometria i el tractament digital d'imatges astronòmiques, àmbits en els quals ha publicat més d'un centenar d'articles científics. L'any 2015 va ser nomenat director de l'Observatori Fabra de Barcelona fins al 2025, des d'on va impulsar tant la recerca com les activitats de divulgació científica de l'institució. Actualment és director del telescopi Fabra Roa Montsec. En reconeixement a la seva contribució a l'astronomia, l'any 2009 un asteroide del cinturó principal va rebre el seu nom. Es diu 4298 Jorge Núñez.
2: Benvingut, Jorge.
4: Gràcies. Bona tarda.
2: No tothom pot dir, no?, que té un asteroide al seu nom. Com va ser això?
4: Doncs, sincerament, em vaig enterar una mica de casualitat, perquè a mi no m'havien comunicat. Havia hagut una reunió i havien fet un nomenament, però jo no sabia res. I llavors, doncs, arrel d'un acadèmic que tenia que entrar a l'Acadèmia de Ciències i estaven preparant una... la seva, bueno, la medalla, i la medalla l'havia portat Isidre Pòlit, i que és el que havia descobert aquest asteroide de l'any 1941. Llavors, bueno, doncs em van dir, bueno, i què saps d'aquest asteroide? I jo, no sé res. I llavors em van dir, però si està, té el teu nom, jo, què dius? I em vaig entregar d'aquesta manera.
2: Va ser casualitat, doncs.
4: Va ser casualitat el que no m'havia entregat directament, no, van fer, bueno, per els mèrits, bueno, suposadament dels mèrits acadèmics i científics relacionats amb el que era l'astrometria.
0: I com que suposo que el coneixes bé, com és el teu asteroide?
4: És grandet, perquè com es va descobrir el 1941, encara amb mètodes fotogràfics, doncs és un asteroide que és força gran, i a més porta un número baixet, el 4.000 i pico, quan ara ja anem pel 500.000, 600.000, jo sé.
2: Seguim amb la Clàudia Gutiérrez.
3: Claudia Gutiérrez és investigadora de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i investigadora vinculada a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Doctora en astrofísica, la seva recerca se centra en l'estudi observacional de les supernoves i altres fenòmens transitoris extrems a l'univers, amb l'objectiu d'entendre els mecanismes d'explosió estel·lar i utilitzar aquests objectes com a eines per a la cosmologia.
0: Benvinguda, Claudia.
5: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Gràcies per... Bueno, ho faig extensiu a tots. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí al programa, no? Explica'ns una mica com és la teva línia de recerca.
5: Bueno, lo que investigo son las supernovas, que son las muertes o explosiones finales de estrellas. En mi caso, estudio las muertes de las estrellas masivas para entender cómo enriquecen el universo y entender la evolución que ha tenido desde las primeras estrellas que tuvimos.
0: També ens acompanya Antoni Guntín.
3: Antoni Guntín és director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat des de l'any 2007 i un reconegut divulgador de l'astronomia a Catalunya. Amb gairebé 50 anys de dedicació autodidacta a aquesta disciplina, ha desenvolupat una extensa tasca de divulgació científica mitjançant conferències, activitats educatives, col·laboracions amb mitjans de comunicació i projectes museogràfics, entre els quals destaca la concepció del planetari Bombolla de CosmoCaixa Barcelona i del nanoplanetari del Montsit d'Alcobendas.
6: Benvingut.
7: Hola, bona tarda.
6: El de Castelltallat potser és un dels observatoris més desconeguts, podríem dir. Com va començar els seus orígens o no? Però explica'ns, explica'm.
7: És el primer. El primer que va obrir el públic a Catalunya. Ara ja fa 23 anys, una cosa així. L'únic que, bueno, és un projecte que surt arrel dels incendis de la Catalunya Central, és a dir, surt arrel d'un drama, i aleshores és cedit a una associació de damnificats que no el saben gestionar o no el poden portar així amb dedicació, i aleshores durant molt de temps queda en una mena de llim, i jo he sigut la persona que l'he mantingut tots aquests anys, i ara ja fa 2 anys que hem signat conveni amb la Diputació, amb l'Ajuntament, i he muntat una associació que està creada exclusivament per dirigir-lo, i és quan ha agafat ales, i ara ja som 10 persones treballant i cada vegada ens apareixem més als medis. L'únic que amb aquest tema hi ha una mica de competència deslleial, perquè hi ha projectes que depenen de la Generalitat i tenen molts diners, com el Montsec, i en canvi nosaltres, doncs mira, vam néixer a partir d'un drama i allà ens vam quedar, però bueno, treballant amb
0: això és notícia, no? La competència entre observatoris astronòmics.
6: Això és qui guanya els rànquings.
7: Sí, o sigui, hi ha qui surt als medis, a les ràdios, i s'endú el tros de pastís més gros, però escolta, això nosaltres ho cuidem molt i ens encanta fer-ho des de... el que seria el concepte de botiga de barri.
0: Tenim temps.
6: La sana competència, no?
7: Exacte.
0: Tenim temps per parlar-ne, si és que us ve de gust. I completa la taula en Joan Anton Català.
3: Joan Anton Català és divulgador científic, escriptor, consultor i conferenciant especialitzat en astronomia i ciències de l'espai. És llicenciat en ciències químiques i té un màster en astronomia i astrofísica. Al llarg de la seva trajectòria s'ha especialitzat en la divulgació de l'astronomia, impartint nombroses conferències, cursos i activitats de divulgació adreçades tant al públic general com a centres educatius i institucions.
0: Benvingut. El teu últim llibre, L'eclipsi del segle, és una guia sobre l'eclipsi solar total del 12 d'agost del 26. Què t'ha portat a escriure aquest llibre? Què hi trobarem?
8: Gràcies per convidar-nos. Doncs mira, jo sempre explico que jo d'art no en sé, i si em conviden a anar en una exposició d'art m'ho perdré tot. Em perdré l'essència de la cosa si no tinc al costat algú que m'expliqui en què m'haig de fixar. I aquesta guia és justament aquest intent per explicar-li a la gent prèviament a l'eclipsi què és un eclipsi i en què s'ha de fixar i com gaudir-lo per conèixer realment tots els detalls i maximitzar una ocasió que és única i a més que és efímera perquè durarà molt poquet. I aquest és el llibre, és una guia, fins on jo sé, és l'única guia en català que ha sortit d'aquest eclipsi.
6: Ara sí, ja entrem de ple en l'eclipsi solar. Per què diríeu que és un esdeveniment tan especial i agafar d'aquesta volada, no?, al nostre país?
0: Perquè fa tants dies que només parlem de l'eclipsi.
7: Perquè ens passa per sobre. Jo no, Joan Anton.
8: No, no, no.
7: És,
8: sí,

0: Això, no, no, ens passa això. Per sobre.
1: Sí, clar, sí. És molt poètic el que ara direm, però és que és literal. En aquell moment, gran part de Catalunya es trobarà sota l'ombra de la lluna. Literalment. I això que és tan bonic, és literal. La lluna s'interposarà entre nosaltres i el sol en una alineació que és còsmica, mai millor dit, i això passa molt de tant en tant. De fet, a Catalunya no passava, ja ho heu dit, des de l'any 1905 i no tornarà a passar fins al 2180.
2: Per tant, s'ha d'aprofitar bé, eh?
0: A mi m'agrada molt explicar que tots els dibuixos que veiem als llibres i a internet, els croquis, de l'eclipsi, estan absolutament desproporcionats. Aleshores, el Sol és molt més gran que la Lluna. Penseu que si el Sol és una bola de metro i mig, la Lluna té 3 mil·límetres. I el que és increïble és que ens la tapi completament. Aleshores, és un joc d'ombres que són llargues com agulles i quan veus un eclipsi solar total, el ser conscient d'això i veure que tot està alineat és absolutament fremant. Però és aquest el tema, l'allunyats que estan l'un de l'altre i la finura d'aquestes agulles.
3: Hem de tenir en compte que hi ha una casualitat còsmica, en aquest cas, que té a veure amb els eclipsis, però, de fet, la casualitat està en que la Lluna, que és molt més petita que el Sol, està molt més a prop. I està al voltant de 400 vegades més a prop quan és 400 vegades més petita en diàmetre. No? Això fa que, aparentment, el Sol i la Lluna tinguin la mateixa grandària aparent. Això fa possible que quedi tapada o del tot, o no del tot, i llavors són els eclipsis anulars. O sigui, realment és una gran casualitat que això passi. Sí. I, bueno, això tampoc havia estat exactament així en el passat, perquè la Lluna ha anat al cap de, durant milions d'anys, canviant de posició, més a prop, més lluny, i, bueno, ara tenim la casualitat, des de fa ja mil·lennis, evidentment, que tenim la Lluna ja a la distància on toca. Però, clar, és que el Sol és molt més gran. És que una cosa que la gent no sap és que si tu agafes la Terra i poses la Lluna girant al voltant de lo que seria la Terra, doncs tot el sistema Terra-Lluna i cap dintre del Sol. I encara sobra molt espai.
0: Molt, sí, sí.
3: Moltíssim. És a dir, que la Terra, la Lluna i quasi el doble de distància estaria tot dintre del Sol. Que el Sol és enorme.
2: I quines, també es fa molt, molt, molt important, no?, les recomanacions bàsiques per seguir de manera segura l'eclipse. Què em podeu dir?
4: Bueno, yo creo que como primer punto... Les digo que no miren nunca al sol directamente. Es bastante peligroso, se pueden quemar la córnea o tener daños mayores. Entonces, la mejor recomendación es, si quieren ver el eclipse, usar unas gafas de eclipses homologadas que tienen un número especial ISO, lo tengo por acá escrito, si se los digo, ISO 12312-2, que son las especiales para el eclipse, y con eso lo pueden ver. Tampoco es que se van a quedar el minuto y medio mirando el eclipse con esas gafas. Hay que parar un rato porque igual, aunque no se ve, el sol está ahí y la radiación nos puede hacer daño. Se puede también mirar de forma indirecta, con proyecciones, por ejemplo, en la tierra, con coladores de cocina. Bueno, hay varias técnicas, pero no hagan nunca la del agua, que también está muy mal, ni las gafas de
2: aquesta de l'aigua?
4: Sí, que esto no me sentía. Que llegan y proyectan en el agua.
2: Y
4: claro, ve la proyección, pero... está mal también, porque
5: se refleja,
4: claro, ¿no? Llega a los ojos. Y tampoco gafas de soldador, que es que me dijeron que con esto, nada de eso, ni radiografías, que era lo que se hacía en el pasado. Sí, yo recuerdo cuando era pequeñita, soy de Colombia, nos dijeron como, ay, sí, se puede ver con radiografías. Sí, y no, todo el mundo corriendo, claro, buscando radiografías, hasta que alguien nos dijo, no. Cuidado con los ojos.
5: Claro,
4: sí.
5: Porque permíteme, una cosa es la luz visible y la otra cosa son las radiaciones no visibles que nos pueden afectar, ¿no?
4: Claro.
5: Y ese astro que vamos a mirar emite radiaciones diversas.
4: Claro, es que yo creo que nos confundimos porque como tenemos la sensación de oscuridad de noche, entonces se puede la persona quedar mirando al cielo sin darse cuenta que no es el mismo fenómeno. Y eso es bastante, bastante grave. Entonces, si lo quieren mirar, por favor, las gafas homologadas o cosas indirectas, que no sea con el agua, proyecciones. Hay una muy bonita que es con una cajita de cereal, se le hace un huequito. Bueno, la pueden buscar en el internet, se llama Pinhole Eclipse, algo así. Y es muy buena. Esa la pueden hacer con los niños, es bastante entretenida y fácil de hacer.
1: Però estem molt preocupats, deixeu-m'ho dir, i aquí és molt important que els mitjans de comunicació ajudeu en aquesta divulgació, com estem fent avui, no? Perquè normalment no mirem el sol, ja fem bé de no mirar-lo, però tindrem milions de persones aixecant la mirada al sol aquell dia i ens preocupa especialment. Ens preocupen aquests missatges de seguretat que arriben a tothom, ens preocupen les nenes i els nens, que siguem pendents que utilitzin bé aquestes ulleres, i ens preocupen imatges que s'han fet icòniques, ridículament icòniques, com la de Donald Trump a l'últim eclipse del 2024, mirant directament sense cap protecció
0: bueno,
1: al sol.
0: Aquest es prenia elegia pel...
1: Clar, però, sí. Clar, i llavors...
2: Hi ha gent que copia.
1: Exacte, hi ha gent que copia qualsevol cosa. Estem especialment preocupats per aquest tema de fer arribar a tothom aquest missatge.
0: Jo diria especialment que és que aquest eclipse ocorre molt a prop de l'horitzó. I aleshores, a vegades, qui no ha mirat el sol en una posta que veus una rodona vermella? Però això són determinades condicions molt... Nosaltres a Castelldefels cobrim aquest eclipsi perquè ens devem al turisme d'allà, i allà taparà el 99,6% del sol, és a dir, quedarà aquest 0,4% que és si te'l mires és letal, però l'estat de Navall es pot arribar a suportar i no és bo mirar-lo, sí, està claríssim.
5: I el fet que sigui tan avall i no en fi, a sobre dels nostres caps, per dir alguna cosa...
0: Això demostra que la Terra no és plana.
1: Sí, entre altres coses.
5: Això hem insistit molt en aquest programa, sí. Que la Terra no és plana.
2: Sí. I moltes altres coses.
5: Exacte. I, no, vull dir, això no li treu atractiu? Perquè si fos a migdia, diguem-ne, no? Sembla més espectacular. Serà com si estiguem veient una posta de sol avançada, diguem-ne.
0: Permeteu-me, eh? Jo,
5: no ho sé, m'imagino.
0: Clar, jo parlo del trienni d'eclipsis que tenim i aconsello a la gent que vagi l'any que ve al sud d'Espanya o al nord d'Àfrica, perquè aquell ocorrerà a les 9 del matí, durarà 4 minuts, i allò és un eclipsi amb tots els ets i uts, eh? El nostre, bueno, escolta'm, passa per Catalunya i això ens té molt contents a tots.
2: Sí, no? I què podrem experimentar, no? N'heu viscut vosaltres alguns, sí, m'imagino. Sí. Què podrà experimentar
0: moltes,
2: el públic?
0: Vinga,
2: comenceu.
0: Coses,
2: comencem.
3: Bueno, justament jo no he estat mai en un eclipsi total de sol encara. O sigui, tinc la meva primera oportunitat justament ara. O sigui, hi ha gent, moltíssima gent, que estan tan enganxats, anem a dir-ho així, als eclipsis, que van a buscar-los allà on siguin. Ja sigui doncs, a Svalbard, allà al nord de la Lapònia, o a Ciutat del Cabo, Austràlia, on sigui.
5: Fa un moment parlàvem, perdona, abans de començar el programa, comentàvem, micro tancat, on havíeu vist els millors o els primers eclipsis, no? I ens comentaves en el teu país, no?
4: Sí, en Colòmbia, en Medellín, Colòmbia. En el 98. Y fue más o menos a mediodía. Bueno, yo era muy pequeñita y lo que recuerdo era que se había oscurecido de la nada. Y me sorprendió bastante.
0: El 99 a Turquia...
1: No, digues, Toni.
0: No, digues.
1: No, no, Toni, endavant.
2: Toni, tu primer.
0: El del 99 a Turquia va ser espectacular.
5: Sí, sí. Qui vas anar expressament a Turquia.
0: Expressament, clar, i era al migdia, llavors estava alt i l'eclipsi té una durada molt llarga i dona temps a... són moltes coses, eh? Baixa la temperatura, sí. Projectes dues ombres, els ocells callen, bueno, són moltes coses. I realment és el que deia aquest senyor, el Jorge, que és que fan dependència. En veus un i dius quin serà el proper, perquè...
4: Bueno, de hecho, ese fue el último en Europa.
0: Sí.
4: Desde el 99 no tenemos un eclipse total en Europa.
2: Tu, Joan Anton,
1: jo vaig anar als Estats, igual que tu, tu hi vivies, el del 2017 als Estats Units. De totes maneres, deixeu-me portar una mica remar en contra o de l'opinió popular, no? Sí, aquest eclipse el tindrem amb el sol molt baixet, però no oblidem que és el nostre eclipsi. És un regal, és que ens l'hem de mirar com un regal. Sí. Això no passava des de l'any 1905 aquí a casa. Que ens la jugarem amb els núvols, sí. Que anirà molt baixet, sí. Però i si ens surt bé?
0: Sí,
1: serà
0: sí.
1: Tremendo, serà tremendo, perquè tindrem el sol molt baixet i això permetrà fer fotografies o visualment captar el sol eclipsat amb figures humanes, amb paisatge... Sí.
5: Per tu, Jorge, que serà el primer, et fa il·lusió viure?
3: Molta.
5: Sí?
3: Molta, sí, sí. Sí, sí. I, bueno, i el que diu el Joan Anton, o sigui, pot ser que tinguem núvols, però pot ser no.
5: I, clar, però home, també ens jo... deia, si hi ha núvols, tenim un pla B.
2: Quin és aquest pla B? Quin és aquest pla B?
3: Veure, doncs, no sé...
0: Les Perseides.
3: Per exemple. A veure, es farà fosc igualment, el que passa és que, clar, si no hi ha núvols és molt més espectacular.
5: Clar.
3: Però, bueno, a veure, és que has de jugar amb les possibilitats. Jo recordo fa uns anys que va haver el de Svalbard allà al nord, també era, el sol estava baixet, allà per sobre de, més a dalt del final de Suècia, o sigui, les possibilitats de núvols eren altíssimes i es va veure fantàstic. O sigui, he vist les pel·lícules i et quedes bocabadat, diu, caramba, que bé que es va veure al nord de Suècia, no, al nord, o sigui, ja les illes de més enllà, i era gairebé el Pol Nord i es va veure molt bé i era molt baixet també.
2: Esteu en comunicació amb meteoròlegs a veure què passarà, sí, m'imagino, no? I algú tenim... pot avançar que es
3: bueno,
2: veu?
3: Ja de moment tenim els mapes, que això són públics, ja. No? d'AIMET i del Servei Meteorològic de Catalunya sobre les probabilitats de núvols, tenint en compte que es tracta de que no es pot fer ara una predicció però si almenys tenia l'estadística que ha passat als principis de cap al, no sé, el 12 d'agost dels últims 50 anys, no? Algú així.
0: I com ha anat això?
2: És que l'agost és un mes de tronades d'estiu,
3: sí, però... ha anat mig-mig, sí,
1: però recordem que el passat és passat.
2: Ja,
1: és dir, les estadístiques ens serveixen per analitzar el passat. Aquell dia, com deia el doctor Núñez, ens la jugarem. Aquell dia ens la jugarem. Serà una tirada de moneda a l'aire i pot sortir bé o no pot sortir bé. I el pla B, Pere, que deies, en realitat és un pla A. És el que ja estem fent ara en aquest programa, per exemple, que és fer el que jo anomeno la festa de l'eclipsi. És dir, fer moltes activitats de divulgació, conferències...
0: Arribar a la gent.
1: Exacte, activitats de participació ciutadana, que és el que estem fent a molts municipis també, de manera que quan passi l'eclipsi hagi quedat alguna cosa. I si ha estat núvol, diguem, i de què ha servit aquest eclipsi? Bueno, doncs ha servit per enriquir-nos i passar-nos bé.
0: I per acostar l'astronomia als més joves.
2: Després en parlarem, de la divulgació i l'astronomia.
3: Una cosa que també és important, i és, per exemple, el que es deia ara fa un moment de lo de les ulleres, no posar-se-les, no? Teòricament, les ulleres estan dissenyades per filtrar tota la llum tòxica, diguéssim, tota la llum dolenta, no només la visual, no la visible, sinó també l'infraroig i ultravioleta i tot això. De fet, els que recomanen les ulleres diuen posar-se-les abans de la totalitat. Si estàs en una zona de la totalitat, més o menys... Que tingui un minutet o alguna cosa així, doncs quan ja ha començat la totalitat, treure-se-les, perquè si no, no veuràs directament la corona solar. I després, en el moment en què intueixis que està a punt de tornar a sortir, diguéssim, el sol, tornar-se-les a posar i no mirar mai directe. Hi ha una curiositat amb l'eclipsi aquest que s'està comentant dels Estats Units, del 2017.
1: El 2017.
3: Doncs es va fer, donat que ara els mòbils tenen la geolocalització, es va fer a posteriori un estudi, a través de Google i tot això, de consultes. Me duelen los ojos.
2: Ah, sí.
3: Tinc no sé què.
2: Ah,
3: em piquen els ulls, no sé què. Bueno, i tenint en compte aquestes consultes i la geolocalització, resultava que coincidia exactament amb el recorregut de l'eclipsi.
6: La Generalitat de Catalunya impulsa una estratègia integral per convertir l'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026 en un gran esdeveniment científic, educatiu i social. A través de la iniciativa Catalunya Mira el Cel, coordina la preparació del territori amb la identificació de punts d'observació segurs, accessibles i amb les millors condicions de visibilitat. També promou una extensa programació d'activitats de divulgació, ciència i cultura arreu del país, en col·laboració amb ajuntaments, observatoris, universitats, centres de recerca i entitats astronòmiques.
2: Ara parlem una mica, no?, des dels vostres observatoris, centres de recerca. Heu preparat coses des del vostre centre de recerca, per exemple?
4: Bueno, sí. Des de l'Institut de Ciències de l'Espai hemos preparado un programa que se llama Eclipse Inclusivo. El Eclipse Inclusivo consta de distintas actividades. Una de ellas era formar a los profesores para que llevaran este tipo de conocimientos y sugerencias a los estudiantes. También hicimos un concurso que los niños mandaban trabajos hablando sobre ciertos retos sobre el sol, la luna, la combinación de eclipse, cuándo pasa, cuándo no. Y tenemos uno de los proyectos más bonitos, que es el proyecto se llama Light Sound, que es un aparatico que lo que hace, tiene un sensor y recibe, cuando recibe la luz, suena. Entonces lo que hicimos fue más de 100 aparaticos de esos para distribuirlos en Cataluña y en algunas partes de España, para que la persona que no pueda ver, que tiene algún impedimento visual, también pueda disfrutar del eclipse. Porque este es un fenómeno que es visual, 100% visual. Quizás las personas que no pueden ver van a sentir un cambio en temperatura y en el comportamiento de los animales, pero siempre están de lado. Entonces dijimos, bueno, con este proyecto vamos a hacer posible de que las personas que no puedan ver puedan disfrutarlo por medio del sonido. Entonces el aparatico lo que hace es recibir la luz y a medida que va cambiando la intensidad, cambia el sonido que va haciendo. Entonces, agudo a grave o al revés.
2: Don Anton, que estàs a tots els actes.
1: Clar, no, a veure, l'estem fent grossa en alguns municipis. Jo sóc nascut a Tarragona i a Tarragona l'estem fent molt, molt grossa, amb moltíssimes activitats que ja fa mesos que van i les que vindran. I amb mitjans de comunicació, doncs, òbviament, estem superactius explicant coses importants, que és això de la seguretat, però també la fortuna que tenim, no?, de tenir un eclipsi total solar aquí i de com l'hem de gaudir, hem d'aprofitar aquesta ocasió.
2: Des de Castelltallat, Toni.
0: Nosaltres a Castelltallat, per les condicions de la nostra instal·lació, hem muntat una activitat de tot el dia amb 200 persones, que faran de dia una activitat que es diu Astronomia de Dia, perquè tenim un telescopi que és informatitzat i et pot trobar Júpiter al migdia, i aleshores doncs, veuran una gegant vermella amb el cel de dia, que és molt bonic, o la fase de Venus, que estarà... I doncs a la tarda fem l'eclipsi, i a la nit les Perseides, perquè és el màxim de la pluja d'estel de les Perseides. Hi ha moltíssima gent cada any en aquestes dates. Però hem venut totes les entrades, sense fer publicitat. O sigui, ara fa una setmana les vam vendre totes. I encara ens està trucant gent per venir. Per tant, hem contactat amb un camp que vam veure el dia que era d'abril, que es veia el
1: 29.
0: 29 d'abril, exacte, vam localitzar un camp, hem localitzat l'amo i li hem llogat el camp, perquè ja anirem portant tota la gent que no té entrada.
5: Ampliat l'aforament.
0: Exacte, i tenim doncs, allà previst unes altres 200 o 300 persones més, caram. Perquè és el que tu dius, Joan Anton, és l'ocasió de l'any, i és un regal, és tot un regal.
2: Catalunya mirarà el cel, no?
0: Està claríssim.
5: I a Barcelona passarà alguna cosa?
3: Bueno, a Barcelona tenim un problema, i és que el 90... l'eclipsi és del 99,8%, sí. El qual vol dir que és total en 0%, o sigui, no és total. I quan no és total, no té res a veure.
1: No.
3: Per el que diuen, jo no he viscut encara cap.
0: Segur que baixarà la llum i la sensació de fred, tot, jo crec que sensorialment és... Sí. Estic parlant d'un 99,6 que tenim a Castelltallat.
3: Exactament.
0: Llavors, crec que sensorialment serà xulo.
3: Però aquest 0,2% fa que no sigui molt diferent.
0: Que no es faci de nit.
3: Llavors, doncs, el que sí que hem fet és, per exemple, a l'Acadèmia de Ciències, doncs, preparar unes exposicions que estan visibles, per exemple, amb les coses històriques, quan Comas Solà, el primer director de l'Observatori Fabra, va anar a Vinaròs a fer l'observació de l'eclipsi del 1905, fins i tot amb càmeres fotogràfiques i amb càmeres de cinema, de paté, que eren novedoses en aquells moments, per fer, diguéssim, gravar l'espectre, que malauradament se li va acabar la pel·lícula perquè les prediccions no eren tan bones, però el cas és que també a la universitat hem previst moltes activitats, estem fent contínuament, no paren de quedar escoles, de que anem a fer conferències, bueno, ara ha acabat el curs i ha baixat una mica, però bueno, una cosa contínua. I bueno, i a l'observatori concretament doncs tenim previst una activitat que seria com el que es fan habitualment a l'observatori, són els sopars amb estrelles, que és...
5: Fantàstics, per ser, he tingut l'oportunitat de gaudir-ne.
3: Sí, doncs ja saps de què va, no?
5: I és una meravella, molt recomanable
3: especial, però clar, el problema és que ens fa por de que si fem un que digui especial de l'eclipsi, la gent que vagi allà pensi que veurà l'eclipsi total i no el
5: clar,
3: veurà.
5: Clar.
3: I per tant, per evitar, diguéssim, sorpreses, doncs hem deixat d'això de dir que no tindrem eclipsi total i que per tant farem una activitat entre cometes normal, no?
5: Doncs per cert, que no se m'oblidi, felicitats per haver assolit el registre rècord de temperatures a Barcelona amb aquests 40,9
3: graus. Bueno, felicitats.
5: Mèrit de l'Observatori Fabra, no?
3: No sé si és una...
2: Si és felicitat
3: o no.
5: No, pel registre sí, no pel fet, però... Pel mes,
3: sí,
5: però...
3: gairebé un grau més del rècord anterior. Això és com, no sé, com si...
2: Anirem...
3: Batàs el rècord del món de 100 metres en un segon, un sencer o alguna cosa així, no? Però no és una efemèrides, diguéssim, digna de l'oci.
5: No, però significa, si em permets, posa de relleu que l'Observatori Fabra, a pesar de tota la seva llarga història i els anys que porta, segueix funcionant, sí, segueix donant informació útil pel ciutadà, sí, no? Segueix sent un servei públic de primer nivell.
3: Jo m'he molestat tinc la, vaig tenir la curiositat de veure tota la part històrica que havia passat a l'any 1918 durant doncs, la pandèmia de la grip de 1900, diguéssim, quan va acabar la, la Guerra Mundial. També vaig mirar què havia passat el 18 de juliol de 1936. També vaig tenir la curiositat de veure doncs, bueno, aquesta no, durant la grip aviac, diguéssim, de l'any 68. Sí. I també ara, aquesta l'he viscut com director, doncs què passava durant la pandèmia de la Covid.
5: I has trobat algun punt de connexió entre tot? No,
3: simple, és que no es pot trobar, perquè no hi ha cap diferència en les coses que s'han estat observant. Però o sigui, que sempre s'ha estat observant tot, des de que es va iniciar, per exemple, les observacions meteorològiques, a 1913, tots els dies de l'any. No han faltat cap.
0: Perdona una cosa, però que estiguéssim tots confinats no va canviar res, meteorològicament?
3: No massa, no massa. No
2: nivell
3: massa.
2: Ecològic, sí.
0: Home, és que tothom ho comentava,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí,
0: no,
3: a veure, una mica,
2: ecològic, sí.
3: Una mica sí, perquè, clar, el tràfic, jo tenia autorització per circular, no? Perquè, en fi, l'enxufe era el que era el director de l'observatori, no? I, clar, no hi havia tràfic. I com que no hi havia tràfic, va baixar la contaminació, la contaminació, diguéssim, dels automòbils a tota l'àrea metropolitana. Això sí, això sí que és veritat. Sí, sí, sí.
2: Estem parlant una mica de les activitats que esteu fent, no?, per la ciutadania. Quin potencial, no?, té l'eclipsi per apropar l'astronomia, no?, a la població, no?, despertar vocacions científiques? Com ho esteu treballant, això? Anton, per exemple, que tu ets divulgador i et dediques
1: bueno,
2: ja a ser
1: clar,
2: amb això, no?
1: Però l'estem aprofitant a tope, és el que dèiem, tenim una oportunitat per fer arribar la ciència, no només l'astronomia, en general la ciència, també per recordar que al final són persones i que el que ens mou són emocions i que la ciència és emoció. Perquè molts cops a la divulgació científica hem creat com una mena de bretxa entre la ciència i la gent, no? Perquè diuen aquests són molt friquis, els científics, i parlem molt raro, no? I de fet, la divulgació científica el que intenta és tancar aquesta bretxa, i ara tenim una enorme oportunitat explicant cosetes del cel, i no només del cel, sinó que al final aquest eclipsi de sol, com dèiem abans, ens recorda la fortuna que tenim de ser vius, de ser aquí per poder contemplar això, i ens recorda quantes coses ha fet la natura perquè avui puguem ser aquí, quantes coses podria fer perquè avui no fóssim aquí. I això és molt emocionant quan ho expliques, i ara tenim una oportunitat que hem de saber aprofitar, i jo entenc que la divulgació científica a Catalunya ho està aprofitant.
2: I no, l'equilibri, no, amb el món natural, perquè els ocells callen, no? I va explicar, no? Tots ens hem regit amb
1: les
2: gallines, el sol, les
1: gallines... gallines s'amaguen, els ocells deixen de cantar... En fi, que la natura respon, i de fet en mitjans de comunicació també estem preveient de posar micròfons i càmeres a llocs específics, entorns naturals, etc, per poder enregistrar com la natura, com el temps s'atura, com l'univers conté l'alè durant aquells moments, i com aquesta emoció impacta no només a les persones, sinó a l'entorn natural.
5: També hi deu haver mites i falses creences, no?, sobre què passa amb un eclipsi.
2: Desmentir unes quantes.
3: Una cosa interessant.
2: Una que canvia la gravetat, jo he sentit, fa malbé els aliments, ho ha fet.
3: Uau.
2: Imagina't. Teniu feina.
3: Hi ha una cosa que volia comentar també, parlant de lo que serien les conjuncions aquestes còsmiques, no? Doncs en aquest cas tenim... una mala sort entre cometes, que és, diguéssim, el sol està baixet, però, a veure, això passa a l'agost, on no hi ha notícies. Està tothom de vacances. No hi ha horaris, no hi ha escoles. Es pot fer de tot. I és amb una, diguéssim, a sobre, una última hora de la tarda. Pensem que aquest eclipsi podria haver passat, no sé, si ho posem a les 6 del matí, d'un 15 de juny amb tota l'activitat ciutadana, doncs hagués estat molt diferent. Perquè aquest és a la tarda, tothom de vacances, els mitjans de comunicació que no tenen notícies, no, normalment no saben què dir, doncs això seria surten el que diuen les serpientes de verano, no? Doncs en aquest cas no caldrà, ja tindríem una de veritat, i es preveu, doncs clar, una gran afluència de tot tipus, degut a aquestes circumstàncies que són casualitat.
5: Jo pensant en l'efecte sobre... O sigui, en l'impacte d'un eclipsi sobre la ciutadania, m'ha vingut al cap l'eclipsi de sol, per mi més famós, que és el primer moment que jo vaig ser conscient de que existien els eclipsis de sol, que és llegint Les aventures de Tintín en el Temple del Sol. Bueno, estem parlant dels anys 50, aquesta aventura de Tintín, no?
3: Sí, sí.
5: I realment, jo recordo haver estat llegint i veure, no, en aquell temple aquell, clar, doncs això, després veus que també a Egipte tal, doncs, els sacerdots utilitzaven, no, aquests moments perquè sabien que vindrien,
0: oi? Sí, sí.
5: Per influir d'alguna manera sobre la població, no? I dir, escolta, com no feu... Prepareu-vos, que aquí pot passar no sé quina cosa. Mira, s'ha enfadat el sol. No?
0: La percepció era absolutament brutal, des de la ignorància. Clar, et quedes... Sí, sí.
5: Aquestes coses encara existeixen en algun lloc. Algú té supersticions sobre el sol. No sé, Colòmbia, per exemple, teniu alguna superstició sobre un eclipsi i el sol s'apaga?
4: Bueno, sí, perquè hi ha moltes comunitats indígenes que tenen sus mitos, sus leyendas en torno al sol, a la luna, i bueno, hay varias. Por ejemplo, bueno, una de ellas dice que el sol y la luna tuvieron hijos y los hijos éramos nosotros, y entonces la luna perseguía al sol y solamente se encuentran cuando el eclipse sucede. Entonces, pero sí son mitos y leyendas de comunidades indígenas, que en Colombia son más de 60, 70 comunidades indígenas.
1: Hi ha cultures al món on, per exemple, les dones embarassades no miren l'eclipsi perquè és mala sort pel nadó. A altres cultures que coincideixen a pensar en un eclipsi amb la trobada íntima entre el sol i la lluna, i no mira l'eclipsi per donar espai en aquesta trobada
0: intimitat.
1: Absolutament. I després recordem que durant segles això ha estat interpretat com a l'estrogança, com missatges de déus emprenyats, no? Perquè, clar, tu imagina que se't fa fos a ple dia, no? I hi havia moltes cultures que pensaven això, que eren signes de que vindrien alguns cataclismes i que et moriria un rei. I efectivament, el rei s'acabava morint. Només que un any després, o dos anys després, hi havia estat l'eclipsi, que ja ho havia anunciat, això.
0: Joan Anton, sí. Potser tu saps alguna d'això, però la cançó de la lluna i la pruna no parla d'un eclipsi.
1: Ah, no ho sé, això.
0: Jo diria que sí, allò de la lluna i la pruna, ella, sa mare la crida i ella no vol.
1: No sé.
0: Vaig llegir-ho alguna vegada.
1: No, doncs, probablement.
3: Una curiositat que fins i tot he sentit científic, astronòmic, i és que la línia, diguéssim, dels nodes de l'òrbita de la lluna, doncs el que són els nodes de l'òrbita de la lluna estan, diguéssim, el signe que és com un signe de drac, de fins i tot el període de la lluna entre de noda a noda és el que es diu el període draconític, el mes draconític de la lluna, i això ve de que durant anys i anys, doncs, els eclipsis només són possibles quan la lluna està a prop del node. I el node, justament, era, doncs, es posava, diguéssim, amb un drac, amb un dragó, perquè l'eclipsi era que un drac es menjava el sol.
1: Sí, això a la cultura xinesa, va molts segles pensaven això, que la mossegada que té el sol, com deies, que li genera la lluna, era un drac que s'estava menjant.
3: Exactament, i per això es diu el mes draconític, i és on està el símbol i tot això. I una altra curiositat, que també això del Tintín, que comentaves, hi ha també un precedent històric, autèntic, que és que el Cristòfol Colom el va fer servir un eclipsi de lluna, no de sol.
5: Ah, sí?
3: Per bueno, guanyar-se uns quants dient que anava que retiraria la lluna i tal.
5: Els van radar. Durant el descobriment d'Amèrica.
3: Sí, bueno, durant aquells anys.
5: Sí.
6: Catalunya compta amb 18 observatoris astronòmics repartits per tot el territori. Alguns, com el Parc Astronòmic del Montsec o l'Observatori Fabra, fan recerca científica per conèixer millor l'univers. D'altres apropen l'astronomia al públic amb activitats educatives i d'observació del cel. Gràcies a la baixa contaminació lumínica de zones com Prades o el Pirineu, Catalunya és un lloc privilegiat per observar les estrelles. Per això el nostre país s'ha convertit en un referent tant en recerca astronòmica com en divulgació i astroturisme.
2: De fet, aquesta setmana Tarragona, no, s'ha convertit en el centre de la recerca amb la celebració de la 17a reunió científica de la Societat Espanyola d'Astronomia, que reuneix més de 560 professionals al Palau de Congressos. La trobada arriba en un moment de gran dinamisme en el sector. De fet, la presència de dones continua estancada al voltant del 30%, el 68% del qual és personal investigador que no té plaça fixa, i el personal de suport tècnic i de gestió ha baixat del 53% al 41% el 2026. Podem dir, doncs, no, que l'excel·lència científica continua convivint amb una situació a vegades de fragilitat laboral en aquest món, no? I esteu d'acord? Sobretot tú que te dedicas a la recerca.
4: Bueno, sí, eso es uno de los problemas más grandes que tenemos ahora, bueno, en la ciencia en general, y en la astronomía, en el instituto, yo creo que somos alrededor del 25%. Entonces, una de las cosas que más hacemos es tratar de ir a escuelas y colegios a mostrarle a las a los jóvenes, en especial a las niñas, que pueden hacer ciencia, porque siempre hace falta un referente. En mi caso, yo nunca tuve un referente y fue difícil, digamos, encontrar el camino, lo encontré al final,

0: De hecho, teníamos un proyecto que es el proyecto Magnet, que es liderado por la Fundación Bonfil, y lo que hace es parejas entre institutos de investigación y escuelas segregadas para disminuir la segregación. El año pasado terminamos con una escuela que llevamos 5 años de emparejamiento en Igualada, la Castellá, y el impacto fue bastante positivo. Esa es una escuela que tenía muchos niños extranjeros, y en mi caso, cuando fui a darles una charla, se dieron cuenta que yo no hablaba como la gente de aquí. Entonces me preguntaron que de dónde era, les dije que era de Colombia, Sudamérica, y después los niños, que son hijos de inmigrantes, fueron y se acercaron a mí y me abrazaron. O sea, yo no me esperaba esa reacción, claro. Y entonces dijeron, es la primera persona que conozco que no es como tan alejada de nosotros, que hace ese tipo de cosas. Entonces eso, o sea, me motiva mucho, y por eso estoy en divulgación, porque quiero que los niños y las niñas que no tienen este acceso puedan tenerlo, se puedan acercar a la ciencia, y que se vea que no es solo para unos pocos privilegiados.
1: Sí, a més, si em permeteu, la ciència en general, l'astronomia en particular, sempre ha estat una ciència molt masculina, lamentablement, fins al punt de que a començament del segle XX hi havia, a les dones els era prohibit directament utilitzar observatoris astronòmics professionals. Per això és tan important referents femenins, com la Clàudia, o si m'ho permets, Núria, com tu mateixa, que podeu inspirar a les generacions de nenes en aquest moment, que és molt bonic fer ciència, i que la ciència no coneix de sexe masculí o femení, és simplement ciència molt bonica.
2: Hem tingut moltes investigadores, divulgadores, tecnòlogues, enginyeres que ens han visitat el programa, i realment crec que hi ha una unanimitat absoluta en què s'ha de crear referents femenins, s'ha de visibilitzar, i amb això estem molts compromesos, no?
3: A Castelltallat ens visiten moltes, algunes famílies bastantes, que ens diuen que és ell o ella, petitet de 8, 9, 10 anys, que els ha arrastrat a tots cap allà, i venen noies i nanos, i bueno, això és el que ens fa més il·lusió, sí. Tenir l'oportunitat de plantar plançons d'amor per l'astronomia.
0: Claro, es que es muy fuerte si uno le pregunta a un niño por el nombre de un científico, solo se saben nombres, sí, de hombres. Sí, nombre. Es muy fuerte, bueno, incluso gente grande.
3: Sí, mayores, sí.
4: Quins reptes científics creieu que afronta avui en dia l'astronomia? Hem dit uns quants, hem dit ara una mica el tema dona i ciència, hem dit aquesta personal no fixa, no? Molta temporalitat. Quins altres reptes?
0: Sí.
4: Precarietat.
0: Sí. Són poques places. Una de les coses que hay que hacer si se quiere uno dedicar a la ciència en astronomia és viajar, estar en distintos lugares, porque supuestamente eso le da más oportunidad de conseguir un trabajo fijo, y al final pues no siempre pasa. Entonces son como condiciones que le meten a uno en la cabeza para triunfar, y los que triunfan son muy pocos, y no porque no sean buenos, sino porque son poquísimas los lugares en los que se pueden hacer este tipo de investigación.
4: Des dels observatoris, com ho veieu?
5: Bueno, a veure, per exemple, l'Observatori Fabra rebem visites escolars, és una de les nostres principals activitats de divulgació, i aproximadament cada any passen uns 15.000 nens i nenes, entre nens i nenes, per l'observatori, i queden tots molt, molt contents. Jo diria que extasiats, no? Diguéssim, de veure què és el que es pot fer en ciència, no? I jo sempre dic que, bueno, mira, si d'aquest grup d'escolars que ha vingut només uns dos o tres acabin dedicant-se a coses de ciència, ja estarien satisfets. Evidentment, no pot ser tothom, perquè no pot ser. Però és molt, molt, molt important, i sobretot també que anar escurçant la bretxa, diguéssim, de ciència entre nois i noies, i en concret en astronomia, perquè clar, l'astronomia la gent l'emparella amb la física i amb les matemàtiques, que és més o menys certa. I això són ciències dures, millor que no. Tot el contrari. Justament són les més agraïdes, les noies, justament. I jo sempre penso que a poc a poc es va escurçant la diferència, encara falta molt, però si em tinguessis que dir que considero que són més millors, els homes científics o les dones científiques,

0: Hauria de dir que les dones, evidentment.
1: Però hi ha consens que té que haver de tot, no?
0: Sí.
2: Sí.
1: Però les mirades són diferents.
2: Sí, sí, sí, complementàries. Yo creo que también uno de los retos es cambiar la mente de los padres, porque en muchos casos los niños quieren seguir las ciencias y los padres dicen que no, que no van a conseguir algo.
3: Por la precariedad, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí.
4: Bueno.
2: Y eso es especialmente en familias religiosas. O sea, como les decía, de las escuelas, esta es la de Igualada, hay muchos niños que son de familias musulmanes y la visión de ciencia y de mujer haciendo cosas es un poquito diferente. Entonces cambiar también la mentalidad de los padres de que este tipo de cosas son para todo el mundo.
1: Com ho veieu a l'observatori? Quina percepció
4: teniu? A Castellà fa un parell d'anys que vam obrir una convocatòria per buscar guies i ens han aparegut 6 preparadíssims. Un amb la carrera de física i de matemàtiques, l'altre astrofísica, l'altre, o sigui, preparadíssims. I llavors veus el currículum vitae i dius experiència professional, venda de gelats per l'estiu i de petar-los per Sant Joan. I aquesta és la realitat.
0: Sí, sí, sí.
4: Llavors el fet que jo diria que un esforç cap a crear sortida per aquesta gent, perquè són gent molt ben preparada i molt vàlida.
5: Abans de preguntaves, no, quin és el gran repte, un dels grans reptes avui, no només de l'astronomia, jo diria de la ciència i de la cultura, és la manca de pressupost. Un projecte, i això s'ha d'explicar a la gent, perquè si no, no s'entén. Un projecte tan important per la ciència com el telescopi espacial James Webb, que ens està obrint els ulls a l'univers, el seu pressupost ha estat faraònic. Molt bé, ara mirem què vol dir faraònic. Aquest pressupost faraònic vol dir exactament el 0, menys del 0,3 del pressupost militar anual de tot el món. De què estem parlant? És a dir, quan diem que ens gastem molts diners, no? Exacte, amb l'exploració de l'espai o amb l'astronomia, de què estem parlant exactament? Ho hem de comparar, perquè si només agafem el valor absolut, el ciutadà, de manera molt honesta, pensa, uau, quants diners, no? Però ara fem relativament, comparem amb altres coses i bàsicament arribem a la conclusió d'on ens estem gastant els diners és a matar-nos.
4: Tota la raó, Joan Anton, tota la raó.
2: Sí, però jo crec que el problema és que la gent no ve resultados instantáneos y al no ver resultados instantáneos creen que el dinero se está botando, se está tirando a la basura.
4: Sí, pero el resultado de las bombas
0: Però pensem una cosa també, que quan hi ha coses que semblen científics, per exemple, l'espai, els satèl·lits artificials, tot això és molt científic, bueno, depèn, ara mateix un projecte, que tant de bo no es faci, de posar no 30.000 objectes com tenim més o menys ara, posar en òrbita 2 milions de satèl·lits per fer internet, per fer, diguéssim, intel·ligència artificial, càlculs en òrbita, que si, diguéssim, tenen electricitat, perquè tenen panels solars, i també per il·luminar ciutats, diguéssim, o on vulguis, des de l'espai en retroreflectors i poder convertir la nit en dia. Doncs mira, això ens té els astrònoms completament espantats. Però això sí que potser té futur, per què? Perquè hi ha diners pel mig.
3: Una mica, hi ha uns estudis, no, que diuen que el 10% de la població mundial manifesta tenir interès per l'astronomia. Jo a vegades sempre dic que l'astronomia és com la cara amable de la física, no? Per què creieu que l'astronomia, així molt breument, ja per acabar, continua potser fascinant tant a les persones, no?
2: Bueno, yo creo que se tiene la imagen romántica de la astronomía, que es la persona mirando el cielo o en un telescopio y la estrellita. Y bueno, y mucha gente, de hecho, empieza astronomía con esa idea. Y cuando tienen física, cuando tienen matemáticas, se estrellan. Y dicen, ah, pero ¿y dónde está mi telescopio con la estrellita? Entonces es la parte romántica de lo que de la sí, de la física.
3: De las matemáticas.
2: De que, bueno, a diferencia, digamos, de otras ciencias, se puede mirar el cielo, se puede disfrutar del cielo y hay bastante curiosidad. Entonces eso llama bastante la atención.
5: Jo crec que no és sorpresa que l'astronomia motivi a la gent, perquè si hi ha una ciència que és capaç de provocar tanta emoció i tant d'impacte, és l'astronomia quan t'explica que estàs fet de pols d'estrelles directament, o t'expliquen que hi podria haver també altres éssers com tu, meravellosos, allà dalt, fent-se també les mateixes preguntes exactament que tu, i això, evidentment, enganxa.
4: Jo crec que hi ha algo que és subliminal, que és que quan mirem el cel estem veient el nostre ancestre. Venim d'allà, estem fets a l'univers. Per tant, som part de l'univers.
0: Una cosa que cal remarcar és que la humanitat té dret a contemplar el cel. I això s'està perdent no només en les àrees urbanes, sinó que estem a punt de perdre'l a nivell global. I això de veure la Via Làctea, doncs, que serà una cosa del passat.
4: El que deies ara dels 2.000 satèl·lits. Ai, dels 2 milions.
1: Sí, sí, és espantós. Això dona per molts altres programes. Doncs, dit i fet, han passat 52 minuts.
4: S'ha fet curt.
1: S'ha fet curt. Doncs, fantàstic. Per nosaltres també.
3: I tant.
1: Molt curt, molt curt, molt curt. Moltíssimes gràcies, Jorge Núñez, catedràtic d'Astronomia de la Universitat de Barcelona i ets director de l'Observatori Fabra. Moltes gràcies, Clàudia Gutiérrez, investigadora de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i vinculada també a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Moltes gràcies, Antoni Gundín, director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat. I moltíssimes gràcies, Joan Anton Català, divulgador, científic, escriptor, consultor, conferenciant, especialitzat en astronomia, i fins una altra ocasió.
5: Gràcies per convidar-nos.
4: A vosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Aquest ha estat el darrer programa de Digue-li Ciència a Ràdio 4, un compromís amb la divulgació científica que va néixer el mes de setembre de 2024. En aquestes dues temporades, 200 investigadors ens han visitat en 84 programes setmanals.
3: Científics i científiques ens han ofert el coneixement per entendre millor el món que ens envolta. Els donem les gràcies a tots, especialment als joves, que fan de la ciència la seva professió i que amb el seu talent són un referent inspirador per les noves generacions.
1: En el programa d'avui, el control tècnic ha estat Víctor Domínguez i també han intervingut les veus de Maricruz Hernández i Maria García Coll.
3: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
1: I recordeu, recordem, i avui més que mai, que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
6: Digue-li Ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.

0: Radio 4. L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes a l'Hora Clàssica, com sempre que sentiu aquesta sintonia. I avui ens visita la soprano Maria Miró, una cantant barcelonina amb una trajectòria, diguéssim, poc habitual. Abans de dedicar-se plenament al cant, ella es va llicenciar en Medicina. Després la música va anar guanyant terreny fins a portar-la als escenaris operístics. Aquesta temporada, sense anar més lluny, la podrem sentir al Gran Teatre de Liceu aquests dies com a Naneta, Falstaff, l'última òpera de Verdi. Amb ella parlarem de veu, de personatges, del cos com a instrument i també d'aquesta obra plena d'humor i d'intel·ligència teatral amb què Verdi es va acomiadar del gènere operístic. I a la part final del programa ens acostarem també al Delta Chamber Music Festival, que aquest estiu arriba a l'onzena edició a les Terres de l'Ebre. I tot això ho farem, com sempre, amb l'ajut inestimable de la nostra companya tècnica, a l'altra banda del vidre, l'Helena Ramos. I qui sempre ens porta la bona música i la bona companyia és el Pep Gorgori. Hola, Pep. Com estàs? Ben acompanyat.
2: I ens ho porta la Maria Miró avui també a parlar una mica més de Falstaff.
1: Li vam dedicar un programa sencer.
2: No res,
1: sí, sí.
2: Que ens encanta aquesta òpera de Verdi, a mi em torna boig. Doncs,
1: se t'ha notat una mica.
2: Raó de més per portar la Maria Miró, que ens expliqui una mica més com ha viscut